0: descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
1: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció on descobrim els drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Quin dret ens portes avui? Què descobrirem?
2: Avui parlarem de presons i del dret a la segona oportunitat, i també de quina és la situació de les presons a Catalunya, quin funcionament tenen, quins graus hi ha, no? Allò que sentim moltes vegades, no? El primer, el tercer grau, ja li han donat, no? Per què, quan? Doncs bé, parlarem una mica de tot això. Jo espero que ningú del qui ens escolta hagi d'aprofundir gaire mai en aquest tema, però sempre va bé saber-ho.
1: Home, i tant, és informació que sempre està bé de tenir.
2: Efectivament, perquè quan parlem de la presó, sovint no ens movem entre dos extrems. Últimament ho sentim també fins i tot en el Parlament de Catalunya, els que diuen que és un hotel pagats per tots, i els que pensen que és una mena de forat on la gent s'hi podreix.
1: Mm-hmm.
2: Doncs bé, la realitat segurament es mou en un terreny una mica més seriós i una mica més intermig que no pas en aquests dos, no? Sembla que les dades, comparades també a nivell europeu, poden ser esperançadores. Depèn del que considerem esperançador, no? Per què? Perquè ens diuen que 8 de cada 10 persones que surten de la presó no hi tornen. 8 de cada 10. Clar, això vol dir que la taxa de reincidència és d'un 20% i escaig. Per tant, home, déu-n'hi-do. Però, si fem una comparativa a nivell europeu, ens situa com a referència, fins i tot, no?
1: Per tant, estem fent les coses bé, no?
2: Sembla ser. No podem oblidar que al final la presó és un lloc on ens priven de llibertat, eh? Per tant, això és poca broma. I avui, doncs aquí a Drets de Butxaca, analitzarem una mica aquest equilibri, no? Com Catalunya gestiona les seves presons, perquè Catalunya és l'única comunitat autònoma que les gestiona, ara en parlarem també, per intentar reparar aquestes vides, però també quines són, doncs, les línies vermelles que estan establertes a nivell de seguretat, a nivell de responsabilitat, que els interns, doncs, no poden creuar i han de garantir.
1: Doncs som-hi, anem a explicar una mica qui regula aquest dret, que has comentat, que Catalunya som una de les úniques comunitats autònomes que gestionem les nostres presons.
2: L'única comunitat autònoma que gestiona directament les seves presons des de fa gairebé més de 40 anys. Això forma part, home, jo crec que aquí té un component d'aquesta vocació de Catalunya, no?, de ser un país amb totes les competències, fins i tot aquelles que no són agradables. Perquè aquesta competència hi ha molts altres territoris que la podrien tenir, perquè és una competència delegable. Però, sense dubte, és la Generalitat de Catalunya l'única que ho ha sol·licitat. Bé, l'única que ho ha sol·licitat, no. També ho havia sol·licitat el País Basc, que per raons evidents, històriques, terrorisme d'ETA, doncs no s'ha transferit mai en el País Basc. La política de presos, doncs, és la que és. Per tant, no som els únics en haver-la demanat, però sí els únics a qui se'ls ha atorgat. Però tenim una norma general, la Llei General Penitenciària, que és la que ens regula a nivell global, a tot l'Estat, i la Generalitat de Catalunya, doncs, té una sèrie de normativa, doncs, que per garantir aquesta inserció, doncs, també ha desenvolupat. Entre elles, per exemple, té el CIRE. El CIRE és el Centre d'Iniciatives per la Reinserció, i aquesta institució és la que s'encarrega de fer tot aquest procediment, no, a Catalunya. Per què, recordem, la reinserció és un mandat constitucional? És que, ens ho diu la Constitució, és que la presó hi és per reinserir el pres a la societat. No té un caràcter punitivista. Malgrat pot tenir, doncs, té un cert element de càstig, però aquest no és l'objectiu principal.
1: L'objectiu és que puguin reinserir-se a la societat.
2: A la societat, correcte. Per això, a Catalunya ho fem a través del Centre d'Iniciatives per la Reinserció, que és el qui s'ocupa també de la inserció laboral d'aquesta gent, de fer tot aquest acompanyament, etcètera, etcètera. Per què? Pues perquè això és un mandat constitucional. Ara bé, aquesta reinserció no és un xec en blanc. I no és un xec en blanc perquè la Constitució diu que justament aquestes penes s'han d'orientar a la reeducació i que aquests graus de llibertat dins d'aquest sistema es van guanyant a poc, graó a graó. Ho parlàvem a l'inici. Tenim els graus. Tenim el primer grau, el segon grau, el tercer grau. El primer grau és el règim tancat. És el règim tancat per interns, doncs, que tenen una perillositat forta, una perillositat extrema, i que estan inadaptats en aquesta vida. I aquí les activitats que poden fer dins de la pròpia presó són molt limitades, i tenen un control molt fort, molt fort. Després tenim el segon grau, no?, que és on es troba la immensa majoria de la població reclusa. Doncs aquí és on el treball, on la feina, comença a ser un dret. És a dir, podem treballar? És on, per exemple, no?, aquesta institució, el CIRE, doncs comença a posar-hi la seva puteta per treballar amb aquesta gent, doncs, la reinserció real. I després trobem el grau somiat, que és el tercer grau. Tercer grau somiat per què? Doncs perquè permet sortir a treballar. No només treballar a l'interior de la presó, sinó que permet sortir a treballar, fins i tot dormir a casa uns dies a la setmana, o en un centre obert que pugui estar tutelat, no? Però per arribar-hi cal que hi hagi tot una sèrie d'informes favorables de part de les juntes de tractament, de tractament de les persones. Aquí és cert que la qüestió econòmica i el penediment juguen una peça clau. Perquè, a diferència del que poden pensar moltes persones, per progressar al tercer grau no és suficient emportar-se bé. No, és que es porta molt bé. Bueno, és importantíssim, eh? És importantíssim. Si hi ha presos que ens escoltin, portin-se vostès bé. Però no és l'única cosa. I per què no és l'única cosa? Perquè aquí el Codi Penal ens atorga més requisits, més opcions a desenvolupar, no? La responsabilitat civil. És a dir, en molts delictes, especialment els econòmics, no?, quan hem vist casos de corrupció, casos de blanqueig, casos de malversació, o contra el patrimoni, si l'intern, si el pres no paga les indemnitzacions establertes a les víctimes, no podrà accedir al tercer grau.
1: Per més bona conducta que hi hagi, eh?
2: Exacte. Per tant, aquesta reparació econòmica és importantíssima. I després, havíem parlat abans a l'inici, no?, del cas del País Basc, del terrorisme d'ETA, el terrorisme i les bandes criminals, aquí la llei és més dura, encara. I aquí cal mostrar signes inequívocs d'haver abandonat la violència, de col·laborar amb les autoritats i de demanar un perdó exprés a les víctimes. No n'hi ha prou aquí, en absolut, en portar-se bé. És un tema molt seriós i, per tant, requereix d'un plus, d'un extra, de compromís en aquesta reinserció. No és tan senzill.
1: Doncs ara que sabem una mica com funcionen aquests graus d'internament, anem a veure quins drets i deures tenen les persones preses quan estan dins de les presons.
2: Exacte, és una pregunta, no?, que jo, molta gent a vegades es fa, escolta, poden fer això, poden fer allò altre, n'hi ha que estudien, n'hi ha que treballen, no hi hem dit que treballar, doncs efectivament sí, a partir del segon grau. Bé, intramuros, que es diu en llatí, intramuros, què es pot fer? En relació a internet i les connexions, no?, ja que estem en ple segle XXI, a efervescència de la intel·ligència artificial i d'internet i les xarxes socials, tenir dret a la informació, que el tenen, no és una barra lliure del cercador de Google, en aquest cas, no? Per tant, els interns tenen dret, doncs, a poder escoltar la ràdio, hi ha sales, a mirar la televisió, a llegir la premsa. Ara bé, l'accés a internet està molt restringit, justament per evitar que hi pugui haver possibles reiteracions delictives a través d'això, no? Perquè al final és un món molt obert, no? Per tant, hi ha una restricció molt forta, generalment lligada a aquells que estudien, a aquells que estan fent una formació professional. Doncs aquí sí que, amb aquesta vessant educativa, doncs el CIRE permet aquest ús, no? Però per evitar que es puguin cometre nous delictes, té una restricció molt forta, molt forta. Després, una altra qüestió, no? Tenim la qüestió de la intimitat i la cel·la, no? Es poden donar, es donen opcions a que, si en parelles entre presos o en parelles externes, es puguin tenir el que es diuen vis-a-vis íntims. Això passa, també, passa, i a la llei el que diu és que s'ha de proveir d'una sèrie, doncs, de condicions higièniques i de salubritat correctes, una habitació, que fins i tot poden posar un llit, bueno. Per tant, això també és un dret que tenen els presos. Una tercera qüestió que és important són els permisos, no? A vegades en hem parlat, no? Quins permisos? Quan poden veure la seva família? Bé, hi ha de manera regulada les visites que poden fer, doncs, els familiars, els amics. Els advocats tenen menys restricció i poden anar, doncs, de manera molt més assídua. Però tenim dos tipus de permisos. Els permisos ordinaris, no?, que quan estàs en aquest segon o tercer grau que mencionàvem a l'inici i s'ha complert una quarta part de la condemna, es poden sol·licitar.
1: Això és important, eh? Una quarta part
2: una
1: de la condemna.
2: Una quarta part de la condemna, correcte. I després tenim els permisos extraordinaris, no?, que independentment del temps que faci que tu hi ets, sempre i quan el jutge no apreciï que hi pot haver risc de fuga o de reiter, etc, etc, te l'haurien d'atorgar. Per exemple, la mort d'un familiar, el naixement d'un fill, és a dir, aquests casos en els quals és bastant imprescindible poder-ho fer. Hi ha casos en els quals no s'ha permès, eh? Però és cert que s'ha d'analitzar cadascuna i sempre segurament es farà amb una custòdia policial, doncs, adient, com dèiem, per evitar aquest risc de fuga.
1: Quins altres drets o deures tenen els interns?
2: Clar, és a dir, dins de la pròpia presó hem de tenir en compte que allò no és una mena de campixi i rellisca, no? Sinó que en els interns aquí tenen l'obligació de seguir, de acatar les normes internes establertes pels, bueno, pels responsables. I en aquest cas, si els interns actuen de manera violenta, alteren greument la convivència, això passa, això passa. El sistema preveu fins i tot l'aïllament, no? Això ho hem sentit també, sobretot, no?, en pel·lícules americanes, aquestes cel·les d'aïllament, que poden ser-hi fins a un màxim de 14 dies, fins a un màxim de 14 dies, i sota una vigilància mèdica forta. Forta perquè, bueno, estàs aïllat de tot, i per tant la situació personal d'alimentació pot deteriorar-se, i per tant s'hi ha d'estar molt a sobre, no? Aquests serien la fotografia que volia mencionar. I sí que hi ha una dada que m'ha cridat l'atenció i que també n'hem sentit a parlar molt en els mitjans. Dada de l'IDESCAT, Institut d'Estadística de Catalunya. Gairebé el 50% dels presos de Catalunya són estrangers. Xifra molt alta.
1: Sí.
2: I estrangers vol dir que no tenen nacionalitat espanyola.
1: És pràcticament la meitat.
2: Pràcticament la meitat. Però clar, quan mirem quina és la xifra de població estrangera a Catalunya, estem en el 16-18. Clar, això ens indica que hi ha una tendència a un augment de la criminalitat en els estrangers en global, si més no, amb les dades aquestes que tenim. De fet, segons un informe europeu que es fa de manera recurrent, l'informe Space, no?, fet pel Consell d'Europa, l'any 2024 ens situa com una de les regions europees on major és la proporció d'interns estrangers. Bueno, com una dada també deixo a reflexionar pels oients. I en aquest cas la llei catalana posa un focus especial en la reinserció de dones estrangeres, justament per garantir que tenen una autonomia i una fortalesa que els impedeixi, doncs, entrar al sortir en xarxes, doncs, de delinqüència per falta d'arrelament i fins i tot, no?, doncs, amb el que és el tracte de persones, no? La trata de blanca, que diuen en castellà.
1: Doncs, Jan, després d'aquesta dada anem a uns últims apunts per tancar la secció.
2: Sí, doncs en aquest cas tres apunts interessants, que no són un resum, simplement són tres qüestions a tenir en compte. El dret a vot no el perden els presos pel fet de ser-ho. Ara bé, si hi ha una sentència que t'ha privat del que se li diu el sufragi actiu, doncs aleshores sí que no podrien votar, no? Però poden votar per correu i estar al corrent, doncs, de la societat, aquell dret d'informació del qual parlàvem.
1: Exacte.
2: No? Ens permet fer-ho a través de la premsa, la ràdio, la televisió, i per tant podem expressar el nostre vot també a les urnes, ni que sigui per correu. Una segona qüestió és la maternitat fins als 3 anys. Les dones que estiguin preses tenen dret a tenir els seus fills amb elles a la presó fins que compleixin els 3 anys, en unitats especials, que estan especialitzades, i que tenen doncs, totes les necessitats cobertes doncs, per tal de poder tirar endavant amb el nen, però fins als 3 anys només.
1: O sigui, a partir dels 3 anys aquest menor ha de sortir
2: sí.
1: de la presó, entenem,
2: sí.
1: eh?
2: Sí. I finalment, bueno, un concepte, no? El sistema t'ajuda si tu l'ajudes. Perquè l'administració, clar, inverteix molt en formació, però són els interns, són els presos els que han de demostrar, efectivament, també aquesta voluntat real de reinserció, aquesta voluntat de penediment, de canvi, per tal de poder funcionar en la vida ordinària. No? I, per tant, el jutge de vigilància penitenciària serà el qui garantirà que aquests drets es compleixen, que aquests drets s'estan exercint. I també és qui pot frenar aquestes sortides de les quals parlàvem, no? Quan es considera que pot haver-hi un eventual risc. Jo què et puc dir com a colofó final, no? Que aquesta reinserció a vegades qüestionada, no? per situacions que veiem en el dia a dia, al final segurament és el camí més intel·ligent, el més difícil, eh? El més difícil, perquè és molt més senzill ser merament punitivista. No crec que haguem de ser il·lusos, tampoc. No crec que haguem de ser il·lusos, tampoc. Però en l'equilibri està la virtut. I per tenir doncs, una societat que funcioni, segurament l'important és potenciar aquest tipus doncs, de contracte, no? entre el pres i la societat, que al final és un esforç per ambdues parts.
1: Doncs Jan, moltes gràcies per portar-nos avui una mica d'excursió a la presó, a descobrir una mica quins drets i deures tenen aquests interns, perquè a vegades ens sembla una mica... Ho tenim una mica com desconegut, no? Tot aquest tema, ens sembla que estan allà dins i ja
2: està. A les pel·lícules.
1: Sí, sí. I desconeixem tot el que hi ha darrere d'aquestes institucions, no? Que són les presons que treballen, per això que dèiem, per la reinserció.
2: Correcte.
1: Doncs ja ens retrobem un altre dia als drets de butxaca.
2: Fantàstic. Fins la propera.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dilluns 25 de maig, les tres paraules del dia són memorial, natura, final. Memorial. Arriba la presentació de la 27a edició del Memorial Josep Barceló a l'Esplai de la Gent Gran. Serà aquest dimecres a 8:45 del vespre, on s'explicaran totes les novetats del torneig. Hi ha èxit de participació en la 6a Diada de Seguretat i Emergències a Tordera, celebrada aquest passat dissabte al matí. Natura. La Biblioteca de Tordera es converteix en un aparador de la biodiversitat en per la Setmana de la Natura. L'equipament acull una mostra fotogràfica impulsada per Fotoclub fins al proper 12 de juny i s'ofereix avui a la Biblioteca una xerrada sobre el valor de les zones humides del municipi. Serà càrrec de la Fundació EMIS en el marc d'aquesta Setmana de la Natura. Final, punt i final del sènior femení del CEP Tordera. El club anuncia el tancament del cicle de l'actual plantilla de Supercopa en una decisió conjunta entre jugadores, cos tècnic i directiva. I acaba sense acord la tercera reunió d'aquesta setmana entre els sindicats i el Departament d'Educació. El govern ha presentat una contraproposta de millores retributives enfocades en l'augment de complements a tutors docents dels centres de màxima complexitat i coordinadors digitals. Un cap de setmana on hem viscut aquí a Tordera aquesta 6a Diada de Seguretat i Emergències. La regidora de Seguretat, Nàdia Cantero, fa un balanç positiu d'una jornada que acosta els cossos de seguretat als més petits i reforça la pedagogia viària.
2: I bé, molt enriquidor. Hem de fer molta pedagogia avui dia. Hem de continuar dient als nostres nens que han d'anar amb cuidado, que no són els reis del carrer i que, per tant, hem d'anar a mover-nos amb molta seguretat. I totes aquestes campanyes que fem cap a la ciutadania doncs funcionen molt bé sempre.
1: Avui a Santa Amanda és el Dia Mundial del Futebol d'Àfrica i de l'Orgull Friki, farmàcia de guàrdia a la Vendrell, situada al Camí Ral. Recollida de poda voluminosos a Agora Park, trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Avui esperem un dia assolellat amb màxima de 27 graus, demà també cel serè, mínima de 14, màxima de 28. Baixa el cabal de la Tordera, 1 metre cúbic per segon i que 15 centímetres de fondària. La dita al maig com vaig, al juny com vull i al juliol tot el vol. Informar de la mort del senyor Daniel Gràcia Romaguera, als 61 anys, fill de la membre d'aquesta emissora, Elvira Romaguera, també informar de la mort d'Amparo García García, als 67 anys. Fa un any explicàvem que un home resultava ferit greu en un accident laboral a Tordera. Fa 5 anys parlàvem que el polític republicà Joan Tardà presentaria aquí a Tordera el seu darrer llibre. I fa 10 anys parlàvem de la regidoria de sanitat que crearia entorns sense fum en diversos punts del nostre poble. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és escoltar la tertúlia especial Campions del programa El Xou dels Esports.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
4: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
5: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
4: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dilluns 25 de maig del 2026. Cobriran mig aparcament de l'Hospital de Mataró amb marquesines fotovoltaiques. Marc Treserres.
6: Actualment es licita el contracte per a la instal·lació d'11 marquesines amb plaques solars a l'aparcament de l'Hospital de Mataró, estructures que no només oferiran energia fotovoltaica equivalent al 20% de la despesa anual de l'hospital, sinó que també oferiran ombra als vehicles estacionats i punts de recàrrega a cotxes elèctrics.
4: I detenen 3 homes per tràfic de marihuana, un d'ells detingut a Palafolls amb 152 quilos. Melina Morilla.
7: L'operació principal es va fer el 8 de maig a Palafolls, on es van interceptar un vehicle amb 152 quilos de cabdells i es va descobrir una plantació indoor amb un frau elèctric de més de 23.800 euros anuals.
4: El ple de Malgrat retira el suport del trasllat de la Mota del Delta de la Tordera fins al Rec Viver, Ona Malgrat.
8: ho fa amb l'aprovació d'una moció conjunta de tots els grups municipals al ple del darrer dijous, en el que es retira el suport de la coneguda com a alternativa 3 del pla de motes de l'Agència Catalana de l'Aigua.
4: I canvi d'aplicació per pagar la zona blava i verda a Calella. Sergi Ferrer.
9: Calella canviarà d'aplicació per pagar l'estacionament regulat a partir del dimarts 2 de juny. La plataforma Mowis substituirà Aparcare després de 8 anys de funcionament amb les mateixes prestacions, com la possibilitat de recuperar els diners del temps d'aparcament no consumit o rebre avisos abans que caduqui el tiquet.
4: I en esports, punt i final del sènior femení del Club Esportiu Escola de Bàsquet Tordera, Mar Tresserres.
6: El club anuncia el tancament de cicle de l'actual plantilla de Supercopa en una decisió conjunta entre jugadores, cos tècnic i directiva, i ahir va ser el partit de comiat en el pavelló de l'Avinguda dels Països Catalans.

0: Bona tarda. Cobriran mig aparcament de l'Hospital de Mataró amb marquesines fotovoltaiques. Marc Tres Serres, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Sí, actualment es licita el contracte per a la instal·lació d'11 marquesines amb plaques solars a l'aparcament de l'Hospital de Mataró. Estructures que no només oferiran energia fotovoltaica, equivalent al 20% de la despesa anual de l'hospital, sinó que també oferiran ombra als vehicles estacionats i punts de recàrrega a cotxes elèctrics. N'informa el Consorci Sanitari del Maresme, que explica que se n'ocupa l'empresa pública de la Generalitat, i l'energètica i el projecte compten amb una part del finançament provinent de fons FEDER. Les noves marquesines cobriran concretament un total de 2.390 metres quadrats d'aquest aparcament, aproximadament la meitat de la superfície, i tindran fins a 1.683 mòduls solars. Com diem, actualment es licita el contracte i s'espera que la infraestructura sigui una realitat l'any 2027.
0: I aquest dissabte passat començava el compte enrere per la celebració de les eleccions municipals del 2027, que es faran el diumenge 23 de maig. Sergi Ferrer, bona tarda.
2: Bona tarda. A Premià de Mar, com a tot arreu, ja s'han començat a registrar moviments significatius, sobretot pel que fa al nomenament de candidats. Concretament, han estat tres de les formacions amb presència a l'Ajuntament i que són les que tenen més electes al plenari, les que ja han triat i fet públics els seus caps de llista. Estimem Premià, Junts, PSC i Esquerra Republicana, que aniran a les eleccions respectivament amb dos candidats que repeteixen respecte al 2023, Rafa Navarro i Luz Cánovas, i un de nou, el republicà Xavier Gatius, que relleva en aquest lloc a Pep Ripollès. Les altres formacions en presència al ple encara tenen verda l'elecció dels caps de llista i en algun cas particular, com és el de Ciutadans, ni tan sols està gens clara la seva presència a la cursa electoral. Crida Premianenca ha celebrat ja alguna assemblea amb la vista posada en les eleccions, però ens diuen que no serà fins passat l'estiu que triïn cap de llista. Premià en Comú Podem ens diu tres quarts del mateix, i ara també tenen un altre interrogant per resoldre: com quedarà l'aliança amb Podem després de la sortida del grup municipal de la líder d'aquest partit, Lole Morilla. El Partit Popular és un cop més la formació més críptica i no ha transcendit cap moviment en cap sentit, més enllà de l'anunci del seu regidor, Joaquín Briones, que el candidat el tindran segurament passat l'estiu. I com diem, Ciutadans i el seu regidor, Josep Maria Cano, és el cas més imprevisible, perquè de moment ni el mateix Cano no en sap dir si el partit es presentarà, si ho farà ell, ni si, en cas afirmatiu, ho farà en nom del partit o bé liderant algun altre projecte. Quedarà també, naturalment, saber si apareixen altres convidats a la graella, especialment les dues forces d'ultradreta, Aliança Catalana i Vox. Els primers estan en plena expansió territorial, han obert seu comarcal aquest divendres a Mataró i han estat sovint a Premià de Mar amb parades informatives. Els segons ja es van presentar fa 4 anys sense obtenir representació i també han muntat parades amb freqüència i també han publicat vídeos des de Premià de Mar, alguns d'ells per part dels seus líders nacionals.
0: Gràcies, Sergi. Canviem de qüestions. Atenen tres homes per tràfic de marihuana, un d'ells detingut a Palafolls amb 152 quilos. Melina Morilla, bona tarda.
3: Bona tarda, així és. Els Mossos de la Unitat d'Investigació d'Arenys de Mar han desmantellat en menys de dues setmanes tres plantacions de marihuana a la comarca, amb un balanç de 3 homes detinguts d'entre 30 i 62 anys. L'operació més important es va produir a Palafolls, on la policia va intervenir una gran quantitat de droga a punt per la seva distribució. L'actuació al municipi va tenir lloc el 8 de maig. Uns agents de paisà que feien patrullatge preventiu van notar una forta olor de marihuana que sortia d'un domicili. Poc després van identificar un conductor que mostrava signes de nerviosisme en un vehicle que es trobava en actitud d'espera a prop de la casa. A l'escorcoll del cotxe, els agents van trobar 152 quilos de cabdells de marihuana. Durant el registre posterior de l'immoble, es van intervenir diversos estris pel cultiu intensiu indoor, com ara ventiladors i focus de tecnologia LED. A més de la droga, s'ha descobert també un frau a la xarxa elèctrica. L'empresa subministradora va estimar en més de 23.800 euros la quantitat de llum defraudada anualment en aquest domicili. El detingut a Palafolls va passar a disposició judicial al jutjat de guàrdia d'Arenys de Mar. L'operatiu policial va continuar en altres punts de l'Alt Maresme. Una setmana després, la policia local de Pineda va localitzar una plantació amb 422 plantes de marihuana a l'interior d'una casa. L'avís el va donar el mateix propietari, que s'havia trobat una persona a l'interior d'un immoble que acabava d'adquirir. Finalment, 5 dies més tard, els Mossos van desmantellar una tercera plantació a Malgrat. En aquest cas, la investigació es va iniciar per indicis de consum excessiu d'electricitat. El registre va permetre comissar més de 400 plantes i tot el material necessari pel cultiu. En total, els tres arrestats s'enfronten a delictes contra la salut pública i defraudació del fluid elèctric. Mentre que un dels detinguts va passar a disposició judicial, els altres dos van quedar en llibertat després de declarar en seu policial.
0: I a Canet demà arrenca el període de preinscripció per als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior 2026-2027. Ràdio Canet.
4: En el cas de Canet, l'Institut Escola de Teixits ofereix un total de 5 cicles de formació professional. D'una banda, 2 de cicle mitjà, 1 de superior i 2 de la branca artística. L'oferta formativa de grau mitjà es basa en el cicle de fabricació i ennobliment de productes tèxtils i en el de confecció i moda. En el cas del cicle superior es pot estudiar el curs de patronatge i moda. D'altra banda, de la branca artística també s'hi pot cursar el cicle d'indumentària tèxtil i també el d'art tèxtil. Cal tenir en compte que el procés de preinscripció comença demà i que es pot fer de forma telemàtica. Lali Ramos, directora del centre, aconsella que l'alumnat s'apunti en funció de les seves preferències.
5: Recomanem que s'apuntin a l'ordre de preinscripció dels cicles que pots demanar pels que t'agraden, perquè quan arriba la primera volta de matrícula, la primera opció que t'ha tocat l'has d'acceptar sí o sí. Si no, surts del procés de preinscripció, que des de setembre a lo que quedi.
4: La preinscripció es pot fer fins dilluns 1 de juny. La matriculació començarà a mitjans de juliol.
0: I comencen a Malgrat les obres al carrer Girona per ficar més vegetació i espais permeables que filtrin l'aigua de la pluja. Ona Malgrat.
6: Sí, aquest dilluns comencen les obres al carrer Girona, concretament entre les avingudes Mediterrània i Joaquima de Vedruna, per transformar-lo en un corredor verd amb més vegetació i espais permeables que aprofitin millor l'aigua de la pluja. L'actuació es farà en dues fases. La primera afecta el tram entre l'avinguda Mediterrània i Josep Regull i Vilaró i s'allargarà fins al 25 de juliol. La segona començarà el 7 de setembre i arribarà fins a Joaquima de Vedruna, amb previsió d'acabar a finals d'octubre. Els treballs tenen un cost de prop de 248.000 euros i preveuen plantar 67 arbres nous de diferents espècies i més d'un miler d'arbustos per incrementar els espais verds i la densitat arbòria del carrer. També s'instal·larà una nova xarxa de rec. Una altra de les actuacions destacades serà la retirada de part del paviment actual per crear superfícies permeables que permetin filtrar l'aigua de la pluja al subsol i afavorir-ne la reutilització natural. Durant les obres, el carrer Girona quedarà tallat al trànsit en els trams afectats. Els carrers transversals passaran provisionalment a tenir doble sentit de circulació només pels veïns.
0: I avui xerrada sobre el valor de les zones humides a Tordera en el marc de la Setmana de la Natura. Marc.
1: Així és, membres de la Fundació EMI seran l'encarregats de realitzar una xerrada sobre les basses, boscos inundats, rieres i rius del municipi. Es parlarà d'espais que sovint passen desapercebuts, però essencials per a la vida. Nàdia Cantero, regidora d'Educació Ambiental, n'explica més detalls.
7: Ens permetrà conèixer també doncs, els trets més importants dels nostres, de les nostres zones humides i la seva importància en el nostre ecosistema. No? Veurem com hem de tractar aquests espais per tal de que es mantinguin sans i puguem continuar amb la seva conservació.
1: A Catalunya hi ha un patrimoni natural únic i molt divers. Per conservar-lo existeix el Pla d'Espais d'Interès Natural, una xarxa que protegeix prop del 30% del territori català. En el marc del projecte Ordenació i Conservació dels Espais d'Interès Naturals de la Plana de la Selva, la Fundació EMIS treballa per la protecció i la gestió de 4 espais naturals protegits: l'Estany de Sils, la Riera de Santa Coloma, els Turons de Maçanet, el riu i els estanys de la Tordera i el volcà de la Crosa. Un total de 1.068 hectàrees i 10 ajuntaments implicats en un projecte comú per la biodiversitat i el territori, entre ells el de Tordera. La xerrada serà avui, com dèiem, a 6:45 a la Biblioteca Municipal.
0: Més qüestions. L'OH Mòbil arriba aquest dimarts a Calella. Sergi Ferrer.
2: L'Oficina d'Atenció Ciutadana farà parada concretament a la Riera de Capaspre. El servei estarà operatiu de 9 a 11 del matí i no caldrà demanar cita prèvia.
8: Si vius en un poble petit, ja no t'hauràs de desplaçar per fer tràmits, perquè aquí podràs fer-ho de forma presencial i personalitzada.
9: Des d'aquí dins podràs tramitar a l'ajut de dependència, a l'IDCAT mòbil o fer qualsevol tràmit amb la Generalitat de Catalunya, perquè un cop al mes visitarem 200 municipis de Catalunya on t'atendrem presencialment.
2: Es tracta d'un servei itinerant impulsat per la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu d'apropar l'administració catalana als municipis i facilitar que la ciutadania pugui fer tràmits sense haver de desplaçar-se a Barcelona o a altres oficines presencials. L'oficina mòbil ofereix atenció personalitzada i assessorament sobre diferents gestions. Entre els tràmits que s'hi poden fer hi ha la sol·licitud i renovació del certificat digital IDCAT, l'activació de l'IDCAT mòbil, consultes relacionades amb beques i ajuts, tràmits d'habitatge, consum o família, així com suport per presentar documentació i fer gestions telemàtiques. El servei també està pensat per ajudar les persones amb més dificultats en l'ús de les eines digitals o amb problemes de mobilitat, facilitant-los l'accés als serveis públics i a l'administració electrònica. El servei es presta amb un vehicle adaptat, accessible per a persones amb mobilitat reduïda que disposa d'un espai interior amb capacitat per atendre dues persones i una zona separada d'autoservei, equipat amb un sistema de comunicacions mòbils per garantir una connexió a internet estable i de qualitat, fins i tot en zones amb cobertura limitada. L'atenció és gratuïta i oberta a tota la ciutadania. Les properes visites de l'OH Mòbil a Calella estan previstes per als dies 23 de juny, 21 de juliol, 15 de setembre, 13 d'octubre i 10 de novembre.
0: Gràcies. I el ple de Malgrat retira el suport del trasllat de la mota del delta de la Tordera fins al rec Viver, on a Malgrat.
6: Així és, l'Ajuntament de Malgrat finalment fa oficial el seu suport a les demandes de la pagesia del Pla de Grau. Ho fa amb l'aprovació d'una moció al ple del darrer dijous en el que es retira el suport a la coneguda com a alternativa 3 del Pla de Motes de l'Agència Catalana de l'Aigua. Aquesta alternativa suposava traslladar la mota del delta de la Tordera fins al rec Viver, que es troba a 500 metres de l'actual i, per tant, descartava les altres dues opcions, el reforç de la mota existent fins a aproximadament 3 metres i la construcció d'una nova mota que se situaria entre 20 i 45 metres respecte a l'actual. L'aprovació d'aquesta moció implica diferents coses. D'una banda, suspendre l'acord del ple del març de 2025, en què el consistori donava suport a l'alternativa 3 i alhora informar-ne a l'ACA. D'altra banda, l'alcaldessa Sònia Vinyoles haurà de demanar per escrit al Departament de Territori, Habitatges i Transició Ecològica de la Generalitat que el Pla de Grau no formi part de cap mesura compensatòria per autoritzar la construcció de l'aeroport del Prat. A més, els pagesos demanen als informes tècnics fets pel sector naturalista i científic en relació al suport de l'alternativa 3. L'Ajuntament també haurà de blindar la qualificació urbanística del Pla de Grau que permeti als pagesos fer inversions a les seves terres i ser alhora més competitius. Des de la cooperativa Progrés Garbí, Xavier Castells, van afirmar que s'havia fet justícia, però que això és només el primer pas i que encara queda feina per garantir que el Pla de Grau no es toca. Aquesta moció es va aprovar per unanimitat.
0: I Premià en Comú Podem creu que barrar el pas a les grans discoteques confirma que a Premià de Mar la gent jove molesta, segons diuen, Marc.
1: Sí, Premià en Comú Podem va posar de manifest un cop més al ple de la setmana passada i després a l'espai d'opinió de Premià Mèdia el seu rebuig a la modificació del POM que restringirà l'obertura de grans complexos d'oci nocturn a sectors com el Torrent Malet. El portaveu Enric Pons arribava a concloure a aquesta emissora que la mesura fa pensar que el municipi la gent jove molesta i defensava que si el temor és que aquests equipaments d'oci puguin molestar el veïnat, hi ha moltes altres maneres d'evitar-ho sense necessitat de prohibir-los.
10: Realment ens preocupa perquè sembla que a Premià de Mar la gent jove molesta. Aquesta modificació afecta zones industrials, com Torrent Malet, Banyeres o l'antiga Transmesa. I el que es va provar en la pràctica és que en aquests espais no hi podrà haver activitat d'oci, musical ni recreatiu. Vam votar en contra perquè creiem que és un error respondre als possibles problemes de convivència prohibint activitats en comptes de regular-les millor. Hi ha certes activitats, no, que poden generar més molèsties al veïnat, però el que demanem és que l'Ajuntament en aquest cas ha d'actuar, controlar horaris i sonoritzar organització dels locals, limitacions d'aforament, inspeccions, sancions, vaja, control, i no prohibint. El problema que veiem és que si Premià de Mar impedeix que aquest tipus d'activitats es facin al centre, però també a la perifèria, a la zona industrial de Premià, el missatge que estem enviant és molt clar. El que estem dient és que a Premià de Mar no hi ha lloc per l'oci musical ni recreatiu. I això creiem que té una conseqüència directa. Estem obligant, sobretot a la gent jove, a marxar del municipi quan vol sortir, escoltar música o socialitzar. Realment sembla que a Premià de Mar la gent jove molesta.
1: Recordem que la iniciativa del govern de modificar el POM té l'origen en les molèsties que han denunciat, justament, als últims temps, comunitats de veïns per l'activitat d'alguns bars al Torrent Malet. La mesura va ser aprovada inicialment el febrer passat i dimecres se'n va fer l'aprovació provisional amb un ampli suport del plenari.
0: Gràcies. I canvi d'aplicació per pagar la zona blava i verda a Calella, Sergi.
2: Canvis en el pagament de la zona blava i verda de Calella a través de mòbil. A partir de dimarts vinent 2 de juny s'haurà de fer amb l'aplicació Movis, gratuïta i disponible tant per iOS com Android. Substituirà la Parcare, operativa a la ciutat des del 2018 i amb la qual s'han expedit més de 2 milions de tiquets digitals. El canvi no comportarà cap cost afegit per als usuaris, que continuaran pagant exactament la mateixa tarifa que el parquímetre. Ho explica el president de GESBIA i tinent d'alcaldia de mobilitat, Sofian Larussi.
11: GESBIA assumeix el cost del servei de l'aplicació Movis, per tant, tindrà el mateix cost que el tiquet obtingut en el parquímetre, sense cap cost addicional per l'usuari. Teníem clar que això no havia de repercutir en l'usuari i per això GESBIA assumeix aquest cost.
2: Fins la setmana vinent es podrà continuar utilitzant Aparcare. L'aplicació ve registrant alguns problemes de funcionament en les últimes setmanes i en previsió a la supressió de la plataforma de pagament. Amb Movis es mantindran totes les funcionalitats i avantatges que han enganxat els usuaris. La principal és pagar només pel temps real d'estacionament, sense haver de calcular-lo abans ni perdre diners si es marxa abans del previst.
11: Passa que moltes persones arriben a Calella i agafen un tiquet d'un parell d'hores per fer una gestió determinada i al final es queden 15 minuts, mitja hora. Doncs el temps restant ho poden recuperar. Hi ha una devolució immediata i l'usuari pot recuperar els diners que havia invertit en aquest tiquet, cosa que amb el parquímetre físic no es pot fer.
2: A través de Movis també es podran fer altres gestions, com ampliar el temps d'estacionament, anul·lar denúncies per no disposar d'etiquet o haver superat el temps autoritzat i consultar l'historial d'etiquets des del mateix mòbil.
0: I a Palafolls, l'escena 9 tanca l'edició 2026 amb un rècord de 1.250 espectadors. Melina.
3: El cicle de teatre Escena 9 ha tancat aquest cap de setmana la seva edició 2026 amb un balanç molt positiu. Segons les dades recollides, la participació ha experimentat un creixement notable. L'any 2025 el cicle va treure unes 1.000 persones i enguany la xifra s'ha enfilat prop dels 1.250 espectadors. L'èxit d'aquesta edició s'explica en gran part per la gran acollida de propostes musicals. Destaquen especialment el concert de Rock Strings, que va aconseguir exaurir totes les localitats, i també altres actuacions. Així mateix, el públic familiar continua sent un dels pilars del cicle, mantenint una audiència molt fidel que ha registrat una mitjana de 100 assistents per funció. Des de l'àrea de cultura també s'ha volgut posar en valor la resposta positiva a formats més innovadors o arriscats, com ara el Teatre Fòrum, amb la companyia palafollenca La Quarta Finestra, així com en el concert En el Azul. Amb la mirada posada en el futur, l'organització ja ha confirmat que l'any vinent es mantindrà l'estructura actual, que tants bons resultats ha donat. Així, la programació tornarà a comptar amb 8 activitats al teatre i una sortida cultural a Barcelona.
0: Seguim encara en cultura. La festa Binafelindi, organitzada per l'associació d'ajut humanitari GA21, permet recaptar un total de 6.204 euros. Ràdio Canet.
12: Amb aquest import es podran finançar 124 beques escolars d'un centre educatiu de la comunitat religiosa de Santa Anna, ubicat a la localitat índia de Raviparu. Un total de 301 persones no es van voler perdre la festa solidària Binafelindi d'enguany. Ja fa 23 anys que aquesta celebració s'ha convertit en una cita ineludible del calendari solidari de Canet. Una festa que barreja quatre factors: solidaritat, bon menjar hindú, balls de Bollywood i una tòmbola. En total es van recaptar 11.732 euros i després d'arrestar totes les despeses, la xifra que els queda és de 6.204 euros. Amb aquests diners es podran finançar 124 beques escolars. Aquest és un dels projectes que desenvolupen a la Índia en un centre escolar que el 2023 estava a punt de tancar les seves portes, però gràcies al finançament a través de les beques escolars que cobreixen el 50% del cost d'un curs per alumne, continua oberta i atenent l'alumnat d'aquesta regió.
0: I en esports, punt i final del sènior femení del Club Esportiu Escola de Bàsquet Tordera, Marc.
1: Sí, el CEP Tordera va emetre la setmana passada un comunicat oficial on anunciava el final de cicle del seu actual equip sènior femení, que justament ahir, a la tarda, va tancar la temporada a la categoria de Supercopa amb l'últim partit de Lliga a casa. Aquesta decisió marca el final d'una època daurada pel bàsquet femení del poble. A través de les seves xarxes socials, l'entitat va expressar que es tracta d'una mesura molt dolorosa però coherent, acordada de manera conjunta entre les pròpies jugadores, els entrenadors i la junta directiva del club. Algunes de les jugadores han fet història amb l'entitat i han portat el nom de Tordera arreu del país, com les tordarenques Marina Serra i Anna Espígol, la gironina Júlia Joventeny i la blanenca Thais Morales. Els arguments esportius avalen aquesta afirmació, ja que en la seva trajectòria recent, el conjunt tordarenc va assolir l'ascens fa 3 temporades enrere a la Lliga Femenina 2, que és la divisió de bronze del bàsquet espanyol. A més, el prestigi i el nivell del projecte el van consolidar de manera notable en esdevenir el filial de l'equip professional de l'Espar Girona durant una temporada, una aliança històrica que va vincular directament l'entitat amb un dels grans referents del bàsquet femení europeu, on algunes jugadores van poder jugar amb l'equip professional del Girona. Malgrat el tancament d'aquesta etapa a la màxima categoria competitiva del bàsquet català, com hem dit abans, a Supercopa, el CEP Tordera ha volgut llançar un missatge també tranquil·litzador de cara al futur, assegurant que la base seguirà funcionant a ple rendiment. La cita d'ahir, tornant a l'actualitat, va ser un homenatge emotiu i multitudinari. Moltíssima afició del CEP Tordera no va voler perdre's el comiat de moltes de les jugadores en el darrer partit de Lliga, que van acabar perdent 58-66 contra el femení Sant Adrià, tot i que el resultat va acabar siguent el de menys. A més, l'equip va tancar la temporada salvant la categoria, que era l'objectiu principal. Per tant, aquests 10 anys del sènior femení deixen un llegat inesborrable de 4 ascensos, 2 campionats de segona catalana i un de primera catalana.
0: Moment de fer un cop d'ull al cel. Al Maresme avui ens espera una jornada marcada per l'estabilitat i l'ambient plenament primaveral. El dia ha començat amb alguns núvols baixos i boirines puntuals arran de mar, especialment en punts de litoral i zones properes a la costa, però amb el pas de les hores el sol s'ha anat imposant a bona part de la comarca. Les temperatures es mantenen agradables, amb mínimes suaus durant la matinada i màximes que es mouran entre els 23 i els 25 graus en molts municipis del litoral maresmenc. En alguns punts el termòmetre arribarà als 24 graus amb una sensació tèrmica molt confortable durant el migdia i la tarda. Pel que fa al vent, bufarà fluix de component marítim amb marinada moderada a partir del migdia, un fet que ajudarà a suavitzar la temperatura a tocar de mar. La situació marítima serà tranquil·la, amb mar arrissada o marejola a la costa. No s'esperen precipitacions al llarg del dia i l'ambient es mantindrà estable durant el vespre amb intervals de núvols baixos. Això pel que fa a la previsió del temps d'aquest dilluns 25 de maig del 26. Nosaltres ara farem una petita pausa i quan tornem, recordeu que a les 3:30 farem la secció de les xarxes socials. Avui des de Malgrat també parlarem amb en Martí Sala, que el tindrem als estudis de Premià d'aquí a una estona. També farem la secció de cuina amb la nostra xef de cuina saludable, la Txell Rubio, que entrevistarà en Marc Tresserres des de Tordera, també d'aquí a una estona. I finalment acabarem amb la tertúlia esportiva per parlar de l'actualitat del futbol, del bàsquet i també d'altres disciplines, també conduïda per en Marc Tresserres i amb la participació d'altres col·laboradors i locutors de l'Ona Maresme. Tot això ho tindrem d'aquí a 3 minuts a l'Ona Maresme. Fins ara.
13: La xarxa de comunicació local.
14: Ràdio Tordera. La Particel·la. El programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
15: A Pitu i Loli Artesans, les ceràmiques transformen un espai de calma, creativitat i relaxació.
16: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix. Amb tallers per a totes les edats.
15: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
16: Pito i l'oli artesans. Fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
17: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
18: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
19: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
18: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera directament.
19: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
20: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
13: La xarxa de comunicació local.
21: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
22: Ha arribat el moment del repàs a les xarxes socials. Avui des de Malgrat, Javi, bona tarda.
6: Bona tarda, Gemma. Què tal?
22: Molt bé. Com va aquest dilluns laborable, en aquest cas doncs, a Malgrat i també a Premià i a molts altres municipis, també?
6: Doncs bé, anem amb energia i per encapçalar aquesta nova setmana aquí a l'Ona Maresma i, si vols, Gemma, comencem destacant el tuit de la comarca.
22: Som-hi.
6: Vinga, doncs en primer lloc destaquem que l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, es postula amb il·lusió per a un futur mandat de cara al 2027, posant en relleu la importància de l'experiència, la gestió eficient i la necessitat d'una convivència cívica exemplar enfront de la crispació mediàtica, reivindicant el compromís del seu equip amb la ciutadania davant els reptes del futur del municipi. Ho ha dit això a l'entrevista que li han fet a Ràdio Pineda, on també ha afirmat, això sí, que deixa la decisió final al partit.
22: Molt bé, això pel que fa al Maresme, en clau internacional, què destaquem?
6: Doncs marxem cap al Congo, perquè el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo s'accelera. L'Organització Mundial de la Salut ha elevat el nombre total de casos sospitosos fins a 900, després de confirmar-ne un centenar de nous. En una última actualització publicada dissabte, el Ministeri de Salut del país va indicar que l'epidèmia ja ha causat 204 víctimes mortals. A més, Metges Sense Fronteres alerta que la falta de tests de diagnòstic impedeix saber la xifra real, que podria ser molt superior. Denuncien que la guerra i la violència frena també l'arribada d'ajuda i que està expulsant els sanitaris i fa impossible el rastreig dels contactes. El país va declarar un brot d'Ebola el 15 de maig causat per la variant del virus Bundi Bugio, relativament desconeguda. Això ha fet que no s'hagi pogut diagnosticar i frenar més aviat, ni tampoc té cap vacuna ni tractament específic. La taxa de mortalitat és del 50%.
22: Molt bé, i el tema curiós del dia?
6: Doncs mira, el tema curiós és que científics d'arreu del món han descobert 1.121 espècies marines en un sol any, cosa que representa un 54% més respecte a les 886 de l'any anterior. Aquesta acceleració en el descobriment de noves espècies oceàniques significa doncs, un pas molt important en els esforços per documentar la vida dels oceans del món i també poder protegir aquesta fauna. Entre els descobriments destaquen la quimera, una nova espècie de tauró fantàstic fantasma aparent llunyà dels taurons i les rajades del mar del Corall, també un cuc simbiòtic de les muntanyes volcàniques submarines del Japó que viu dins d'un castell de vidre, també una esponja carnívora o un cuc de cinta amb unes toxines que s'estan estudiant pel tractament de l'Alzheimer i també l'esquizofrènia. Déu-n'hi-do.
22: Déu-n'hi-do, quantes espècies noves que s'estan descobrint. Vaja, algunes doncs, beneficioses per tractar algunes malalties, eh?
6: Mm, i tant, i tant. El que passa és que a mi em fan una miqueta de por, eh, aquestes criatures. Jo també
22: sí,
6: t'ho he de dir, eh?
22: Ja només pel nom ja comencen a fer por. A veure, anem a conèixer la pregunta del dia. Doncs va, som-hi, què estem preguntant avui?
6: Doncs avui estem generalitzant aquesta pregunta que jo m'he fet aquest matí, si és que us fan les por les criatures del fons marí. I tenim tres opcions. Un clar sí, em fan molta por. Tenim el no em fan gens de por. O també depèn de la seva mida. Perquè, clar, una cosa és un cuc simbiòtic, però després, si et trobes el calamar gegant a l'oceà, no sé jo si tindreu el cor fort per aguantar-ho, eh?
22: A mi em fan por les meduses.
6: Les meduses et fan por?
22: Sí, molta. Mm. O sigui, és pànic veure una medusa i sortir corrents, perquè, clar,

0: dia. Gràcies i ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
1: Fins ara.
0: El jove creador Martí Sala estrena el pròxim 27 de maig el curtmetratge La Flama al cinema L'Amistat a Premià de Mar. A més, també impulsa la seva novel·la Tot, una història intensa i emocional que barreja sarcasme, drama i reflexió sobre l'amor, la culpa i la necessitat d'explicar allò que no es va dir a temps. Martí, benvingut a Premià Mèdia. I què tal? Com estàs?
2: Moltes gràcies. Bé, molt bé. Cansat, però bé. Amb molta il·lusió d'estar aquí i moltes ganes de presentar aquest esdeveniment de la setmana que ve.
0: Com dèiem, estrenes el 27 de maig, La Flama, el curtmetratge, el cinema L'Amistat. Com estàs vivint aquests dies previs a l'estrena?
2: Amb bastant d'estrès perquè intentes publicitar-ho, intentes que la gent descobreixi alguna cosa que piqui el coquet, però no massa, perquè encara es mantingui una mica l'intriga i, per tant, l'interès. I amb el director de producció, el Didac Meia, estem intentant ara perfilar els últims detalls ja de tot plegat per la projecció.
0: Explica'ns una mica, sense dir massa, no? Però quina història hi trobem en aquest curtmetratge?
2: En aquest curtmetratge hi trobem la història de la Jana, una noia que bàsicament viu submergida en el laberint i amb el son de la burocràcia que tan bé coneixem els occidentals, per dir-ho d'alguna manera. I bàsicament té un objectiu molt clar, que és estar en el present, estar sentint el que té just davant, i ho té molt difícil perquè té conflictes amb la parella i problemes burocràtics pendents de solucionar. I llavors el curt ens parla una mica d'aquest infern i d'aquest intent de posar ordre i, sobretot, d'estar en pau amb si mateixa, de la Jana.
0: Hi ha alguna vivència o alguna emoció personal que puguem trobar al darrere d'aquesta història?
2: Jo crec que qualsevol premenent que vingui a veure aquesta pel·lícula se sentirà profundament identificat o identificada amb el que veurà i patirà un petit atac d'estrès en premi final que li serà molt agraït.
0: Quin tipus de cinema t'interessa fer? Explica'ns una mica, doncs, el cinema que t'agrada.
2: El cinema que m'agrada o el que m'interessa fer? A veure, perquè a vegades no és el mateix.
0: Clar, primer el que t'agrada.
2: El que m'agrada. El que m'agrada és gairebé tot. Gairebé tot. Sempre que tingui alguna cosa que m'enganxi. A mi m'agrada molt anar a veure Titanic quan fan la reposició al Fenòmena i m'agrada molt anar a veure El Séptimo Sello quan la posen també al Fenòmena o a la Filmoteca. Els descobriments més interessants poden estar tant en el cinema mut com en un blockbuster dels 70. I d'aquest any, de moment, m'està encantant el cinema que ens ha presentat directors com... Bé, el nom ara no el sabré dir, però directors com els que ens venen de Palestina amb la meravellosa Todo lo que fuimos, però també m'ho vaig passar força bé veient, per exemple, Proyecto Salvación. És a dir, crec que bon cinema podem trobar-lo a qualsevol banda. El que m'interessa fer a mi, normalment no és que m'interessi un tipus de cinema per fer, sinó que trobo una idea que m'atrau i a través d'anar desenvolupant-la, preparant-la i fent-la, m'adono de com ha de ser i quin tipus de cinema ha de fer. Sense anar més lluny, L'Origami, que també el vaig presentant aquí, en aquesta mateixa taula, fa 3 anys, gairebé exactes, i que també es va estrenar a L'Amistat, era un curtmetratge molt diferent a La Flama. L'Origami era un curtmetratge on hi havia molt de diàleg, que hi havia flashbacks, que hi havia molta introspecció, i La Flama, en canvi, és un curt sense diàlegs, que té un sol protagonista, una sola protagonista, i molt més dinàmic, molt més ràpid. La Flama era en 27 minuts, aquest no arriba als 15. Així que amb cada pel·lícula, Les Nenes del Carmel era molt diferent, que vam fer també amb la Caroline Mignot, amb cada pel·lícula trobo una manera nova d'explicar, encara que soni molt pretensiós, la història que hi ha dins d'aquesta idea.
0: Què t'agradaria que el públic s'endugués un cop hagi visualitzat aquest curt?
2: Clar, quan fas un curt, el primer que t'agradaria que s'endugués al públic és la sensació de no haver perdut el temps, perquè explicar-te en 15 minuts és molt difícil, i sovint és fàcil que el públic pensi, per això em fas venir? I, per tant, el primer neguit és que això no hi sigui. L'altra cosa que m'agradaria que s'endugués és una sensació plaent, però una mica, com dir-ho, agradolça. perquè és el gust que vull que tingui aquest curt, que et deixi amb una mica de l'estil feel good movie, però amb la sensació també d'haver patit una miqueta, ni que sigui. No és un curt d'aventures i prou, per dir-ho així, no?
0: En paral·lel a aquest projecte en tens un altre, també doncs, molt important, que és un llibre. De seguida en parlarem d'aquesta novel·la, però abans deixa'm també comentar, tu pateixes a Covid persistent, clar, i trobem una

0: persona que està doncs, presentant un curtmetratge i impulsant una novel·la. És molta feina. Quin és l'equilibri que trobes entre gestionar com et sents, com et trobes amb tot aquest volum de feina que també tens?
1: La veritat és que és bastant complicat. És bastant complicat perquè el desgast, tant intel·lectual com físic, em passa molta factura. I en totes dues coses n'hi ha molt d'una cosa i l'altra. El que passa és que amb la novel·la, com que l'escrius assegut, per poc que gestionis una mica bé les coses i ja t'ho pots muntar una mica, no? Amb el curs sí que és diferent. El que passa és que quan vam rodar La Flama l'estiu passat, la protagonista i pràcticament l'única actriu, de fet n'hi ha una altra que és la Roser Mateo, que surt un momentet, però la protagonista és la Blanca García Lladó, i des d'aquí li envio una forta abraçada perquè la feinada que fa ella sola és impressionant. Aguanta el curt ella soleta i passa per totes les emocions imaginables. Deia que la Blanca García Lladó té una germana que també ha passat per una situació semblant a la meva, i llavors, des del primer moment, hi havia una empatia molt forta cap a aquell meu cas per part d'ella, i la resta, com deia el director de producció, és el Didac Meia, que qui el coneix sap que posa per davant de tot l'ètica i fer-ho tot de la manera més humana possible, i ja es va muntar un rodatge molt pensat de manera que a mi em fos assequible. Jo tenia una butaca on podia seure, un sofà, de fet, i des d'allà tenia la meva pantalla i m'aixecava les vegades imprescindibles, que van ser moltes menys del que podrien haver estat. Es tracta també de convèncer, explicar, fer entendre al teu entorn que tu, per més cansat que estiguis, segueixes sent tu, segueixes sent igual de vàlid, segueixes sent una persona que pot, que és competent amb les seves coses i que, per tant, aquesta malaltia no sóc l'única persona que la pateix, n'hi ha d'altres, inclús de més greus, que també demana visibilitat, però que és convenient que s'entengui que la feina no és incompatible amb aquestes malalties i aquestes situacions i que només necessitem una miqueta d'ajuda.
0: Doncs ara sí, parlem de la novel·la Tot. Explica'ns també com neix aquesta història, de què va aquest llibre.
1: Aquesta història neix el 2016, quan vaig començar-la a escriure. De fet, el primer paràgraf diu, és cert tot el que s'hi diu en el primer paràgraf. La resta no, la resta ja vaig inventant-me coses d'aquí d'allà, però neix de la necessitat d'explicar una cosa, realment, i que no trobava altra manera d'explicar-la que escrivint. Vaig començar el 2016 i vaig acabar el 2023, i el que sí que és veritat és que quan vaig acabar la novel·la, ja la vaig acabar, ja feia anys que escrivia pel gust, per la felicitat, per l'orgull d'acabar una història que creia que funcionava i que caminava sola perquè havia trobat altres maneres de sortir-me'n. Però a grans trets surt d'una depressió molt forta que jo vaig passar per una crisi amb certa persona, amb una història de molt mal resolta, aquests drames del primer món que tant ens agraden. I bàsicament la novel·la el que fa és explicar com va anar, què va passar, i una mica, i ho diré sense embuts, i una mica el meu camí cap al descobriment de les no monogàmies. I a partir d'aquí neix la història Tot, que es diu Tot perquè en el llibre es repeteix diverses vegades vull explicar-t'ho tot. I és una història que pretén ser simpàtica, entretinguda, amb moments de drama bastant intens, bastant dur, però també molt esperançadora, molt, molt, molt esperançadora, i que l'han llegit de moment 7 persones, a 6 ha agradat molt i a una no tant, però les 6 que han agradat molt l'han recomanat moltíssim i m'han transmès unes bones vibracions que em fan pensar que pot agradar.
0: Què et resulta més fàcil, expressar-te a través del cinema o a través de l'escriptura?
1: Bona pregunta. Saps què passa? Que el cinema, a diferència de l'escriptura, demana tenir un exèrcit a favor teu, de manera que no ho puc fer tan sovint com l'escriptura i, per tant, no puc fer una avaluació justa. Però si jo pogués escollir, potser triaria cinema, tot i que l'escriptura la practico cada dia. Avui mateix, abans de venir, estava llegint, ahir vaig acabar un llibre, avui n'he començat un altre, i m'encanta també escriure novel·les, ara estic escrivint una altra, de fet, i tant escriure com fer cinema són coses que m'apassionen, potser pel simple fet que m'agrada molt explicar històries.
0: Parla'ns també una mica de la rebuda que està tenint doncs, aquesta campanya de suport a Quòrum Llibres.
1: Sí, això és perquè Quòrum és un editorial que ha tingut l'amabilitat d'oferir-me un tracte, que és que si arribo a les 205 reserves abans del 8 de juny em publicaran la novel·la. Així que convido a tota l'audiència a que entri a la pàgina de Quòrum, busqui la meva novel·la que es diu Tot, llegeixi el tastet que hi ha posat i si li convenç, em faci un copet de mà, que ho agrairé moltíssim.
0: Totalment. Martí, alguna cosa més que vulguis afegir, ja sigui de la novel·la, del curtmetratge, que ens haguem pogut deixar de comentar?
1: Que convido a tothom qui ens estigui sentint a venir el 27 de maig, dimecres que ve, a l'Amistat, a veure un curt que és ràpid, dinàmic, entretingut, amb un muntatge frenètic, però amb un final molt satisfactori, que convida a la reflexió i a la pau mental i que us deixarà molt bon gust.
0: Molt bé, doncs Martí, moltes gràcies per l'entrevista i ens veiem aviat.
1: Fins ben aviat, gràcies.
0: Molt bé, seguim avançant i ara és moment del tal dia com avui amb en Marc Tresserres. Marc, bona tarda, com estàs?
2: Hola Gemma, bona tarda. Molt bé, de dilluns.
0: Molt bé, de dilluns, no?
2: Sí, totalment. Nosaltres, a diferència d'altres llocs que tenen la sort d'estar de festa, estem aquí, sí. Però com que fer ràdio ja ens agrada, no hi ha cap problema.
0: I tant, Sant Vicenç de Montalt, per exemple, té festa avui.
2: Ara,
0: és en Martí.
2: Ara, digueu.
0: Però la resta no és festiu, no, gairebé, a la resta de pobles?
2: És més a la zona de Barcelona, oi?
0: Ah, sí, pot ser.
2: Sí, sí, a Girona tothom treballa també.
0: Sí, sí, sí, sí, vaja, alguns pobles tenen festa, d'altres no. Nosaltres, en aquest cas, estem aquí al peu del canó i comencem felicitant. Avui, de qui és l'aniversari, Marc?
2: Doncs, mira, només en destaquem un, i jo crec que és molt conegut, potser pel nom no tal, si us dic Michael Myers, que és un actor i comediant, però si et dic que és la veu de Shrek, com et quedes?
0: Ah, sí, i tant. Jo pensava que era el senyor de les salxitxes.
2: Qui? Michael Myers?
0: Oscar Myers.
2: Ah, no, doncs no és un altre. No el coneixia aquest, que has dit tu.
0: L'Oscar Mayer, les salxitxes, els Frankfurts...
2: No, vaig a buscar-lo, a veure.
0: Ostres,
2: quina cara fa aquest home.
0: No sé si... No, és que la cara no la conec.
2: Ah, no, perquè, bueno, és que... Bueno, sí que surt la cara, també. És un senyor amb bigoti, pel que veig. Però sí, home, ja està clar la marca de Frankfurts, i tant.
0: I tant. A veure, avui doncs, també és el dia d'algun esdeveniment o d'alguna cosa.
2: Doncs mira, se celebra el dia bàsicament d'Àfrica, de tot el continent africà, i també és el dia internacional de les taques a la pell, bàsicament per fer-ne, donar-ne, més ben dit, visibilitat i educar sobre la prevenció, promoure'n el diagnòstic ràpid i desmitificar doncs, les marques a la pell i algunes coses que es diuen d'elles.
0: Molt bé, doncs avui és el dia d'Àfrica i també el Dia Internacional de les Taques a la Pell, un dia curiós. Més coses, què passava tal dia com avui?
2: Doncs anem fins l'any 1977 i s'estrena la famosíssima pel·lícula La Guerra de les Galàxies, Star Wars, on el director i creador de la saga, George Lucas, aquí l'escoltem de fons, mítica d'aquesta banda sonora.
0: Que va...
2: Ara, pugem-la, sí. Brutal. Va combinar influències de western, cinema japonès, d'Akira Kurosawa i aventures espacials clàssiques, i amb tota aquesta barreja, més els personatges destacadíssims com Luke Skywalker, Darth Vader, la princesa Leia a la saga, es va convertir en un fenomen cultural i comercial i, de fet, un dels més importants de tota la història del cinema. Gemma, no sé si has vist alguna de les pel·lícules, tu? Ai.
0: Potser alguna escena... Com a molt, si m'apures, alguna escena hauré vist de passada, perquè algú l'estaria mirant, però no sóc gaire fan d'aquestes pel·lícules, Quan n'hi ha moltes, no?
2: Uf, no et sabria dir quines. Aquí hi ha gent, no sé si els nostres companys hi ha algú que sigui molt fan, jo no ho sóc, però me n'he vist un parell. Ara fa molt que no, però mira, ara l'he vist i he pensat abans, ostres, doncs me'n posaré alguna quan tingui temps, per què no, a veure què tal. De fet, ara el cinema crec que se n'està duent a terme de pel·lícules de Star Wars.
0: En Chewbacca és de la Guerra de les Galàxies.
2: Ai, m'has enganxat. Veus com no sóc tan fan?
0: És aquell personatge que és pelut.
2: Sí, no, sé quin dius, el que crida, que no parla, bàsicament.
0: Exacte, és com un animal.
2: Sí, exacte. Ah, no, mira, ara, perdona, fan al cine El Senyor dels Anells. És a dir, que fan una repetició d'alguna de les pel·lis clàssiques. De fet, en fan dues alhora, per promocionar també tots els seus fans. I això mateix, no, però no de Star Wars, que potser en faran, segur.
0: Segurament que en faran. Més coses avui, doncs, que també que hem de recordar, també.
2: Home, doncs mira, ho he fet diferent aquest cop, Gemma, amb l'efemèride musical avui, perquè ja estic avançant-me amb una efemèride que podem dir posteriorment tots els anys que vindran, a partir de l'any que ve, i és que ho canviaré dient que tal dia com avui, però d'aquest mateix any, 2026, aquest divendres i dissabte, 23 i 24 de maig, va venir a cantar a l'Estadi Olímpic de Barcelona Bad Bunny, el cantant sud-americà, que a mi em van dir fans seus que ells havia vingut a cantar, però típics bolos aquests petits, només en hotels, en locals, bars o restaurants, a la zona de Tarragona, doncs es veu que Bad Bunny havia vingut fa 10 anys enrere.
0: Sí, sí, sí. Ja, sí, és veritat que havia vingut, però com a locals més petits, no?
2: Sí,
0: fa molt de temps.
2: Exacte, per això mateix, i a mi em va sorprendre molt, i vaig dir, ostres, doncs, quan ho he vist, dic, home, ho explicarem, perquè ara ja Bad Bunny ha agafat una fama impressionant, i vaja, és que suposo que qui tingui xarxes socials, bé, no tothom, però potser molta gent ja sap que aquest cap de setmana el Conillet Dolent ha estat a Barcelona cantant dos dies, i que ho ha petat.
0: De fet, tinc un fan de Bad Bunny que ha assistit al concert d'aquest passat dissabte. Avui tenim l'honor d'entrevistar, bueno, d'entrevistar-lo, de parlar una mica amb en Joan Sisa. Joan, bona tarda.
3: Hola, bona tarda, què tal?
0: Molt bé, i tu com va anar el concert?
3: Doncs pues molt bé, una experiència molt, molt guai, la veritat.
0: Què és el que més et va agradar?
3: Jo crec que la posada en escena va ser espectacular, amb les altres escenaris, les llums...
0: Tu que,
3: sí,
0: que et dediques, no, una mica, doncs, a tot aquest tema de doncs, a, com bé parles, no, de les llums, el so... Mm-hmm. Què creus que té més mèrit?
3: Jo crec que el que té més mèrit és que hi havia moltes llums i donava un ambient molt guai, saps? I a més hi havia làsers també...
0: I també van repartir com unes càmeres
3: això,
0: de fotos.
3: Això va ser, és el que t'anava a dir, també va ser molt guai perquè és com que, bueno, el que fan clàssic molts artistes de posar polseres, ell ho va fer amb càmeres de fotos i va molar molt, saps?
0: Marc, tens alguna pregunta per en Joanet?
2: Sí, que el directe, què tal? Perquè jo he anat de concert alguna vegada i a l'Estadi Olímpic és enorme, éreu 60.000 persones, tu, una d'elles. Què tal a la veu de Bad Bunny en directe?
3: Pues la veritat és que em va sorprendre bastant, bastant, perquè jo que notés no portava gaire autotune, per no dir res, òbviament alguna correcció portava, però no és el típic efecte autotune que es nota molt, saps? I també la primera part, sobretot del concert, que va fer més tota la música salsera i coses així, que és el seu últim disc, pues tots els músics eren en directe i tal. Sí, que bastant, bastant bé. A nivell musical i nivell veu, superbé.
2: Cançó preferida?
3: Pues no sabia, no sabria dir-te, eh?
2: O bueno, del concert en general, molt...
3: De bat, buah, és que, no sé, a mi Nueva York, des que la va treure, m'agrada molt.
0: A mi m'agrada molt Baile Inolvidable.
3: Baile Inolvidable, m'agrada bastant, sí. Sí, sí.
0: Molt xula, aquesta.
3: Sí, aquesta, i amb concert, en directe, amb els músics i tot, va molar bastant, també.
0: Mm. En Bad Bunny ha fet com un gir
3: aquesta,
0: de...
3: Aquesta.
0: Aquesta és el Baile Inolvidable, no?
3: Aquesta és el Baile Inolvidable.
0: No sé, a mi em dóna la sensació que Bad Bunny... O sigui, ara ja tancarem, aquest espai improvisat, però ha fet com un gir de 360 graus. Al principi era molt criticat, deien que era una persona molt masclista per les seves lletres, no el tenien tan idolatrat com ara. Ha fet com un canvi que no sé si és per la música o...
3: A veure, també és veritat que ha passat de fer, sobretot el seu primer disc, que era full trap, i després es va passar més al reggaeton duro i tal, ha passat a fer això, a fer el que estem escoltant, saps? Que és salsa i son i coses més de la seva terra, saps? Llavors és un canvi molt gran i a nivell de seu de producció musical és un canvi enorme, saps?
0: I la seva nòvia és la Gabriela o no? Perquè és que a mi em va sortir a l'Instagram que tenia una altra nòvia.
2: Quina Gabriela?
0: Titi me preguntó. La Gabriela, claro. És la seva primera nòvia que té fins i tot una cançó, no? Que diu com que s'hauria de...
3: És aquesta, la cançó.
0: Ah, és aquesta.
3: Claro,
0: ah,
3: aquesta.
0: Vale.
3: És aquesta. I no sé, a veure, jo que sàpiga jo la història és que ho van deixar, va fer un disc molt, molt duro, que és el de Nadie sabe lo que va passar... Ai, no, sí, Nadie sabe lo que va passar mañana,
0: vale,
3: que és el penúltim disc, perquè és molt duro i es passa molt, la veritat.
0: Vale.
3: Se la diu cada barbaritat. I llavors després...
0: I Titi me preguntó, és d'aquest àlbum?
3: No, és d'un altre, és de l'anterior. Però Titi me preguntó, crec que estaven junts, saps?
0: Uf, pues a mi no m'agradaria gens que el meu nòvio fes una cançó dient Titi me preguntó si tengo muchas novias.
3: De fet, diu, me gustan mucho las Gabrielas.
0: Ah, veus?
2: Clar, és que Gemma.
0: Tenen missatges, les cançons.
3: És aquesta.
0: Aquesta és la de Titi, sí. Molt bé, doncs 30 segons per arribar a 57, Joan, gràcies, i Marc Tres Serres, gràcies també. Fins
2: només,
0: ara.
2: Només d'una... una última dada, i és que va actuar també Bat Guial, va sortir, va fer una actuació juntament, que sé que a tu t'agrada, Gemma.
3: I comentar... Brian Myers també.
2: Exacte, exacte. I només començar, una cosa que a mi voldria destacar, és que Bad Bunny va començar amb un vídeo de dos nois parlant en català.
0: Ah, molt bé.
3: Això sí, també.
0: Ah, veus que bé. Ara sí, se'ns acaba el temps, eh? Marc, gràcies, Joan, gràcies.
2: Adéu.
0: Fins ara. Passen 3 minuts a les 4 de la tarda i tot seguit el que fem, com sempre a aquesta hora, és remenar entre els arxius de la comarca. Jordi Prats de Valls, bona tarda. Què ens expliques avui?
4: Hola, Gemma, sorpresa.
0: Ai, ostres, Melina, m'has pillat, eh? És dilluns. Avui és dilluns.
4: Avui és dilluns.
0: Clar, clar, totalment, totalment. Doncs discúlpa'm, eh?
4: Doncs cap problema.
0: Melina, què ens expliques avui?
4: Doncs mira, avui, com ja ha passat en altres ocasions, amb la Fira del Ram de Tordera com a exemple, normalment els diaris, quan s'acosta una data d'un esdeveniment important a la comarca, li dediquen diferents articles en diferents dates. És el cas, per exemple, del que avui parlarem, però l'any 1997. Era una xifra rodona d'aniversari per un aplec de la Sardana que en aquella data celebrava els 70 anys. Estem parlant de l'aplec de la Sardana de Calella, un dels més antics. Aquell cap de setmana, l'aplec de Calella va reunir cap a 2.000 persones, tot i que el temps amenaçava pluja. Durant la tarda i el vespre del dissabte, el passeig de Manuel Puigverd va ser l'escenari llavors d'una novetat. El concert de música de cobla, amb la cobla marinada i de la tradicional ballada de sardanes. L'endemà, els sardanistes es traslladaven al Parc del Mau, on matí i tarda van formar rotllanes al so de la música de les cobles mongrins, Ciutat de Calella, la Juvenívola de Sabadell i la Principal de la Bisbal. Al migdia, l'obligada pausa per dinar, com cada any, força gent muntava taules i cadires que portaven de casa per l'hora de l'àpat. Tot i que la majoria dels comensals duien les seves postres, encara els esperaven més avançada la tarda el pastís gegant de la 70a edició d'aquell any, amb prop de 2.000 racions. Els 70 anys de l'aplec més antic de Catalunya arribaven quan encara quedava el regust del comiat de Calella com a ciutat pubilla de la Sardana a finals d'abril d'aquell 97 i de l'entrega del relleu a Sant Joan de les Abadeses. Tornant a l'actualitat, recordem que en breu veurem una nova edició d'aquest aplec que serà a principis de juny.
0: Perfecte, Melina, doncs moltes gràcies. Ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
4: Fins ara.

0: I moment de posar les agendes sobre la taula perquè de seguida comencem a omplir-les. Marc Tres Serres, què ha de passar aquesta setmana al Maresme?
1: Doncs, Gemma, forces coses. La primera de tot, però, apunta, pren nota, perquè durant tota la setmana es pot donar sang a diferents pobles de la comarca.
0: Molt bé, a veure quins podem anar a donar sang.
1: Doncs mira, primer, ja demà, a Mataró, a l'Institut de les Cinc-Sènies, al carrer Roda Rafael Estrany, a número 62, també a Sant Andreu de Llavaneres, a la Biblioteca Municipal, el dimecres al Masnou, al Centre Cívic Els Vianesos, i llavors ja marxem fins al divendres, que es farà a l'Escola FEDAC de Canet de Mar. Però el cap de setmana, si algú entre setmana ho ha tingut molt malament per feina, que sàpiga que dissabte, a Arenys de Mar, a la biblioteca, a la sala d'actes, també podrà donar sang.
0: Molt bé, doncs això pel que fa a les campanyes de donació de sang que es duran a terme aquests dies a la comarca. Més coses que podem fer aquests dies?
1: Doncs mira, sobretot estarà molt concentrat a finals de setmana i cap de setmana, però sí que és veritat que ja dimecres fins al divendres, qui li agradi el tema esportiu i sobretot de futbol, començarà una nova edició del Torneig Internacional de Pentecosta, una cita esportiva molt consolidada ja, perquè és des del 1983 i que reuneix cada any equips de futbol d'arreu del món, a les poblacions costaneres de Santa Susana, Malgrat i Pineda. Per exemple, això, a tu et toca de prop. No sé si ets gaire futbolera, però potser fent un vermut et pot entrar, no?
0: Sí, sí, i tant. Per què no?
1: No t'hi veus gaire convençuda, eh?
0: Home, no ho sé. A veure, m'agrada el Barça.
1: Vale,
0: per exemple, doncs, i en Lewandowski m'encanta. Doncs, però clar...
1: ja no hi serà, eh? Lewandowski no crec que vingui a jugar, eh?
0: Ja, quina pena, tu. Ja està, ja s'ha acabat la seva etapa.
1: Bé, no el pots seguir igualment.
0: És tan guapo.
1: Sí, ja, això ja m'ho imaginava que anava per aquí. La cosa i no per l'aspecte futbolístic.
0: No, però també és molt bon futbolista.
1: No, sí, tant. Això, cap mena de dubte.
0: És un gran pare de família.
1: Ui.
0: O sigui, és que tot perfecte.
1: Tu no saps si és gran pare de família, crec.
0: Sí que ho sé.
1: Sí, perquè... et dona aquesta sensació.
0: Home, l'altre dia la seva dona, l'Anna Lewandowska, va publicar un vídeo a les xarxes que surt ballant amb la seva filla.
1: Això sí que li agrada molt ballar, sí.
0: I és que o sigui, clar, no el conec personalment, lògicament que no, però el que transmet és a ser un bon tio i un bon pare i bona gent, no?
1: Home, encaixa... Ui, qui hi ha més per aquí?
0: No, que a vegades amb els futbolistes doncs tenen aquesta fama d'anar amb un, anar amb un altre, no? De que no pots confiar en ells. Però és que a mi Lewandowski no em dona aquestes vibes. Em dona vibes de tio fidel.
1: Val, no et veig molt convençuda. No seré jo qui t'ho negui.
0: Molt bé, a veure, va, canviem de tema. Què més podem fer aquests dies a la comarca?
1: Mira, ja dissabte a Alella, passejades guiades al Parc Serralada Litoral, que n'hi ha una vintena programades per aquest 2026, i totes elles doncs es poden dur a terme aquests pròxims mesos, ara que ja fa el bon temps, i una d'elles, com diem, es farà a Alella aquest pròxim dissabte. Per tant, si algú té ganes de muntanya i conèixer més el nostre territori, ja saben que poden anar a Alella aquest cap de setmana per poder-ho viure.
0: Molt bé. A Alella saps que també pots fer?
1: Què pots fer?
0: Un tas de vins.
1: Ah, això m'agrada,
0: A mi també m'agrada el tema de l'esport, les passejades i tal, però imagina't anar a la passejada que ens has comentat, aquestes passejades guiades al Parc Serralada Litoral, i després anar a fer un tas de vins.
1: Jo m'hi sumo. M'hi sumo, sí. I més ara que fa tan bon temps i caloreta...
0: Sí, doncs ja investigarem una mica on es fan aquests tastos, i anem ara al Masnou.
1: Sí, exacte, perquè el dissabte, a diferència de l'Ella, que hem dit que faran aquests passejos guiats per la serralada litoral, el Masnou serà diferent l'activitat, i també per tots els gustos, perquè hi haurà ioga, bany de so i degustació de te, una experiència molt sensorial, molt més tranquil·la, tot i que ja sabem que el ioga té la seva complexitat, però sí que és cert que és un exercici que relaxa molt, i per tant, primer, sessió de ioga, suau, consciència per tornar al cos, llavors el bany de so amb handpan, una immersió acústica per alliberar tensions i trobar la calma ja al cap de setmana, després de tot una setmana de feina, i llavors, parlant de... Ara canviem el vi per un tas de vins per una gema de degustació de te. Què et sembla?
0: Bé, sí.
1: Tampoc ets massa de te,
0: no,
1: eh?
0: No tan bé com el vi, però també de tant en tant el te és bo.
1: Diuen que relaxa, oi?
0: home, depèn del te, perquè hi ha tes que tenen taïna. Crec que el te negre és bastant potent i desperta molt. Clar, crec que el que no porta taïna és la infusió.
1: Exacte. Mm-hmm.
0: Però els tes, déu-n'hi-do, eh? Per exemple, el te matcha,
1: sí,
0: que està tan de moda, és molt més potent que la cafeïna i et posa com una moto.
1: Doncs té xai, que és més suau, i té llana. Ja està,
0: sí,
1: broma dolenta.
0: Sí, crec que... Com? No l'he entès.
1: Res, és igual.
0: No, va, ho vull entendre.
1: No, com igual que el té xai, que és de llana i és més suau.
0: Ah! Home, però mare, aquesta broma és complicada, eh?
1: És molt dolenta, no tocava ara. Digues, Gemma.
0: No està malament. M'agrada anar aquests skills. A veure... què més podem fer, doncs, ara?
1: Anem a Cabrils, però abans de marxar a Cabrils, deixa'm dir l'hora d'on hi ha aquest ioga, que començarà a 8:45 del matí, ben d'hora. Per tant, qui vulgui matinar ho podrà fer, prendre-s'ho en calma, i a més, amb tota la tranquil·litat, crec que és un lloc idoni, es farà a la platja d'Ocata. Per tant, de 8:45 a 9:45, que encara és una hora que no fa massa calor, tota aquesta activitat al Masnou.
0: Molt bé, ara on anem?
1: Cap a Cabrils, també al cap de setmana, perquè durant l'any a la Masia Mas Vives de Cabrils acull retirs de cap de setmana creatius de ceràmica, i també de ioga, tornem al ioga. Per tant, tema manualitat, tema connectar amb tu mateix, meditació, creativitat, i tot això es podrà fer de divendres a diumenge, i els participants, doncs, els inclouran totes aquestes sessions. Per tant, una altra activitat de relaxació i tranquil·litat a finals de setmana.
0: Clar, però si és tot el cap de setmana un retir, no?, que a més fas ioga, però també fas ceràmica, gairebé que aconsegueixes fer, doncs, a tota la coberteria, no?
1: Probablement.
0: En dos dies,
1: sí,
0: a full time, allà fent tasses, gots, plats...
1: Mira, i podem enviar algú, i que, com que em farà tant, si participa un dia o dos, que ens emporti aquí l'Ona Maresma per cadascú.
0: Doncs sí, em sembla bé.
1: Ja està.
0: Aquí, de fet, aquí tenim a premiar una tassa que posa una Maresma.
1: Veus?
0: Per tant, doncs, li ensenyem la mostra i que en reprodueixi unes quantes per tots. Anem ara a Llavaneres, oi?
1: Sí, toca Llavaneres. Dissabte i diumenge hi haurà l'edició del Trofeu Cornudella N3 d'Optimist al Club Natació Albalís. Com dèiem, el cap de setmana, el 30 i el 31, el port acollirà aquest trofeu de regata organitzat per el Club Natació Albalís amb el suport, evidentment, de la Federació Catalana de Vela. Una competició de joves regatistes d'arreu, de tot el territori, i, per tant, és clau aquesta experiència, perquè ells s'ho prendran d'una forma molt competitiva, i vaja, que si vols gaudir de conèixer aquest esport, doncs ja ho sabeu, podeu anar a Llavaneres.
0: Molt bé, i encara tenim una última activitat. Em sembla a mi que avui les propostes estan molt enfocades a mantenir la calma, a no posar-nos nerviosos,
1: sí,
0: perquè ara tenim, doncs, una altra activitat que va en aquesta mateixa línia.
1: Sí, i a Calella serà un mindfulness amb cavalls i autocura al Maresme el proper 31 de maig, això ja, com deia, més el diumenge. Serà el Mas Salvador, que organitza una jornada especial en plena natura que combinarà, doncs, els cavalls, que ajuden, segons estudis científics, a relaxar-se. Pots connectar molt amb aquests animals, i per tant podràs, per algú que ho necessiti, que té estrès o depressió o ansietat, doncs anar-hi, respirar, estar en un lloc tranquil, a la natura, i fer-ho amb aquests animals tan bonics.
0: Molt bé, Marc, doncs això és tot, eh? Aquestes són les activitats que podem fer aquests dies arreu del Maresme. De moment, això és el que ens proposes.
1: Sí, exacte. Jo crec que, home, ja va bé relaxar-se també, no? Ara que comencem la setmana, haver escoltat això, dir, uf, vale, tinc plans pel cap de setmana per poder-me relaxar.
0: I tant, sempre és benvingut. Marc, gràcies.
1: A tu.

0: I moment ara per la secció de cuina amb la coach alimentària i chef de menjar saludable, la Txell Rubio, i el nostre company en Marc Treserres. Avui fem una recepta amb molta energia. Bona tarda, companys.
1: Bona tarda. Sí, estem amb la nostra chef de cuina saludable, la Txell Rubio. Què tal, Txell? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Encantada d'estar amb vosaltres i recordar que avui és el darrer dilluns del mes de maig, així que l'hem d'aprofitar.
1: Sí, exacte, ja tocant l'estiu, i per la recepta d'avui ens portes un producte, bé, un plat més ben dit, molt bo, molt nutritiu, i jo crec que hi haurà moltíssima gent que li agradarà. Què és, Txell?
2: Sí, doncs avui, si em permets, com sempre que fem aquesta frase, doncs avui és cacau i energia, èxit per tot el dia, sobretot pel dilluns també, que és tan important.
1: Sí, exacte, això ens anirà perfecte per acabar d'encarar la recta final d'aquest inici de setmana, perquè el cacau ja sabem que és una font d'energia brutal, i per tant, bé, quin serà el plat d'avui, aquest cacau amb què?
2: Doncs avui recordeu aquella frase de, en castellà és leche, cacao, avellanes i azúcar, doncs que era...
1: Que la de nocilla.
2: Molt correcta. Doncs avui us donaré tres formes, de fet, per poder preparar-la a casa. Super, us encantarà, a mi m'encanta, i és una opció, com sempre, més saludable i més nutritiva, i a més que la fem nosaltres. I segur que amb els més petits i no tan petits de la casa els hi encanta fer aquesta recepta. I com diem, avui teniu cacau amb avellanes i feina amb cúrcuma. La feina us explicaré què és i la farem un altre dia. Però el plat aquest és molt nutritiu si també porta aquesta feina. Així que, si t'assembla, ja podem anar per feina.
1: Doncs vinga, som-hi. Quins ingredients necessitem per fer-ho?
2: Doncs per fer aquesta nocilla o aquesta crema de cacau, què necessitem? Us donaré la recepta per una persona. A partir d'aquí, segons les necessitats i segons el sucre que necessitem cadascun, jo amb els anys he anat baixant la dosis, però també us he de dir que de tant en tant, doncs si li poses més no passa res. Si de tant en tant prens la que compres al supermercat, tampoc passa res, d'acord? Anem a veure, cacau, una cullerada sopera, avellanes torrades, 20 grams, sucre de coco, una cullerada de postre, potser pels més novells en posaríem una de sopera, oli, que seria, com sempre diem, a la OVE, d'acord? Que és l'oli verge o l'oli d'oliva verge extra, aquí posarem mitja cullerada de postre, ja dic, és molt poquet, beguda de civada en aquest cas, segons el que anem a fer, que ara ho veurem. I la canyella, aquí li posem un polsim. Si volem fer una cremeta més exclusiva, podeu posar-li també aquest polsim de sal, d'acord? Què fa la sal? Sempre sal refinada i en aquest cas amb escates, que fa? Sempre eleva el sabor del cacau, però potser pels més petits no ho recomano. Sí, pels adults. Fins aquí?
1: Perfecte, i tant, ja hem pres nota.
2: Sí, ja veieu, anem amb... és un dia amb molta energia. Doncs farem tres en una. Què vol dir tres en una? Tres receptes en una.
1: Vinga, comencem amb l'inici.
2: Sí, prepararem una batedora o un got americà. Aleshores, posarem tots aquests ingredients que hem dit i ho posarem en aquest got. Què volem? Que quedi més líquid? Una beguda? Doncs li posarem una miqueta més d'aigua, li donem el got americà i ja ho tenim. Què fem després? La podem prendre calenta o freda? Recordeu que freda també és una beguda molt bona de cara al bon temps. Que volem un tipus crema? Li posarem menys aigua I més oli, d'acord? Per què? Perquè quedi més espessa, més tipus crema. Uh-huh. Això, els que no l'haveu fet mai, si aneu practicant, veureu quin és el punt i quin és el punt que us agrada a vosaltres. Aquí teniu l'opció de fer-la al vostre gust. I després tenim amb un aparell, potser després ara ho explicarem com a curiositat, posarem aquests ingredients com si fos un molinet i quedarà tot triturat. I aleshores què passa? Doncs que queda com una espècie de crunchy. I el crunchy què podem fer? Ens el podem menjar tal qual o tenim l'opció de posar-lo en un paper de forn, primer al forn ben calent, baixem al forn, quan estigui posem aquest paper vegetal amb el crunchy i aleshores ja ho tenim un moment al forn i quedarà tot això crunchy perquè per una fruita, per un gelat, pel que ens vingui de gust.
1: Carai, sí que hi ha varietats i alternatives per a aquesta recepta.
2: Oi que sí? Aquí us sorprenem el dilluns perquè cada dia podeu fer més cosetes i aleshores així, doncs, què fem? Donar-vos una alegria, oi?
1: Home, i tant, que per cert, Txell, has explicat que es posaria una mica dins del forn, en aquest format de que sigués més cruixent. A quants graus i quanta estona?
2: Sí, molt important, gràcies. Aquí no fa falta que estigui a 200, per què? Perquè se'ns podrien cremar, perquè és una base molt fina. Per tant, ho posaríem a 150, posaríem al foc, 150, 170, però posem el forn quan estigui calent, el tanquem i després posem aquesta farsa que hem fet, aquesta barreja de fruitets, cacau i tal, i la posem amb el paper vegetal, aquest paper sulfuritzat, prèviament amb una miqueta d'oli per sota. Sí? Us l'imagineu?
1: Sí, perfectament.
2: Molt bé. I aleshores res, ni 2 minuts, perquè si no se'ns crema, podeu anar controlant-ho.
1: Val, perfecte. Molt bé, anotat. Passem a l'última part de la recepta i parlarem, primer de tot, de les curiositats.
2: Sí, també us ho volia dir, eh? Més que aquest... abans de passar això, si et sembla, Marc, com sempre, fem aquest emplatat. Jo us he passat la foto, que espero que us hagi resultat així molt mono, perquè aquesta feina, que un altre dia explicarem, què significa? La feina és una espècie, per això és una recepta de fusió, eh? La feina la fan a molts, realment a molts països, a l'Uruguai, a l'Argentina. És una massa que està feta amb farina de cigró, per tant, molt apta per persones celíaques, d'acord? I aquesta, en aquest cas, està feta amb farina de cigró, està feta amb farina d'arròs, molt important, per activar aquestes propietats antiinflamatòries al nostre cos, amb cúrcuma i amb pebre negre. Per això té aquest to més groc. Què farem? Aquesta combinació, direu, dolç, salat, sí, és molt bona i, a més, com el cacau té aquestes propietats que ara esmentarem, fa que sigui una recepta deliciosa, per exemple, aquesta combinació per sortir de casa o per menjar a l'oficina.
1: Això t'anava a dir que és un plat que et pots emportar i sobretot per menjar a mig matí, a mitja tarda, és perfecte. Per cert, ja ara la gent ho podrà veure a les xarxes socials, la foto d'aquesta feina amb aquest format de cor que ens ha preparat la Txell. Anem a les propietats del cacau, som-hi.
2: Sí, les propietats, com sempre, alguna vegada hem explicat que el Moctezuma doncs, prenia molt cacau i era una persona doncs, amb molta energia. Ho deixarem aquí. Aleshores, clar, el cacau ens dona una energia, té moltes propietats antioxidants i això fa que sigui una font de proteïnes i de greixos molt saludables. Les avellanes també, tot el que són greixos, aquests omega-3 que tant necessitem al nostre cos i una energia que ens servirà per tot el dia. També destacar aquest sucre de coco, que és un sucre que no és un sucre refinat. Per tant, aquí direm que tindrem molta aquestes propietats que direm que és una recepta flexitariana, d'acord, i a més, felisteriana, perquè ens fa sentir feliços i a més, amb aquest cor, a tots ens agrada cuidar-nos i que ens cuidin. I primer de tot, cuidar-nos.
1: Home, i tant, que això és lo bàsic i per això també fem aquesta secció, per proposar receptes bones, saludables, per cuidar-nos i per ser feliços, evidentment, que el cacau doncs, té aquest gust tan bo que es pot combinar, ja ho ha explicat la Txell, de tantes i tantes maneres la recepta d'avui. No sé si ens deixem alguna coseta abans d'acabar.
2: Doncs per la canalla, comentar que és una recepta que podeu fer, fantàstica, i sobretot amb això que us deia com a curiositat. Moltes vegades en els tallers que fem de cuina ens aportem una espècie de recipient que és com un molinet però manual, que així treballem els braços, és graciós perquè utilitzem les mans, d'acord? I aquí es trituren tots els ingredients. No és un morter, diríem que és un estri molt interessant. Ja farem la foto per passar-la i que la veiéssiu. I agrada a tothom, grans i petits. Aquí es posen tots els ingredients, vas estirant amb la mà que sembla que facis els bíceps i és molt divertit. I queda tot molt. Quanta més intensitat i més ho fas, més triturat queda. I això fa que els tallers de cuina també siguin més divertits. Per tant, si voleu fer tallers de cuina amb nosaltres, no dubteu de contactar les xarxes a Txell Rubio Cuina i al Som Com Som.
1: Molt bé, doncs claríssim, apuntat per tothom qui vulgui aprendre a cuinar i passar-s'ho bé, sobretot. Ja sabeu que podeu contactar amb la Txell Rubio. Txell, nosaltres posem punt i final a la recepta d'aquest dilluns, a la secció, i ens tornem a veure el dilluns de la setmana que ve. Moltíssimes gràcies.
2: Sí, ja fins al mes de juny. Una abraçada.
0: Som i seguim en directe a l'Ona Maresma. Ara és moment de fer el repàs a la pregunta del dia. Javi, què estàvem preguntant avui a l'Ona?
3: Doncs avui us estem preguntant si us fan por les criatures del fons marí. I Gemma, doncs hem tingut un petit debat a les xarxes perquè, bé, la gent no... tenim diferents punts de vista. Hi ha qui diu que sí. De fet, en concret, un 40% de la nostra audiència ens diu que sí, que els hi fan por les criatures del fons marí. Un 20% és la més valenta i diu que no els hi fa gens de por. I per últim, doncs tenim els més prudents i diu, bé, depèn del seu tamany. Clar, si ens ve un supertauró o un calamar gegant, doncs clar, aquí la gent s'espanta més. I aquí ho indica el 40% de la nostra audiència.
0: Molt bé, a veure els locutors de l'Ona Maresma, Marc Tresserres, no sé si està per aquí. Marc, a tu et fan por les criatures del fons marí?
1: Home, doncs a mi la veritat és que els animals marins els trobo molt fascinants, però sí que m'espanto una mica. Tot i que crec que podria perfectament provar el que fa, bueno, el que ha fet diversa, molta gent, que és o banyar-me amb taurons o tenir també al costat dofins o el típic tauró balena que vas al sud-est asiàtic, no sé si és aquella zona on pots trobar-te'l i que hi ha gent que s'hi banya. A mi m'agradaria viure aquesta experiència. Crec que em faria molt de respecte, però m'agradaria molt viure-la.
3: Però et banyaries amb taurons? Tancat amb una garjola o lliure?
1: Bona pregunta. Lliure. Per tant, a priori els que són inofensius.
0: Quina por! Però que estàs boig. Vaya tela.
1: La vida s'ha de viure, només n'hi ha una.
0: Tu, Javi, et banyaries amb taurons també, a mar obert?
3: Mira que m'he informat i sé que els atacs a persones és molt reduït perquè els confonen amb tortugues o normalment ataquen a surfistes, però no sé, jo crec que mai em veuria un cor de posar-me a prop d'un tauró. No sé si és pel trauma de la peli o no sé, és que em fan molt de respecte als taurons, no sé.
0: Home, el cinema...
3: Animal...
0: Digues.
3: És un animal que fa molt de respecte i que,
0: home,
3: bé, no sé com podria reaccionar, no? Però no sé si també les orques també són perilloses, també, més que els taurons.
0: Sí.
3: Però les orques no són d'atacar humans, són més de jugar amb les seves preses, amb els animals, però amb humans no.
0: Hi havia una orca que va matar a la seva monitora.
3: Ostres.
1: Ah, sí, bueno, sí, hi ha un documental.
0: L'orca Tilly.
1: Sí, sí.
3: Hòstia, no me'n recordo.
4: Bueno, aquesta pues orca ja... tenia molt mala llet, eh?
3: Canvi de discurs, llavors. No em banyaria sí. ni amb orques, ni amb taurons, ni res que mereixi més d'un metre.
4: Aquesta és la pregunta. Nosaltres tornem ara mateix. Fins ara.
3: Fins ara.
5: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
2: Seguim avançant. L'associació Eduale impulsa aquests dies a Malgrat el projecte educatiu 321 Agafa la maleta i fuig, una iniciativa vivencial que vol acostar infants i joves a la realitat de les persones refugiades i migrants. En parlem amb la impulsora del projecte i presidenta d'Eduale, Míriam Reina.
3: 3, 2, 1, agafa la maleta i fuig. És un projecte educatiu que convida infants i joves a posar-se a la pell de les persones refugiades, a entendre què vol dir haver de marxar de casa, deixar-ho tot enrere i començar de nou. Per parlar-ne amb més detall, avui ens acompanya la seva impulsora, la Míriam Reina. Bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Bé, per començar, Míriam, com neix aquest projecte?
4: Doncs neix de l'associació Eduale, que som una associació que treballem sobretot en educació. De fet, un dels nostres lemes és Educar sense fronteres, i un dels nostres el nostre projecte principal fins ara estava situat al Líban, on treballàvem en un assentament informal de refugiats sirians, i sempre havíem estat demanant subvencions relacionades amb aquest assentament, fins que ens en vam adonar que sí, que treballar sobre el terreny és important, però treballar tot el que vol dir ser refugiat, tot el que són els desplaçaments, també és important fer-ho des d'aquí, no? I més en aquest moment on el món estan passant tantes coses, i sembla que la manera de solucionar aquestes coses és agafant les armes. Doncs hem de fer cultura de la pau, i una miqueta anava per aquí, per entendre una miqueta què és un refugiat i portar-ho també als infants del poble.
3: Parlem d'un projecte que es defineix com a vivencial, és a dir, que intenta simular una experiència, no?, a la gent que el porta a terme, no?, que hi participa, i tot gira també al voltant d'una maleta o maletes, no?, que funciona com un element simbòlic, no? Com es porta això a la pràctica realment a les aules?
4: Doncs ha sigut tot un tema preparar-ho amb els meus companys, perquè els membres de Duale són profes, la majoria, o educadors socials. Llavors era una manera de dir, vale, com ho portem a l'aula, com els infants els fem entendre que és un refugiat, no? Doncs al final, quan marxes, portes una maleta. Doncs nosaltres fem aquests tallers amb maletes, i depenent d'allà on ho enfoquem, si és a tercer o quart, cinquè o sisè, o l'ESO i batxillerat, doncs utilitzem les maletes de manera diferent. De fet, tenim un munt de maletes i les portem a l'aula. I en el cas de primària, doncs obrim les maletes, mirem què hi ha, ho comentem, i tot això ho associem a persones que viatgen, no? Perquè quan nosaltres viatgem com a persones de països del nord, associem tot això a unes coses molt positives, però no sempre és així, no sempre agafes la maleta per alguna cosa positiva.
3: Mm-hmm. Val, de fet, també, ja en parlarem, però també diferencieu no només a refugiat, sinó que tenim diversos perfils, no? El turista, el refugiat i després el migrant.
4: I l'expat, també m'ha afegit l'expat, que és un concepte que penso que està molt en boca de tots ara, i al final és important també veure per què hem creat aquesta paraula, que a més és d'origen anglosaxó, quan un expat és un migrant. Però quin tipus de migrant és? Doncs és una persona que ve del nord, amb la pell més clara, no?, amb un poder adquisitiu diferent. Per què no li diem migrant, quan també està migrant, està en un altre país?
3: Expat, que és expatriat?
4: Sí, un concepte d'aquests nous que han sortit ara. Doncs és una mica per què li hem hagut de donar un nou concepte. Doncs perquè el concepte de migrant és un concepte que li donem un sentit negatiu.
3: Val, no sé fins a quin punt podem explicar els tallers, no?, però... Per exemple, per posar un símil i que la gent ho entengui des de casa, és a dir, simulem el que seria un taller, no? És a dir, arriben els nanos a les aules i es troben tot ple de maletes. Què es fa a partir d'aquí? Com funciona?
4: Això seria, per exemple, el cas de l'ESO. En el cas de l'ESO es trobarien moltes maletes o de batxillerat, i llavors n'obriríem algunes. Dins d'aquestes maletes, doncs, hi hauria les històries d'una sèrie de persones, ens posaríem dins de la pell d'aquestes persones, i potser la següent sessió algunes d'aquestes maletes haurien desaparegut, perquè no totes les persones refugiades arriben, n'hi ha moltes que es queden pel camí, perquè el seu camí s'atura, perquè hi ha una situació d'esclavisme, o perquè perden la vida durant aquest procés, o perquè bàsicament no poden continuar, perquè al final les fronteres per les persones del nord són obertes, per les persones del sud no ho són. Per tant, això és una cosa que també als alumnes els hi costa, no? Estem acostumats a tenir un passaport i a tenir el món obert, i no tothom té aquestes opcions. Per tant, és una reflexió que també els hi transmetem, no?
3: Clar, perquè quan abans de començar un taller, vosaltres aquí ho heu aplicat als centres. A quins centres l'heu fet aquests últims dies?
4: Doncs hem estat al Fontlladosa, al Vedruna i al Cubí.
3: Val, bàsic, heu tocat primària, per dir-ho així, no?
4: Hem tocat primària, sí. Des de secundària aquest any no, bueno, vam oferir-ho a les escoles i no se'ns va, no se'ns va demanar, però bueno, tenim previsió d'oferir-ho en altres cursos, perquè hi creiem, també a l'Espai Jove, potser oferir-ho als escoltes.
3: Ho heu fet també aquest projecte, l'heu portat aquí a Malgrat, també l'heu portat a altres pobles, aquí a Maresme, només aquí a Malgrat?
4: De moment només a Malgrat, perquè nosaltres vam demanar una subvenció per EPD, que és Educació pel Desenvolupament, i aquesta subvenció se'ns va donar per poder crear tot aquest material i totes aquestes unitats didàctiques, i per això ho estem aplicant a Malgrat, perquè està dins de la subvenció.
3: I parlem que és la primera vegada que es fa.
4: Sí.
3: Val. Vosaltres què heu vist? És a dir, quina percepció tenen els nanos quan abans de que arribeu, no? Quina percepció tenen dels refugiats i quina percepció en tenen després del projecte? És a dir, què s'emporten?
4: Jo crec que una de les coses importants que volíem que els hi arribés molt és que, que un refugiat és una persona com tu i com jo, que tothom pot arribar a ser un refugiat, perquè una situació en la que necessites refugi la pot viure tothom. Una guerra, una situació en què, pel que sigui a nivell polític, et veus forçat a marxar, o per la teva condició sexual, o per ser un refugiat climàtic, ens pot passar a tots. Llavors, aquest punt, quan trenques això i se n'adonen, de fet, és una de les experiències que fem, no? Et pot passar a tu, i tu també ho pots ser, això els sobta molt, perquè al final, doncs, els refugiats ucranians que vam rebre fa un temps, els refugiats sirians, són persones com nosaltres, que s'han trobat enmig d'un conflicte que ells no han decidit i que, evidentment, han intentat, doncs, buscar una vida segura, no? I han marxat.
3: I és una realitat bastant dura, com s'aconsegueix introduir a nanos de primària.
4: Sí, de fet, amb els nanos de primària ho fem d'una manera molt, molt, molt vivencial. No vull destripar massa el projecte, però sí que entra una persona a l'aula, no sabem qui és, jo no hi sóc, ells no saben per on va aquest senyor, deixa una maleta, llavors entro jo, mirem què passa, torna a entrar aquesta persona, flipem tots una mica i intentem deduir aquesta persona d'on ha sortit i qui és. I sense parlar el nostre idioma, perquè no parla el nostre idioma, intentem entendre qui és, obrim la maleta, interactuem amb les coses que hi ha a la maleta i amb aquesta persona, i d'aquí acabem teixint una miqueta que és un refugiat, no? Que és una persona que està marxant del seu país. I els nanos, bueno, jo vaig al·lucinar i van connectar moltíssim, o sigui, se l'haguessin emportat a casa.
3: Ostres, molt bé, molt bé. I a part que aquesta maleta s'omple, no? Els hi fiqueu un tempo també, heu d'omplir aquesta maleta?
4: Això depenent, clar. Cada sessió ho hem organitzat per càpsules, que són 3 o 4 càpsules per centre. Llavors, la primera sessió, doncs, en el cas de tercer, doncs, hi havia aquesta performance. En el cas de cinquè i sisè, portem dues maletes, les obrim. Mirem quina és la maleta que hi ha en una, que hi ha en l'altra, ostres, aquesta és d'un turista, aquesta és d'un refugiat, quina diferència hi ha entre els objectes, els toquen, els palpen, que això els hi va agradar molt, perquè tots hem fet la maleta, no?
3: Sí.
4: I a partir d'aquí comencem a pensar què posaríem a la nostra, però clar, en una maleta no només hi posem coses físiques, també hi posem coses, doncs, molt més personals, no? Clar. Aquella olor d'aquell gelat que em menjo a la plaça, doncs ja no hi serà, no? Poder estar a casa, doncs tot això també està dins la maleta d'aquestes persones. Ostres. Que marxen.
3: Clar, com es trasllada això? Perquè clar, jo ara, si em ho diguessis, com poses aquí a la maleta l'aroma de... Ostres, no sé.
4: Posen records, doncs, ostres, quan estic amb la iaia o les crispetes, clar, han sortit coses molt xules. I llavors també ens acompanyem dins la subvenció, també ho vam demanar, doncs una sèrie de contes i de relats que ens ajuden a poder també situar tot això. I de fet hi ha un conte que és molt xulo, que ara no recordo l'autor, però es diu La maleta, justament, que va d'això, no?, de les coses que són immaterials que poses dins la maleta. Per tant, a la maleta també hi poses records i vivències, i això també t'ho endús quan marxes. I això és de les coses que més s'enyoren, al final.
3: Clar, i quin paper creus que... Perquè, clar, vosaltres no només heu fet aquest projecte, sinó que treballeu en altres coses, però quin paper creus tu que té l'educació en aquest moment, no?, per visibilitzar les crisis migratòries i tots aquests conflictes? Fins a quin punt creus que és important, no?, reflectir això a les aules?
4: Jo crec que és vital fer cultura per la pau. En un moment on tots els països estan optant per augmentar, no?, els diners que destinen en armament, la pau no s'aconsegueix amb més armes, i la pau no s'aconsegueix amb les guerres, i els discursos a vegades aquí s'estan com equivocant, no?, o s'estan prenent mesures que no són les adequades, segons el meu punt de vista, evidentment.
3: Sí.
4: Llavors, des de la cultura per la pau és important, doncs treballar, i treballar amb els infants, que són els futurs ciutadans d'aquest món, no? Ser conscients de que tot va més enllà. o hi ha tota una part de pau que no és només agafar una

0: l'aula dient que vosaltres també podeu ser refugiats. I aquí ja és quan els alumnes els explota el cap.
1: Ostres, això ja és generació de traumes, eh? Aquí,
0: no, no, és, al final és posar-te amb les sabates d'un altre, no? Ser conscient de que aquelles persones... doncs no són pobres, sinó que molts d'ells s'han empobrit en el procés de fugir del seu país i que això ens pot passar a tots.
1: Clar, mai haguéssim dit que a Ucraïna, no? Una ciutat desenvolupada, no? Al final acabessin la gent refugiada i fugint del seu país, no? I el tenim aquí a Europa, o sigui, no hem d'anar gaire lluny.
0: Exacte, no hem d'anar massa lluny per ser conscients d'aquesta problemàtica i això penso que és una altra perspectiva i és al final encendre una bombeta i llavors hi haurà qui ho agafarà, qui no, però al final com a educadors o com a profes que som els membres de Duale, doncs és una cosa en la qual creiem.
1: Molt bé, doncs Míriam Reina, ho deixem aquí. Gràcies per ser avui aquí amb nosaltres a la ràdio i bé, esperem que aquest projecte continuï endavant, que de moment les valoracions són molt positives, els nanos estan molt contents i jo crec que també és molt necessari, no?, que porteu aquesta realitat a les aules i jo crec que també d'una manera didàctica i diferent doncs es pot veure aquesta realitat, no?, com que diuen una imagen vale más que mil paraules, doncs també una experiència, no?, com aquesta que oferiu, val més també que mil paraules i dades que s'ofereixin, no?
0: Aquesta és la idea i gràcies a vosaltres per donar-nos l'altaveu per poder-ho explicar.
2: Encarem la recta final del programa i ho fem parlant d'esports amb la tertúlia esportiva conduïda per en Marc Tresserres. Marc, endavant.
3: Doncs sí, avui hi ha molta teca més, Gemma, perquè han passat moltíssimes coses aquest cap de setmana. Entre elles, no parlarem de Robert Lewandowski, em sap molt de greu.
2: Oh, no. No. Però sí, està a l'ordre del dia, perquè plega.
3: No està a l'ordre del dia, Robert Lewandowski. Tot i que, bueno, va, comentem alguna d'ell. Va marcar aquest cap de setmana en el seu últim partit amb el Barça.
2: Clar, és que quina pena, que marxi, de veritat.
3: Vinga, va, deixeu-lo estar. No, prou. Ja...
2: Viu a Castelldefels.
3: Moltes gràcies per aquesta informació. Vinga, va, comencem amb en Sergi. Què tal, Sergi? Bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda.
3: A veure, escolta'm, tu ets fan de Lewandowski? No, és broma. Va, prou del tema. Anem a... Què, perdona?
4: Soc més de Ferran Torres.
3: Ferran Torres, convocat pel Mundial, a més a més,
4: A més a més.
3: Et sorprèn la seva convocatòria?
4: No, que va.
3: Gens ni mica,
4: Completament.
3: Ja ha anat a disputar altres campionats. El que sí s'estrena és... no em surt ara, Joan García.
4: I Eric García, si no m'equivoco.
3: I Eric García, és veritat. Eric García és la primera vegada. Ai.
4: Crec que sí.
3: Doncs mira, doncs dos catalans més amb la selecció aquest estiu per disputar aquest Mundial als Estats Units i anem també seguint amb el fil blaugrana perquè aquest cap de setmana les noies del Barça també van fer història. Altra vegada és que, vaja, Sergi, unes cracs, quarta Champions apallissant, a més, un equip brutal com és l'Olympique de Lió de l'exentrenador del Barça, justament, Jonathan Giralde.
4: Correcte. Sí, sí. No, molt important, quarta Champions, ens apropem més a la... Crec que en tenen 8, a l'Olympiac, de Lyonès, és Lyon. Lyon és el masculí, Lyonès, es canvia el nom, és molt curiós. Jo crec que superimportant. L'únic que sí que he de dir que no vaig poder veure la final per l'hora. I és algo que he de dir que m'emprenya, perquè les finals siguin a les 6 de la tarda... A l'igual que la masculina, que és aquest diumenge, crec, o el dissabte, que també és a les 6 de la tarda, és algo que jo crec que s'està perdent allò de la final de la Champions, no? A la nit, mentre sopes amb els companys o amb la família, jo crec, però bueno.
3: Va, però s'aprofita la tarda, no? Avui és a la... Sí, és a les 6 la masculina, el PSG Arsenal, sí.
4: Però bueno, els que tenim coses a la tarda, malauradament...
3: Doncs modifica els teus plans, l'agenda. Recorda que hem repassat una agenda abans que moltes activitats eren al matí, sí. Sergi.
4: No, però bé. Després de perdre contra l'Arsenal l'any passat, doncs es mereixia guanyar aquest any el Barça, òbviament.
3: 4-0 es va celebrar ahir, la Rua, també totes les jugadores fent parlaments, Quica Nazaret, la reina de la festa, ballant, i veurem si renova... Alexia Putella, Sergi.
4: És dubte, perquè sonava Mèxic Però bueno, perquè es veu que en rebrà més calés i ja sabem que els diners a vegades mouen mons, però esperem que es quedi, òbviament,
3: Alexia,
4: la guanyadora del Pilota d'Or.
3: Exacte, Alexia Putellas, que aquest any ja n'ha fet 32, encara igualment té corda per endavant per jugar, i a més parles dels calés a Mèxic, però també

0: cal dir que el Barça ha rebut 5 milions per haver guanyat la Champions entre el patrocini de Nike, que és del club, i també, evidentment, de la FIFA. Per tant, una injecció econòmica que Alexia també rebrà. A veure si amb això també ajuda.
1: Esperem que ajudi.
0: D'altra banda, comentàvem a les notícies, i és que es va viure el descens del Girona, va ser dissabte al vespre. Aquí sí que ens ha fet mal, perquè a altres tertúlies amb en Martí hem parlat de la possibilitat de que el Girona es mantingués, però clar, és que les 8 últimes jornades sense aconseguir la victòria, i aquest cap de setmana jugaven a casa, Montilivi, amb una afició que es va entregar ja hores abans a l'arribada dels jugadors, però no es va passar de l'empat.
1: Jo, de fet, us vull recordar que el dilluns passat, que vam parlar d'aquest tema i vam fer la porra, jo vaig dir que el Girona baixava. Vosaltres vau dir, oh, Sergi, com pots dir això? Aquí ho teniu, el Girona baixant.
0: Sort que no vam apostar res, però malauradament vas encertar tu. Creus que aquest descens farà que el club ara comenci a perdre viabilitat? És que pensem que la temporada passada van jugar Champions, eh?
1: Bueno, però perquè també tenien aquell contracte amb el Manchester City, on rebien jugadors com, recordem, Savinho, també tenien Eric García, que això sumava molt.
0: Eric García veient el partit en directe, a Montilivi?
1: Sí, a més a més.
0: Perdó, va ser a l'anterior, que l'estava jugant, també.
1: No, a veure, o sigui, és increïble que un equip de passar Champions a jugar Champions doncs baixi, però sí que, a part del descens del Girona, vull destacar sobretot la nit que es va viure dissabte, perquè és algo que no ha passat, o quasi no ha passat mai, o no passarà mai, que és aquella tensió, no? Com estava la part baixa de la taula, no només amb el Girona, sinó amb altres equips com el Mallorca, com l'Osasuna, també fins i tot com el Levante, que també estava pendent a veure si baixava o no, que, bueno, al final s'ha salvat. Però jo destaco el que vam viure el dissabte a la nit, amb aquella nit de multiesport, que cada 5 minuts t'anaven canviant de partit, on te veies la grada, veies les banquetes amb el mòbil mirant, aquella tensió, no? És algo que poder no viurem mai més, o quasi mai més, aquesta tensió a l'última jornada, és com una mica l'eclipse solar d'aquest any.
0: Sí, de fet, recordo que això se n'ha parlat molt aquestes setmanes, perquè com tu bé dius, hi havia molts equips implicats que es van salvar aquest cap de setmana, i alguns la setmana anterior, vull dir que també van fer els deures en l'últim moment, però, per exemple, el Deportivo de la Coruña fa 14 anys enrere ja li va passar el mateix, descendir amb 42 punts. Bé, el Girona ho ha fet amb 41, però vaja, si fa no fa, una lliga molt renyida. Això parla bé de la competitivitat.
1: De fet, 10 punts, o 8, crec que 10, a Europa. D'Europa al descens hi ha 10 punts només, que és el Getafe, que de fet va haver-hi invasió de camp perquè van entrar a Europa. Crec que va marcar Luis Milla, si no m'equivoco.
0: Sí, ho dius bé.
1: I de segona, ara que dius el Depor, torna el Depor i el Racing a primera, eh?
0: Sí,
1: tornem a tenir a
0: primera. Exacte, després de molts anys, aquests dos equips clàssics de la Lliga.
1: I el Zaragoza que baixa a primera ref.
0: Sí, exacte, això és la mala notícia. En clau catalana, el Girona va perdre la categoria. Veurem si la recupera l'any que ve. Esperem que torni ben aviat a la màxima divisió del futbol. I un altre equip, dos equips, que lluitaran catalans per ascendir de categoria a segona divisió, de fet, on jugarà el Girona la temporada que ve, seran l'Europa i també el Sabadell, que els dos jugaran els play-off d'ascens, a veure si ho aconsegueixen els dos, o almenys un dels dos.
1: Bueno, ja hem aconseguit tenir tres equips catalans a primera, a veure si arribem a cinc tinguent... És complicat, però crec que el Sabadell, recordo que ja va ser-hi fa uns anys, però estaria bé, no? Girona, Espanyol, Barça, Sabadell i Europa, cinc equips catalans.
0: Magnífic, com la Lliga de Bàsquet, que tens el Barça, el Joventut de Badalona, el Manresa, el Lleida...
1: Sí, correcte.
0: És increïble, això.
1: I l'Andorra, si el vols comptar, però bueno...
0: Exacte, un Andorra que... Bé, ja veieu, hi ha molta teca esportiva, un Andorra que aquest cap de setmana va guanyar i, per tant, depèn d'ell mateix per salvar-se a l'última jornada, que també es viurà aquest cap de setmana de la Lliga CB abans dels play-offs. Sergi, abans de canviar d'esport, últims dos punts de futbol, un de molt destacat i molt sonat, més que Lewandowski, podríem dir, el comiat de Pep Guardiola del Manchester City 10 anys després.
1: Imagina't, pell de gallina, sobretot al pensar, almenys els que som del Barça, no? Aquella època de Pep Guardiola revolucionant el vestuari. Recordem que va arribar, va perdre dos partits i al final va acabar guanyant el triplet. Però sí que jo crec que Pep Guardiola, si no és el millor entrenador de la història, el millor del segle XX, sens dubte, poder... estaria ja, ja amb Luis Enrique, que també ha guanyat moltes coses. Una mica com lo de Jürgen Klopp, no? Noto aquell any de descans que es vol agafar, jo crec.
0: Sí, ja ho va fer després de deixar el Barça i recordem que ara porta gairebé 20 anys de forma ininterrompuda entrenant equips, primer, bueno, tres colossos del futbol, com és Barça, Bayern de Múnich i Manchester City, i el comiat aquest cap de setmana va ser molt especial. Jo m'he mirat molts vídeos, va haver un ambient increïble, tot i que el City perdés contra l'Aston Villa, 1-2. Fins i tot hi havia estelades que ja han hagut des de fa molts anys, a l'Etihad, animant, no?, Guardiola, sabent del seu origen i com de català se sent. Per tant, jo crec que ha creat un vincle espectacular amb un altre club, Sergi. Lo de Guardiola és brutal.
1: Descans merescut, però vaja, recordem entrenadors com Arsène Wenger de l'Arsenal, que va durar moltíssims anys més, eh?
0: Sí, em va durar una vintena, t'ho asseguro. Jo ho tinc controlat, això.
1: A més, bueno, hem de parlar d'això, no? Ja que parlem de la teu equip, no? De l'Arsenal, que ha guanyat la Premier, doncs felicitats, Marc.
0: Gràcies, gràcies. Molt content, la veritat, per una setmana, molt content, no paren d'haver-hi vídeos, ahir vam aixecar el títol de forma oficial, i 22 anys després, justament parlaves d'Arsène Wenger, que és l'últim entrenador en guanyar la Premier amb el club de Londres, Mikel Arteta, un entrenador basc, ho ha aconseguit al cap de 7 temporades, al capdavant de l'equip, i a més aquest cap de setmana, parlàvem abans de la final de la Champions a les 6. Jo ja tinc el pla, Sergi, jo m'és igual que hi hagi la tarda del dissabte, que estaré veient aquesta final, que seria el primer títol europeu de l'Arsenal, a veure si ho aconsegueix contra el PSG de Luis Enrique.
1: Va, vinga, si vols fer porra.
0: 2-1 per l'Arsenal.
1: 2-1 per l'Arsenal.
0: Vaig amb
1: tot. Jo no vull fer com el Girona, que vaig dir que baixava i ha baixat, que si dic que guanya el PSG, guanyarà el PSG, llavors diré, va, que guanya l'Arsenal, 2-0.
0: Ara, fantàstic, així m'agrada. Anem tancant la tertúlia.
2: Sí. No, la tanquem ràpidament. La tanquem, sí. Et sembla bé?
0: Sí, i tant, cap problema, ho parlarem per privat, en Sergi i jo.
2: Exacte. Perfecte, ara seguim.
0: Ah, perdó, Gemma, ja que estem fent l'Ona Maresma, justament ara he lligat caps. Cesc Fàbregas, jugador i persona d'Arenys de Mar de naixement, classificat per la Champions per primera vegada a la història amb el Como a la Lliga Italiana.
2: Ah, veus que bé?
1: I Cucurella doncs... de l'Ella al Mundial.
2: Mira, doncs, talent maresmenc around the world. Home. Companys, gràcies per la tertúlia. Va, som-hi, anem tancant.
0: Adeu.
2: Adéu. I nosaltres doncs acabem el programa d'avui amb una de les primeres cançons de Bad Bunny, un dels grans hits que el va doncs impulsar a la fama. Adéu, fins demà.

Socials.

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

Bon vespre, són les 8 i 3 minuts d'avui dilluns 25 de maig i això és el show dels esports. Vinga, per endavant tenim un programa ple d'energies, ple de notícies, unes bones, d'altres dolentes, però d'això ho tindrem més endavant i us ho explicarem quan coneixem l'alineació d'avui, però... hem d'iniciar la setmana després de tenir un finder una mica mogudet i amb moltes notícies per donar-vos durant la propera setmana. Això en coneixerem ara mateix amb l'alineació del dia d'avui.

Vinga, avui per davant tenim moltes cosetes. Primer de tot us hem de donar aquesta notícia. Òbviament parlarem del Cep Tordera perquè, com ja sabeu, divendres vam deixar tot que jugaven el seu últim partit a Lliga. I no només han jugat el seu últim partit a Lliga, sinó que han jugat el seu últim partit. Així, com ho escolteu. I és que el Cep Tordera deixa de tenir aquest sènior femení, el sènior que va disputar ja el seu darrer partit i ja no tornaran a jugar mai més juntes totes aquestes jugadores que han fet història a l'equip torderenc, que han portat el nom de Tordera a ben arreu del territori espanyol, doncs amb aquesta Lliga Femenina 2, la tercera divisió espanyola de bàsquet, en un poble de 18.000, 19.000 habitants gairebé, doncs que estigui ja a l'èlit del bàsquet va ser tota una notícia que vam poder gaudir durant 2 anys. El primer es va aconseguir la permanència i l'any passat que es va baixar de categoria, però parlar de baixar com si ara no fos mèrit estar a la màxima categoria estatal del bàsquet català, a Supercopa Femenina, on aquesta temporada s'ha patit, però al final, al cap de faltant 2 jornades de Lliga, doncs que el Cep Tordera va aconseguir la salvació matemàtica per poder gaudir d'aquests últims 2 partits, un a fora i aquest últim a casa. Era l'últim partit i les jugadores es van poder acomiadar de l'afició, com també l'afició es va aconseguir acomiadar de totes aquestes jugadores, tant del poble, algunes que són d'arrels com Marina Serra, com Anna Espígol, d'altres que no, com Thais, però que, per exemple, Thais ho va dir també a quins micròfons arreu de Tordera, que és una torderenca més, amb totes les vinculacions que tenen arreu també del poble i totes les activitats que en formen part durant tot l'any. D'això en parlarem avui. També parlarem amb Marc Alonso després d'aquest partit. Uns 6 minutets de Marc Alonso que tindrem avui, doncs, perquè ens expliqui realment una mica com anava això a banda de la notícia local, que ara en breus en parlarem també. I després tindrem a l'Ota Manresa aquí amb nosaltres, doncs, per fer una petita tertúlia de com va tot d'aquesta notícia, òbviament. També en parlarem del bàsquet tordereny i també de les properes novetats que hi ha aquí en el poble, a Tordera, com per exemple és el Memorial Josep Barceló, que d'aquí 2 setmanes ja dona peu a aquest memorial que dona l'entrada a l'estiu del municipi, rebent gairebé a més de 3.000 a 4.000 persones durant tot el cap de setmana, amb certes novetats que també ens explicarà després a l'Ot. Per tant, nosaltres, que amb això, hem de donar pas a l'actualitat general. Vinga, va, som-hi!

I és que la notícia del dia en l'àmbit general el tenim en el món del futbol, i és que hi ha la convocatòria d'Espanya pel proper Mundial de Futbol que comença d'aquí dues setmanetes. I és que Luis de la Fuente ha revelat els 26 futbolistes que formaran part de la selecció espanyola que disputarà la Copa del Món aquest estiu. A molta polèmica, el seleccionador d'Espanya, Luis de la Fuente, ha anunciat aquest dilluns a l'espai Movistar de Madrid la convocatòria definitiva de 26 jugadors pel Mundial 2026 que es disputarà en Estats Units, Canadà i Mèxic. I el torneig arrencarà l'11 de juny i Espanya debutarà el 15 davant a Cabo Verde a Atalanta. La llista es va fer pública amb un emotiu vídeo que va presentar el rei Felip VI amb el lema de llista, la llista de tots. Luis de la Fuente ha mantingut el grup com calia esperar, però hi ha hagut algunes novetats, i entre d'elles l'entrada d'Eric García, Marc Pubill i Gavi a la llista definitiva pel Mundial. Es confirma la presència de Joan García entre els porters en lloc d'Àlex Remiro, que es queda fora. Tampoc hi són Dean Housen i Robbie Lenormand, que havien estat fixos en les últimes convocatòries. Altres notícies de la convocatòria és que no hi ha cap jugador del Real Madrid i, en canvi, hi ha 8 jugadors del FC Barcelona. Els 26 triats per anar al Mundial per Luis de la Fuente són a la porteria Unai Simón, de l'Atlètic Club, David Raya, de l'Arsenal, Joan García, del FC Barcelona, a la defensa Pedro Porro, del Tottenham, Marcos Llorente, de l'Atlètic de Madrid, Laporte, de l'Atlètic de Bilbao, Eric García, del Barça, Marc Pubill, de l'Atlètic, Pau Cubarsí, del Barça, Marco Curia, del Chelsea, Grimaldo, del Bayer Leverkusen. Pel que fan als migcampistes, Gavi, del Barça, Miquel Merino, de l'Arsenal, Pedri, Rodri, en aquest cas del City, Zubimendi, de l'Arsenal, Baena, de l'Atlètic, i Fabián Ruiz, del PSG. Per la davantera, Mikel Oyarzabal, de la Real Societat, Lamine Yamal, del Barça, Dani Olmo, també a Nico Williams, de l'Atlètic, Jeremy Pino, del Crystal Palace, Víctor Muñoz, de l'Osasuna, Ferran Torres, també del Barça, i Borja Iglesias, del Celta. Aquests són els 26 jugadors que aniran a la selecció espanyola, que es concentrarà dissabte que ve, 30 de maig, per començar la preparació del Mundial 2026. El pla està dissenyat per Luis de la Fuente, passa per reunir-se inicialment a la ciutat de futbol de Las Rozas, amb una primera activitat de grup. Veuran junts la final de Champions League i a partir d'aquí se centraran plenament en el treball previ al torneig. A més, aquest inici de concentració, en què no estaran les finalistes de Budapest, d'Arsenal i PSG, de la Fuente comptarà amb 9 futbolistes que participaran fins al primer maig, amistós previ al Mundial. Bernat Torrientes, de la Real, Javi Guerra, del València, Javi Rodríguez, del Celta, Jesús Rodríguez, del Como, Leo Román, del Mallorca, Marc Berna, del Barça, i Gonzalo García, del Madrid, John Martín i Sergio Gómez, de la Real Societat, s'uniran al grup. Posteriorment, l'equip espanyol viatjarà a La Coruña per disputar el seu primer amistós preparatori, que serà davant de l'Iraq el 4 de juny. Després, l'expedició es desplaçarà fins als Estats Units i, per això, a La Puebla, Mèxic, el seu segon assaig abans del seu debut mundialistes serà davant del Perú. Aquest partit es jugarà el 8 de juny. El combinat espanyol debutarà al Mundial el 15 de juny davant del Cabo Verde, també a Atalanta, i posteriorment, el 21 de juny, jugaran davant l'Aràbia Saudita i el 26 tancaran la primera fase contra l'Uruguai, a Guadalajara, a Mèxic, amb una convocatòria que, bé, estan molta gent tocada. Lamine Yamal, que no arriba fins al primer, segon partit, Fabián Ruiz, que surt d'una lesió, Gavi, que també ho fa, però ja està preparat a disputar diversos minuts, també està tocat Nico Williams, amb una temporada també una mica fluixeta, d'entre bancs molt irregular, i la novetat també de la llista és Víctor Muñoz. Això és l'article que ha publicat Ferran Martínez, el cap de secció del Mundo Deportivo. Nosaltres, que amb això, ara sí, donem pas a l'actualitat local, per centrar-nos en realment quin serà el temari del programa d'avui. Vinga, va!

0: I com us comentava, ja és que hi ha punt i final del sènior femení del CEP Tordera. El club anuncia el tancament d'un cicle de l'actual plantilla de Supercopa en una decisió conjunta entre jugadores, cos tècnic i directiva. El CEP Tordera és un comunicat oficial on anuncia el final del cicle del seu actual sènior femení, aquesta que actualment perdoneu, milita a la categoria Supercopa, la màxima categoria catalana. Aquesta decisió marca la final d'una època daurada pel bàsquet femení del municipi. A través de les seves xarxes socials, l'entitat ha expressat que es tracta d'una mesura molt dolorosa però coherent, acordada de manera conjunta entre les pròpies jugadores, els entrenadors i la junta directiva del club. Algunes de les jugadores que han fet història amb el club i han portat el nom de Tordera arreu del país. Els arguments esportius avalen aquesta afirmació, ja que la seva trajectòria recent, el conjunt torderenc ha assolit el sostre del bàsquet estatal competint durant dues temporades a Lliga Femenina 2, la divisió de bronze del bàsquet estatal. A més, el prestigi i el nivell del projecte es van consolidar de manera notable en esdevenir el filial de l'Espart Girona durant una temporada, una aliança històrica que va vincular directament l'entitat amb un dels grans referents del bàsquet femení europeu, actual quart equip d'Europa, de l'Eurolliga. Malgrat el tancament d'aquesta etapa a la màxima categoria competitiva de l'entitat, el CEP Tordera ha volgut llançar un missatge tranquil·litzador de cara al futur, assegurant que la maquinària de la base seguirà funcionant a ple rendiment. La cita d'ahir la tarda va ser un homenatge emotiu i multitudinari. Tota l'afició del CEP Tordera es va vestir de gala al pavelló dels Països Catalans per acomiadar totes les jugadores en el darrer partit de Lliga, on van acabar perdent per la mínima amb un 58-66 en el marcador, on el resultat va acabar sent el de menys. Amb aquesta dolorosa notícia, nosaltres que fem una petita aturada publicitària i tornem en breus instants. No marxeu.
1: Ràdio Tordera. El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78. Dental.

Sentit i sensibilitat. Paraules sàvies i música de selecció fan via junts en un espai únic. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera, amb Arseni García.

0: Continuem on ho havien deixat, parlant d'aquest sènior femení del Set Tordera que desapareix, i és que aquest cap de setmana al pavelló hi ha hagut el darrer ball d'aquest verd i groc. Hi ha vegades que en el xiulet final d'un partit ressona molt més enllà de la pista. Ahir a la tarda tota l'afició del Set Tordera va vestir la gala del pavelló dels Països Catalans per viure un d'aquells moments que queden gravats a la memòria. El marcador final, un ajustat 58-66 en contra, va ser sincerament el de menys. El que realment importava era l'homenatge emotiu i multitudinari per acomiadar unes jugadores que ho han donat tot durant aquests anys. Aquest partit marcava el punt i final d'una època daurada pel bàsquet femení del municipi, tancant el cicle de l'actual plantilla de la categoria Supercopa Femenina, la màxima categoria catalana. Ha estat una decisió molt dolorosa, però alhora coherent, presa de manera conjunta i madurada entre les pròpies jugadores, cos tècnic i la junta directiva. I és que això, deien en el comunicat. I ara, si ens parem i mirem enrere i resseguim una mica el trajecte, el que veiem és una lliçó magistral de superació. Algunes de les jugadores han fet una autèntica història en el club, portant el nom de Tordera amb molt d'orgull arreu del país. Els arguments esportius parlen per si sols. Van assolir el sostre del bàsquet estatal, competint amb valentia durant dues temporades a Lliga Femenina 2, la tercera màxima divisió del bàsquet espanyol. El prestigi i l'excel·lència d'aquest projecte van quedar validats i consolidats quan el sènior va esdevenir el filial de l'Esport Girona durant una temporada, i aquesta va ser una aliança històrica que vinculava directament l'entitat tordarenca, l'entitat d'un poble d'uns 19.000 habitants, amb un dels grans referents del bàsquet femení europeu, que aquesta temporada han quedat quartes d'Europa. La decisió d'aturar aquesta etapa a la màxima categoria competitiva deixa un buit enorme, i això és cert, però el club ha llançat un missatge tranquil·litzador molt important, i és que la maquinària de la base seguirà funcionant a ple rendiment, i el treball de l'entitat és veritable. Allegats són totes i cada una d'aquestes nenes de la base i tots ells, dels nens i nenes, que cada cap de setmana han anat a mirar el pavelló, a la grada, a totes elles, i és que per a aquests petits de la casa, aquestes jugadores són la prova real que des de Tordera els somnis més alts es poden tocar amb els ulls, i és que han estat el seu referent. S'apaga la llum del sènior femení, però la història ja forma part de l'ADN del CEP Tordera, ja forma part del poble. Gràcies per cada gota de suor, pels viatges tan dolorosos de cada 15 dies de fa dues temporades per anar arreu del país, pels èxits i per fer una pinya com una veritable família, fer sentir a les jugadores de fora de Tordera que són una més del poble. Heu fet història, jugadores del CEP Tordera, fins sempre, i gràcies per tant. Aquest missatge és dolorós, però que és una realitat, ja que la temporada vinent ja no hi haurà sènior en el CEP Tordera. Tant masculí com femení, ja farà un parell de temporades que no hi ha aquest femení, que farà un parell de temporades que no hi ha el masculí, i ara amb el femení que s'acaba. Perquè, bé, en aquest partit que comentàvem, hi havia el resultat que comentava, perdoneu, era el de menys, amb aquest 58-66 al Tordera, que va jugar un molt bon partit, i després ho parlarem amb en Marc. El primer quart va ser de 20-11 guanyat, el segon sí que es va perdre de 13-22, el tercer aquí és on va haver-hi la diferència de 10-21 i finalment l'últim de 15-12. Les jugadores per això van estar molt bé, com comentava, i és que així ho ha fet saber Marc Alonso després, que el podrem escoltar, on la màxima anotadora va ser Júlia Joventeny amb 13 punts. Una Júlia que també ha gaudit del club, una jugadora que venia de Banyoles a jugar aquí farà moltes temporades, i mira on ha acabat. Ha promitjat amb aquests 29 partits aquesta temporada, ha promitjat 15 punts, i déu-n'hi-do amb aquests 15 punts en aquesta categoria. I hauríem de mirar també quants punts ha promitjat durant totes les temporades que ha estat aquí. Anem a centrar-nos en el paper que han fet les jugadores aquesta temporada, i és que Marina Serra, amb 26 partits, ha promitjat 14 punts, gairebé totes jugant a 35 minuts per partit. Thais Morales, una altra jugadora d'una malgratenca, que ja és tordarenca, amb totes les entitats que es vincula com en el futbol, com també dins de la directiva del club del bàsquet. Ha promitjat 11 punts per partit, però siguent una de les màximes referents també per totes les nenes i nens de la casa del CEP Tordera. Laura Soria, que aquesta temporada patia una greu lesió, doncs que finalment ha acabat amb 8 punts per partit i només 22 partits ha jugat. Una jugadora molt important, benvinguda de Cerdanyola, que veurem quin és el seu futur. Una altra de la casa, Anna Espígol. 27 partits aquesta temporada, promitjant 4 punts per partit, però és que això no és tot. I és que una jugadora també que ha treballat de valent per poder gaudir d'aquestes temporades en el bàsquet tordarenc. Va deixar una temporada, va deixar el club, però va tornar a la següent. Nerea Sisma, nou benvinguda del CEP Tordera aquesta temporada, promitja 3 punts en 29 partits. Mariona Bonilla també porta un parell de temporades, ha jugat 27 partits aquesta temporada. Clàudia Ribas també 22 partits. Laura Guillamat també 29 partits. També queda per destacar doncs, Laura Fabra, Aiden Diaye i Alba Casanovas. Possiblement una mica un pas més fluix. També en aquest comiat que va haver-hi aquest cap de setmana van assistir jugadores que van fer la història, que van pujar a l'equip a Lliga Femenina 2 com Rútul, Rich, Maria Ferreiro, deixo noms, però van assistir moltíssimes jugadores que van fer història amb el club verd i blanc. Nosaltres ara, que sí que anem a escoltar en Marc Alonso, a veure quines són les paraules i que ens expliqui realment doncs, també aquests motius.
1: Doncs ja tenim aquí amb nosaltres a Marc Alonso, ara fins ara, entrenador del sènior femení del CEP Tordera. Marc, bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda.
1: Anem a parlar una mica, no? Ara, perdó, que se'ns estava escoltant junts. Ostres, jo crec que ara, més enllà del resultat d'aquest últim cap de setmana, la notícia que s'ha fet, bueno, la notícia del dia pot ser aquesta, bé, que hi ha punt i final, no?, d'aquest sènior femení, i a més, així de cop i volta, no?
2: Sí, segur que és la notícia desagradable de la temporada, perquè és una llàstima que després de tota la feina que hi ha hagut darrere tants anys, pues, bueno, que hi hagi hagut aquest final, però bueno, al final ara només toca això, no? Anar-ho assimilant, anar-ho païnt, i amb la tristesa que comporta això, i bueno, a partir d'aquí, pues res, anar mirant endavant i que cadascú, pues, a partir d'aquí, pues, que vagi veient una miqueta a veure com li va aquesta parada i a veure si tant de bo, pues, en un breu futur, pues, podem tornar a tenir un senyor femení aquí en el club, que crec que seria una molt bona notícia.
1: Però suposo que no és algú que de la nit al dia, sinó que ja es venia premeditant, suposo.
2: Bueno, ha sigut tot bastant precipitat de 48 hores, perquè es va començar parlant amb el grup de jugadores, bueno, que portaven aquí molts anys i que possiblement tenien molta més relació del dia a dia, per comentar una miqueta, bueno, les seves sensacions, que com estaven d'ànims, que com es veia amb energia per encarar la següent temporada, perquè bueno, tant jo com en Dani teníem moltes ganes i molta il·lusió en fer alguna cosa guapo, i bueno, sí que és cert que ens van transmetre, pues, això, no? És a dir, que la motxilla que portaven d'aquestes dues temporades se'ls estava pesant, que s'havia buidat i que no sabíem, no? O no sabien si estaven preparades anímicament i mentalment per encarar una nova temporada. Llavors, bueno, en 48 hores es va decantar tot i bueno, les jugadores, pues, lògicament, amb tot el seu dret, van decidir que creien que el millor era fer, pues, una passeta al costat, i a partir d'aquí el que et deia, no? És a dir, la precipitació, el comunicat el mateix divendres i tal, suposo que per poder despedir tothom en aquestes noies, que han donat tantes alegries al club i han estat tan compromeses i implicades durant forces anys, que han fet una història que semblava impossible, que era que arribéssim a tenir un lligadors, per molt que jo, no, quan vaig estar director esportiu sí que era la idea, però bueno, de tenir la idea, a fer-ho realitat, era una passa molt important i ells ho van aconseguir, van a sobre assolir una permanència i a partir d'aquí, doncs, bueno, sí que tot el que era la cimentació d'aquest equip es va anar descent fins que al final, bueno, no s'ha pogut tirar més de lo que hem pogut fer.
1: Per tant, el que ha cremat a la jugadora suposo que són els resultats, no?
2: Bueno, les jugadores, lògicament, són ties competitives, són ties que fan un esforç per competir, ja sigui a Lliga 2 o a Supercopa, han estat supercompromeses, jo, sincerament, m'ho he passat superbé amb elles durant aquests mesos, han treballat de manera excel·lent, no puc tenir cap queixa d'elles en cap àmbit, o, bueno, petits, això, no?, però de temes esportius, de dir matisos, no?, però de dir a nivell persona un 10 en tot, i, bueno, jo crec que això, no?, és a dir, ja quan jo vaig arribar ja estaven amb aquesta motxilla superdepre de, bueno, de pessimisme, i sí que és cert que vam canviar la dinàmica, però, bueno, al final hem tornat una miqueta, això, no?, és a dir, quan ja el camp no està com ha d'estar, pues es nota moltíssim, i la mostra ha sigut aquest cap de setmana que almenys haver-nos tret ja aquesta motxilla, les jugadores van sortir amb un somriure a jugar a pista contra Sant Adrià i van fotre un partit molt bo, cosa que, bueno, és d'agrair, perquè fins a l'últim moment, pues, bueno, van defensar la samarreta amb molt d'orgull.
1: Clar, nosaltres havíem parlat aquí de que fins i tot hi havien vingut jugadores a provar. Tot i així, no ho veien clar, oi? Tot i que en Dani, com tu volguéssiu, tu tinguéssiu en ment un projecte, doncs, de cara a futur també, amb cara a Lluís i també portant jugadores a provar, tot i així no ho veien del tot clar.
2: Bueno, aviam, aquí al final és elles prenen aquesta decisió. Nosaltres, lògicament, pues jo, si no estan elles, no entreno, si sí que ho tinc molt clar, perquè no ho per elles. Dani tres quarts del mateix, i a partir d'aquí, bueno, es poden fer les lectures, no? I, bueno, surt la gent amb més qualitat, amb més pes específic dins de l'equip, o volem dir, de l'òrbita, i es pot mirar de fer alguna altra cosa per mutar en plaça o alguna cosa, o es decideix treure-ho tot. Llavors, bueno, aquí ja no hi entro jo. És a dir, jo al final he jugat tot el Supercopa, em va fitxar en Dani per salvar l'equip, ho vam fer, i a partir d'aquí, pues, ja està, no? La temporada s'ha acabat, l'objectiu està complet, i a partir de la música, no sé què, suposo que jo, el tema de ser un sènior, suposo que amb el tema dels mitjans, i bueno, és que tampoc tinc gaire més, és a dir, això ja ho tinc a parlar amb la d'actual xuta o aquest esportiu, bueno, ni entro ni salgo.
3: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
4: La primavera, el restaurant Les Ferreres altera, perquè et pots seguir gaudint dels seus menús del migdia i esmorzars de forquilla, però ara també a la fresca de la seva terrassa, prenent el sol envoltant de natura. I si plou, els cargols que surtin, a la cassola. Restaurant Les Ferreres, per reserves i encàrrecs, truqueu al 93-764-0607.
3: Ràdio Tordera. Cada dia rep la teva dosi esportiva més propera a partir de les 8 del vespre. Amb tots els protagonistes, seccions, informació esportiva general, tertúlia i tot el caliu que necessites per tancar el dia amb el show dels esports. You know, I think it's contagious. El programa esportiu de Ràdio Tordera. Perquè la teva passió també és la nostra. I també en remissió de les 2 a les 3 del migdia.
0: Vinga, va, doncs encarem ara una mica la recta final ja del programa. Hem escoltat ja aquesta notícia ja del Set Tordera. Hem parlat amb en Marc Alonso, que ens ho comentava més en profunditat, i nosaltres, que hem portat aquí a un company nostre ja habitual en el show dels esports, i ens agrada, Ot Manresa, bon vespre, moltes gràcies per estar aquí una altra vegada.
5: Què tal, Jordi? Bon vespre, gràcies a vosaltres. Jo encantat de venir, perquè encara tenim festa el cap de setmana.
0: Sí, sí, sí.
5: No tenim transmi.
0: Clar, aquest és el cupo, no?, que has de pagar, no?, per, ja que no tenim tenim 3.000 cada setmana, doncs has de vindre això dels esports.
5: Són les ganes de tocar
0: el micro. Doncs és això, Ot, el que volia comentar. Volia obrir una mica el meló, tocarem moltes coses d'actualitat tordarenca, i també potser una mica general, si el temps ens ho permet, però sí que és veritat que la notícia del dia ha estat aquest punt i final, no?, del sènior femení, que es dissol, una època daurada del sènior, com comentava, del CEP Tordera, que des del 2013 va néixer un projecte que ha anat escalant categoria rere categoria. Per sort l'hem pogut estar narrant, l'hem pogut estar veient també els moments més especials del club per aquí, Ràdio Tordera, com per exemple aquest ascens a Lliga Femenina 2 i el següent any aquesta, bé, que van mantenir la categoria amb una temporada que semblava imprevisible. Sí que la temporada passada es va baixar i aquesta s'ha patit per salvar, però bé, és que en l'últim partit de Lliga va servir per acomiadar les jugadores.
5: Sí, bé, primer de tot, parlant sobre la situació, com bé dius, és una situació complicada que alguns ho sabíem per fonts internes, però em consta que externament, fins i tot en el club, doncs no s'havia parlat molt. Per tant, que al final és una cosa dels últims dies. Jo crec que hi ha hagut una reflexió interna, sobretot de les jugadores de l'equip, amb la directiva del club, per entendre una mica la situació que està passant. Les tordarenques, jo crec que han fet un paper espectacular, vull dir, han de ser recordades com el Dream Team del bàsquet femení a Tordera, i la veritat és que porten molts anys carregant el pes de l'equip, la història del club i el nom de Tordera, i el primer que s'ha de fer és agrair-los. No vull dir noms, però sobretot jo em desmarco per les jugadores tordarenques que...
0: Marina i l'Anna, l'Anna que va deixar l'any passat una mica així, que no estava a l'equip, però
5: sempre ha estat,
0: va tornar aquest any, i la Marina, doncs, hòstia, la capitana, una de les bases també de l'equip.
5: La Thais, sí, la veritat és que totes elles...
0: La Thais, tot i ser de Malgrat, ja ens ho va dir quan va venir aquí, que sent una tordarenca més.
5: Ella sent tordarenca, per tant, jo les persones que veig que se senten i ho diuen que són tordarenques, per mi ho són, per mi la Thais ho és, sí que a vegades ens escolta i per ella una salutació, però això, sobretot el primer de tot és agrair la feinada que han fet aquestes noies, perquè és, bé, encarregat el nom del club i del poble en les millors categories de bàsquet femení.
0: Per tant, sí, que és la tercera divisió estatal, és a dir, la tercera divisió espanyola de bàsquet, un poble de 18.000 habitants en el seu moment, doncs, ostres, van situar Tordera al mapa d'una manera genial, cada dues setmanes haver d'anar a tot arreu del territori, doncs, per poder jugar aquests partits, també és un desgast que es va fer notar. El segon any no es va poder mantenir la categoria perquè l'equip ja va tenir algunes baixes molt doloroses, però que l'estructura, la columna vertebral, es va mantenir, i veurem ara. Es farà raro, no sé si algunes jugadores potser ja pleguen, s'entren potser amb la feina, i no continuen, però serà raro veure algunes jugadores que ja te l'imagines, tanques els ulls i dius el nom i ja veus el número, veus la samarreta. Imaginar-te-la ara en un altre club, doncs, també costarà.
5: És així. Al final, la situació també sap greu com a tordarenc. Jo crec que no s'ha aconseguit trobar un relleu, no?, de joves tordarenques que pugin al primer equip, que agafin el rol i per tant, que esdevinguin el relleu natural de l'equip, i per tant que s'impregnin també del talent, no? I jo crec que això ha sigut una mica el problema, i aquí és on s'ha decidit, escolta'm, no podem forçar més la maquinària, aquestes jugadores tordarenques no cobren res, tant una de les màximes categories a nivell estatal, però en aquesta categoria no cobren res.
0: Ara mateix estan a la màxima catalana.
5: És que, i és això, no es cobra ni per incentius, ni, vull dir que comparat amb altres esports, i sobretot amb esports masculins, doncs en categories molt més baixes, en futbol masculí, per exemple, ja es cobra. Vull dir que ostres, que estan combinant la seva feina amb els seus estudis i amb aquesta esport d'elit, perquè jo crec que ho és. Llavors és molt complicat, no se'ls hi pot demanar més, i bé, jo crec que la decisió del CEP ara ha de ser fer una reflexió interna i repensar, començar des de la base, no? Fa uns anys, si no m'equivoco, l'Atlètic Tordera, també de futbol sala, també va fer una cosa així, es va apostar per la base i per després ja fer un pujar a un primer equip de la casa, i llavors jo crec que s'han de centrar en això.
0: I de fet aquest any l'Atlètic, per primer cop en no sé quants anys, ara no ho recordo bé, que tornen a tenir tots els equips de la base. Clar. I sènior,
5: és sènior.
0: A dir, a vegades fer aquesta passa enrere, doncs, mm-hmm, per poder fer dos endavant també va bé. En el comunicat deien això, que es centrarien sobretot ara en seguir ensenyant el bàsquet a Tordera, en seguir treballant molt la base, que potser era el que fa uns anys es trobava a faltar potser en el club, aquesta pèrdua sobretot de la presència d'equips femenins, perquè el Set Tordera sempre havia esdevingut un equip on predominava, sí, sí, el talent femení.
5: Sí, sí.
0: De fet, quan jo hi jugava, quan estava en les categories bases, era el talent femení, i nosaltres estàvem allà, bueno, pululant i per omplir una mica, però el talent realment on sortia, ostres, era el femení.
5: Noies, sí, sí.
0: Ara amb el nom de Judit Vives, una jugadora que ha anat a molts clubs de renom català, va jugar al femení, Sant Adrià, van a jugar a Mataró, ostres, són equips femenins cap al món del bàsquet, són molt reconeguts i amb molt de pes.
5: Sí, i que a més us porto una altra dada força interessant. El Consell Esportiu del Maresme anunciava no fa pas gaires mesos que l'esport en nombre de federats que més ha crescut a la comarca és el bàsquet. No és el futbol, no? Com molts podríem pensar, és el bàsquet. Llavors, crec que l'esport en general està en un bon moment. Crec que cal, doncs, que a nivell local ens reestructurem i que generem una bona base per oferir a tots els tordencs, tordarenques que vulguin optar al bàsquet a gaudir-lo al seu poble.
0: Serà un treball que costarà, serà un treball d'anys també, perquè ara la base sí que està forta i sobretot de psicobàsquet, que són nens i nenes de pràcticament 3-4 anys que li agraden el bàsquet i van a passar-s'ho bé, com també les categories ja més superiors, que els nens ja van creixent i van aconseguint. Doncs veurem si totes aquestes fornades van tirant cap amunt, i no sé si un sènior femení, però algun masculí, fins i tot d'aquí uns anys, perquè ara sí que doncs els propers que ja van tocant a l'edat van siguent els equips masculins. Per tant, a veure si hi ha sort, es va resoldre també aquesta, al principi d'aquesta temporada, o aquesta temporada ja no es va fer aquest sènior masculí, que molts estan jugant ja a l'Hostalric, que és el Tordera B pràcticament.
5: Sí, sí, sí.
0: Però veurem si d'aquí uns anys aquest treball de constància de la base té el seu fruit.
5: Sí, al final, mira, una entitat també tordarenca deia no fa pas gaires anys que el projecte esportiu ha de passar per recuperar tots aquells tordarencs que són fora del poble jugant aquell esport. Sí. I justament aquesta entitat esportiva li està anant molt bé. Per tant, jo crec que el CEP segurament es vol emmirar en aquesta opció, i crec que és l'important, recuperar la força de la base, destinar tots els esforços també econòmics i logístics, sobretot en formar els joves, i a partir d'aquí, això, fer retornar la gent de Tordera que està jugant fora.
0: I a més, ara em venia al cap, perquè moltes de les jugadores del sènior femení formen part també de la directiva o de dins del club. Veurem si també poden seguir vinculades, perquè l'estima del club no desapareix així, no, perquè així després de més de 6 anys. Però sí que és veritat això que comentaves, no? De veure si realment es volen emmirallar, de fins i tot fer reunions conjuntes amb tots els clubs tordarencs, sí, per fer les seves, com una assemblea, no? Això ve ara al cap, no? Per posar els punts sobre la taula i de dir, mira, a mi em passa això.
5: Sí, sí.
0: No sé si us ha passat a vosaltres, però mira, doncs, si a tu et va passar, comenta'm què vas fer per solucionar-ho.
5: Jo crec que és interessant. De fet, des de fa 2 anys, l'Ajuntament de Tordera ha impulsat una iniciativa molt interessant, que són les trobades anuals o cada dos cops l'any entre les dirigit entitats, no? I són formacions, diguem-ne, per aprendre a fer els tràmits, per acompanyar, doncs, a demanar la subvenció i tot plegat. I en aquests espais també es donen moments de trobada entre les pròpies entitats, els representants, perquè puguin parlar dels temes del seu dia a dia. I jo crec que aquest és un bon espai per consultar, no? Entre tots, ostres, com faries això? Com faries això altre? Perquè tenim la sort que majoritàriament a Tordera entre entitats no hi ha cap mena de rivalitat, ans al contrari. Vull dir, sempre veiem missatges de suport, sí, en moments clau d'un i altre equip, no? Al final tothom defensa el mateix poble i per tant
0: de gent de diferents esports anant a veure l'altre.
5: Exacte, i jo crec que aquest és el punt a favor, i per tant jo crec que és una bona oportunitat aquesta iniciativa de l'Ajuntament per com bé dius, per entendre's i agafar idees d'uns i altres, perquè sempre és bo millorar.
0: Deixem una mica el bàsquet de cursa. Anem a parlar una mica d'actualitat tordarenca, del que aquest cap de setmana, fins i tot avui també hem conegut la notícia de que el proper dimecres hi haurà una assemblea de la comitiva del Memorial Josep Barceló per informar de les novetats, una que es farà, si no m'equivoco, és que ara no em vull jugar l'hora,
5: a l'espai de la gent gran,
0: però
5: dos quarts de nou,
0: a dos quarts de nou, vale. Es farà aquesta reunió per informar sobretot de les novetats, perquè ja han anat traient coses, ja hi ha els grups del memorial,
5: sí.
0: Perquè queden bé, dos setmanetes, és ja, s'acaba la temporada regular de les entitats, dels clubs, i arriba també ara el Memorial Josep Barceló, que omplirà tot el poble, a tots aquests participants benvinguts d'arreu del territori, del país, fins i tot alguns de fora.
5: De fora, internacional, vull dir, és un dels moments claus, i a més, ja parlarem després del Club Futbol Tordarenca, per cert tinc una informació privilegiada, després en parlarem, però la part bona que us vull dir en referència al memorial és que aquest any no coincideix en playoff, com l'any passat, per tant tothom podrà estar disponible pel Memorial Barcelona.
0: És veritat, no me'n recordava, que l'havia coincidit.
5: Sí, i aquest any també ens hagués coincidit, sí. Tot hagués anat bé, per tant. Bé, i hem guanyat i ja està. Mm-hmm. Parlant del Memorial Barcelona, sí, com bé deies, aquest dimecres a 9:15 del vespre a l'Esplai de la Gent Gran hi ha la presentació del que és el 27è Memorial Josep Barceló. 27, Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do.
5: Com passa el temps. S'explicaran les novetats, que també crec que us puc explicar alguna cosa, i es farà un col·loqui esportiu. Molt interessant, per cert. Alguns dels personatges que vindran a Tordera ja els coneixeu. Xavi Torres, periodista esportiu de TV3. Guillem Ferrer, director esportiu i entrenador del Club Futbol Tordera. Guillem Ferrer, director esportiu i entrenador del Club Futbol Tordera. Edgar Galán, que és...

0: Tindreu totes aquestes novetats ben explicades aquí a Ràdio Tordera i també en el show dels esports, que tindrem un espai per veure si podem també escoltar la veu d'aquests protagonistes que ha comentat l'Ot per comentar aquestes novetats. Unes novetats que ja ens anunciava algunes fins i tot l'Adrià Barceló a principis d'any pràcticament, que ens va vindre a visitar aquí el show dels esports, que ens explicava bé que algunes coses ja funcionaven, que si funcionaven les mantindrien, però que hi havia d'altres que fins i tot potser li havien de donar una altra mirada, com també van fer en edicions anteriors amb el femení. Van fer, van ficar com a innovació doncs, aquest futbol femení. Van veure que funcionava no de la manera que ells volien i el següent any van canviar, ho van fer en un format de lligueta, va funcionar a la perfecció. Veurem si també aquest any doncs, amb els clubs que hi ha de femení ho poden fer també incrementar de nou el nivell del Memorial i també l'any passat van tenir aquesta nova iniciativa del futbol inclusiu que aquest any es manté i era on li volien donar una miqueta un aire fresc.
1: Sí, la veritat és que aquest any el futbol inclusiu repeteix, hi haurà els diferents invencibles, també hi haurà l'Atlètic Club Tordera de futbol sala que es passarà al camp en aquest cas, és veritat que és un camp reduït, per tant no hi haurà problema, i els invencibles de Tordera que són els anfitrions. L'Alevi infantil es repeteix una mica el format de l'any passat, aquestes dos grups barra lligueta, i la veritat és que si mirem els grups que estan publicats a l'Instagram del Memorial, el nivell torna a ser altíssim, com has dit, repeteix Barça, repeteix Osasuna, repeteix València, Real Societat, la veritat és que Andorra també, la veritat és que...
0: Hi ha novetats de clubs, veritat?
1: Sí. Sí, sí, per exemple ve des de França arriba l'UGS a Toulouse.
0: A Toulouse, sí.
1: Una passada també.
0: No sé si hi havia algun altre, perquè ara em vol sonar que també hi havia més novetats, no recordo exactament.
1: Hi ha un altre internacional que és la TIR, tot i que ja va venir l'any passat. És una selecció internacional que bé, fa bastants torneigs internacionals també, i la veritat és que torna a Tordera perquè per la informació que m'ha arribat l'any passat els hi va agradar moltíssim i de seguida es van mostrar molt interessats en poder participar en aquesta edició 2026. De fet, és un dels justament grups més interessants, està en la categoria sub-11, que hi ha la TIR, l'Escala, que té un molt bon planter, també, juntament amb el Toulouse i el Barça. Jo crec que és un dels grups més interessants de tot el d'això. I pels que sou tordarencs i teniu família tordarenca, també en la categoria sub-11, el Tordera jugarà contra el Barcino, un dels altres clàssics del Memorial, la Reial Societat i el Girona, que també és un autèntic grup. La veritat és que hi ha emparellaments molt interessants i bé, ja podeu fer les vostres apostes per a veure qui guanya.
0: Doncs veurem, perquè aquestes finals les podrem seguir en directe per aquí a Ràdio Tordera, pel canal de YouTube, com també el dia abans també podrem seguir pel canal de YouTube alguna altra novetat, que hi ha un canvi de format a dins de l'organització.
1: Efectivament, enguany s'estrena el que és la presentació. És a dir, en comptes de fer cloenda aquest any el diumenge a la tarda vespre, es passa a dissabte al migdia en una presentació de tots els equips, no? Llavors és una cosa, a més, molt girada, és a dir, molt nova. Hi haurà novetats, hi haurà en principi presències interessants en la pròpia presentació, no us puc dir gaire més, però bé, tot plegat serà un espectacle visual espectacular. Si ja us agradava les cloendes de sempre, no? L'any passat, per exemple, que va participar l'Antaviana, el Geganters, el Twirling, doncs si ja us agradava aquest tipus d'espectacle, aquest any es manté l'essència, però jo crec que es fa un plus molt interessant.
0: Podrem seguir també des de Ràdio Tordera, això serà el dissabte 6 de juny, i també el que ens passava aquí és que a vegades no s'escoltaven bé els parlaments, o no, però aquest any ja podem assegurar doncs, que sí que s'escolten a la perfecció tant a l'estadi, qui estiguin allà, com també els que estiguin a casa que no puguin assistir tant, o si estan en el camp però després volen recuperar algun discurs també, doncs ho podran fer amb la rigorositat i la qualitat que Déu mana.
1: Sí, no hi haurà problema, la veritat és que el desplegament també a nivell de Ràdio Tordera serà gros aquest any i això, en comptes de gaudir-lo un dia, el gaudireu dos, que encara és
0: home,
1: millor.
0: Home, i tant, per la gent nostàlgica, no?
1: Sí,
0: per aquesta gent nostàlgica que hi ha, doncs també és important.
1: Penseu que el Memorial Barceló acumula prop de 7, 8, 9.000 persones al cap de setmana. I si obriu la tele, es fa promoció de fires i activitats que tenen assistències de 5, 7.000 persones. Sí. Vull dir que el Memorial Barcelona és una de les activitats més grosses

0: i més històriques a nivell de futbol set a Catalunya i a nivell d'esdeveniment, i això passa a Tordera, per tant, gaudiu.
1: Oh, i tant, s'hauran de preparar tota la gent d'aquí a Tordera per començar a rebre autobusos, a rebre la gent que ja fins i tot doncs, començarà aquest ambient d'estiu, més d'estiu, perquè ara sí que estem tinguent la calor, però potser encara hi ha algú que està fent la selectivitat, que s'està preparant per la selectivitat, o que la feina encara a la universitat també. No, però és que amb el Memorial ja s'obre l'etapa.
0: És talment el que diu Jordi, el Memorial Barceló és l'entrada a l'estiu.
1: Per mi l'any passat va ser el moment d'obrir vestimenta, fins i tot estiu amb pantalons curts. El Memorial va marcar
0: el
1: partit que em vaig ficar pantalons curts.
0: El canvi d'armari jo també vaig amb llargs de moment.
1: Ja estic suant
0: i estic esperant que arribi el Memorial, perquè com dius, és la porta de l'estiu al Memorial Barceló.
1: Ot, acabem perquè abans que dius una novetat exclusiva del Club Futbol Tordera.
0: Sí, informació bueno, interessant.
1: Bueno, anem a veure l'exclusinda.
0: Sí. Mira, segurament una cosa que alguns de vosaltres ja sabríeu i després una novetat així més interna del primer equip. Hi haurà una rua conjunta el proper dia 13 de juny per Tordera, és a dir, es va fer la de juvenil i primer equip, però es repetirà el dia 13 amb una rua conjunta pel poble, on hi haurà primer equip, juvenil, veterans i molt pendents d'un parell o tres d'equips base que estan també per pujar de categoria. Si guanyessin, haurien de llogar un tractor més, perquè la rua es farà més grossa que la de Carnaval.
1: No, la quedarà una anècdota, la del Barça.
0: Sí, la veritat quedarà una anècdota, la del Barça.
1: Doncs ens apuntem a l'agenda aquest dissabte 13 de juny, que hi haurà aquesta rua conjunta. També, ostres, quin goig veure tants equips junts també de l'entitat.
0: Bueno, jo crec que també a nivell de Club Futbol Tordera és una activitat que s'ha de fer, perquè has de presumir de la bona feina que fas i és una bona oportunitat. Això serà el dia 13, pendents de quins equips s'acaben sumant. A més, hi haurà parlaments a l'Ajuntament, al balcó, per tant, tot plegat molt històric. I ara sí, ja acabo i us deixo tranquils. M'ha arribat que la celebració, diguem-ne, de cloenda interna del primer equip serà el cap de setmana següent de la rua final. Per tant, diguem-ne, el grup 2025-2026 de Guillem Ferrer, el primer equip, diguem-ne que arribarà a la seva fi, entre cometes, el cap de setmana del 19, 20 i 21.
1: En època de graduació, ens semblarà una graduació més.
0: Una més.
1: Doncs també estarem pendents de totes aquestes celebracions, també d'aquest estiu que hi haurà, suposo, moviments també a les files, perquè, com comenta, sembla ser que aquest dissabte 20, doncs, a lo millor serà a l'últim moment junts com a equip tancat d'alguns jugadors de la plantilla del Club Futbol Tordera. Per tant, que aquí a Ràdio Tordera també estarem atents i us anirem informant a mesura del que sapiguem i a mesura del possible, doncs, totes aquestes novetats. Ot, moltíssimes gràcies per estar un dilluns més aquí amb nosaltres i ens veiem també a la propera, que estàs convidadíssim.
0: Gràcies, Jordi, una abraçada, bona nit.

I amb aquesta història trista, amb aquest punt negatiu d'aquest punt i final del Set Tordera, nosaltres que també fiquem punt i final al programa del dia d'avui. Avui no us hem portat gaires bones notícies, però és que realment és un homenatge a totes aquestes jugadores que han estat en el sènior femení. El que us comentava, nosaltres posem punt i final, perdonem, ens veiem demà amb moltes més novetats. Parlarem del que també ha passat aquest cap de setmana, que avui no ens ha donat temps, i també tindrem protagonistes. Ens veiem demà, que vagi molt bé, molt bona nit.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia, govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se avui al migdia amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. La trobada estarà centrada en les millores retributives, la matèria on es troba enrocada la negociació. El Departament d'Educació proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per tots els docents. I en aquest context, precisament aquest matí, el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous mestres, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent, amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i abaixar ràtios a les aules. És una de les peticions que han exhibit mestres i professors als carrers durant les diverses mobilitzacions que demà continuen amb una vaga a tot Catalunya. Avui, qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària, que se sumen a les reivindicacions dels docents. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 26 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El sumari de la investigació del cas Zapatero situa la casa de l'expresident com a l'epicentre de la presumpta trama corrupta que investiga el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. El text, on Rodríguez Zapatero no apareix en cap conversa, revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident una caixa forta amb joies i rellotges. El govern aprova avui la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments catalans. Aquesta oferta rècord servirà per dotar d'estabilitat els municipis més petits que, en molts casos, no disposen d'aquests càrrecs, fet que els complica la gestió del dia a dia. I a Girona, els Mossos d'Esquadra tenen en marxa des de primera hora d'aquest matí un operatiu per detenir els membres d'una organització criminal dedicada al cultiu de marihuana i a la distribució d'estupefaents. Un dels punts on s'estan fent escorcolls és en dos pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora, però també en localitats properes. Dels esports, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial, un bloc amb gran pes del Barça que porta 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, Gavi i Eric Garcia, que els acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. Entre els escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Marc Cucurella. I entre la cultura us expliquem que la policia de Tarragona ha recuperat unes 300 caixes d'elements històrics que s'havia apropiat un arqueòleg. Material d'un gran valor patrimonial com monedes de la Guerra del Francès de 1811, un capitell de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre o una àmfora de Riudoms. Després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, el consistori tarragoní espera que tot torni a la ciutat. Passen gairebé 3 minuts i mig de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana i, per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts, de moment sense incidències destacables. Parlem a hores d'ara, sobretot, de retencions habituals cap a la capital catalana, als seus accessos i voltants. Tenim ja 3 quilòmetres de lentitud cap al nus de la Trinitat per la C-58 i la C-33 en direcció Barcelona. De retruc també hi ha afectacions a les dues rondes en sentit sud i en sentit nord. Tot i així, hi ha retencions en direcció Llobregat fins a la Vall d'Hebron per la B-20 i fins la Barceloneta per la B-10. Cap al Vallès també hi ha congestió a la AP-7 a Barberà del Vallès en direcció Tarragona. Per la C-58 des de Sant Quirze hi ha 4 quilòmetres de lentitud intermitent en direcció a la capital catalana i 1 quilòmetre de lentitud també en sentit sud a la C-17 i C-59 a Parets del Vallès i Caldes de Montbui. Per últim, al Llobregat tenim ja retencions des de l'enllaç amb la AP-7 i la B-23 a l'altura del Papiol, però també per l'A-2 des de Pallejà pel que fa a les vies costaneres, retencions en sentit nord per Viladecans per la C-32. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
2: I ara, temps pel temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
4: Bon dia, un dimarts d'allò més tranquil pel que fa al temps. Per tant, ja comença la jornada amb molta calma i amb pocs núvols, alguns que s'han format cap a l'Ebre i, de fet, hi ha algun banc de boira, però d'una forma força local, sobretot al voltant del Delta. Aquestes nuvolades s'acabaran desfent aquesta tarda amb força sol a tot arreu i només cap al Pirineu tornaran a créixer alguns núvols una mica més potents, especialment al voltant del Principat d'Andorra o també cap al nord de Lleida. La temperatura no afluixa ni gota. De fet, aquesta tarda tornarem a estar a moltes poblacions entre els 27 i 34 graus. Una altra jornada de ple estiu. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa. Edició Matí.
2: Avui a les 12 del migdia es fa una nova reunió entre govern i sindicats per mirar d'acostar posicions en el conflicte educatiu. La trobada estarà centrada en les millores retributives. El govern proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per tots els docents. La trobada també arriba al dia que el govern aprovarà la incorporació per al proper curs de prop de 1.800 nous mestres, personal d'atenció educativa i administratius, amb l'objectiu de reforçar les escola inclusiva i abaixar ràtios. Mentre no hi hagi acord, però, es manté el calendari de vagues. Demà mateix hi ha una vaga convocada, una nova aturada general de mestres i professors que afecta a tot Catalunya i els propers dies se'n faran 6 més repartides per territoris. Però les protestes dels docents s'hi afegeixen als estudiants que avui estan cridats a la vaga per donar suport a les reivindicacions laborals dels mestres i dels professors, així també com reclamar millores a l'educació pública. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat vaga pels alumnes de secundària i universitaris de tot Catalunya i també del País Valencià. Des de primera hora del matí es preveuen accions reivindicatives arreu del territori. A més, s'han convocat manifestacions a Barcelona i València. A banda de afegir-se a les reivindicacions dels docents, els estudiants també reclamen una educació 100% en català i abandonar mesures com el pla pilot que introdueix Mossos d'Esquadra a les escoles. Un altre sector que està en vaga és el de les biblioteques i a partir d'avui aquesta vaga, aquestes aturades s'intensifiquen. La plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona està cridada a fer vaga de forma indefinida des d'avui, una protesta que coincideix amb les setmanes prèvies a la selectivitat i els exàmens de final de curs. Les aturades es van iniciar a l'abril i fins ara s'han mantingut els dissabtes amb un seguiment massiu. A Barcelona han tancat 37 de les 40 biblioteques. Els treballadors reclamen horaris legals que permetin la conciliació i equiparació de condicions amb la resta del personal municipal. Ja fa 2 mesos que es mantenen negociacions, però sense avenços. També avui arrenca la presentació de la sol·licitud de preinscripció en línia per als cursos de formació professional a Catalunya, que es mantindrà oberta fins l'1 de juny. Educació incrementarà en gairebé 5.000 les places per al curs vinent i d'aquestes, al voltant d'un miler són de nou accés. L'augment es dona també per l'obertura de 6 nous ensenyaments i implica la contractació de 493 nous docents. Els nous cursos seran de seguretat per al sector ferroviari, serveis funeraris, arts de vidre, piragüisme en aigües tranquil·les, a més de 2 cursos d'especialització de serveis al núvol i de coordinació del personal en esdeveniments. Enguany hi haurà només 2 dates d'assignació. La primera serà el 10 de juliol i la segona el 24. A més, el departament incorpora una altra novetat, una proposta d'assignació alternativa de places lliures a aspirants que s'hagin quedat sense. La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, la UDEF, situa la casa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com l'espai idoni per la canalització i la custòdia de les instruccions que s'enviaven a la presumpta trama corrupta que està investigant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. Així ho revela el sumari publicat aquest dilluns, on Zapatero no apareix en cap conversa. Això sí, apunta que dins del domicili l'expresident disposava de major reserva i control de la informació i que podia planificar les instruccions més sensibles. A banda, El text revela que la UDF va intervenir al despatx de l'expresident del carrer Ferrat de Madrid una caixa forta amb joies i rellotges, així com disc durs i algunes carpetes amb documentació amb noms d'empreses que apareixen en la investigació. En el capítol de reaccions, el portaveu autoritzat de Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, ha assegurat aquest dilluns a Televisió Espanyola que l'expresident està molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial i els informes de l'UDEF. També ha afegit que els informes estan plens de conjectures i ha atribuït les acusacions al context polític derivat de la seva defensa pública del president espanyol, Pedro Sánchez. I encara sobre investigacions que afecten l'entorn del govern espanyol, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis pel desenvolupament del programari d'aquesta. L'UCO ha enviat aquest document al jutge Juan Carlos Peinado, que a finals d'abril va acordar processar-la per presumptes delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. A Catalunya, mentrestant, el govern aprova aquest matí en Consell Executiu la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments. Avui s'aprova aquesta oferta rècord que ha de dotar d'estabilitat als municipis més petits que no disposen d'aquests càrrecs. La Judit Peñaranda, de TV Mataró, ens en dona més detalls.
5: Una oferta històrica que ja va anunciar el conseller de la presidència, Albert Dalmau, i que ha de servir per dotar d'estabilitat als municipis més petits, que molt sovint no disposen d'aquests càrrecs. L'alcalde de Mataró i president de la Federació de Municipis de Catalunya ha recordat que no tenir aquests funcionaris pot arribar a frenar inversions, subvencions i tràmits urbanístics rellevants.
6: La manca de secretaris, d'interventors, genera un greu problema per molts ajuntaments que veuen com la seva maquinària va molt més lenta o no pot portar a terme tots els projectes que els agradaria. Els serveis de les piscines a l'estiu, els casals d'estiu, són exemples doncs, que per un ajuntament petit doncs, que són molt, molt rellevants perquè ordenen tota la seva activitat estiuenca, les obres, no? Les obres de millora, de reurbanització, asfaltar, arreglar carrers, els projectes urbanístics, ara que se'n parla també tant de les urbanitzacions.
5: Aquesta és la primera oferta pública d'ocupació des que l'any passat el govern català va recuperar la competència de convocar els processos selectius d'aquests funcionaris municipals. Una primera passa que haurà d'anar acompanyada d'altres mesures per retenir el talent i evitar que quedin places vacants. Un altre factor a tenir en compte és l'alt percentatge de jubilació de les administracions. Bote diu que preveuen convocatòries recurrents també en d'altres sectors, a banda de l'administració local, com els Mossos d'Esquadra o el professorat.
2: Al Penedès hi ha molts municipis petits que fa temps que denuncien també aquesta falta de professionals que els està afectant de ple. És el cas de Santa Fe del Penedès i Avinyonet, que comparteixen secretari. El Josep Maria Soler, de Penedès Televisió, ens explica com han encaixat aquesta nova oferta de places des d'aquestes dues localitats.
7: Molts municipis catalans, sobretot els més petits, fa molt temps que denuncien que la falta d'aquests perfils professionals els està afectant. L'alcalde de Santa Fe, un dels municipis més petits de l'Alt Penedès, és alhora president del Consell d'Alcaldies de la comarca i coneix molt bé aquesta problemàtica, tot i que el seu municipi no l'han patit. Tenen el que es coneix com un secretari acumulat, un secretari que té plaça a Avinyonet del Penedès i que comparteix hores amb Santa Fe del Penedès.
8: Un tema d'executius, des de llicència d'obres, poder-ho fer per junta de govern, tot això no, sense secretari no es poden convocar aquests òrgans reglats i, per tant, no pots, diguem-ne, prendre resolucions d'actes, diguem-ne, que siguin vàlids de cara, repeteixo, una llicència d'obres o dels acords que es passen per ple.
7: Jaume de Castro és el secretari d'Avinyonet i acumulat a Santa Fe. Assenyala que la manca de professionals ha portat els ajuntaments petits a buscar-se la vida.
9: És una figura que és necessària pel funcionament de l'Ajuntament. Bàsicament perquè dones fe dels òrgans, de les reunions dels òrgans col·legiats, de plens i juntes de govern. Si no n'hi ha la figura, no es pot fer.
7: L'anunci d'aquesta setmana d'oferta d'ocupació pública dona un respir als petits municipis, però també esperen que vagi acompanyada de finançament per poder pagar els professionals.
2: Gairebé és un quart de vuit del matí. La compra d'edificis sencers de més de 10 habitatges ha baixat un 31% l'últim any a Barcelona. A més, la signatura de contractes de lloguer de temporada va caure un 53% al quart trimestre del 2025 respecte de l'any anterior. Aquest fre relatiu de l'especulació s'ha constatat a través d'un informe de l'Observatori de l'Habitatge. Ens amplia les xifres i la informació l'Helena Molís, de BTV.
10: Segons dades de l'Ajuntament, l'any passat la compra d'edificis sencers de més de 10 pisos va baixar un 31% a la ciutat. Se'n van comprar 149, mentre que l'any anterior en van ser 217. Un altre dels efectes d'haver posat sostre als preus dels lloguers és que els pisos comencen a ser una mica més assequibles.
11: Això és l'efecte que persegueix la mesura com està dissenyada. És el reduir aquesta crisi d'assequibilitat que s'està produint els darrers anys, mentre a mitjà i llarg termini es van executar les mesures estructurals d'increment del parc social, de la inversió pública en habitatge.
10: Tot i això, els llogaters encara han de fer un esforç molt gran per pagar el lloguer, que se situa entre els 1.161 euros de mitjana al mes. Ara bé, segons l'Observatori, l'esforç encara seria més alt si els preus no estiguessin topats. El lloguer mitjà a Barcelona estaria entre els 1.300 i els 1.400 euros al mes.
2: A Terrassa, l'Ajuntament posa fil a l'agulla per fer front a la manca d'habitatge assequible al municipi. Actualment tenen un 7,7% d'habitatge públic al municipi i l'objectiu és arribar al 10% en els propers 5 anys. Per fer-ho, s'ha presentat el Pla Local d'Habitatge 2026-2031 amb un pressupost del 27,6 milions d'euros. És una crònica de Carme Contreras, de Canal Terrassa.
12: Per aconseguir-ho, desplegarà el Pla Local d'Habitatge 2026-2031, un document elaborat a partir d'una exhaustiva diagnosi de la situació a la ciutat i amb la participació de totes les forces polítiques, entitats i ciutadania. Està dotat amb un pressupost de 27,6 milions d'euros i concreta les passes a seguir. Tot plegat queda recollit en el Pacte Local de l'Habitatge que el ple municipal haurà d'aprovar divendres. La primera línia estratègica del pla és l'ampliació del parc d'habitatge posant sòl en dret de superfície per a privats amb condicions públiques. Això suposa una inversió de 113 milions i la construcció de 740 habitatges que s'entregaran fins al 2028. Cal afegir els pisos aportats a la Generalitat en dret de superfície i 48 solars que tenen una capacitat de construcció de 2.600 habitatges.
13: Això ens porta a que dels 6.811 habitatges que hi ha en l'actualitat, amb els 3.700 o 4.000 que es puguin construir, podíem arribar ben bé a més de 10.000 en l'any 31.
12: L'Ajuntament també té previst recuperar la construcció pròpia l'any 2030. La compra d'habitatge directe i per la fórmula de tanteig i retracte, acords amb grans tenidors i captació de pisos a través de la borsa de lloguer, amb incentius per a la propietat, entre d'altres mesures.
2: Operatiu policial en marxa a la província de Girona. Més de 600 agents dels Mossos d'Esquadra estan activats aquest matí per detenir els membres d'una organització criminal estable dedicada principalment al cultiu de marihuana en interiors i a la distribució de substàncies estupefaents. A més, també es relaciona la xarxa amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. La policia ha entrat en dos pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora i també en altres localitats properes com Salt, Riudarenes, Cassà de la Selva o l'Escala. 5 persones han mort en accidents de trànsit a Catalunya en aquests 3 dies de cap de setmana llarg a moltes ciutats catalanes on aquest dilluns se celebrava la segona Pasqua. De les 5 víctimes, 3 eren motoristes. En aquest sentit, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha demanat als conductors de motocicletes que s'esforcin per respectar les normes de circulació, per reduir la sinistralitat i s'ha mostrat consternat per l'elevada mortalitat d'aquests darrers dies.
14: Però em vull referir als accidents. 5 víctimes mortals. No podem estar gens contents i més aviat estem doncs, bastant tocats en aquest sentit, com a Servei Català de Trànsit i els companys també de Mossos d'Esquadra de Trànsit.
2: Una de les víctimes d'aquest cap de setmana llarg ha mort a la carretera de Collformic, a Osona. És el segon motorista que perd la vida en aquest punt en menys d'un mes. Des de l'Ajuntament del Brull reclamen mesures de trànsit, ja que denuncien que la carretera s'ha convertit en un circuit on molts vehicles circulen a gran velocitat. Ens ho explica Guillem Rico, del Nou TV.
15: Un motorista va morir aquest dissabte a la carretera de Collformic, la BB-5301 al Brull. És el segon en 3 setmanes. El cap de setmana del 1 de maig, un altre motorista va perdre la vida a la mateixa carretera. Des de l'Ajuntament del Brull diuen que aquesta carretera s'està convertint en un circuit.
16: Ens preocupa perquè la via de la carretera de Collformic, que va des de Ceba fins a Santa Maria de Palautordera, és una via on hi transiten al cap de setmana ciclistes, gent que va d'excursió, famílies, gent que va a mategar, gent que va a Pla de la Calma, i és incompatible amb gent que vol fer servir la carretera de circuit. Hem reclamat diverses vegades a l'òrgan gestor del Parc Natural que veiem incompatible els valors i la gestió d'un parc natural amb que tinguem una carretera que a través d'aquest parc natural, que la qual no puguem regular ni actuar de cap manera sobre aquests vehicles que passen a alta velocitat.
15: El motorista que va morir dissabte és la 5a víctima mortal en el que portem dany a les carreteres d'Osona i el Lluçanès. Davant d'aquesta situació, des del consistori han demanat mesures al Servei Català de Trànsit.
2: Detectat un segon cas positiu d'antivirus entre els ingressats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Segons el Ministeri de Sanitat, el nou cas correspon a un contacte estret amb una altra de les persones contagiades amb qui compartia cabina al creuer Ondius. Després de confirmar que tenia el virus, el pacient ha estat traslladat a la unitat d'aïllament d'alt nivell del mateix centre hospitalari. El positiu presenta febrícula i una lleugera disminució de la saturació d'oxigen. I avui dimarts arrenca el 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores a Granollers. La ciutat ja està preparada per acollir més de 400 inscrits d'arreu del món amb la participació imprescindible de 200 tècnics, productors i voluntaris. Ens apropa tots els detalls la Ruth Rivera de Vallès Oriental Televisió.
17: El Congrés reivindica el paper educador de les ciutats i comptarà amb 14 ponents de renom internacional. Durant els matins oferiran conferències i diàlegs, mentre que a la tarda els experts visitaran projectes socials, culturals i educatius de Granollers.
18: Projectes que tenen un gran impacte i que tenen molt a veure amb allò que estem comentant al matí, és a dir, que estem treballant amb els eixos de creativitat, de sentit crític i de comunitat, no? I les farem a partir de les 5 de la tarda, de 5 a 6, i després al vespre el que vindran són les activitats socials, els sopars.
17: El programa també inclou més d'un centenar d'experiències educatives en 3 formats, tallers, diàlegs en grups reduïts i pòsters. Tot plegat és el resultat de 2 anys de feina de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores. L'associació, creada l'any 1990, agrupa centenars de ciutats d'arreu del món que es troben cada 2 anys en un congrés internacional. Una cita que per primera vegada se celebra a Granollers.
2: Nou minuts per arribar a 8:15. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà. Un bloc amb un gran pes del Barça que porta 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, Gavi i Eric Garcia, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. En la llista dels 26 escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. Per primer cop en la història del combinat no hi ha inclòs cap jugador del Real Madrid. De la Fuente explicava els motius d'haver seleccionat a Joan Garcia, que s'estrena en una cita internacional, i Eric Garcia, que torna a l'equip després d'haver quedat fora en els últims compromisos.
19: Creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque contamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, 3 porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante. Eddie García ha estado conmigo en la sub-19, en la sub-21 y en los Juegos Olímpicos. Conozco a Eric, sé el tipo de persona que es, no me genera la más mínima duda. Sé que va a venir, llega a este grupo, que es uno más de este grupo.
2: Una de les grans novetats a la llista és la convocatòria de Gavi. El blaugrana vivia amb eufòria el moment de conèixer que era un dels seleccionats després d'una temporada complicada per la greu lesió de genoll que l'ha apartat durant mesos dels terrenys de joc. Una notícia que va conèixer durant una sessió de recuperació a la ciutat esportiva i que va captar en vídeo Lamine Yamal. El descens del Girona a segona ha despertat la indignació de l'afició blanca i vermella. Després del partit contra l'Elx, molts socis van atribuir la mala temporada als errors en la gestió del club des de principi de curs. Els companys de TV Girona van recollir les sensacions dels seguidors a la sortida de Montilivi i ens ho explica el Bru Ortega.
20: Dimissió! Directiva! Dimissió! Directiva! Aquests eren els càntics que s'escoltaven fora de Montilivi un cop acabat el partit. I és que no va poder ser i el Girona torna a la Lliga Hypermotion 4 temporades més tard. D'aquesta manera, els més afectats eren els diferents aficionats a la sortida de Montilivi un cop acabat el partit.
21: Crec que els culpables no agafaran la culpa i no canviarà res. L'any vinent continuarem igual.
22: Quan jugues amb foc tota la temporada, al final et cremes i és el que ens ha passat.
23: Los que descendimos fuimos nosotros, los hinchas, nada más que eso.
24: Tinc ganes de plorar, sincerament, perquè nosaltres hem estat aquí amb la pluja, amb la fred i tot, i no jugar com han de jugar.
20: En aquest sentit, el club ja treballa per dur a terme una reestructuració profunda de l'equip per tal de poder lluitar amb garanties per tornar a primera divisió quan abans i no complicar més del que ja ho estarà amb el descens l'economia del club.
2: En bàsquet, el Joventut i l'Unicaja completaran avui el partit corresponent a la jornada 29, que es va haver de suspendre a la mitja part per problemes en el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. El duel es reprendrà amb el resultat de 53 a 33 i amb els mateixos jugadors que hi havia inscrits per aquell partit, motiu pel qual la penya no podrà alinear el darrer fitxatge verd i negre, Yanis Morín. Les circumstàncies, però, han canviat perquè ara els de Dani Miret ja tenen la classificació per al play-off a la butxaca. El duel es reprendrà a les 8 del vespre. Us ho destacàvem en la portada. Important operació patrimonial de la Guàrdia Urbana de Tarragona. Ha recuperat fins a 300 caixes d'elements de diverses èpoques històriques que s'havia apropiat un arqueòleg. Tot va començar amb un correu electrònic d'un arqueòleg a la policia el 2022, que fins al 2025 no va prendre forma d'investigació. El mail alertava que un company de professió tenia exposat material patrimonial en un bar que regentava a Torredembarra. Tots els detalls en aquesta crònica de Biel Roquet, de TAC12.
25: Podrien ser monedes antigues qualsevol, però tenen un gran valor patrimonial i també sentimental a Tarragona. Són un miler de coure, de quart i mig i de 6/4, encunyades a la ciutat. La seva particularitat és que són de just abans del setge que va patir la ciutat el 1811, quan els francesos la van arrasar.
26: La seca estava aquí a Tarragona, però al seu període bèl·lic van decidir emportar-se-la cap a Mallorca, i possiblement aquesta és l'última encunyació que el seu propietari es va amagar al casc antic, amb un establiment que ara és un bar, abans era un forn de pa, les va amagar allà dins i se'n va anar cap a la catedral, i com ja sabem tots, allà a la catedral van morir tots.
25: Aquest és el més rellevant d'una operació conjunta entre la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i la Fiscalia. Altres peces de valor són un capitell del recinte de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre encastades a la muralla o una àmfora de Riudoms. En total són 260 capses de material trobades a la torre i 50 més a la part alta de Tarragona. Tot intacte, tret d'algunes restauracions, perquè es creu que no s'ha venut res. Es vol que, després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, tot torni a la ciutat. Parlem d'un arqueòleg recentment jubilat amb mig miler d'excavacions a casa nostra des de 1991. El cas es troba en fase d'instrucció i se li imputen delictes per danys contra el patrimoni històric i apropiació indeguda continuada.
2: Les agrupacions corals humorístiques s'han apoderat dels carrers dels barris barcelonins de la Barceloneta i el Raval en la Festa dels Cors Muts. Amb una cercavila en què han participat una vintena de comparses, han celebrat el passat mariner i obrer d'aquests barris. Totes han exhibit elements de fusta i instruments relacionats amb la seva història.
0: La xarxa de comunicació local.
27: Tots els marroquins roben.
28: Ens treuen treballs.
29: Com a trans et veuen com un monstre.
30: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
31: Aquest amb un trastorn mental és violent.
32: Una soledat, la gent gran.
33: Són gent que roben.
34: Paràsit. Marimatge.
35: Però si estic solo.
36: Terroristes.
37: Té a menjar plata.
38: Monstre. Tot això és odi.
39: Aturem-lo.
40: Taula d'entitats del tercer sector social amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
41: Sabies que...
42: Tot i que el món del videojoc està integrat en les nostres vides, el cert és que aquest no té gaires anys. De fet, el primer videojoc de la història té uns 60 anys i necessitava un ordinador de la mida d'un armari de 6 portes per funcionar. Va ser desenvolupat per Christopher Strachey, un investigador de Cambridge especialitzat en la tecnologia de radar, que a final de la Segona Guerra Mundial es va fer amic d'Alan Turing, un dels pares de la informàtica moderna. El 1949, Turing, juntament amb altres científics, va presentar al món el Mark I, el primer ordinador capaç de memoritzar un programa i executar-ho. Intrigat per la seva nova tecnologia, Strachey va demanar a Turing una còpia del manual de programació de Mark I i després d'estudiar-lo va escriure el seu primer programa. Eren unes dames digitals i es podia jugar contra la màquina. La pantalla, un petit monitor de tub de raigs catòdics en blanc i negre, mostrava un tauler d'escacs amb peons. Els moviments es van ingressar a l'ordinador a través d'una màquina d'escriure connectada al cervell de l'ordinador. Quan el jugador humà feia el seu moviment, Mark I podia analitzar tots els moviments de contraatac possibles i jugar millor. El programari també tenia cert sentit de l'humor, perquè es burlava del jugador en cas de que els moviments fossin considerats particularment ingenus.
0: La xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se avui al migdia amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. La trobada estarà centrada en les millores retributives, la matèria on es troba enrocada la negociació. El Departament d'Educació proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per a tots els docents. I en aquest context, precisament avui, el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous professors, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent, amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i abaixar ràtios a les aules. És una de les peticions que han exhibit mestres i professors als carrers durant les diverses mobilitzacions que demà continuen amb una vaga a tot Catalunya. Avui, però, qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària, que se sumen a les reivindicacions dels docents. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 26 de maig. El sumari de la investigació del cas Zapatero situa la casa de l'expresident com l'epicentre de la presumpta trama corrupta que investiga el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. El text, on Rodríguez Zapatero no apareix en cap conversa, revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident una caixa forta amb joies i rellotges. El govern aprova avui la convocatòria de 540 places de secretaris i d'interventors per als ajuntaments catalans. Aquesta oferta rècord servirà per dotar d'estabilitat els municipis més petits que, en molts casos, no disposen d'aquests càrrecs, fet que els complica la gestió del dia a dia. En uns minuts coneixerem el cas de l'Ajuntament de Vilalba Sasserra, al Vallès Oriental, que fa 5 mesos que té vacant la plaça de secretari. En parlarem amb el seu alcalde, en Joan Pons. I a Girona, els Mossos d'Esquadra tenen en marxa des de primera hora d'aquest matí un operatiu per detenir els membres d'una organització criminal dedicada al cultiu de la marihuana i a la distribució d'estupefaents. Un dels punts on s'estan fent escorcolls és en dos pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora, però també s'estan fent escorcolls en localitats properes com Sal, Caldes de Malavella o l'Escala. Dels esports, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial, un bloc amb gran pes del Barça que porta fins a 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, de Gavi i d'Eric Garcia, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. Entre els escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Marc Cucurella. I en cultura, la policia de Tarragona ha recuperat unes 300 caixes d'elements històrics que s'havia apropiat un arqueòleg. Material d'un gran valor patrimonial, com per exemple monedes de la Guerra del Francès de 1811, un capitell de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre o una àmfora de Riudoms. Després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, el consistori tarragoní espera que tot torni a la ciutat. Passen gairebé 4 minuts de 7:45, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, retencions habituals en directe a Barcelona amb 3 quilòmetres de lentitud al nus de la Trinitat per la C58 i la C33. Cap al Vallès, congestió a l'AP7 a Barberà del Vallès en sentit sud, també per la C58 des de Sant Quirze direcció Barcelona. Al Llobregat, cues des de l'enllaç amb l'AP7 i la B23 al Papiol, també per l'A2 des de Pallejà. Pel que fa al transport públic, hi ha endarreriments de més de mitja hora a la línia R2 Nord de Rodalies pel robatori de coure entre les estacions de Granollers Centre i Cardedeu. Tècnics d'ADIF treballen per resoldre la incidència que afecta la senyalització d'aquesta línia. I pel que fa al temps, ens espera un dimarts de ple estiu amb temperatures que oscil·laran entre els 27 i els 37 graus. Ens espera així un dia tranquil i calmat, amb pocs núvols. Alguns apareixeran, això sí, cap a l'Ebre, però aquestes nuvolades s'acabaran desfent. El sol predominarà durant la tarda a tot arreu i la temperatura no afluixarà.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Us ho dèiem, Suara, en la portada. Avui a les 12 del migdia es fa una nova reunió entre govern i sindicats per mirar d'acostar posicions en el conflicte educatiu. La trobada estarà centrada en les millores retributives. El govern proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per a tots els docents. La trobada també arriba al dia que el govern ha d'aprovar la incorporació per al proper curs de prop de 1.800 nous docents, personal de atenció educativa i administratius, amb l'objectiu de reforçar l'escola inclusiva i abaixar ràtios. Mentre no hi hagi acord, però, es manté el calendari de vagues. Demà mateix hi ha convocada una nova aturada general de mestres i professors que afecta a tot Catalunya i els propers dies se'n faran 6 més repartides per territoris. A les protestes dels docents s'hi afegeixen els estudiants que avui també estan cridats a la vaga per donar suport a les reivindicacions laborals dels mestres i dels professors, així com millores a l'educació pública. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat vaga pels alumnes de secundària i universitaris de tot Catalunya i també del País Valencià. Des de primera hora del matí es preveuen accions reivindicatives arreu del territori. A més, s'han convocat manifestacions a Barcelona i València. A banda d'afegir-se a les reivindicacions dels docents, els estudiants també reclamen una educació 100% en català i abandonar mesures com el pla pilot que introdueix Mossos d'Esquadra a les escoles. Un altre sector que està en vaga és el de les biblioteques i a partir d'avui s'intensifica. La plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona està cridada a fer vaga de forma indefinida a partir d'avui, una protesta que coincideix amb les setmanes prèvies a la selectivitat i als exàmens de final de curs. Les aturades es van iniciar a l'abril, recordem-ho, i fins ara s'han mantingut els dissabtes amb un seguiment massiu. A Barcelona han tancat 37 de les 40 biblioteques. Els treballadors reclamen horaris legals que permetin la conciliació i equiparació de condicions amb la resta de personal municipal. Ja fa 2 mesos que es mantenen les negociacions, però fins ara sense avenços. També avui arrenca la presentació de la sol·licitud de preinscripció en línia per als cursos de formació professional a Catalunya, que es mantindrà oberta fins l'1 de juny. Educació incrementarà en gairebé 5.000 les places per al curs vinent i d'aquestes, al voltant d'un miler són de nou accés. L'augment es dona també per l'obertura de 6 nous ensenyaments i implica la contractació de 493 nous docents. Els nous cursos seran de seguretat per al sector ferroviari, de serveis funeraris, arts de vidre, piragüisme en aigües tranquil·les, a més de 2 cursos d'especialització de serveis al núvol i de coordinació del personal en esdeveniments. Enguany hi haurà només 2 dates d'assignació. La primera serà el 10 de juliol i la segona el 24. A més, el departament incorpora una altra novetat, una proposta d'assignació alternativa de places lliures a aspirants que s'han quedat sense plaça. Avui també us expliquem que la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, la UDEF, situa la casa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com l'espai idoni per la canalització i la custòdia de les instruccions que s'enviaven a la presumpta trama corrupta que està investigant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. Així ho revela el sumari publicat aquest dilluns, on Zapatero no apareix en cap conversa. Això sí, apunta que dins del domicili l'expresident disposava de major reserva i control de la informació i que podia planificar les instruccions més sensibles. A banda, el text revela que la UDEF va intervenir al despatx

0: espanyol Pedro Sánchez. I encara sobre investigacions que afecten l'entorn del govern espanyol, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni tampoc comissions il·lícites en els comptes de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis pel desenvolupament del programari d'aquesta. L'UCO ha enviat aquest document al jutge Juan Carlos Peinado, que a finals d'abril va acordar processar-la per presumptes delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. Aquest matí el govern aprovarà una oferta de 540 places per reforçar secretaris i interventors. Figures que són claus perquè un ajuntament pugui, per exemple, pagar factures, signar llicències o executar subvencions. Però absent en gran part dels pobles petits de Catalunya. Dos de cada tres no en tenen. Al Vallès Oriental, a Vilalba Sasserra, per exemple, amb poc més de 700 habitants, fa 5 mesos que no tenen secretari. Com encaixen aquesta mesura? El pla els donarà aire o es quedarà curt? En parlem ara mateix amb el seu alcalde, el senyor Joan Pons. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos, alcalde.
1: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Ho dèiem, el seu municipi, Vilalba Sasserra, fa 5 mesos que està sense secretari. Què vol dir això en el dia a dia? Què ha quedat aturat?
1: Doncs bàsicament, en teoria, quedaria tot l'Ajuntament aturat, perquè un secretari municipal és el funcionari públic que és un ens, una persona independent, seria una habilitació nacional i dona la legalitat a l'Ajuntament, o sigui, dona fe pública, a l'assessorament legal, dona el control econòmic, o sigui, no es podien ni pagar les nòmines dels treballadors.
0: Quan un ajuntament petit queda sense aquesta figura, qui acaba fent el servei de secretari o d'interventor? Vostè mateix, amb quines limitacions i amb quins riscos?
1: Doncs, efectivament, el risc se'l pren l'alcalde i, bueno, et jugues al joc perquè al final es fa el mínim imprescindible. Ja vam comunicar que l'Ajuntament fa una aturada tècnica i es fa el mínim imprescindible, doncs, pagar les nòmines i els pagaments, doncs, de llums, d'aigua, perquè, bueno, el poble no es quedi aturat.
0: El govern anuncia, ho hem explicat ara, 540 places i un pla de 20 milions per reforçar municipis petits com el seu. Vostè hi veu una solució real? Arribarà a temps per a Vilalba Sasserra aquesta nova dotació?
1: Jo crec que amb aquesta dotació als municipis petits no ens arribarà gaire. Bàsicament perquè arribar a l'habilitació nacional són uns exàmens molt complicats i la majoria, doncs, suspenen. La majoria dels que es presenten suspenen, llavors no acaben d'arribar aquestes places als ajuntaments.
0: Doncs serà lamentable i, entre altres coses, suposo que hi poden jugar-s'hi coses importants. Precisament avui el govern també ha de donar detalls de la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles. Un ajuntament com el seu, el de Vilalba Sasserra, sense secretari, pot optar igualment o queda, com dèiem ara, en desigualtat de condicions davant dels consistoris que sí que disposen d'aquesta figura?
1: Bé, un dels problemes també més grans, i sobretot als municipis petits que vivim de les subvencions d'altres administracions, doncs és que sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. Per exemple, el dia 5 de juny acaba el termini perquè els plens municipals aprovin les subvencions d'aportacions el sou dels alts càrrecs, serien dels alcaldes i dels regidors que tenen dedicació, i si no es pot fer un ple perquè no podem fer un ple, doncs aquesta subvenció es perdria, igual que totes les altres que no podem multar cap de les subvencions.
0: Doncs ens queda clar el titular, tot i que és una dotació rècord de 540, diguéssim, nous secretaris o interventors. És clar que no és suficient i que potser caldrà renovar-la d'aquí un temps. Gràcies, alcalde, que vagi molt bé i sort.
1: Jo només voldria dir una cosa abans d'acabar, que la Diputació de Barcelona sí que ens està donant un recolzament puntual, doncs, per poder suplir aquesta carència, perquè sense

0: ens poden, ens fan un ple doncs, per poder passar aquestes coses imprescindibles, tot i que està doncs, molt lluny de les necessitats que tenim, però sense la seva, el seu recolzament de la Diputació no podríem continuar.
1: Encara estaríeu pitjor. Doncs gràcies, queda dit, sí. Alcalde, que vagi molt bé.
0: Molt bé, gràcies, bon dia.
1: Més coses, un 60% dels gironins utilitzen el català sol o combinat amb el castellà com a llengua habitual en les relacions socials, però només un de cada quatre el manté en les converses quan els responen en castellà. Aquest és un dels resultats de la primera enquesta d'usos lingüístics a la ciutat i que l'Ajuntament de Girona va encarregar a la Universitat de Girona. Ens ho explica el Marc Guibas.
2: Els resultats mostren el retrocés en l'ús social de la llengua a Girona, tot i que el 94,3% entenen l'idioma. Per a la realització de l'enquesta, l'organització ha fet 520 entrevistes a residents de la ciutat majors de 15 anys. El 60% de les respostes venen de persones nascudes a Catalunya, gairebé el 30% nascuts a l'estranger i el 10% restant a l'estat espanyol.
3: La feina que estem fent des de l'equip de govern, que és moltíssima i que no hem parat des del primer dia, doncs ens ha d'ajudar sobretot a sensibilitzar i a promoure l'ús social de la llengua catalana, perquè és sobretot allò on més podem incidir com a Ajuntament. A nivell normatiu nosaltres tenim limitacions clares, tot i que les intentem aplicar al màxim, i per tant la sensibilització, la difusió, la promoció de la llengua catalana sí que són elements centrals de la nostra acció política.
2: Així doncs, el consistori creu que els resultats estan molt per sota del que seria esperable i necessari.
1: Un altre consistori que vol fomentar l'ús del català és el de Lleida. Des de fa 2 anys, la Paeria ha impulsat 38 accions en el marc del Pla d'Ús del Català amb l'objectiu de convertir la ciutat en un referent en promoció i defensa de la llengua. Així, s'han fet activitats com taules tècniques, tallers de sensibilització o guies de normes i bones pràctiques, a més d'iniciatives en diversos barris de la ciutat. Paquita Sant Vicent és la comissionada per la llengua de la Paeria.
4: Especialment per al nou canvi de llengua, quan la persona a la que atenem, la persona que tenim a la vora, entén. Aquesta és una molt bona eina demanada des del començament per la taula tècnica entre regidories i que és un exemple, ha de ser un exemple també per a tothom.
1: Operatiu policial en marxa a la província de Girona. Més de 600 agents dels Mossos d'Esquadra estan activats aquest matí per detenir els membres d'una organització criminal estable dedicada principalment al cultiu de marihuana en interiors i a la distribució de substàncies estupefaents. A més, també relaciona la xarxa amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. La policia ha entrat en 2 pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora i ha identificat a 2 persones. Els agents també s'han desplegat per municipis com Riudarenes, Cassà de la Selva, l'Escala o Sal. I 5 persones han mort en accidents de trànsit a Catalunya en aquests 3 dies de cap de setmana llarg a moltes ciutats catalanes on aquest dilluns se celebrava la segona Pasqua. De les 5 víctimes, 3 eren motoristes. En aquest sentit, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha demanat als conductors de motocicletes que s'esforcin per respectar les normes de circulació per reduir la sinistralitat i s'ha mostrat consternat per l'elevada mortalitat d'aquests darrers dies.
5: Però em vull referir als accidents. 5 víctimes mortals. No podem estar gens contents i més aviat estem doncs, bastant tocats en aquest sentit com a Servei Català de Trànsit i els companys també de Mossos d'Esquadra de Trànsit.
1: Un home que vivia en condicions precàries ha mort en un incendi a Cabrera de Mar, al Maresme. L'home malvivia en un magatzem situat als baixos d'un edifici. Quan els bombers hi van arribar, van trobar el cos sense vida de la víctima entre una acumulació de ferralla. I encara en el capítol de successos us expliquem que una baralla de matinada entre 2 grups de joves a Lloret de Mar, a la Selva, ha acabat amb un noi de 19 anys detingut i 2 ferits greus per arma blanca. En la batussa hi van prendre part una 20ena de joves i va deixar 2 ferits més de caràcter lleu. I en una altra baralla, en aquest cas entre 1 desena de persones al barri d'Artigues de Badalona, un home va rebre una punyalada per l'esquena i va haver de ser traslladat a l'hospital. Els Mossos ja tenen identificats alguns dels participants. Detectat un segon cas positiu d'antivirus entre els ingressats a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Segons el Ministeri de Sanitat, el nou cas correspon a un contacte estret amb una altra de les persones contagiades, amb qui compartia cabina el creuer Ondius. Després de confirmar que tenia el virus, el pacient ha sigut traslladat a la unitat d'aïllament d'alt nivell del mateix centre hospitalari. El positiu presenta febrícula i una lleugera disminució de la saturació d'oxigen. Minuts i arribarem a les 8 en punt. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà. Un bloc en gran pes del Barça que porta fins a 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, de Gavi i Eric Garcia, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. En la llista dels 26 escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. Per primer cop en la història del combinat no hi ha inclòs cap jugador del Real Madrid. Una de les grans novetats a la llista és la convocatòria de Gavi. El blaugrana vivia amb eufòria al moment de conèixer que era un dels seleccionats després d'una temporada complicada per la greu lesió de genoll que l'ha apartat durant mesos dels terrenys de joc. Una notícia que va conèixer durant una sessió de recuperació a la ciutat esportiva i que va captar en vídeo Lamine Yamal. De la Fuente explicava què l'havia portat a cridar al de Los Palacios.
6: La categoría humana que tiene este grupo de jugadores. Por eso Gavi es tan querido entre otros jugadores, o Lamine, o gente que cuando se lesiona un compañero graba en una red social: lo vamos a hacer por ti. Y celebro que sea así, celebro que se haya emocionado y porque sé que la ilusión que le hace.
1: El descens del Girona a segona ha despertat la indignació de l'afició blanquivermella. Després del partit contra l'Elx, molts socis van atribuir la mala temporada als errors en la gestió del club des del principi de curs. Els companys de TV Girona van recollir les sensacions dels seguidors a la sortida de Montilivi i ens ho explica el Bru Ortega.
7: Divisió! Divisió! Divisió! Divisió! Divisió!
8: Aquests eren els càntics que s'escoltaven fora de Montilivi un cop acabat el partit. I és que no va poder ser i el Girona torna a la Lliga i per Motion 4 temporades més tard. D'aquesta manera, els més afectats eren els diferents aficionats a la sortida de Montilivi un cop acabat el partit.
9: Crec que els culpables no agafaran la culpa i no canviarà res. L'any vinent continuarem igual.
10: Quan jugues amb foc tota la temporada, al final et cremes i és el que ens ha passat.
11: Los que descendimos fuimos nosotros, los hinchas, nada más que ellos.
12: Tinc ganas de plorar, sincerament, perquè nosaltres hem estat aquí amb la pluja, amb la fred i tot, i no jugar com han de jugar.
8: En aquest sentit, el club ja treballa per dur a terme una reestructuració profunda de l'equip per tal de poder lluitar amb garanties per tornar a primera divisió quan abans i no complicar més del que ja ho estarà amb el descens l'economia del club.
1: Lleida té una cita important aquest cap de setmana, la celebració de la tercera edició del Memorial Dani Rodrigo, un torneig de futbol femení que combina la competició i la formació, a més d'homenatjar tot un referent esportiu de la comarca. Ens ho explica el Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
13: Arriba la tercera edició del Memorial Dani Rodrigo, un torneig que enguany disposa de 24 equips, 8 dels quals són planters de primer nivell, com les de l'Atlètic de Madrid, la Reial Societat o el València, una edició en què destaca el retorn de l'Espanyol i la presència per primer cop del Betis.
14: És un memorial que s'ha consolidat com una cita atractiva que combinem la competició i la formació, perquè al final nosaltres una mica el que busquem des de la part esportiva és que sigui una festa del futbol femení.
15: Per a nenes que puguin jugar contra aquests equips el dia del torneig és com veure que les... Bueno, és el que venen a veure amb els equips de casa, amb els equips referents, de dir, ostres, jo també puc jugar contra un equip d'aquests.
13: Un torneig especialment important pel que fa a la visibilitat del futbol femení, a més de ser un homenatge a tot un referent de l'esport lleidatà. El torneig es disputarà aquest cap de setmana al Municipal de Recasens.
1: En bàsquet, el Joventut i l'Unicaja completaran avui el partit corresponent a la jornada 29, que es va haver de suspendre a la mitja part per problemes en el vídeo marcador de l'Olímpic de Badalona. El duel es reprendrà amb el resultat de 53 a 33 i amb els mateixos jugadors que hi havia inscrits per aquell partit, motiu pel qual la penya no podrà alinear el darrer fitxatge verd i negre, Yanis Morín. Les circumstàncies, però, han canviat perquè ara els de Dani Miret ja tenen la classificació per al play-off a la butxaca. El duel es reprendrà a les 8 del vespre. I avui també quedarà completat el quadre de semifinals de l'Hockey Lliga Masculina amb la disputa dels tercers partits de les sèries de quarts que queden per definir. A partir de 8:45 es jugaran el Calafell-Reus, l'Igualada-Voltregà i el Barça-Noia. L'entrenador blaugrana, Ricard Ares, i el porter Sergi Fernández expliquen com afronten la cita.
16: Sortir al 300%, guanyar-lo i continuar endavant. Sabem que hem de treballar bé, que hem d'estar en totes les fases del joc ben concentrats.
17: Estic convençut que el Palau respondrà, ho han fet sempre i amb aquestes dates assenyalades segur que respondrà. I nosaltres, deixar-ho tot a pista, al final és una final. Qui guanya continua i qui perd marxa cap a casa fins l'any que ve.
1: Important operació patrimonial de la Guàrdia Urbana de Tarragona. Ha recuperat 300 caixes d'elements de diverses èpoques històriques que s'havia apropiat un arqueòleg. Tot va començar amb un correu electrònic d'un arqueòleg a la policia el 2022, que fins al 2025 no pren forma d'investigació. El mail alertava que un company de professió tenia exposat material patrimonial en un bar que regentava a Torredembarra. Tots els detalls en aquesta crònica de Biel Roquet, de TAC12.
18: Podrien ser monedes antigues qualsevol, però tenen un gran valor patrimonial i també sentimental a Tarragona. Són un miler de coure, de quart i mig i de 6/4, encunyades a la ciutat. La seva particularitat és que són de just abans del setge que va patir la ciutat el 1811, quan els francesos la van arrasar.
19: La seca estava aquí a Tarragona, però al seu període bèl·lic van decidir portar-se-la cap a Mallorca. I possiblement aquesta és l'última encunyació, que el seu propietari es va amagar al casc antic, amb un establiment que ara és un bar, abans era un forn de pa, les va amagar allà dins i se'n va anar cap a la catedral i, com ja sabem tots, allà a la catedral van morir tots.
18: Aquest és el més rellevant d'una operació conjunta entre la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i la Fiscalia. Altres peces de valor són un capitell del recinte de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre encastades a la muralla o una àmfora de Riudoms. En total són 260 capses de material trobades a la torre i 50 més a la part alta de Tarragona. Tot intacte, tret d'algunes restauracions, perquè es creu que no s'ha venut res. Es vol que, després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, tot torni a la ciutat. Parlem d'un arqueòleg recentment jubilat amb mig miler d'excavacions a casa nostra des de 1991. El cas es troba en fase d'instrucció i se li imputen delictes per danys contra el patrimoni històric i apropiació indeguda continuada.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: Les persones cuidadores no professionals assumeixen sovint un paper fonamental, però alhora molt invisibilitzat. Per això, el Saló de la Gent Gran de Catalunya les posa en valor durant la seva 27a edició. Fira Gran és un punt de trobada per a la gent gran i aquells serveis i projectes que tenen per objectiu millorar la seva qualitat de vida. Entre el 27 i el 29 de maig, aquest saló s'instal·la a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat amb més de 300 activitats i un aparador d'entitats, empreses, productes i tecnologies. 3 dies per descobrir, informar-se i, sobretot, per gaudir. També per participar, per exemple, en sessions dirigides o en un fòrum per compartir les qüestions que més preocupen aquest sector de la població. Si us interessen o preocupen temes com la salut, la cultura, la formació, l'oci, l'esport, l'alimentació o les noves tecnologies, hi trobareu un ampli ventall de propostes. El ball també té un paper important a Fira Gran, amb una gran trobada de ball de música i moviment. Una classe de coreografies guiades amb tocs de ball de saló, dansa moderna o qigong. Del 27 al 29 de maig, 27a edició de Fira Gran, al Saló de la Gent Gran de Catalunya, a l'Hospitalet de Llobregat. Més informació a firagran.com.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se avui al migdia amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. La trobada estarà centrada en les millores retributives, la matèria on es troba enrocada la negociació. El Departament d'Educació proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per a tots els docents. I en aquest context, precisament, avui el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous mestres, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent, amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i abaixar ràtios a les aules. És una de les peticions que han exhibit mestres i professors als carrers durant les diverses mobilitzacions que demà continuen amb una vaga a tot Catalunya. Avui, qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària, que se sumen a les reivindicacions dels docents. En parlarem en uns instants amb la Tània Ros, que és portaveu nacional del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, convocants d'aquesta jornada de vaga. Així encapçalem, doncs, el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 26 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. El sumari de la investigació del cas Zapatero situa la casa de l'expresident com l'epicentre de la presumpta trama corrupta que investiga el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. El text, on Rodríguez Zapatero no apareix en cap conversa, revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident una caixa forta amb joies i rellotges. El govern aprova aquest matí la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments catalans. Aquesta oferta rècord servirà per dotar d'estabilitat els municipis més petits, que en molts casos no disposen d'aquests càrrecs, fet que els complica la gestió del dia a dia. És el cas de la localitat vallesana de Vilalba Sasserra, on fa 5 mesos que tenen vacant la plaça de secretari. Això, per exemple, impedeix a aquest consistori optar al pla de barris, del qual avui el govern també n'ha d'aprovar la segona convocatòria. Ho ha explicat al Notícies en xarxa el seu alcalde, Joan Pons.
2: Jo crec que amb aquesta dotació als municipis petits no ens arribarà gaire. Un dels problemes també més grans, doncs, és que sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. I si no es pot fer un ple, perquè no podem fer un ple, no podem optar a cap de les subvencions.
1: I una notícia que acabem de conèixer: Protecció Civil demana a les persones que es trobin properes a l'empresa Aqualim de Manresa que es confinin per una possible fuita de clor. La nau es troba al sud de la capital del Bages. Dels esports, us expliquem que el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial, un bloc amb gran pes del Barça que aporta fins a 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, d'en Gavi i d'Eric Garcia, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. Entre els escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Marc Cucurella. I en cultura, la policia de Tarragona ha recuperat unes 300 caixes d'elements històrics que s'havia apropiat un arqueòleg. Material d'un gran valor patrimonial, com monedes de la Guerra del Francès de 1811, un capitell de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre o una àmfora de Riudoms. Després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, el consistori tarragoní espera que tot torni a la ciutat. Passen ara mateix 4 minuts de les 8 del matí. És temps per saber a aquesta hora punta com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires complicacions. Li preguntem a la Mireia Camats del Servei Català de Trànsit. Bon dia, Mireia.
3: Hola, bon dia. Doncs ara es verà la P7 i retencions entre Mollet i Barberà del Vallès en sentit sud i entre Sant Cugat i Barberà en sentit nord. A la C-17 hi ha cua de Parets de Mollet en sentit sud. A la C-60 hi ha aturades a la Roca del Vallès en sentit Granollers. A la C-59 hi ha retencions a Caldes de Montbui en sentit sud. A la C-58 a l'autopista del Vallès hi ha retencions a Terrassa, Sabadell i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C33 hi ha cua de Montcada a Barcelona en sentit sud i a la Llagosta en sentit nord. A la Pota Nord, a la B20 hi ha aturades a Santa Coloma Gramenet en sentit sud. A la C31, l'autopista del Maresme, hi ha retencions a Badalona per anar cap a Barcelona. A la 2 hi ha lentitud i aturades entre Castellbisbal i Cornellà en sentit Barcelona. A la B23 hi ha retencions en diferents trams del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A la C32, a l'autopista del Garraf i a Quo de Gavà a Cornellà en sentit Barcelona. A la C31 hi ha retencions de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit nord. I pel que fa referència a les rondes de Barcelona, trams de retenció en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: I al transport públic hi ha endarreriments de més de mitja hora a la línia R2 Nord de Rodalies pel robatori de coure entre les estacions de Granollers Centre i Cardedeu. Tècnics de DIF treballen per resoldre la incidència que afecta la senyalització d'aquesta línia. I pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, bon dia. Temps sense canvis. En argot d'aviació, vaja, que anem amb velocitat de creuer i sense turbulències.
4: Així és, Helena, molt bon dia. De fet, una calma absoluta, avui una placidesa total i una bona mostra. És el temps que està fent a hores d'ara, està gairebé serè el cel a gairebé tot el país. Sí que tenim alguns núvols més baixos i alguna boira i tot, però molt local. A prop del Delta de l'Ebre hi ha alguns nuvolats que semblen plomes, teranyines, que s'estan movent des del mar cap a terra i que a hores d'ara afecten, per exemple, l'àmbit metropolità, però simplement serveixen per donar un toc de decoració al cel. Aquests núvols que seran completament descafeinats, temperatura que ja es va enfilant i una tarda que tornarà a ser d'estiu, amb moltes temperatures màximes, entre 29 i 34 graus, on més pujarà, com ha passat els últims dies, serà cap a la Ribera d'Ebre i a les comarques de Ponent. Aquesta tarda amb 4 núvols al Pirineu, sense tempestes, i Helena, en vista demà, dijous, divendres, dissabte, encara més calor. Per tant, si la porta del forn no estava prou oberta, Déu-n'hi-do, estarà de bat a bat a partir de demà. I n'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Avui a la tarda, finalment, es fa una nova reunió entre govern i sindicats per mirar d'acostar posicions en el conflicte educatiu. La trobada estarà centrada en les millores retributives. El govern proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per a tots els docents. La trobada també arriba el dia que el govern aprova la incorporació per al proper curs de prop de 1.800 nous mestres, personal d'atenció educativa i administratius, amb l'objectiu de reforçar l'escola inclusiva i abaixar ràtios. Mentre no hi hagi acord, però, es manté el calendari de vagues. Demà mateix hi ha convocada una nova aturada general de mestres i professors que afecta a tot Catalunya i els propers dies se'n faran 6 més repartides per territoris. Però a les protestes dels docents s'hi ha sumat el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, que han fet avui una crida a la vaga entre els estudiants de secundària i universitats, amb mobilitzacions al centre de Barcelona per denunciar el deteriorament de l'educació pública a Catalunya. Reclamen més recursos, reducció de ràtios i rebutgen el pla pilot amb Mossos, que consideren un error de fons. El per què ara d'aquesta convocatòria li preguntem a la Tània Ros, que és portaveu nacional del sindicat. Bon dia i gràcies per atendre'ns, Tània.
5: Bon dia.
1: Els docents...
5: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Doncs vinga, som-hi. Els docents fa setmanes que estan en vaga, deia. Per què el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans considereu que ara també cal una vaga estudiantil?
5: Bé, nosaltres fa mesos que també ens hem sumat a les convocatòries docents i animem a les estudiants a que prenguin també el seu paper dins les protestes i també doncs, a les darreres convocatòries docents hem estat convocant. Però ara veiem la necessitat de, davant aquestes jornades històriques de vaga, per una banda, prendre el nostre paper com a estudiants i reivindicar que nosaltres també som un subjecte actiu en la nostra educació i en la lluita per una educació digna. Després, donar un dia més de conflicte, sostenir durant un dia més la lluita en què les docents doncs, no poden sostenir tots els dies de vaga, llavors nosaltres ens sostenim un parelles per seguir portant el conflicte aquest latent que feia temps que estava a les aules, doncs, als carrers. I per últim també volíem donar un marc de països catalans. Nosaltres no hem convocat la vaga només a Catalunya i no estem parlant només a Catalunya, sinó que nosaltres parlem amb un marc de països catalans perquè les protestes de docents que s'estan donant aquí a Catalunya són les mateixes que s'estan donant al País Valencià i la situació és la mateixa que la que dona arreu del territori. Llavors nosaltres fem també aquesta convocatòria per donar un marc nacional a aquestes convocatòries de docents i per veure que totes les reivindicacions al final en són una sola, que és tenir una educació al servei de la classe treballadora i arrelada al territori.
1: Molt bé. Tània, em comenten que a hores d'ara hi ha alguns instituts on és difícil accedir a les aules perquè hi ha piquets, no sé si piquets informatius o piquets que això, que estan impedint l'accés. No en tinc ara constància massa, no sé si vosaltres em podeu donar informació al respecte.
5: Ara mateix s'estan duent a terme, bé, depèn del territori, però a Barcelona s'estan duent a terme piquets que en principi no deixen accedir a la gent, però són també informatius.
1: I en tot cas, això continuarà, diguéssim, durant tot el dematí o és senzillament puntualment per deixar constància d'aquesta protesta vostra?
5: Quan avanci el matí, doncs els piquets aniran sent columnes que aniran totes juntes cap a la manifestació.
1: M'agradaria preguntar-te també una qüestió sobre el català, una de les vostres reivindicacions. A les universitats catalanes hi ha una preocupació creixent per el retrocés del català en la docència i en la recerca. De fet, les pròpies universitats parlen d'emergència lingüística. Com ho veieu des del sindicat? És un problema de política educativa o, atenció, també d'usos reals dins de les aules? Alguns alumnes diu que volen que es facin les classes en anglès o en castellà.
5: Són les dues. La realitat de les estudiants és que anem a classe i la majoria de les assignatures no les podem rebre en català. Llavors, nosaltres també el que reivindiquem és poder prendre consciència d'aquesta situació d'excepcionalitat, que no hauríem de per què viure en la nostra terra, que tenim el dret a estudiar en la nostra llengua. Prendre consciència d'això i lluitar.
1: Molt bé. Doncs, Tània, queda clara la vostra postura. Estarem pendents d'aquesta manifestació que feu a Barcelona, al centre de Barcelona, però també a València. En som conscients. Gràcies per atendre'ns. Bon dia. Que vagi bé.
5: A vosaltres.
1: Doncs un altre sector que està en vaga és el de les biblioteques i a partir d'avui també s'intensifica. La plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona està cridada a fer vaga de forma indefinida des d'avui, una protesta que coincideix amb les setmanes prèvies a la selectivitat i als exàmens de final de curs. Les aturades es van iniciar a l'abril i fins ara s'han mantingut els dissabtes amb un seguiment massiu. A Barcelona han tancat 37 de les 40 biblioteques. Els treballadors reclamen horaris legals que permetin la conciliació i equiparació de condicions amb la resta de personal municipal. Ja fa 2 mesos que es mantenen negociacions, però de moment sense avenços. La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, la UDEF, situa la casa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com l'espai idoni per la canalització i la custòdia de les instruccions que s'enviaven a la presumpta trama corrupta que està investigant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. Així ho revela el sumari publicat aquest dilluns, on Zapatero no apareix en cap conversa. Això sí, apunta que dins del domicili l'expresident disposava de major reserva i control de la informació i que podia planificar les instruccions més sensibles. A banda, el text revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident del carrer Ferraz de Madrid una caixa forta amb joies i rellotges, també discos durs i algunes carpetes amb documentació amb noms d'empreses que apareixen en la investigació. En el capítol de reaccions, el portaveu autoritzat de Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, ha assegurat aquest dilluns a Televisió Espanyola que l'expresident està molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial i els informes de la UDEF. També ha afegit que els informes estan plens de conjectures i ha atribuït les acusacions al context polític derivat de la seva defensa pública del president espanyol Pedro Sánchez. I encara sobre investigacions que afecten l'entorn del govern espanyol, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis pel desenvolupament del programari d'aquesta. L'UCO ha enviat aquest document al jutge Juan Carlos Peinado, que a finals d'abril va acordar processar-la per presumptes delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. Mentrestant, a Catalunya, el govern aprova aquest matí en Consell Executiu la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments. Aquest matí s'aprova aquesta oferta rècord que ha de dotar d'estabilitat als municipis més petits que no disposen d'aquests càrrecs. La Judit Peñaranda, de TV Mataró, ens en dona més detalls.
6: Una oferta històrica que ja va anunciar el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i que ha de servir per dotar d'estabilitat als municipis més petits, que molt sovint no disposen d'aquests càrrecs. L'alcalde de Mataró i president de la Federació de Municipis de Catalunya ha recordat que no tenir aquests funcionaris pot arribar a frenar inversions, subvencions i tràmits urbanístics rellevants.
7: La manca de secretaris, d'interventors, genera un greu problema per molts ajuntaments que veuen com la seva maquinària va molt més lenta o no pot portar terme tots els projectes que els agradaria. Els serveis de les piscines a l'estiu, els casals d'estiu, són exemples doncs, que per un ajuntament petit doncs, que són molt, molt rellevants perquè ordenen tota la seva activitat estiuenca, les obres, no? Les obres de millora, de reurbanització, asfaltar, arreglar carrers, els projectes urbanístics, ara que se'n parla també tant de les urbanitzacions.
6: Aquesta és la primera oferta pública d'ocupació des que l'any passat el govern català va recuperar la competència de convocar els processos selectius d'aquests funcionaris municipals. Una primera passa que haurà d'anar acompanyada d'altres mesures per retenir el talent i evitar que quedin places vacants. Un altre factor a tenir en compte és l'alt percentatge de jubilació de les administracions. Bote diu que preveuen convocatòries recurrents també en d'altres sectors a banda de l'administració local, com els Mossos d'Esquadra o el professorat.
1: La figura dels interventors i secretaris és sovint absent en gran part dels pobles petits de Catalunya. Dos de cada tres no en tenen. El Vallès Oriental, a Vilalba Sasserra, per exemple, amb poc més de 700 habitants, fa 5 mesos que no tenen secretari i l'alcalde ha d'assumir aquesta tasca. Això, per exemple, impedeix a aquest consistori optar al pla de barris, del qual avui també el govern aprovarà la segona convocatòria. Precisament ho ha explicat al Notícies en Xarxa l'alcalde del municipi, Joan Pons.
2: Jo crec que amb aquesta dotació els municipis petits no ens arribarà gaire. Sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. Per exemple, el dia 5 de juny acaba el termini perquè els plens municipals aprovin les subvencions d'aportacions al sou dels alts càrrecs. I si no es pot fer un ple, no podem optar a cap de les subvencions.
1: I no ens movem del Vallès Oriental perquè aquest dimarts arrenca el 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores a Granollers. La cerimònia inaugural se celebrarà a les 6 de la tarda al Palau d'Esports, que es convertirà en el centre neuràlgic de la cita des d'avui i fins divendres. La ciutat ja està preparada per acollir més de 400 inscrits d'arreu del món amb la participació imprescindible de 200 tècnics, productors i voluntaris. Ens apropa tots els detalls la Ruth Rivera de Vallès Oriental Televisió.
8: El Congrés reivindica el paper educador de les ciutats i comptarà amb 14 ponents de renom internacional. Durant els matins oferiran conferències i diàlegs, mentre que a la tarda els experts visitaran projectes socials, culturals i educatius de Granollers.
9: Projectes que tenen un gran impacte i que tenen molt a veure amb allò que estem comentant al matí, és a dir, que estem treballant amb els eixos de creativitat, de sentit crític i de comunitat, no? I les farem a partir de les 5 de la tarda, de 5 a 6, i després al vespre el que vindran són les activitats socials, els sopars.
8: El programa també inclou més d'un centenar d'experiències educatives en tres formats: tallers, diàlegs en grups reduïts i pòsters. Tot plegat és el resultat de 2 anys de feina de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores. L'associació, creada l'any 1990, agrupa centenars de ciutats d'arreu del món que es troben cada 2 anys en un congrés internacional. Una cita que per primera vegada se celebra a Granollers.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: I atenció als veïns de Manresa, perquè Protecció Civil demana a aquestes persones que es trobin properes a l'empresa Aqualim de la ciutat que es confinin per una possible fuita de clor. Ara ho diem bé, una fuita de clor. L'avís s'ha fet fa pocs minuts quan s'ha detectat la incidència que aquesta nau es troba al sud de la capital del Bages. I operatiu policial en marxa a la província de Girona. Més de 600 agents dels Mossos d'Esquadra estan activats aquest matí per detenir els membres d'una organització criminal estable dedicada principalment al cultiu de marihuana en interiors i a la distribució de substàncies estupefaents. A més, també es relaciona la xarxa amb la tinença d'armes i el blinqueig de capitals. La policia ha entrat en dos pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora i ha identificat a dues persones. Els agents també s'han desplegat per municipis com Riudarenes, Cassà de la Selva, l'Escala o Salt.

0: 10 minuts i arribarem a 8:45 del matí. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà. Un bloc amb un gran pes del Barça que porta 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, de Gavi i d'Eric Garcia, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. En la llista dels 26 escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. Per primer cop en la història del combinat no hi ha inclòs cap jugador del Real Madrid. De la Fuente explicava els motius d'haver seleccionat a Joan Garcia, que s'estrena en una cita internacional, i Eric Garcia, que torna a l'equip després d'haver quedat fora en els últims compromisos.
1: Creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque contamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, tres porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante. Eddie García ha estado conmigo en la sub-19, en la sub-21 y en los Juegos Olímpicos. Conozco a Eric, sé el tipo de persona que es, no me genera la más mínima duda. Sé que va a vivir, llega a este grupo, que es uno más de este grupo.
0: Una de les grans novetats a la llista és la convocatòria de Gavi. El blaugrana vivia amb eufòria el moment de conèixer que era un dels seleccionats, després d'una temporada complicada per la greu lesió de genoll que l'ha apartat durant mesos dels terrenys de joc. Una notícia que va conèixer durant una sessió de recuperació a la Ciutat Esportiva i que va captar en vídeo Lamine Yamal. I el descens del Girona a segona ha despertat la indignació de l'afició blanc i vermella. Després del partit contra l'Elx, molts socis van atribuir la mala temporada als errors en la gestió del club des de principi de curs. Els companys de TV Girona van recollir les sensacions dels seguidors a la sortida de Montilivi i ens ho explica el Bru Ortega.
2: Divisió! Divisió! Divisió! Divisió! Divisió!
3: Aquests eren els càntics que s'escoltaven fora de Montilivi un cop acabat el partit. I és que no va poder ser i el Girona torna a la Lliga i per Motion 4 temporades més tard. D'aquesta manera, els més afectats eren els diferents aficionats a la sortida de Montilivi un cop acabat el partit.
4: Crec que els culpables no agafaran la culpa i no canviarà res. L'any vinent continuarem igual.
5: Quan jugues amb foc tota la temporada, al final et cremes i és el que ens ha passat.
6: Los que descendimos fuimos nosotros, los hinchas, nada más que ellos.
7: Tinc ganes de plorar, sincerament, perquè nosaltres hem estat aquí amb la pluja, amb la fred i tot, i no jugar com han de jugar.
3: En aquest sentit, el club ja treballa per dur a terme una reestructuració profunda de l'equip per tal de poder lluitar amb garanties per tornar a primera divisió quan abans i no complicar més del que ja ho estarà amb el descens l'economia del club.
0: I Torelló es prepara per al pas del Tour de França amb un extens programa d'activitats. L'objectiu és convertir el pas de la Ronda Ciclista en una gran festa popular que serveixi per projectar la imatge del municipi arreu del món. És una informació de la Núria Parera, del Nou TV.
8: Les activitats començaran el 29 de maig amb les jornades esportives escolars, que inclouran una exhibició de BMX i una mostra de bicicletes singulars. El 20 de juny, el Club Ciclista Torelló organitzarà una sortida que recrearà la mateixa etapa que farà el Tour, des de Torelló fins a Les Angles. A més, durant una setmana s'instal·larà un pump track coincidint amb els casals d'estiu per incentivar l'ús de la bicicleta com a activitat de lleure. I el 5 de juliol, el Centre Excursionista de Torelló impulsarà la Bike Challenge Tour de Charlies. El gran dia serà el 6 de juliol, amb el pas del Tour pel municipi. El consistori vol omplir de públic el tram del recorregut que travessa Torelló des de la plaça Fortià fins les Serrasses, aprofitant així l'impacte de la cursa per mostrar la imatgeria del municipi.
9: Quan passin per Torelló, doncs l'audiència mundial està calculada entre 5 i 15 milions d'espectadors per la tele.
10: Estem en contacte amb els gegants, capgrossos, amb el pollasso, perquè es puguin exposar durant alguns trams d'aquest recorregut.
8: Des de l'Ajuntament també s'ha advertit que hi haurà afectacions de trànsit importants des de les 9 del matí.
0: I l'Ampolla acollirà dissabte la 15a edició del torneig d'handbol platja. La cita espera reunir una 50ena d'equips entre escolars i federats. En té més detalls la Vicky Maigí, de Canal 21 Ebre.
11: El dissabte 30 de maig es celebrarà la 15a edició del torneig d'handbol platja a la platja de les Avellanes de l'Ampolla. Per matí serà el torn per als escolars i per a tarda jugaran els federats. L'organització espera comptar amb una 50ena d'equips. Hi haurà medalles per a tots els que prenguin part en aquesta activitat que està organitzada per l'Ajuntament de l'Ampolla, el Centre d'Esports Tortosa i el Consell Esportiu del Baix Ebre. Magí Marqués és el president del Centre d'Esports Tortosa.
12: La gent sempre s'inscriu al final, vam donar data límit este cap de setmana, ja estan movent-se molt, tenim equips de fora de les tres d'Ebre, evidentment. La nostra aspiració és tornar a estar en els 50 i algo equips, que és un format adequat, i com sempre agrair l'organització cooperativa en l'Ajuntament de l'Ampolla i també la participació del Consell Esportiu del Baix Ebre, que això ens ajuda moltíssim.
11: I el torneig sempre aixeca una gran expectació al municipi i són molts els espectadors que s'apropen per veure en acció a jugadors i jugadores.
0: I arribarem a 9:15 amb un cas que és paradoxal, xocant, anecdòtic. Important operació patrimonial de la Guàrdia Urbana de Tarragona. Ha recuperat 300 caixes d'elements de diverses èpoques històriques que s'havia apropiat un arqueòleg. Tot va començar amb un correu electrònic d'un arqueòleg a la policia el 2022, que fins al 2025 no pren forma d'investigació. El mail alertava que un company de professió tenia exposat material patrimonial en un bar que regentava a Torredembarra. Tots els detalls en aquesta crònica de Biel Roquet, de TAC12.
13: Podrien ser monedes antigues qualsevol, però tenen un gran valor patrimonial i també sentimental a Tarragona. Són un miler de coure, de quart i mig i de 6/4, encunyades a la ciutat. La seva particularitat és que són de just abans del setge que va patir la ciutat el 1811, quan els francesos la van arrasar.
14: La seca estava aquí a Tarragona, però al seu període bèl·lic pues, van decidir portar-se-la cap a Mallorca, i possiblement aquesta és l'última encunyació que el seu propietari es va amagar al casc antic, amb un establiment que ara és un bar, abans era un forn de pa, les va amagar allà dins i se'n va anar cap a la catedral, i com ja sabem tots, pues, allà a la catedral van morir tots.
13: Aquest és el més rellevant d'una operació conjunta entre la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i la Fiscalia. Altres peces de valor són un capitell del recinte de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre encastades a la muralla o una àmfora de Riudoms. En total són 260 capses de material trobades a la torre i 50 més a la part alta de Tarragona. Tot intacte, tret d'algunes restauracions, perquè es creu que no s'ha venut res. Es vol que, després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, tot torni a la ciutat. Parlem d'un arqueòleg recentment jubilat amb mig miler d'excavacions a casa nostra des de 1991. El cas es troba en fase d'instrucció i se li imputen delictes per danys contra el patrimoni històric i apropiació indeguda continuada.
15: La xarxa de comunicació local.
16: Tots els marroquins roben,
17: ens treuen treballs.
18: Com a trans, et veuen com un monstre.
19: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
20: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
21: Una soledat, la gent gran.
22: Són gent que roben.
23: Paràcit, marimatge.
24: Però si estic solo.
25: Como no. Terroristes.
26: Vé a menjar plàtans.
27: Tot això és odi. Aturem-lo.
28: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
29: Sabies que...
30: Què engreixa més, el sucre o el greix? El primer i més important és diferenciar entre els tipus de greixos i sucres que existeixen. Els greixos es poden dividir en dos grans grups. D'una banda, els greixos saturats o trans, que augmenten els nivells de colesterol. I d'altra banda, els greixos mono- i polisaturats, que tenen cura de la salut cardiovascular. Els sucres bons són els que provenen d'aliments com fruites, verdures i hortalisses. Els sucres dolents són els blancs, els de taula. Els nutricionistes indiquen que és un aliment altament processat que cal consumir amb moderació. Un gram de greix aporta 9 calories, mentre que un gram de sucre aporta 4 calories. Això ha provocat que durant molt temps es cregués que no passa absolutament res per abusar del sucre, però els riscos per a la salut d'aquest aliment van més enllà de l'augment de pes. Encara que el greix és més calòric que el sucre, aquest últim engreixa més. Quan consumim aliments com dolços o salses, amb un alt contingut en sucre blanc, els nivells de glucosa de la sang augmenten exponencialment en qüestió de minuts. Quan la quantitat de sucre ingerida és excessiva, el sobrant que el cos no utilitza es converteix en greix. Per contra, el greix té un impacte molt baix sobre la insulina. Aquesta és la raó per la qual, malgrat tenir més calories que el sucre, contribueix menys a l'augment de pes.
15: La xarxa de comunicació local.
31: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
0: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en Xarxa estem pendents de govern i sindicats d'educació que tornen a reunir-se avui a la tarda amb l'objectiu d'acostar posicions per intentar aconseguir desencallar el conflicte obert. La trobada estarà centrada en les millores retributives, la matèria on es troba enrocada la negociació. El Departament d'Educació proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per tots els docents. I en aquest context, precisament aquest matí, el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous mestres, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent, amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i abaixar ràtios a les aules. És una de les peticions que han exhibit mestres i professors als carrers durant les diverses mobilitzacions que demà continuen amb una vaga a tot Catalunya. En parlarem tot seguit amb Yolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC. Avui, però, qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària que se sumen a les reivindicacions dels docents, tal com ha explicat al Notícies en Xarxa la Tània Ros, portaveu nacional del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans.
1: Nosaltres fem també aquesta convocatòria per donar un marc nacional a aquestes convocatòries de docents i per veure que totes les reivindicacions al final en són una sola, que és tenir una educació al servei de la classe treballadora i arrelada al territori.
0: El sumari de la investigació del cas Zapatero situa la casa de l'expresident com l'epicentre de la presumpta trama corrupta que investiga el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. El text, on Rodríguez Zapatero no apareix en cap conversa, revela que l'UDEF va intervenir al despatx de l'expresident una caixa forta amb joies i rellotges. El govern aprova avui 540 noves places de secretaris i interventors per als ajuntaments. 2 de cada 3 pobles petits no en tenen i això els complica el dia a dia. És el cas de la localitat vallesana de Vilalba Sasserra, on fa 5 mesos que no tenen secretari. Això, per exemple, impedeix a aquest consistori optar al pla de barris, del qual avui el govern n'aprovarà la segona convocatòria. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa el seu alcalde, Joan Pons.
2: Jo crec que amb aquesta dotació als municipis petits no ens arribarà gaire. Un dels problemes també més grans, doncs, és que sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. I si no es pot fer un ple perquè no podem fer un ple, no podem optar a cap de les subvencions.
0: I podem ampliar-vos també una notícia que no fa gaire estona que acabem de saber. 15 dotacions dels bombers treballen a Manresa per una fuita de clor a l'empresa Aqualim, al polígon Bufalvent, al sud de la ciutat. L'incident s'hauria produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor que hauria fet reacció. Des de Protecció Civil es recomana el confinament a les persones a qui molesti el fum generat i que visquin properes a aquest polígon industrial. I a Girona, els Mossos d'Esquadra tenen en marxa des de primera hora d'aquest matí un operatiu per detenir els membres d'una organització criminal dedicada al cultiu de marihuana i a la distribució d'estupefaents. Un dels punts on s'estan fent escorcolls és en 2 pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora, on s'han fet 2 identificacions en concret. També hi ha agents desplegats, però, a localitats com Celrà, Bescanó o Llagostera. Dels esports, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial, un bloc amb un gran pes del Barça que porta 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, Gavi i Eric Garcia, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamin Yamal i Dani Olmo. Entre els escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Marc Cucurella. I en cultura, la policia de Tarragona ha recuperat unes 300 caixes d'elements històrics que s'havia apropiat un arqueòleg. Material d'un gran valor patrimonial, com monedes de la Guerra del Francès de 1811, un capitell de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre o una àmfora de Riudoms. Després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, el consistori tarragoní espera que tot torni a la ciutat.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem ara en titulars, avui a la tarda es fa una nova reunió entre govern i sindicats per mirar d'acostar posicions en el conflicte educatiu. La trobada estarà centrada en les millores retributives. El govern proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per a tots els docents. La trobada també arriba al dia que el govern aprovarà la incorporació per al proper curs de prop de 1.800 nous docents, personal d'atenció educativa i administratius, amb l'objectiu de reforçar l'escola inclusiva i abaixar ràtios. Mentre no hi hagi acord, però, es manté el calendari de vagues. Demà mateix ja ha convocada una nova aturada general de mestres i professors que afecta tot Catalunya i els propers dies se'n faran 6 més repartides per als territoris. Doncs això, en plena tercera setmana de mobilitzacions i a les portes d'aquesta reunió amb Educació, volem saber amb quin marge real arriben els sindicats a aquesta trobada decisiva. I en parlem amb la portaveu d'USTEC, la Iolanda Segura. Bon dia, Iolanda, i gràcies per acompanyar-nos de nou.
2: Hola, molt bon dia.
1: Deia, nova reunió amb Educació, amb quins ànims hi aneu? Serà la redefinitiva o continuem allargant un conflicte que no es mou? I encara un apunt més, Iolanda. En principi, aquesta reunió, si no teníem mal entès, havia de ser al migdia. Ara s'ha canviat a la tarda, no vull despertar suspicàcies, però no sé si això té alguna cosa a veure amb alguna aportació nova o senzillament és una qüestió de calendari, d'agenda i prou.
2: Aquesta darrera pregunta no t'ho sabria dir. Esperem que sigui per això que apuntes, que estan estudiant molt bé la nostra proposta i tenen voluntat de donar-hi resposta, la resposta més àmplia possible. Però bé, nosaltres, jo ja, mira, ja em preparo el coixí, em preparo els llençols i em preparo el que faci falta per passar-hi les hores que calguin. Bé, esperem doncs, que puguem avançar, que realment hi ha aquestes últimes darreres meses ja doncs, obtinguem els nostres fruits, no? Que portem doncs, el col·lectiu portem molt temps lluitant.
1: Perquè, Iolanda, una mica la línia vermella o el que s'està enrocant ara mateix és el tema salarial, la proposta salarial d'Educació, que espereu que fos una contraproposta al que vosaltres els hi demanàveu, perquè l'última us va semblar inacceptable, dèieu. Seria aquesta una mica la cosa que que faria desencallar el conflicte?
2: Bé, és aquesta i la inclusiva. Nosaltres ara s'estan anunciant aquestes
1: 1.800 places.
2: 1.800 dotacions, que benvingudes siguin. Això ja no hi són a l'acord, però si s'han ampliat, benvingudes siguin. Vull dir que no ens hi oposem, però sí que nosaltres volem anar més enllà. No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Tenim el triple de centres i, per tant, necessitem moltes més dotacions i això també doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. Nosaltres demanem 6.500 dotacions. I sí, el tema salarial és un altre escull, no? Perquè, evidentment, nosaltres situem doncs un escenari i el departament doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten a aquest escenari. Per tant, evidentment, també és un altre escull, però els dos punts principals són aquests. Nosaltres volem aconseguir doncs, arribar a un acord que realment reverteixi unes necessitats que tenim doncs, tant a nivell de condicions laborals com a nivell d'atenció de l'alumnat. I, per tant, doncs, farem el que faci falta. Si no aconseguim arrencar aquest acord, doncs el conflicte continuarà obert i haurem d'escalar les mobilitzacions.
1: Iolanda, acabo ja molt ràpid, sisplau. Em deies, portaré coixins, portaré llençols, estem disposats al que sigui. És a dir, que entenc que, com a mínim, la voluntat negociadora fins al final, ni per tu ni per mi, un terme mig, seria prou per intentar desencallar aquesta situació que té angoixades a moltes famílies, a banda de vosaltres i de tota la societat en general?
2: Sí, sí, estem disposades a dedicar-hi les hores que facin falta, però sí que esperem doncs, aconseguir doncs, el màxim possible i

0: Així com millores a l'educació pública. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat vaga pels alumnes de secundària i universitaris de tot Catalunya i del País Valencià amb accions reivindicatives arreu del territori. Aquest matí, per exemple, s'han bloquejat una vintena de panys d'instituts de Barcelona. També reclamen una educació 100% en català i abandonar mesures com el pla pilot que introdueix Mossos d'Esquadra a les escoles. Tània Ros és la portaveu del sindicat.
1: Per una banda, prendre el nostre paper com a estudiants i reivindicar que nosaltres també som un subjecte actiu a la nostra educació i en la lluita per una educació digna. Després, donar un dia més de conflicte, sostenir durant un dia més la lluita en què les docents doncs, no poden sostenir tots els dies de vaga. I per últim, també volíem donar un marc de Països Catalans, perquè les protestes de docents que s'estan donant aquí a Catalunya són les mateixes que s'estan donant al País Valencià.
0: Més coses. La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, la UDEF, situa la casa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com l'espai idoni per la canalització i la custòdia de les instruccions que s'enviaven a la presumpta trama corrupta que està investigant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. Així ho revela el sumari, publicat aquest dilluns, on Zapatero no apareix en cap conversa. Això sí, apunta que dins del domicili l'expresident disposava de major reserva i control de la informació i que podia planificar les instruccions més sensibles. A banda, el text revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident del carrer Ferraz de Madrid una caixa forta amb joies i rellotges, així com discos durs i algunes carpetes amb documentació amb noms d'empreses que apareixen en la investigació. En el capítol de reaccions, el portaveu autoritzat de Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, ha assegurat aquest dilluns a Televisió Espanyola que l'expresident està molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial i els informes de la UDEF. També ha afegit que els informes estan plens de conjectures i ha atribuït les acusacions al context polític derivat de la seva defensa pública del president espanyol Pedro Sánchez. I encara sobre investigacions que afecten l'entorn del govern espanyol, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis pel desenvolupament del programari d'aquesta. L'UCO ha enviat aquest document al jutge Juan Carlos Peinado, que a finals d'abril va acordar processar-la per presumptes delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. Mentrestant, i a Catalunya, el govern aprova aquest matí en Consell Executiu la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments. Avui s'aprova aquesta oferta rècord que ha de dotar d'estabilitat als municipis més petits que no disposen d'aquests càrrecs. Un exemple d'aquesta manca de secretaris i d'interventors el trobem a la granja d'Escarp, al Segrià. Allà fa anys que esperen aquesta convocatòria per millorar el funcionament de l'administració local. Ens ho expliquen els companys de Lleida Televisió.
2: A la granja d'Escarp ja porten 7 mesos sense secretari ni interventor i una administrativa està assumint les funcions de secretària.
3: 500 places són moltes places, però jo el que em pregunto és si realment hi haurà aquelles persones, aquelles persones que hauran opositat, que hauran aprovat una oposició complicada i hauran pogut cobrir aquestes places. Llavors, només el que reclamo és que, com a societat, informem d'aquestes necessitats, que enginyers, juristes, economistes s'opositin, aprovin, i llavors sí, podran cobrir aquestes centenars de places que necessitem als nostres ajuntaments.
2: A l'espera d'aquestes noves places es demana també poder fer una transició adequada.
3: El problema és que els consells comarcals tampoc tenen aquestes postes. Vull dir, necessitem secretaris interventors que es diuen SATs al Consell Comarcal perquè en el mentrestant, en aquest gap d'aquest temps que no trobem aquestes persones que han aprovat, puguin aquests SATs donar servei mentrestant als ajuntaments.
2: Les 540 noves places s'han de sumar a les 218 d'un altre procés que està en marxa i que està previst resoldre a l'estiu.
0: La figura dels interventors i secretaris és sovint absent en gran part dels pobles petits de Catalunya. Dos de cada tres no en tenen. El Vallès Oriental, a Vilalba Sasserra, per exemple, amb poc més de 700 habitants, fa 5 mesos que no tenen secretari. I l'alcalde és qui ha d'assumir aquesta tasca. Això, per exemple, impedeix aquest consistent

0: territori optar al pla de barris, del qual avui el govern també n'ha d'aprovar la segona convocatòria. Precisament ho ha explicat el Notícies en Xarxa el seu alcalde, Joan Pons.
1: Jo crec que amb aquesta dotació als municipis petits no ens arribarà gaire. Sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. Per exemple, el dia 5 de juny acaba el termini perquè els plens municipals aprovin les subvencions d'aportacions al sou dels alts càrrecs. I si no es pot fer un ple, no podem optar a cap de les subvencions.
2: Notícies en Xarxa. Informació al detall.
0: Us ho hem ampliat en els titulars. 15 dotacions dels bombers treballen a Manresa per una fuita de clor a l'empresa Aqualim, al polígon Bufalvent, al sud de la ciutat. L'incident s'hauria produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor que hauria fet reacció. Des de Protecció Civil es recomana el confinament a les persones a qui molesti el fum generat i sobretot als veïns que estan a propers a la zona. També s'ha avisat de la situació als municipis de Castellgalí, de Sant Vicenç de Castellet i el Pont de Vilomara, cap on bufa el vent, perquè valorin possibles recomanacions de confinament als seus ciutadans. I operatiu policial en marxa a la província de Girona des de bon dematí. Més de 600 agents dels Mossos d'Esquadra estan activats aquest matí per detenir els membres d'una organització criminal estable dedicada principalment al cultiu de marihuana en interiors i a la distribució de substàncies estupefaents. A més, també relaciona la xarxa amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. La policia ha entrat en dos pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora i ha identificat ja a dues persones. Els agents també s'han desplegat per municipis com Riudarenes, Cassà de la Selva, l'Escala o Salt. I a Vilanova i la Geltrú, al Garraf, més de 200 experts de tot el món estudien la contaminació als oceans en el marc del Congrés Ocean Noise, trobada de referència dels científics per oferir solucions tecnològiques i mitigar els efectes del soroll sobre els oceans. És una informació d'en Carles Monasterio des de Canal Blau.
3: Els parcs eòlics instal·lats a alta mar tenen diversos avantatges a l'hora de generar energies renovables, però en canvi tenen un gran impacte acústic negatiu per a les espècies marines que viuen a l'entorn proper, sobretot a l'hora de la instal·lació de la infraestructura. Aquest ha estat el punt central que s'ha tractat en la primera ponència de l'Ocean Noise, el Congrés Internacional que reuneix a més de 200 experts de 25 països diferents a Vilanova i la Geltrú per abordar la problemàtica de la contaminació acústica en els oceans.
4: Tiene muchas ventajas, pero una de las ventajas es que para implantar estas granjas de molinos, pues hay que plantar un clavo de 200 metros de largo con un martillo. Esto crea una energía acústica que puede destrozar el medio alrededor.
3: Tots els treballs i estudis que s'hi presenten han de ser nous per poder participar en el Congrés, que tindrà un total de 13 sessions, des de les quals s'aborden els efectes, les tècniques de mesura i, sobretot, com mitigar el soroll de, per exemple, el transport marítim o les prospeccions de petroli. Al final del Congrés, que s'allargarà durant tota la setmana, la voluntat és fer una declaració d'intencions per tal d'influenciar administracions i governs a aplicar mesures que tinguin més en compte els sorolls al mar. La voluntat és que puguin conviure interessos econòmics i la conservació dels ecosistemes marins a través de la implementació d'una regulació que trobi l'equilibri acústic als oceans.
0: I abans dels esports us expliquem que els treballadors de les biblioteques de Barcelona comencen avui dimarts una vaga indefinida. Els sindicats, que denuncien la precarització dels serveis amb jornades partides de fins a 11 hores al dia, també han convocat aquest matí una manifestació al centre de la ciutat. Davant la biblioteca Mercè Rodoreda, al districte d'Horta-Guinardó, de la capital catalana, hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què reclamen exactament els bibliotecaris que avui faran aquesta vaga indefinida?
5: Hola, Elena, bon dia. Mig miler de treballadors i treballadores de les 41 biblioteques que hi ha a la ciutat de Barcelona estan cridats i cridades avui a fer vaga indefinida. I amb Irene Lameiro, ella és delegada sindical de la CGT i també bibliotecària. Elena, bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: Quines són les reivindicacions bàsiques que justifiquen aquest inici de vaga indefinida a les biblioteques de Barcelona?
6: Vale, doncs ja estem mobilitzades des de Sant Jordi, vull dir que i ens hem mobilitzat altres vegades, això ve de lluny. Però ara mateix el que estem demanant és és una millor conciliació de la vida amb uns horaris que no tinguin els abusos que ara tenen, que fem fins a 11 jornades diàries, on se'ns compensi tots els dissabtes extras que treballem a l'any. A més, també reivindiquem la manca de personal que arrastrem des de fa molt temps. Estem amb estàndards superobsolets, la sobrecàrrega de feina, el reconeixement professional. Bueno, hi ha diferents coses que s'han anat sumant i que han provocat ja un malestar que ens ha fet dir que ja no podem més.
5: Irene, perquè bibliotecaris i bibliotecàries no només ajudeu els lectors de la ciutat de Barcelona, de sobte heu assumit tasques que no us pertoquen.
6: Bueno, de fet, les biblioteques no són aquest temple de la lectura i del silenci que un podria tenir com una idea de que són així, no? Que històricament han estat així, sinó que avui en dia cada cop fem més activitats, donem més serveis, arribem també a nivell social allà on altres centres, on altres recursos no arriben. Doncs les biblioteques s'han convertit una mica en un calaix de sastre, no? On tothom és benvingut i de vegades ens toca també doncs, assumir problemàtiques socials, però per les que no estem preparades, no tenim la formació, no tenim els recursos, faltaria també, moltes vegades ho demanem, educadors socials a les biblioteques, que n'hi ha molt pocs, molt poques.
5: Irene, i avui hi ha una reunió convocada amb l'empresa, confieu que sigui un punt d'inflexió i que es pugui desencallar el conflicte?
6: Avui és, potser, si no m'equivoco, és la novena reunió que tenim. Tant de bo que sí, tant de bo que sí, això és el que voldríem, però realment si anem fent reunions on no s'avança, on no es negocia, perquè no accepten, al final el que ens donen són engrunes, doncs això no, de moment no té solució, esperem que sí que la tingui.
5: Irene Lameiro, bibliotecària, també delegada sindical de la CGT, moltes gràcies per dedicar-nos aquests minuts i a l'espera ja d'aquesta reunió que les bibliotecàries de Barcelona mantindran amb els seus responsables per poder desencallar aquest conflicte que afecta Elena, tal com t'explicàvem, a 41 biblioteques de la ciutat de Barcelona, però que es podria estendre a la resta de l'àrea metropolitana de Barcelona.
0: Doncs ara és temps pels esports i és temps per la Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
7: Bon dia.
0: Fins a 9 futbolistes catalans jugaran al Mundial de Futbol.
7: Sí, 9 catalans han entrat a la llista de Luis de la Fuente. El seleccionador espanyol ha conformat un bloc en què el pes principal l'aporten els jugadors del Barça, un total de 8. I destaquen especialment Joan García, Gavi i Eric García, que acompanyaran els ja habituals Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. En la llista dels 26 escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. Per primer cop en la història del combinat no hi ha inclòs cap jugador del Real Madrid. Una de les grans novetats és la convocatòria de Gavi. Després de 6 mesos de baixa per una greu lesió de genoll, el blaugrana vivia amb eufòria al moment de conèixer que era un dels seleccionats. De la Fuente explica per què l'ha cridat.
8: La categoria humana que tiene este grupo de jugadores. Por eso Gavi es tan querido entre otros jugadores, o Lamine, o gente que cuando se lesiona un compañero graba en una red social, lo vamos a hacer por ti. Y celebro que sea así, celebro que se haya emocionado y porque sé que la ilusión que le hace.
7: En bàsquet, el Joventut i l'Unicaja completaran avui el partit corresponent a la jornada 29 de l'ACB, que es va haver de suspendre a la mitja part per problemes en el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. El duel es reprendrà amb el resultat de 53-33 a favor dels verdinegres i amb els mateixos jugadors que hi havia inscrits per aquell partit, motiu pel qual la penya no podrà alinear el darrer fitxatge verdinegre, Yanis Morin. Les circumstàncies, però, han canviat perquè ara els de Dani Miret ja tenen la classificació per al play-off a la butxaca. El duel es reprendrà a les 8 del vespre. I avui quedarà completat el quadre de semifinals de l'Hockey Lliga Masculina amb la disputa dels tercers partits de les sèries de quarts que encara queden per definir. A partir de 2:15 es jugaran el Calafell-Reus, l'Igualada-Voltregà i també el Barça-Noia. L'entrenador blaugrana Ricard Ares i el porter Sergi Fernández expliquen com afronten la cita.
9: Sortir al 300%, guanyar-lo i continuar endavant. Sabem que hem de treballar bé, que hem d'estar en totes les fases del joc ben concentrats.
10: Estic convençut que el Palau respondrà, ho han fet sempre i amb aquestes dates assenyalades segur que respondrà. I nosaltres, deixar-ho tot a pista, al final és una final. Qui guanya continua i qui perd marxa cap a casa fins l'any que ve.
7: Ja és a semifinals al Liceo, demà t'explico qui són els tres classificats que avui trobaran la classificació per a aquestes semifinals.
0: Va, doncs merci, Cristina, que vagi bé.
7: Fins demà.
0: Fins demà. I en plana cultural, una notícia curiosa, sorprenent, si més no. I és que la policia de Tarragona ha recuperat unes 300 caixes d'elements històrics que s'havia apropiat un arqueòleg. Material d'un gran valor patrimonial, com, per exemple, monedes de la Guerra del Francès de 1811, un capitell de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbres o una àmfora de Riudoms. Després de lliurar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, el consistori tarragoní espera que tot torni a la ciutat. I les agrupacions corals humorístiques s'han apoderat dels carrers dels barris barcelonins de la Barceloneta i el Raval en la Festa dels Cors Muts. Amb una cercavila en què han participat una vintena de comparses, han celebrat el passat mariner i obrer d'aquests barris. Totes han exhibit elements de fusta i instruments relacionats amb la seva història. Com més tradició, coincideixen amb el cap de setmana llarg de la segona Pasqua. Doncs amb aquesta notícia tan tradicional posem el punt i final avui al Notícies en Xarxa. Us esperem demà dimecres a partir de les 7. Que vagi molt bé el dia. Adéu-siau.
11: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són les 9. Comencem la revista de l'informatiu d'avui, dimarts 26 de maig del 2026. Ho fem amb una temperatura estiuenca a l'exterior dels nostres estudis de 21 graus centígrads. Avui la previsió és que arribem pràcticament als 29. Repassarem, com sempre, l'actualitat del dia amb l'avanç informatiu primer de tot, després amb els principals titulars de la premsa del dia amb el focus posat amb l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. Píndola d'opinió, informació de servei per repassar el santoral o, per exemple, què passava en un dia com el d'avui fa diferents anys. Repassarem també la banda de la informació de servei, les efemèrides informatives i musicals per completar aquesta hora de la revista de l'informatiu. Comencem amb l'actualitat de Tordera. La repassem al costat del nostre company Lluís Sabater. Lluís, bon dia.
1: Bon dia. L'AFA de l'Escola Ignasi Iglésies impulsa per demà una mobilització a Tordera sota el lema l'enterrament de l'educació pública. La concentració arrencarà a les 9 del matí des de cada centre educatiu públic de Tordera i finalitzarà davant de l'Ajuntament de Tordera. La concentració servirà també per denunciar la supressió d'un dels grups d'I3 de l'Escola Ignasi Iglésies de cara al curs vinent. Mireia Rincón és presidenta de l'AFA de l'Ignasi Iglésies.
2: Ara estem centrats sobretot en la línia de tancament d'I3, que és una cosa que ens preocupa, perquè nosaltres creiem que així la tassa de natalitat és una oportunitat per fer les coses bé i no per fer aquestes retallades que volem fer.
1: El telèfon 112 rep més de 3.300 trucades des de Tordera durant l'any 2025. Segons dades del mateix 112, els mesos en què es van rebre més trucades, aquest número d'emergència aquí a Tordera van ser els mesos de juny, agost i de setembre. Obert el període d'inscripció per al servei de transport escolar no obligatori de cara al curs 26-27, el servei com a novetat passarà a ser gestionat a partir del curs vinent per al Consell Comarcal del Maresme. Així ho avançava aquesta emissora la consellera comarcal, regidora també a Tordera, Marta Paset.
3: Bueno, de fet, les rutes que s'han licitat són exactament les mateixes que s'estan fent ara. Per tant, l'objectiu és que els usuaris i usuàries no detectin cap canvi. Simplement el canvi serà que en comptes d'Autocars Barrera, doncs serà una altra empresa que farà la gestió.
1: Més de 300 persones omplen l'església de Tordera en el concert solidari de gospel d'AEDSEO. La presidenta de l'associació, la tordarenca Zoraida Gómez, qualifica d'èxit total la recaptació de fons per als pacients de la malaltia.
4: El concert ha sigut un èxit total. Hem venut moltíssimes més entrades. Crec que al final érem unes 320 persones en l'església. Ha sigut un concert molt màgic.
1: En esports, l'Eterno Juvenil es corona campió de l'Octàgono Futbol 7. Després d'una jornada plena d'emocions, gols i ambient festiu, l'Eterno Juvenil aconsegueix el títol de Lliga imposant-se amb autoritat a la gran final per 4-1. Alejandro Ortega, membre de l'organització, es mostrava molt content després de les finals.
5: Era la nostra intenció que tots els participants que han format part de la Lliga tinguessin el seu dia i poguessin disfrutar. I crec que en bona part van disfrutar a tots i això és l'alegria més gran que ens queda a nosaltres.
1: La plana comarcal, així com la previsió del temps, també seran protagonistes a l'informatiu de Ràdio Tordera. Avui a la segona part amb el Tordera en directe coneixerem una tordarenca que juga a futbol als Estats Units. Coneixerem la seva història, com dèiem, avui en el Tordera en directe. Tot plegat, us ho ampliem a les 10 en punt del matí.
0: Molt bé, Lluís, doncs moltes gràcies i fins després.
1: Fins després.
0: L'abans informatiu, en què comencem com sempre la revista i ara també un tema musical.

Les 9 i 8 minuts. En repassar l'actualitat de Tordera, ens centrem en l'àmbit general amb el que avui podem llegir a les portades dels diaris. Comencem amb la premsa catalana. L'Ara destaca que l'UDEF fixa la casa de Zapatero com a lloc d'instruccions sensibles. El domicili particular del polític s'hauria utilitzat per tenir més reserva i control de la informació. El jutge demana a la policia que accedeixi a tots els correus de l'expresident dels últims 5 anys. Imatge per un grup de banyistes al costat d'un estany, diu, onada de calor a Europa. Els londinencs es van llançar ahir als parcs en vestit de bany. Al Jardí Botànic de la ciutat, el termòmetre va batre rècords fins a superar els 34 graus. Proliferen els habitatges en locals comercials que no disposen de cèdula d'habitabilitat. Donald Trump lliga el pacte amb l'Iran a normalitzar les relacions amb Israel. Fotografia pel Papa, que alerta dels perills de la intel·ligència artificial en la seva primera encíclica. I en esports, 9 catalans i ningú del Madrid a la selecció espanyola. El Punt avui parla de la força de Xipre. Diu que a cavall entre Europa i el Pròxim Orient, l'illa mediterrània guanya pes estratègic enmig de l'escalada regional amb l'Iran, mentre avança en el procés de reunificació política. Es centra molt el Punt avui amb l'encíclica de Lleó XIV. Diu, després de la seva primera encíclica, Magnifica Humanitas, ja sabem més bé, diu, com porta les sandàlies del pescador. Avui en el Quadern Negre parla de la crònica d'una mort estranya i explica que un home que el 2006 va ser detingut i després exonerat per l'assassinat de l'amo d'un bordell de Tordera mor a l'hospital després d'aparèixer amb el cap fracturat al carrer Assalt. La Vanguardia diu que el sumari acumula indicis que situen a Zapatero al capdavant de la trama. La policia afirma que les instruccions més sensibles als membres de la xarxa es donaven al domicili de l'expresident del govern central. Un accionista de Plus Ultra i l'amic del líder socialista es van reunir amb un tipus de la CEPI, diu l'UDEF. La investigació sosté que l'empresa What the Fab emetia factures per encobrir pagaments. Els socis de Sánchez apunten a l'avançament electoral, però sense avalar una censura. Imatge per una desena de joies confiscades en una caixa forta del despatx de Zapatero. La imatge de portada, però, és per al Papa, per Lleó XIV, signant l'encíclica. El Papa diu alerta a la seva primera encíclica contra els poders que controlen la intel·ligència artificial. El pontífex sobre l'automatització diu que qui domina les plataformes pot incidir en l'imaginari col·lectiu. Requesens, responsable de Renault, es perfila com a nou conseller delegat d'Indra. Fotografia pel seleccionador espanyol a l'anunci ahir dels jugadors que aniran al Mundial, diu 8 jugadors del Barça i cap del Madrid a la llista. I una teràpia abaixa el colesterol un any amb una sola dosi. El periòdico diu que el sumari vincula l'offshore de Zapatero amb l'or veneçolà. La trama que investiga l'Audiència va blanquejar a Espanya 240.000 euros amb rellotges de luxe. L'UDEF apunta que va utilitzar la seva casa familiar per planificar les gestions més sensibles. La policia va trobar un centenar de joies en una caixa forta al despatx de l'expresident. Per la seva banda, en el cas Begoña Gómez, Luco confirma pagaments pel software i avala la càtedra. La fotografia de portada és per al Papa. Diu Lleó XIV adverteix sobre la intel·ligència artificial. Demana la seva primera encíclica posar fre al poder de les tecnològiques i crear un codi ètic global per la intel·ligència artificial. 5 ciutats on un pis s'emporta el 50% del salari. Barcelona, Madrid, Donosti, Palma i Màlaga superen amb escreix el 34% de despesa mitjana a Espanya. Els Mossos van dubtar d'Endic al dir que no va veure la caiguda. La demanda de BPO a l'àrea de Barcelona creix un 22% en un any. I Espanya tindrà 8 jugadors del Barça i cap del Real Madrid. Anem cap a Madrid. Portada del Mundo explica que la trama de Zapatero traficava amb petroli i or de Venezuela. L'UDEF troba agendes amb documentació de percentatges del 10%.
Julio Martínez tenia a la seva casa un pla de negoci i referències a alts càrrecs i empreses del règim. Al mateix temps, la xarxa intervenia en decisions estratègiques amb presos o la repatriació d'Edmundo. La policia troba el contracte amb Plus Ultra per orientar el rescat públic i cobrar l'1% a Dubai. Apunta el domicili de l'expresident com un espai idoni per instruccions que portessin sensibilitat. La fotografia de portada són per les joies trobades a la caixa forta del despatx. La UCO diu revela que Begoña Gómez va rebre pagaments pel software de la càtedra. Trump força els seus aliats a dialogar amb Israel com a part del seu pla de pau amb Iran. I Lleós 14 diu la intel·ligència artificial no és neutral i ha de ser desarmada. L'ABC diu una fortuna en joies i rellotges de luxe ocults en el despatx de Zapatero. L'UDF troba un centenar de peces en una caixa forta de l'oficina de l'expresident al carrer de Ferraz, que la seva secretària va justificar com a herència de l'esposa i regals de diferents països. El pagador de Zapatero, Julio Martínez, tenia anotacions sobre l'alliberament de presos de Veneçuela i operatives del CNI. La trama va buscar negocis amb mines d'or, petroli i níquel, segons la investigació policial. Contactes de Junts i PNB per pressionar a Sánchez amb la convocatòria d'eleccions anticipades, com també demana Felipe González. I avui el diari presenta un article signat per Enrique Riquelme, el candidat a la presidència del Real Madrid. Diuen al Madrid falta jerarquia, professionals, valors i sentiments. I acabem amb El País. Diu que el jutge ordena revisar tots els correus de Zapatero des del 2020. El magistrat assegura que el compte de l'expresident era el nòdul central de comunicació interna de la trama. Calama també demana analitzar les comunicacions de les seves dues filles. Fotografia de portada pel seleccionador espanyol de futbol. Diu una llista per somiar amb guanyar el Mundial. El papa dicta sentència contra el tecnofeixisme. Lleó 14 alerta la seva primera encíclica amb una potent càrrega política dels riscos de la IA. Les agendes de Julio Martínez indiquen la seva influència a Veneçuela, encara amb el cas Plus Ultra. La UCO no troba ingressos sospitosos en els comptes de Begoña Gómez. La Guàrdia Civil no preveu fer nous informes per la causa. Als Estats Units, la negociació amb el règim iranià obre una nova guerra entre els republicans. I el brot d'Ebola en els dos països africans arriba ja als 220 morts. Darrer punt en música, diu Miles Davis, un segle del gran alquimista del jazz. Superem el punt d'un quart de del matí, anem ara amb la premsa esportiva i econòmica. L'Esportiu mostra en portada a Joan García i Eric García, diu potència mundial. Catalunya porta 9 jugadors a la Copa del Món amb Joan García i Eric de novetats, a més de Lamine Yamal, Cubarsí, Olmo, Cucurella, David Raya, Marc Pubill i Víctor Muñoz. 8 jugadors del Barça, afegint-hi Pedri, Ferran i Gavi, formen la base de la selecció espanyola sense cap jugador del Madrid. L'Esport parla de golejada mundial, 8-0. Luis de la Fuente convoca un total de 8 blaugranes pel Mundial d'aquest estiu. El Real Madrid es queda sense cap representant a la primera selecció a la història. Mundo Deportivo titula Roja culé i amb un 8-0. De la Fuente dona la llista d'Espanya pel Mundial amb molt de Barça i les novetats de Gavi, Eric, Joan i Pubill. Els vuit blaugrana contrasten amb la nula presència merengue a la selecció per primera vegada en la història del torneig. A Madrid, l'AS diu aquests són els nostres poders. Espanya ja té els 26 del Mundial. Joan García i Víctor Muñoz recullen l'últim tren i entren dos inèdits amb De La Fuente, Eric García i Pubill. Per primera vegada, diu, no hi haurà cap madridista en un gran torneig de seleccions. Fotografia de portada per tots els jugadors seleccionats en format de cromo.
El Marca titula: aquesta és la llista de tot un país, és la llista d'Espanya, citant el rei Felip VI, amb una llista en què hi ha els noms de tots els jugadors seleccionats. I acabem amb la premsa econòmica. Cinco Días diu que la borsa i el cru festegen els avenços cap a la reobertura d'Ormuz. I l'economista diu que les borses ataquen màxims per la proximitat d'acords a Iran. I Expansió diu que ACS, Ferrovial, FCC i Ola reformen Nova York. I aquests són els titulars de la jornada d'avui a la premsa del dia. Ens quedem amb una nova proposta musical amb John Mayer.

0: l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182. Perquè la poesia pot ser còmplice dels teus sentiments. Temps de paraules. Amb Elvira Romaguera i Joan Madrid a Ràdio Tordera. Dimecres a les 9 de la nit i dijous a la 1 del migdia.
2: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: La primavera, el restaurant Les Ferreres altera, perquè et pots seguir gaudint dels seus menús del migdia i esmorzars de forquilla, però ara també a la fresca de la seva terrassa, prenent el sol envoltat de natura. I si plou, els cargols que surtin, a la cassola. Restaurant Les Ferreres. Per reserves i encàrrecs, truqueu al 93-764-0607.
2: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon, videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Sentit i sensibilitat. Paraules sàvies i música de selecció fan via junts en un espai únic. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera, amb Arseni García.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
4: Un minut que passa de 2:15 del matí d'aquest dimarts 26 de maig del 2026. La temperatura ja ha pujat fins als 23 graus centígrads. El vent bufa amb 1 km/h i l'humitat relativa és del 61%. Avui, que és el Dia Mundial de Dràcula, es celebra Sant Felip Neri i Santa Mariana de Jesús. Avui fa anys el cantant Lenny Kravitz, que en fa 61. La farmàcia de guàrdia la trobarem al Camí Ral, a la farmàcia Vendrell. Avui a recollida de poda a les urbanitzacions de Sant Daniel i Terra Brava. Cal trucar prèviament al 93-765-3151 o enviar un WhatsApp al 615-39-2146 perquè el vinguin a recollir a la porta de casa vostra. Avui, temps estiuenc, un dia assolellat amb una màxima que pot arribar als 28 graus. Demà sol i ja fins i tot calitja, amb una mínima de 14 i una màxima de 29. El riu manté el seu cabal amb 1 m³/s i 15 centímetres de fondària. El calendari del pagès recomana recollir maduixes i diu: no és bon maig el que no deixa la bassa plena. Avui, dimarts, tenim mercat de fruita i verdura a la plaça de l'Església. Avui llegim que mor un home que el 2006 va ser detingut i després exonerat per l'assassinat del tordarenc Josep Carbonell Martori, de 38 anys, copropietari del Club Rosa, trobat en un voral del camí de Can Burgada, lligat i agonitzant. El difunt ha aparegut en un carrer de Sal, amb el cap fracturat, i els Mossos d'Esquadra n'investiguen les causes. A la web i a les xarxes de Ràdio Tordera us recomanem que escolteu com es prepara el memorial Josep Barceló. I acabem amb una frase cèlebre de Marie Curie. Diu: no podem esperar construir un món millor sense millorar les persones.

Dos quarts i mig de 10 del matí, anem a repassar què era notícia en un dia com el d'avui. En un 26 de maig de fa 10 anys a Tordera explicàvem que s'anunciava que Adif milloraria les catenàries de la xarxa ferroviària de 3 línies de rodalies, entre elles la línia del Maresme. Per fer-ho invertiria gairebé 3 milions d'euros en renovar el clavelejat i el sistema de pèndols de les catenàries. S'instal·larien nous conductors amb un aïllament especial que permetria millorar les prestacions dels serveis de trens dels gairebé 50 quilòmetres de via fèrria de la comarca del Maresme que passaven arran de mar. L'objectiu de la companyia d'infraestructures era evitar les incidències i les afectacions al servei que es produïen a la trama que discorre pel litoral a causa de la corrosió marina. En un dia com el d'avui de fa 5 anys, la crisi sanitària, social i econòmica provocada per la Covid havia generat situacions personals i familiars complexes que feien que, de vegades, les persones que s'adreçaven a l'administració descarreguessin la seva ira i el seu malestar sobre treballadors i treballadores que es trobaven a primera línia. Davant d'aquella situació, el ple del Consell Comarcal del Maresme va emetre un comunicat institucional donant suport a la feina que realitzaven els professionals, amb una especial menció al personal de serveis socials, que vivia en un clima laboral molt tensionat i condemnant els atacs que patien per part d'algunes persones usuàries dels serveis. El comunicat destacava condemnar qualsevol acusació infundada que posés en dubte la professional, la transparència i l'honorabilitat del personal, donar ple suport a tots els professionals de l'atenció directa i demanar i apel·lar la responsabilitat de totes les administracions públiques per tal que estiguessin a l'alçada de la situació i promoguessin canvis estructurals i polítiques públiques que combatessin la greu situació econòmica i social que s'estava vivint. I avui fa un any, el sorteig de la Bonoloto havia deixat un premi milionari a Tordera. Un únic encertant s'havia endut 1.192.956 euros a la primera

0: 107.1 FM. TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: A Pitu i Loli Artesans, les ceràmiques transformen un espai de calma, creativitat i relaxació.
2: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix. Amb tallers per a totes les edats.
1: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
2: Pitu i Loli Artesans. Fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
3: Notícies en xarxa. Edició Matí.
4: Des de cada punt del país on hi ha notícia.
5: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
6: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
3: Notícies en xarxa. Edició Matí.
0: L'emissora que t'escolta.
7: A punt d'arribar a 3:15 del matí, anem primer tot amb un tema musical amb actualitat. David Byrne presenta Qual és la razón, la nova versió que ha gravat amb Natalia Lafourcade de What is the reason for it, cançó del seu últim àlbum Who is in the sky, que comptava amb la col·laboració de Hayley Williams. Aquesta nova versió ha estat produïda per l'Institut Mexicà de So, i precisament sona així.

What is the reason for it? Qual és la razón? Escoltàvem a David Byrne i a Natàlia Lafourcade amb aquest tema ambientat a Mèxic. Anem a la recta final de la revista de l'informatiu amb les efemèrides musicals d'un 26 de maig. L'any 1920, a Dakota del Nord, naixia Peggy Lee.

Un dels clàssics de Peggy Lee, una cantant i actriu nord-americana orientada cap al jazz amb aquest Fever. Si parlem de jazz, de fet, ja tot una llegenda que naixia en un dia com el d'avui de l'any 1926 a Illinois, un músic que va exemplificar l'avantguàrdia i la recerca de noves sonoritats dintre d'aquest món. Parlem de Miles Davis.

Escoltàvem un dels clàssics de Miles Davis, aquest Champs-Élysées, que formava part, evidentment, de tota una llegenda de, i una gran trajectòria, la de Miles Davis, que avui se'n celebren 100 anys. En un dia com el d'avui de l'any 1948 a Arizona, naixia la cantant de Fleetwood Mac, Stevie Nicks.

I acabem amb una darrera referència musical al dia d'avui. 26 de maig, ens anem a l'any 1951. A Madrid naixia Pilar Cuesta Acosta, coneguda artísticament com per Ana Belén.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'AFA de les Colines Iglesias impulsa per demà una mobilització a Tordera sota el lema l'enterrament de l'educació pública. La concentració arrencarà a les 9 del matí des de cada centre educatiu de Tordera i finalitzarà davant de l'Ajuntament. La concentració servirà també per denunciar la supressió d'un dels grups d'I3 de l'escola Inés Iglesias de cara al curs vinent. Mireia Rincón és presidenta de l'AFA.
2: Ara estem centrats sobretot en la línia de tancament d'I3, que és una cosa que ens preocupa, perquè nosaltres creiem que així la tassa de natalitat és una oportunitat per fer les coses bé i no per fer aquestes retallades que volen fer.
1: Dimarts 26 de maig de 2026, el telèfon 112 rep 3.300 trucades des de Tordera durant el 2025. Els mesos en què es va rebre més trucades van ser juny, agost i setembre. Obert el període d'inscripció per al servei de transport escolar no obligatori pel proper curs 26-27, el servei passarà a ser gestionat pel Consell Comarcal del Maresme. Es mantindran les freqüències i parades, ho explicava la consellera comarcal, regidora també a Tordera, Marta Paset.
3: Bueno, de fet, les rutes que s'han licitat són exactament les mateixes que s'estan fent ara. Per tant, l'objectiu és que els usuaris i usuàries no detectin cap canvi. Simplement el canvi serà que en comptes d'autocars barrera, doncs serà una altra empresa que farà la gestió.
1: Més de 300 persones omplen l'església de Tordera en el concert solidari de gospel d'AEDSEO. La presidenta de l'associació, Zaraida Gómez, qualifica d'èxit total la recaptació de fons pels pacients amb la malaltia.
4: El concert ha sigut un èxit total. Hem venut moltíssimes més entrades. Crec que al final érem unes 320 persones a l'església. Ha sigut un concert molt màgic.
1: L'Eterno Juvenil es corona campió de l'Octàgono Futbol 7 després d'una jornada plena d'emocions, gols i ambient festiu. L'Eterno Juvenil aconsegueix el títol de Lliga, imposant-se amb autoritat a la gran final per 4-1. Alejandro Ortega, membre de l'organització, es mostrava molt content després de les finals.
5: Era la nostra intenció que tots els participants que han format part de la Lliga tinguessin el seu dia i poguessin disfrutar. I crec que en bona part van disfrutar tots i això és l'alegria més gran que ens queda a nosaltres.
1: Previsió del temps per aquest dimarts, per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: La situació meteorològica ve marcada principalment per l'estabilitat i sobretot per les temperatures estiuenques, unes temperatures que esperem que al llarg dels pròxims dies encara puguin pujar una miqueta més. Tenim ben bé una setmana per davant marcada per la forta calor, amb màximes que podrien fins i tot arribar cap als 33-34 graus a l'interior de la comarca de cara a dijous i divendres. Sembla que aquesta calorada aguantarà fins al proper dimarts, el dimarts de la setmana que ve. Podríem tenir a última hora del dia una línia de tempestes que obriria les portes, almenys, ni que sigui momentàniament, a un respir, a unes temperatures clarament més baixes ja de cara a dimecres de la propera setmana. Queden molts dies, ja veurem com evoluciona. De moment, el que dèiem, temps estable i calorada, avui amb temperatures semblants a les d'ahir, vents molt fluixos aquest matí de component sud-sud-oest, aquesta tarda també, i per tant la situació marítima dominada per la mar arrissada. De cara demà la temperatura que puja una miqueta més, especialment cap a l'interior de la comarca, amb alguna màxima superant els 30 graus, de moment els hem fregat, demà es podrien superar, i pel que fa a la jornada de dijous encara podríem arribar als 32-33, puntualment als 34, cap a l'interior de la comarca. Per tant, calor assegurada, temps estable, sol, i els pròxims dies, de moment, res no ha de canviar.
1: Informatiu que completarem, com sempre, amb la plana comarcal, les notícies d'interès de la jornada. Avui amb el Tordera en directe coneixerem una tordarenca que juga a futbol als Estats Units. Coneixerem la seva història. Comencem l'informatiu.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: L'AFA, l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Ignasi Iglésies, impulsen, juntament amb famílies i professorat, una mobilització demà dimecres 27 de maig en defensa de l'educació pública. Sota el lema "L'enterrament de l'educació pública", els organitzadors volen fer visible el seu desacord amb la situació actual del sistema educatiu. La protesta consistirà en una concentració a les 9 del matí a cada centre educatiu de la localitat. Des d'allà els participants es dirigiran plegats cap a l'Ajuntament de Tordera, on està previst que es concentrin per expressar les seves reivindicacions i facin lectura d'un manifest. La concentració servirà també per denunciar la supressió d'un dels grups d'I3 de l'Escola Ignasi Iglésies de cara al curs vinent. Des de l'AFA es defensa que la davallada de la natalitat al municipi no hauria de servir com a excusa per tancar línies, sinó com un mecanisme per millorar el sistema educatiu actual. Ho explicava la presidenta de l'entitat, Mireia Rincón.
1: Bueno, nosaltres som, més que una AFA, som una comunitat. Nosaltres sempre fem moltes coses. Ara estem centrats sobretot en la línia de tancament d'I3, que és una cosa que ens preocupa, perquè nosaltres creiem que així la tassa de natalitat és una oportunitat per fer les coses bé i no per fer aquestes retallades que volen fer.
0: Des de l'AFA han animat a tota la comunitat educativa a sumar-s'hi i fer força conjuntament per aconseguir una educació pública digna. La mobilització està oberta a totes les persones i col·lectius que vulguin donar suport a la causa. Us expliquem també que el telèfon 112 és una referència per a tota la població quan ens trobem en situació d'emergència. Durant el 2025, el 112 va rebre més de 3.300 trucades des de Tordera. Les trucades més nombroses van fer referència a l'assistència sanitària, més de 1.300 trucades. Més de 800 trucades van ser relacionades amb la seguretat i 550 amb el trànsit. Destaquen també més de 100 trucades per incendi i altres incidències. Els mesos en què es van rebre més trucades des de Tordera van ser els mesos de juny, agost i setembre. Cal recordar que el 112 és el telèfon on trucar quan pateixis o siguis testimoni d'una situació d'emergència que requereixi l'assistència immediata de policia, sistemes d'emergències mèdiques o bombers. Recordar que en cas de dubte sempre és millor trucar aquest número, el 112, que, com dèiem, durant el 2025 va rebre més de 3.300 trucades des d'aquí, des de Tordera.

0: L'Ajuntament de Tordera ha signat un conveni amb el Consell Comarcal del Maresme perquè assumeixi la gestió del servei de transport escolar no obligatori del municipi, ja que és qui té la competència en aquesta matèria. El canvi es farà efectiu a partir de les darreres setmanes d'aquest curs 25-26 i tindrà continuïtat en els cursos vinents. Amb aquest acord, el Consell Comarcal del Maresme passarà a ser l'organisme responsable de tota la gestió administrativa del servei. Entre les funcions que assumirà hi ha la tramitació del servei, l'organització de les rutes i el procés d'inscripció dels usuaris. En aquest sentit, ja s'ha obert el període d'inscripció per al servei de transport escolar no obligatori per al proper curs 26-27. Malgrat el canvi d'empresa i de gestió, les famílies no haurien de notar cap diferència en el dia a dia. Segons Marta Paset, regidora de Tordera, també consellera comarcal, es mantenen totes les freqüències i parades, incloses també les de les urbanitzacions.
1: Bueno, de fet, les rutes que s'han licitat són exactament les mateixes que s'estan fent ara. Per tant, l'objectiu és que els usuaris i usuàries no detectin cap canvi. Simplement el canvi serà que en comptes d'Autocars Barrera, doncs serà una altra empresa que farà la gestió, perquè inclús es subroguen les persones que fan l'acompanyament. Per tant, això és molt important, no?, que ja són persones de confiança, que coneixen tant els nanos que van en el bus, com també les pròpies parades i el servei. De fet, hi ha hagut una tècnica del Consell Comarcal que aquests últims dies ha anat, com aquell qui diu, perseguint els busos per calcular exactament les parades amb el GPS, perquè, com a mínim, el dia que es comenci a fer tot això, doncs no hi hagi d'haver cap canvi ni cap problema. Sempre, evidentment, hi ha, no, com una mica de marge, però l'altre dia, parlant amb la directora, deia no, el marge d'error ha de ser un dia. L'endemà, tot ha d'anar perfecte, per tant.
0: L'objectiu és que el nou servei comenci a funcionar abans que acabi aquest curs escolar 25-26. I l'Associació Espanyola d'Esofagitis Eosinofílica, AEDSEO, va organitzar el passat diumenge aquí a Tordera un concert de gospel benèfic amb l'objectiu de recaptar fons per al projecte NICSI, endoscòpia sense por, destinat a reduir la por dels pacients que pateixen aquesta malaltia crònica i han de sotmetre's a proves periòdiques. L'esdeveniment va gaudir de l'actuació del cor Fil de Gospel, que va encomanar la seva energia a tots els assistents. La presidenta d'AEDSEO, Zoraida Gómez, ha fet un balanç immillorable de la convocatòria, confirmant que es van fregar els 320 assistents dins el temple parroquial i destacant la gran emotivitat que es va generar entre el públic assistent.
2: El concert ha sigut un èxit total. Hem venut moltíssimes més entrades. Crec que al final érem unes 320 persones en l'església. Ha sigut un concert molt màgic i la gent molt emocionada, i ha sigut molt especial per mi.
0: Per a Gómez, l'esdeveniment tenia una doble càrrega emocional. La presidenta ha confessat la profunda il·lusió que ha suposat poder impulsar i liderar una campanya d'aquesta magnitud solidària al municipi on és resident, veient com els seus convilatans responien omplint el recinte.
2: Fer concert a casa ha sigut algo especial, que m'ha emocionat molt i que tothom ha gaudit molt, que era el més important, que la gent gaudeix i que puguin disfrutar de la música.
0: Des d'ADCO inclouen l'activitat agraint la col·laboració de la comunitat i de les institucions locals per fer visible aquesta malaltia, l'esofagitis eosinofílica.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: Aquest passat cap de setmana, la competició de l'Octàgono va arribar al seu punt àlgid amb la disputa de la desitjada Final Four, un esdeveniment on es van jugar les dues semifinals, el partit pel tercer i quart lloc i la gran final. L'Eterno Juvenil va fer bons els pronòstics i va aconseguir el tro després d'una actuació estel·lar. La pilota va començar a rodar amb els enfrontaments decisius on cap equip volia quedar-se enrere. La primera semifinal, que enfrontava l'Eterno Juvenil contra Clàssics, va ser una autèntica guerra de titans i el partit va acabar amb un empat a un al temps reglamentari, portant l'emoció al límit. A la dramàtica tanda de penals, l'Eterno Juvenil va aconseguir el bitllet a la final imposant-se per un ajustat 3-2. A l'altra banda del quadre, els Bambinos no van donar marge a la sorpresa i van dominar el partit amb un contundent victòria per 5-1, deixant fora a Benjamí A2, l'equip revelació del torneig. La lluita per l'honor del tercer i quart lloc se la van dur Clàssics després d'imposar-se 7-3. A la gran final, l'Eterno Juvenil va dominar el maig decisiu i va superar a Bambinos amb un sòlid 4-1, proclamant-se campió de la Lliga de l'Octàgono Futbol 7. Alejandro Ortega, membre de l'organització, es mostrava molt content després de les finals.
2: Bueno, la nostra idea era que dissabte fos un dia per disfrutar entre tots els participants de la Lliga. Ja, i sempre ho hem dit que no és una lliga de tres organitzadors, sinó que és una lliga de tots, dels 8 equips que la formen, i crec que al final era la nostra intenció, que tots els participants que han format part de la lliga tinguessin el seu dia i poguessin disfrutar. I crec que en bona part van disfrutar tots, i això és l'alegria més gran que ens queda a nosaltres.
1: Després de l'èxit i la rebuda d'aquesta lliga, l'organització no descarta en seguir treballant i mirant de cara al futur en properes edicions.

0: Preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERO ha augmentat més d'un 36%. Nestlé, Nissan, Ficosa o Glovo són algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadament aquests primers mesos de 2026. Un factor que preocupa d'aquesta tendència és l'augment dels expedients d'extinció, els més durs, ja que comporten tancaments de plantes. Ens informa la següent crònica Marc Pijuan.
1: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4% segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu, uns ajustos que impacten a diferents sectors com el de l'automoció, el de l'atenció al client, la construcció o per la incorporació de la intel·ligència artificial. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra, com els ajustos a Nissan, Nestlé o Glovo. Segons l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karum, si Catalunya vol evitar perdre més llocs de treball i continuar generant ocupació de qualitat, ha de formar treballadors amb capacitat d'adaptar-se a diferents sectors industrials. Són declaracions de la xarxa.
2: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar.
1: L'escenari d'incertesa preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 47% aquest 2026 i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
0: La taula del tercer sector llança una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per d'aquí un any. La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la roda de normalització en què ha entrat. Ens ho explica en la següent crònica Maite Epodo.
3: Tots els marroquís roben.
4: Ens treuen treballs.
5: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
6: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
7: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
8: Una soledat.
9: La gent gran.
10: Són gent que roben.
11: Paràssim. Marimats.
12: Jo estic solo.
13: Terroristes.
14: Ve a menjar plàtans.
15: Tot això és odi. Aturem-lo.
16: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El president és Xavier Trabado.
17: Sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i a les persones en situació de pobresa, i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges, quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
16: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front.
0: Parlem del temps, de la previsió meteorològica per les properes hores, els detalls d'en Joaquim Serra.
18: Tenim per endavant una jornada que tornarà a ser càlida, més o menys amb unes temperatures semblants a les d'ahir. Tampoc han variat les temperatures nocturnes, puntualment han baixat una mica, en alguns casos han arribat a pujar lleugerament, però en qualsevol cas tenim petites oscil·lacions dins d'aquesta situació de monotonia, d'estabilitat i sobretot de temperatures estiuenques. Aquesta setmana serà especialment dura pel que fa a la calor, ja que de cara a demà passat, probablement, sobretot de cara a dijous i divendres, podrem tenir algunes màximes de més de 30 a la mateixa franja costanera. Per tant, atenció, ja veurem si no s'ha d'activar algun protocol de calor, perquè realment les temperatures pujaran molt. I aquesta calor durarà, doncs, aproximadament una setmana. Sembla que dimarts de la setmana vinent a última hora arribaria una línia de tempestes que obriria les portes a una baixada de temperatura notable, sobretot que notaríem ja de cara al dimecres. Per tant, esperem-ho que hi hagi, almenys ni que sigui un respir, però mentre això no arriba, tindrem una situació marcada sobretot per la forta calor al llarg dels pròxims dies. Avui amb temperatures semblants a les d'ahir, però com dèiem, de cara a demà pugen una mica més i alguns valors màxims cap a l'interior de la comarca, que aquestes últimes hores han fregat els 30 graus, doncs podien arribar cap als 31-32 de cara a demà, amb vent que continuarà com avui, molt fluix. En general, aquesta tarda, igual que aquest matí, bufarà vent del sud-sud-oest, pràcticament encalmat aquest matí, molt fluix a la tarda, demà 3/4 del mateix, i demà passat tampoc esperem vent significatiu. Per tant, la situació marítima també continuarà molt tranquil·la, com dèiem, de cara a dijous, a banda de mantenir-se l'ambient assolellat, destacable les temperatures, que en alguns punts, com dèiem, podran fins i tot fregar els 33 o 34 graus a les hores centrals del dia.

pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Tordera en directe. Allà on es produeix la notícia. De dilluns a divendres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda.
1: Comencem nova edició del programa Tordera en directe. Som al camp de futbol de Tordera. Aquest cap de setmana s'haurà jugat la Champions femenina de futbol, però nosaltres abans gravem avui aquesta edició amb una futbolista. No sé si t'agrada, Laia, que et presentem com a futbolista. Com et presentaries?
2: No sé, futbolista, però també estudiant, però no sé, no... Bueno, no tinc gens clar.
1: Quan et penses en el teu futur actualment, el penses amb el futbol o no penses en el teu futur? Com te'l planteges?
2: Bueno, encara no sé molt bé, però ja potser el futbol ara és més com a hobby i ara potser em centro més en els estudis i en el que vull treballar i el que faré.
1: Molt bé, parlem amb tu perquè sí que alternes els teus estudis amb el futbol, però ho fas molt lluny d'aquí.
2: Sí.
1: On t'estàs visquent actualment?
2: Ara estic visquent als Estats Units, a Oklahoma, un poble petit que es diu Weatherford, i jugant a futbol i estudiant allà.
1: Molt bé, quina vinculació té el futbol amb els estudis?
2: Bueno, allà el futbol amb els estudis va molt relacionat perquè amb el futbol et poden donar una oportunitat per estudiar, et donen beques, t'ajuden a estudiar, t'incentiven més.
1: Perquè no és el primer any que estàs als Estats Units, sinó que és el segon any, si no ho tinc mal entès.
2: Sí, aquest és el segon, ja.
1: I has estat a llocs diferents.
2: Sí, el primer any vaig estar a Idaho i aquest any vaig canviar i vaig anar cap a Oklahoma.
1: Explica'ns per què vas canviar.
2: Això perquè al principi tot anava molt bé i tal, però després l'entrenadora no em va acabar d'agradar i després van fer moltes renovacions a la universitat i tal, i econòmicament no em podien donar després més ajuda pel segon any i vaig haver de canviar.
1: Per tant, vas acabar tu els estudis de batxillerat aquí a Catalunya.
2: Sí.
1: I després vas decidir anar als Estats Units.
2: Sí.
1: Com va ser aquesta decisió? Era una cosa que tu ja tenies pensada de feia temps, va venir de cop i volta, va sorgir una oportunitat?
2: Bueno, això va ser bastant a l'últim moment, perquè jo estava a segon de batxillerat i encara no sabia molt bé què fer, no sabia què volia estudiar després, i vaig decidir anar al Saló de l'Ensenyament i sabia que potser volia fer criminologia o així, però per anar al Saló de l'Ensenyament em va ajudar per orientar-me així. Allà vaig trobar que hi havia beques, agències que donaven beques per anar als Estats Units, i em vaig informar, i vaig anar informant, i al final vaig decidir anar cap als Estats Units a estudiar.
1: Et va costar prendre aquesta decisió?
2: Una mica sí, perquè tampoc havia viatjat massa, mai havia anat amb avió, deixar-ho tot. L'anglès en sabia una mica, però tampoc és que en sapigués massa. Però al final vaig decidir anar-hi i ara estic.
1: Entenc que va ser una decisió teva, per tant, llavors ho vas haver d'explicar al teu entorn. Com van reaccionar quan ho vas començar a verbalitzar, si més no?
2: Bueno, primer els vaig dir, els meus pares ja em van ajudar a prendre la decisió també una mica, i després, quan ja ho vaig dir als meus avis i així, els va semblar que no tenien massa clar, que deien que tornaria abans i no sé, però al final em vaig quedar i em va agradar molt l'experiència.
1: Molt bé, ara portes 2 anys en allà, sí. Dius que t'agrada l'experiència. Explica'ns, segurament l'esport universitari és molt diferent el d'allà del d'aquí, no?
2: Sí, allà entrenem cada dia, és tot molt més intens, sempre t'ajuden a combinar-ho amb els estudis, és entrenar cada dia, gimnàs, els partits, és com més professional.
1: Explica'ns en més detall, doncs, com és un dia habitual teu actualment d'aquest curs que ja s'ha acabat?
2: Normalment allà al matí hi ha el gimnàs aviat al matí a les 7 o així, tenim que anar al gimnàs, i després un cop acabem podem anar a esmorzar, tenim totes les classes al matí, després ben dinat tornem a tenir entreno i després ja tenim lliure la resta del dia.
1: Entreno de quanta estona feu?
2: Depèn el dia, perquè tampoc ens volen carregar algun dia o així, però de normal hora i mitja o 2 hores.
1: Això cada dia de la setmana?
2: Sí.
1: De dilluns a divendres?
2: Sí.
1: Caps de setmana partit?
2: Sí, partit o entre setmana el dimecres o el dijous i després un altre el dissabte o diumenge, depèn.
1: Molt bé, a quina lliga, a quina categoria estàs jugant i quins desplaçaments has de fer?
2: La lliga és la NCAA Divisió 2, que és... No sé com explicar-ho molt bé.
1: Bueno, intenta-ho.
2: Sí, podré. O sigui, hi ha primera divisió i segona divisió, però no van relacionades com el que queda primer puja, sinó va per zona i per la quantitat d'esports i el gran que sigui la universitat. I ara és això, divisió 2, i de moment anar jugant.
1: És una lliga, entenc, universitària, però.
2: Sí.
1: I llavors, contra qui jugueu els partits?
2: Va per els estats del voltant, o que són de la mateixa magnitud, que tenen més o menys, són igual de grans i així, i el mateix estat o és algun estat del voltant, però que es va tot arreu amb l'autocar i així.
1: Ens has dit que estàs a Oklahoma.
2: Sí.
1: No tinc massa situat dintre dels Estats Units. Ens pots donar algunes pistes, més o menys, sí, que estaria en part... Això seria cap al nord?
2: No, està més al sud.
1: Més
2: aviat. Si Texas és l'últim que està més avall, està a dalt, una mica.
1: I els desplaçaments que feu, la imatge dels Estats Units és que quan es fa esport es fan molts de quilòmetres, que es fan amb avió.
2: Sí.
1: Quin és el teu cas?
2: El primer any sí que eren moltes hores i llavors sí que anàvem amb avió i que al principi era com molt professional, però després aquest any, com que és més a prop, bueno, que per ells, per mi no és tan a prop, eren 3 o 4 hores a vegades.
1: Amb autobús?
2: Ho fèiem tot amb autocar, però bé.
1: I com ha anat la temporada? Perquè entenc que ja has acabat.
2: Sí.
1: Que estiguis a Tordera és evident que segurament els estudis han acabat. No sé si la temporada de futbol també coincideix amb el calendari acadèmic.
2: Allà, la temporada de futbol només dura el primer semestre i el segon són tot amistosos. I aquesta temporada crec que ho van fer prou bé. Vam quedar segones a un punt de les primeres, però després els primers quatre es classifiquen a un torneig i ens van eliminar la primera ronda. Però bé,
1: t'es contenta, diguéssim, de com
2: sí.
1: ha anat la temporada. És a dir, de cara a l'any vinent, ja en parlarem més endavant, no et planteges fer un canvi d'universitat com vas fer fa un any?
2: No, de moment intentaré seguir els anys que em queden allà i jo crec que aquest any ho podrem fer més bé i podrem avançar més rondes en el torneig.
1: Mm-hmm. La teva relació de futbol, estudis, com la portes? És a dir... Què et motiva més? Entenc que els estudis, pel que ens has explicat fins ara, no? Però segurament deu costar de combinar un esport amb una exigència, pel que em dius, important,
2: sí.
1: No?
2: Allà els estudis sí que t'ho faciliten tot molt més. Perdona.
1: Digues.
2: Em poso una mica nerviosa.
1: No passa res.
2: Això allà t'ho faciliten molt més perquè... saben que ets esportista i tal, i te posen ja les classes en uns horaris que sàpiguen que no tens entreno ni res, i allà sí que no compten tant els exàmens, potser també et posen deures per ajudar a pujar nota, o te donen activitats per poder pujar nota que no són obligades, i així també t'ajuden.
1: Perquè a la classe hi ha alumnes que practiqueu esport dintre de la universitat i gent o altres alumnes que no fan esport?
2: Sí. Estem tots junts, tant gent que fa esport com gent que no.
1: Molt bé, Laia, veiem que portes la samarreta. Entenc que és el teu equip.
2: Sí, aquest és l'equip d'allà.
1: Com el podem seguir des d'aquí? Com ens recomanaries que poguéssim seguir els vostres resultats?
2: Bueno, hi ha la pàgina web de la mateixa universitat, que hi ha tots els equips de cada esport, o si no també l'Instagram, sempre... Cada partit pengen els resultats o aquest ja demà hi ha partit o qualsevol cosa.
1: Uh-huh. A nivell teu, com ha anat la temporada?
2: Bé, jo crec que bé. He jugat de mig, tampoc... He tingut minuts, però bé, jo crec que bé.
1: És la teva posició natural o des de fa temps t'han canviat o com ha anat això?
2: No, jo sempre he jugat de mig. Sí que a vegades que t'entrenador m'ha intentat posar també més endavant a la delantera o així, però la meva posició natural és el mig.
1: Mig ofensiu, entenc, llavors.
2: Sí.
1: Molt bé, des de quan fa que jugues a futbol?
2: Des de que tenia 4 anys que vaig començar i ara...
1: I com va ser que comencessis? Te'n recordes? Perquè si dius que tenies 4 anys no te'n deus recordar. O què t'han dit, almenys a casa teva?
2: No sé, suposo que sempre estava amb els meus cosins més grans, que sempre estaven jugant a futbol i sempre estava mirant a veure qui s'apuntava i jo sabia que els més grans s'apuntaven i vaig dir, pues, l'any que ve m'has d'apuntar perquè prendien que era massa petita o així i ja... Jo vaig insistir i em van apuntar al final.
1: Durant molt de temps ha sigut complicat per les noies que els agradava jugar a futbol, trobar
2: sí.
1: equip. Tu has tingut dificultats?
2: Bueno, sempre he jugat amb nois fins que als 9 anys o així em vaig cansar i vaig decidir anar a jugar amb noies. I sí que quan vaig voler fer el canvi, trobar equips sonins va ser difícil. I al principi anava fins a Girona per jugar el que vaig triar anar a Girona, però perquè al voltant no hi havia massa equips.
1: Sorprèn que passi això i, en canvi, el Barça estigui jugant la Champions, com no sé si consideres tu que és un dels millors equips femenins del món.
2: Sí, per mi és el millor, però veurem aquest cap de setmana la Champions. També sí que és veritat que ara, que quan jo vaig intentar buscar equip femení sí que costava més, però ara ja ha crescut un piló, hi ha equips a cada poble quasi.
1: I creus que això és pel Barça, perquè hi ha més presència als mitjans de comunicació o per què?
2: Sí, bueno, amb el Barça, que al principi va començar a guanyar, va fer que la gent també s'interessés més i després més campanyes que van fer la federació i així ens han aconseguit que anés cresquent tot.
1: T'emmiralles amb algun equip, amb alguna jugadora o vas a la teva?
2: Bueno, jo sempre soc del Barça, llavors sempre he mirat més del Barça i per la meva jugadora preferida és l'Alexia.
1: Insisteixo, ja ho hem dit al començament, avui estem gravant aquest Tordera en directe. Quan les vegi, quan l'escolti l'audiència, serà dimarts de la setmana vinent, s'haurà jugat ja a la Champions. Quin és el teu pronòstic per aquest partit? Què passarà?
2: Jo crec que serà difícil, però potser un 2-1 a favor del Barça, jo crec.
1: Molt bé, ja ho veurem, això, no? Molt bé, entenc que des que estàs als Estats Units passes pràcticament, no sé, molt de temps, no? Suposo, als Estats Units, i llavors vens aquí a Tordera. Més o menys, quina proporció estaríem parlant?
2: Sí, bueno, faig de l'estiu de l'agost al desembre. El desembre vinc aquí per Nadal i així, i després a finals de gener fins ara, a principis de maig, torno a ser aquí. Llavors, crec que estic 3 mesos aquí a Catalunya i després la resta estic allà.
1: Com ho portes, això? Que tens amistats aquí, tens amistats allà, i no acabes de tenir amistats al lloc. Com es porta una vida així de tants quilòmetres?
2: Tinc amistats ara tot arreu i això també és bo, perquè sempre puc anar a qualsevol lloc i tinc alguna amistat, però quan estic aquí a vegades trobo a faltar les meves amigues d'allà i quan estic allà trobo a faltar la família i els amics d'aquí, però bueno, sempre ens anem a enviar missatges i fem videotrucades i...
1: La carrera són 4 anys, estàs acabat el segon any, penses ja en el després d'acabar la carrera o és una cosa que deixes per més endavant?
2: Bueno, sí que vaig mirant una mica, però encara no tinc molt clar què faré.
1: Molt bé, ja per acabar, amb aquestes diferències d'estar en un lloc o l'altre, quan vens a Tordera segurament deus trobar les coses canviades, no?
2: Sí, a vegades sí que... Vaig pel poble i veig que això és diferent o aquí van canviat.
1: Però... Alguna cosa que t'hagi cridat l'atenció de les últimes vegades que has vingut? O ara aquests dies, no? L'últim, quan vas venir? Ara, quan has arribat?
2: Vaig arribar al maig, però sí que he vist tots els murals que han fet ara nous. Això que m'ha cridat l'atenció. Dic, ostres, això no ho havia vist abans.
1: Molt bé, doncs Laia, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
3: Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

Els humans poden sentir quan algú els està mirant, però no és per cap poder especial. Aquest fenomen té a veure amb com funciona el cervell i l'atenció. El nostre cervell està constantment analitzant l'entorn, fins i tot sense que en siguem conscients. Detecta moviments subtils, canvis a la llum, orientacions de caps o mirades indirectes. Amb aquesta informació pot generar la sensació que algú ens observa. A més, tenim una tendència natural a estar alerta davant possibles amenaces socials. Si hi ha la mínima pista que algú ens pot estar mirant, el cervell prefereix equivocar-se per excés i activa aquesta sensació encara que no sigui del tot certa. Aquest fenomen està relacionat amb mecanismes d'atenció i supervivència i també amb la interpretació de mirades en la comunicació humana. No és una capacitat paranormal, sinó una combinació de percepció sutil i expectatives mentals. Curiosament, en experiments controlats, les persones no solen encertar gaire més del que tocaria per atzar quan algú els mira sense donar cap pista.

0: animals que...
1: Hi ha animals que poden veure camps elèctrics, una capacitat completament invisible per als humans. Un exemple és l'ornitorrinc. L'ornitorrinc viu en rius i llacs d'Austràlia i caça sota l'aigua amb els ulls, orelles i nas tancats. Per trobar aliment, utilitza un sistema anomenat electrorecepció. Té milers de receptors al bec que detecten els petits camps elèctrics que generen els músculs de les seves preses quan es mouen. Això li permet veure moviments d'insectes, cucs o petits crustacis sense necessitat de visió, especialment útil en aigües tèrboles, on la vista no hi serveix de gaire. El més sorprenent és que el cervell de l'ornitorrinc combina aquesta informació elèctrica amb el tacte per calcular la posició exacta de la seva presa, com si tingués un sentit extra. Altres animals, com taurons, també tenen aquesta capacitat, però l'ornitorrinc és especialment sofisticada.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Segueix-nos a radiotordera.cat i a les xarxes socials.

Una curiositat molt interessant és que algunes estrelles poden menjar-se els seus propis planetes. Això pot passar quan un planeta orbita massa a prop de la seva estrella o quan l'estrella envelleix i comença a expandir-se. Per exemple, quan una estrella semblant al nostre Sol es queda sense hidrogen al nucli, es transforma en una gegant roja. Durant aquest procés, la seva mida pot augmentar enormement fins al punt d'engolir planetes que abans orbitaven a una distància segura. Els científics han detectat indicis d'això observant canvis químics estranys en algunes estrelles. Quan una estrella absorbeix un planeta, certs elements poden aparèixer en quantitats inesperades a la seva superfície, com una mena de pista del que ha passat. A molt llarg termini, això podria afectar també els planetes del nostre sistema solar. D'aquí uns 5.000 milions d'anys, el Sol probablement s'expandirà tant que podria arribar a engolir Mercuri, Venus i potser fins i tot la Terra.

0: Els arbres poden recordar períodes de sequera i modificar el seu comportament anys després. Els científics han descobert que alguns arbres, després de passar una sequera intensa, no tornen immediatament al seu funcionament normal quan torna la pluja. En lloc d'això, mantenen, durant anys, una mena de prudència fisiològica. Absorbeixen l'aigua de manera diferent, obren menys els seus estomes i ajusten el seu creixement per conservar recursos. Aquest fenomen s'anomena memòria ecològica. I no és una memòria com la humana, és clar, però sí és una forma de conservar informació sobre experiències passades i utilitzar-la per reaccionar millor davant futurs riscos. Alguns estudis suggereixen que aquesta memòria podria estar relacionada amb canvis químics dins les cèl·lules o fins i tot amb mecanismes epigenètics, que alteren la manera en com s'expressen certs gens sense modificar l'ADN. Gràcies a això, els arbres que han sobreviscut a una gran sequera poden estar preparats per afrontar-ne una anys més tard.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera, la teva referència local en àudio i vídeo. Informatius, entrevistes, tertúlies i directes. Un contingut multimèdia que t'arriba amb un triple segell de qualitat. Informació fiable. Treballem amb contingut de qualitat servit per fonts contrastades. Context acurat. Presentem la informació amb totes les referències necessàries per entendre-les. Debat plural. Acostem els nostres micròfons a totes les veus i confrontem totes les opinions. El nostre compromís amb tu es basa a fer-te arribar totes les notícies de Tordera, les bones i les dolentes, però també amb el desig d'històries que inspirin i portin esperança d'un millor demà. Serveis informatius de Ràdio

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El jutge cita Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez, a una audiència preliminar el proper 9 de juny i adverteix que si no assisteix serà conduïda per la força pública. També estan cridats a compareixer els altres dos investigats, l'assessora de la Moncloa, Cristina Álvarez, i també l'empresari Juan Carlos Barrabés. L'audiència preliminar servirà, per tant, per decidir si l'envia a judici o no. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. I els Mossos d'Esquadra han desplegat un operatiu policial amb uns 600 agents per desmantellar una xarxa policial dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i també en pobles propers. També relaciona amb tinença il·lícita d'armes i el blanqueig de capital. S'estan fent escorcolls al barri de Font de la Pólvora de Girona, Riudarenes, també a Cassà de la Selva, l'Escala, Sils, Caldes de Malavella, Brunyola, Llagostera, Bescanó i també Quart i Salt. Els agents han trobat, de fet, una plantació interior de marihuana en almenys en un dels dos domicilis escorcollats. I 17 dotacions dels bombers de la Generalitat treballen encara en una possible fuita de clor en una empresa del polígon de Bufalvent, a Manresa. Segons les primeres informacions, l'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor de l'empresa Aqualim. El CEM ha atès 9 persones, de les quals 3 han estat traslladades en estat lleu a l'Hospital Altaia de Manresa. I avui govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se a la tarda amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. Precisament aquest matí també el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i abaixar ràtios a les aules. Avui qui sí fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària que se sumen a aquestes reivindicacions. N'ha parlat avui a la xarxa la Tània Arròs, que és portaveu nacional del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans.
3: Nosaltres fem també aquesta convocatòria per donar un marc nacional a aquestes convocatòries de docents i per veure que totes les reivindicacions al final en són una sola, que és tenir una educació al servei de la classe treballadora i arrelada al territori.
2: Demà els docents reprendran les mobilitzacions amb una nova vaga a tot Catalunya. I també els treballadors de les biblioteques de Barcelona inicien avui una vaga indefinida per denunciar les seves condicions laborals i la manca d'acord amb l'Ajuntament. La vaga precisament coincideix amb el període previ a la selectivitat i els exàmens finals, fet que podria afectar directament els estudiants que utilitzen les biblioteques per preparar aquestes proves. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Doncs bé, què els sembla si parlem una mica d'en Dràcula? En Martí, si troba una música aquesta de por... per posar de fons. És un home simpàtic, es veu, eh? Avui, doncs, aquest Dia Mundial de Dràcula és una jornada dedicada més que tot al mític personatge, una figura que des de la publicació de la novel·la Dràcula ha esdevingut una icona universal del misteri, la fantasia i el terror. Bon dia, Arseni.
1: Bon dia.
0: Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, Rosa Maria.
0: Bon dia, Pilar.
3: Bon dia, Naya.
0: Bon dia, Toni.
4: Bon dia, Bandera.
0: Us feien por les pel·lícules de l'Arseni? Ai, l'Arseni, Déu meu. Les pel·lícules de Dràcula. Arseni, jo no em faria pas por les teves.
1: M'agrada molt el cinema, miro molt el cinema, però sempre miro de que... I si quan és terror no miro mai.
0: Ah, no t'agrada.
1: Ja n'hi ha prou la vida de cada dia com perquè vagi a patir amb una pel·lícula de terror. No n'he vist mai cap.
0: Què dius, mai?
1: Mai.
0: Però aquesta hora de Dràcula és d'amor,
1: no, no, no, no. És que no n'he vist mai cap.
0: Amor perdido, amor de Dràcula.
2: Mai jo, per exemple, amb Boris Karloff, va ser el primer Dràcula, com a actor extraordinari, però a mi em feien riure les pel·lícules de...
0: D'en Dràcula?
2: Sí, sí, perquè és que era... Vull dir, possiblement jo ja les vaig veure que ja estaven... una mica passades, les d'ara és diferent, no? I aleshores jo li deia al meu pare, que nosaltres érem uns amants del cinema, el meu pare i jo del cinema, del teatre, tot el que som, jo li deia, escolta'm pare, tu alguna vegada, jo li preguntava, t'ha fet por? I el meu pare deia, la veritat és que no, dic, és que a mi no em fan gens de por. A mi les pel·lícules de Dràcula no em fan por, a mi em fan por altres tipus de pel·lícules, les pel·lícules aquestes d'intriga, les pel·lícules aquestes, per exemple, sí que me fan por les pel·lícules d'esperitismes i coses. Jo, per exemple, a mi em va fer una emoció tremenda, tremenda, i que encara recordo, encara ho recordo, l'Exorcista.
0: Ah, bueno, això...
2: Jo ho recordo perquè va ser una estrena i jo ho vaig veure en 14 anys. Aquella estrena en 13-14 anys. I a mi em va marcar molt. Vaig estar una setmana dormint amb la llum obert.
0: Bé, Pilar, què?
3: No, jo com l'Arseni. Totes les pel·lícules de por i de fantasia tampoc m'agraden.
1: Jo tampoc.
3: Com miro una pel·lícula, miro si acaba bé. Si acaba bé, la miro.
0: Quasi totes acaben bé, eh?
2: Això no. Són trampes, eh?
3: Sí, perquè m'agrada quedar tranquil·la i si acaba bé que el dolent se la carregui. Jo el gosso...
0: Et pateixes?
3: Doncs jo sóc així, mira.
0: Ai, Toni, que malament avui, Rosa Maria. Vaja,
4: avui
0: per favor, la
4: vida. Has canviat el nom. No, a mi les pel·lícules de Dràcula sí em feien por perquè jo les veia en 6 anys.
2: Però llavors, esclar...
4: Aquest amb Boris Karloff feia una por que no veia.
2: Llavors, clar que sí.
4: I llavors la de Francis Ford Coppola era més gairebé eròtica que no pas...
2: Sí, sí. Per això dic que
4: va sortir la Mònica Bellucci ensenyant coses i dius, ui... Això no fa por, gota.
0: Això va ser el que
4: no,
0: va agradar,
4: això
0: no?
4: Va fer gota de por. A ningú li va fer por, això.
2: No, i tant que no.
0: Doncs bé, hem de dir que... Estava ple de castells envoltats de boira, nits fosques, rampenats i llegendes de vampirs que formen part d'un imaginari que encara avui inspira pel·lícules, sèries i històries d'arreu del món. Així que avui, 26 de maig, a veure, llanceu-vos a mirar una pel·lícula d'en Dràcula i mireu-la ja amb uns altres ulls, que segurament que us agradarà. Doncs bé, és un bon dia per deixar volar la imaginació sense perdre, això sí, el bon humor. També es convida a mirar dins en diversos països, recorda avui la importància de la salut mental i del benestar emocional, un aspecte fonamental en el nostre dia a dia. Cada vegada som més conscients que cuidar la ment és tan important com cuidar el cos. Aprendre a gestionar les emocions, trobar espais de calma, parlar del que sentim i demanar ajuda quan cal. Precisament avui, doncs, aprofitarem i en parlarem des d'això, com hem dit, amb la psicòloga, la Sílvia. Doncs bé, per posar un bon humor, anirem a posar un tema d'una gran cantant que se'n va per ranxeres.

0: Doncs bé, una veu, una persona que recordem també amb aquest tema, grans èxits que va assolir el que és la Rocío Dúrcal, més que tot cap als països de Sud-amèrica, aquestes ranxeres que no tenen desperdici. Ens anem cap a unes quantes notícies d'actualitat i de cap de setmana, són titulars que deixen un cap de setmana intens i variat. Comencem per parlar de la calor, perquè ja tenim temperatures pròpies de l'estiu, avançat en ple mes de maig. Una onada de calor que ha activat avisos per altes temperatures i que ens recorda que l'estiu és cada vegada més a prop. Igual es plou tot l'estiu, però de moment ens donen ànims ja per enfrontar la calor. En l'àmbit polític, el protagonisme és per a la tramitació dels pressupostos de la Generalitat de 2026, que avança al Parlament a mig de debat intens i posicions enfrontades entre grups polítics. També seguim pendents de les reaccions socials del crim de Figueres en concentracions a diferents punts del territori per condemnar els fets i reivindicar el respecte i els drets de les persones trans. I toc festiu de cap de setmana perquè es porta a terme l'aplec del Cargol a Lleida. Jo aquest temps no me pensava que hi havia cargols. Doncs es veu que, bueno...
1: La primavera és quan n'hi ha més de cargols.
2: Sí, com per les pluges,
3: de
2: no?
3: De granja, suposo.
0: Sí.
1: Ah, bueno. Esclar, esclar, sí, sí. Són de granja. Són
2: però
1: de granja.
2: El que els fa és la pluja i el sol, no? Vull dir, o com va això? Mitat és que jo ben bé...
1: Mitat volen sí. Els cargols.
2: Sí. Mitat. Sí.
0: Doncs, bueno, allà em fan unes
2: casimades. A mi m'encanten, eh?
0: Jo també.
2: I els de la llauna, a mi els de la llauna són els meus preferits, però també m'agraden en cassola, eh? En conill, també.
0: Oh, que bé. Que
2: cargols en conill, que bo. Jo ho faig molt bé, els cargols en conill.
0: Sí? Doncs vinga, un dia ens els expliques.
2: Sí, sí, us ho explico. Sí.
0: Vinga,
4: a, anem cap a... A les Ferreres fan peus de porc amb cargols.
2: Uf,
4: boníssims. Oh.
0: Però qui s'acabi aquest plat realment és per posar-li una medalla d'honor, eh?
2: Sí,
0: perquè fan un plat que com se posen al davant, jo ja tremolo, eh? De veritat.
3: Ah, però això són les cacanyoles per portar-te a la sí, casa
0: sí,
3: i
0: abans sí.
3: Demà a dinar.
2: És veritat,
0: ara
2: eh?
0: Està bé això de les...
2: Home, jo m'emporto sí, fins i tot el vi, eh?
4: Sí,
2: jo
4: sí.
2: Demà una botella de vi, al tap, pum.
0: Clar, a veure, a veure.
1: La primera vegada anava amb la meva filla a Girona.
3: Es pot menjar tot el menú, és impossible.
1: Ja, dona massa quantitat. La primera vegada, parlo d'anys, anava amb la meva filla a un restaurant a Girona i ens van donar molta quantitat i la meva filla demana per emportar. Jo vaig passar vergonya.
0: Sí.
1: Perquè era impensable, van demanar... Parlo de bastants anys, eh?
4: Sí. Ja, ja, però...
1: Però és que ara jo també ho faig.
4: Clar,
1: i sobretot el vi, si queda...
4: No, no, no pot ser.
0: Bueno, però abans, més abans, era allò que et deien... tingues cura de no emportar-te'n res del self-service, eh? Portaven,
1: el
0: eh?
2: No, el self-service no es pot fer.
1: Els self-service han de vigilar els hotelers, perquè...
2: No es pot fer, no es pot fer.
1: Vigilar,
2: et pots emportar una poma per berenar, que jo sempre
4: sí,
2: ho faig, això,
4: clar.
2: I li dic al de la porta, m'emporto la poma per berenar i se'n riuen. Sí. Però res
1: no,
2: més.
1: No, però hi ha gent que la
2: bossa... Sí.
1: I tant. Han de vigilar, eh?
2: Això no es pot fer.
0: Titulars de cap de setmana, el Regne Unit s'apunta a l'energia solar als balcons, mentre que els països catalans continuen sense implantar-se. Alemanya és el referent europeu, hi ha 4 milions d'habitatges que en tenen. El nostre país marca una normativa clara que la favoreixi. Doncs bé, la tercera vaga indefinida dels docents del País Valencià i que els sindicats lliuraran avui una nova proposta a la conselleria mentre preparen una altra gran manifestació. Doncs bé, en aquest cas doncs, hi haurà manifestacions diverses, tant avui com dijous i com divendres. Doncs parlem de la qui no sé si s'ho de dir, Quica Nazaret, que uneix una estelada en la celebració de la Lliga de Campions. La migcampista portuguesa del Barça ha estat una de les grans animadores de la festa que s'ha fet a l'Avinguda de Maria Cristina de Barcelona.

0: dins de 9 minuts seguim en el futbol. Els aficionats de Manchester City acomiaden a Pep Guardiola amb estelades a la graderia. Quina emoció!
1: Total.
0: Arseni, tu devies estar, bueno...
2: Sí, sí,
1: per plorar.
0: Sí.
1: El meu Barça.
0: Jo que Tom és un exemple de tot plegat, perquè s'ha mantingut reservat en temes familiars, ben just lo de la separació de la seva dona, i mai els seus fills de petits havien sortit a cap tipus de...
1: És un senyor.
0: Molt bé.
3: El seu cap d'un matí de futbol, eh?
4: Això sí, és veritat.
3: És com els genis, que només tenen allò, perquè, per el que jo tinc entès, la seva dona li va dir o futbol o jo, perquè, esclar, vull dir...
2: És curiós a la vida, ja, si voleu, parlem una mica d'això.
4: Sí.
2: És curiós a la vida, ahir estava pensant com... De vegades es produeixen situacions i coses que dius, com és possible això? Aquí va venir en Cruyff i va marcar un camí.
3: Sí.
2: Va ser el que va marcar un camí. Poder, la Masia, el Barça, el com vulgueu anomenar, era receptiu a aquesta idea i la va multiplicar per 100. Però és que en aquest moment és una cosa ben curiosa. La Copa d'Europa, la Copa de no sé què, la Copa de no sé quantos, la Lliga Anglesa, el no sé què, són entrenadors espanyols. I gairebé tots han estat o han sortit de Can Barça.
3: Escola d'en Cruyff.
2: És que és molt gros, eh?
4: Sí, és gros.
3: Escolta'm, que jo el tema d'avui porto per parlar del Barça.
4: Sí, el Barça, sí.
0: Barça-Pilar!
3: Sí, senyor.
0: Molt bé.
2: No, parlant de Guardiola i en Guardiola... Sí. Va ser l'hereu natural d'en Cruyff.
3: Sí.
0: Bé, un altre dels temes de titulars es parla d'en Mas, d'en Turull i d'en Trias, que qüestiona la dissolució de Convergència 10 anys després. Mas, Turull i Trias qüestionen aquesta dissolució i l'expresident admet que potser s'hauria pogut estalviar. En canvi, Turull i Trias consideren que va ser un error.
2: Ben gros.
0: Sí.
3: Sí? Jo crec que sí.
4: Sí.
0: Sí? Toni?
4: No ho sé, no he sigut mai d'aquesta sensibilitat i no tinc ni idea de si... Jo crec que Junts té ara molt bona reputació. Bona reputació dins de la destrossa que hi ha dins del món independentista, perquè estem més desunits que mai i jo faig camí per la unitat. Ens hem d'unir un altre cop.
2: Volem ser tan...
4: Sí, tan... Exacte,
2: volem
4: sí.
2: ser tan nets, volem ser tan aquí...
4: Que sí, però tan purs i tan nets i després no menjarem ni un cargol,
1: Sí, aquí estem parlant de la diada del cargol.
2: Perquè... Mira si n'ha passat el PP de...
3: Ui.
2: I aquí està el PP. Mira si n'ha passat el PSOE.
3: Bueno,
2: el PSOE.
3: Seni, però sabem que la justícia de quin peu calça.
4: Sí,
3: descaradament,
4: sí.
3: La persecució, ara mateix la persecució que han fet a la dona del president Pedro Sánchez, i ara diuen que no hi ha cas, vull dir això...
4: Bé, tant, i que en Puigdemont no pugui venir aquí, això...
3: Puigdemont els hi fa por que vingui.
4: Sí, home, i tant.
1: És tant.
3: Però qui és que llavors és la justícia que està polititzada?
4: Sí.
1: A mi em costa molt creure amb els jutges actualment, de la manera que estan, perquè són... Ara diré una cosa que potser no ho diré. Però s'haurien...
3: Sobretot en aquesta...
1: S'haurien d'investigar...
2: Vols que t'ajudi? El que li estan fent amb en Zapatero, perquè no li fan l'esnar o amb...
3: Oh, i tant.
1: És que no m'atreveixo perquè m'agrada ser una mica correcta amb aquestes coses i és complicat, no?
2: No, però l'esnar és el... És el Zapatero multiplicat per 1.000.
3: I tant.
2: Felipe González és en Zapatero multiplicat per 1.000. I l'altre, aquell...
4: Mariano.
2: El Mariano Dichos, aquest.
3: Mariano...
2: Allà posa M...
3: No saben qui és.
2: I aquest amb una seta saben qui és.
1: És ridícul, això. Jo quan ho vaig veure vaig dir, però què està passant?
3: No,
1: és horrible.
3: Una política a una altura, perquè els jutges normals no són pas així, però les altres esferes
4: dels magistrats...
3: Exactament, aquests són ben bé de part totalment.
1: I tant.
0: 10 anys de la dissolució de Convergència, cronologia dels principals esdeveniments posteriors a l'hereu de la Federació Nacionalista, passeja per punts per veure els fets i els seus protagonistes i les dades exactes dels esdeveniments. La Constitució del Partit Demòcrata Català, successió de Convergència, que en aquest cas es va fer un referèndum per la independència. La llista de Junts per Catalunya és PDeCAT més independents, segona força al Parlament, Constitució de Junts com a partit sense el PDeCAT. ERC i Junts formen govern després de les eleccions del 14 de febrer, on s'imposen els republicans. Trias guanya Barcelona a la marca Trias X Barcelona, però no pot governar. Junts surt del govern. Acords Junts-Convergents per a les municipals de 2027. Demòcrata s'integra a Junts, Pedro Sánchez és investit president amb els vots dels de Puigdemont. Doncs bé, en aquest cas els de PNB considera també i es posa que és una irresponsabilitat que Sánchez continuï més enllà del 2026 en el govern espanyol.

0: Moment de fer repàs a les temperatures amb els nostres companys col·laboradors des del carrer Sant Jordi, en aquest cas el Paquit, el Bertí, en Rosendo i en Pere. Déu-n'hi-do, qui s'equivoqui, anem malament, perquè de 3 a 0 vull dir que ens ho hem de mirar. Paquita, bon dia.
1: Hola, bon dia. Quina ja, colla que tenim,
0: escolta'm, ja t'ajuden a mirar la temperatura i tot això?
1: Sí.
0: Sí? Sempre la defenses tu, eh? Això no val.
1: Sort en tinc d'ells.
0: No val, no val, no val. Vinga, la màxima d'ahir.
1: Doncs mira, 30 graus i 9 dècimes.
0: Molt
1: cada
0: bé.
1: Dia va pujant més.
0: Mare meva, Déu-n'hi-do, eh?
1: I aquest matí 14 graus en 5 dècimes. Ara actualment estem a 25, un 59% d'humitat.
0: Oh, que bé.
1: I marca un bon sol.
0: Fantàstic. Qui va a la platja de la colla que tens aquí al teu costat?
1: A casa de moment ningú.
0: Ningú? Què dius ara? Doncs en Rosendo em va enredar, eh? Perquè resulta que anava
1: no,
0: amb una maca...
1: No, de moment no va ningú a la platja encara.
0: Doncs me va dir que s'anava a la platja, però després el vaig veure aquí a la riera.
1: Bueno, la riera passaria una mica d'aigua, però si tirem encara.
0: Oh, ja estava amb la maca també per això, eh? Déu-n'hi-do, aquest en Rosendo. Com s'espavila, tu, Déu-n'hi-do. Vinga, Paquita,
1: escolta,
0: gràcies.
1: Una cosa. Digue'm. Mira, estava mirant l'any 23, el mes de maig, el dia 25
0: sí?
1: Va ploure. Aquí actualment 27 litres.
0: Oh, Déu-n'hi-do.
1: Però a Mas Reixac, 70 litres.
0: Oh!
1: I després a Sant Hilari... El mateix dia també va ploure 70 litres i més a més que la marçada.
0: Caramba, no? Es plantejava un estiu bastant remogut, no? Així?
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Oi tant, oi tant,
1: oi tant. Sí, aquest, mes, aquest any, el 23, va ploure 111 litres d'aigua.
0: Mare meva, mare meva. Vam quedar perquè florís tot en els camps. Paquita, moltes
1: gràcies.
0: Però aquest
1: any penso que tant, no n'hi haurà pas ni la meitat ni un, molt menys.
0: No sé, no posem la paella al foc perquè potser ens cremaríem. Vale,
1: ara tenim molta calor.
0: Vinga, gràcies, bon dia.
1: Bon dia.
0: Ens anem a saludar amb en Joan González, a Mas Reixac, i a veure què ens aporta d'informació sobre les temperatures d'ahir. Joan, bon dia. Què ha passat aquí? Bon dia, Joan.
2: Hola, bon dia.
0: Ah, pensava que havien tapat la boca de cop. Vinga, temperatura no. Màxima d'ahir.
2: De 28 graus, 4 dècimes.
0: Molt bé.
2: Avui estem a 13 graus, 5 dècimes. I ara estem a 27 graus. Humitat en 54%.
0: Oh, que bé.
2: I així, sí, tot ara que vindrà. La temperatura de sensació és de 31 graus, 4 dècimes.
0: Apa, la temperatura de sensació, Déu-n'hi-do, sí que és veritat, eh? Vull dir que la notem, la calor, la notem. Molt bé, Joan, el vent,
2: el,
0: què?
2: Perdó, el vent és de 24,1 km/h.
0: Oh, Déu-n'hi-do, el vent, també va apretar una mica, eh?
2: Sí, però que encara és mica fresquet a la nit.
0: Molt bé, Joan, moltes gràcies per la informació. Demà ens hi tornem a trobar, bon dia. Tenim temperatures de fibra color màxima d'ahir 28 graus 9 dècimes, mínima de 8, 12 graus 8 dècimes, i ara en aquests moments no podem dir-los res perquè no funciona. Refrany català, maig humit fa el pagès...
3: Ric.
0: Oh.
3: Estaria bé això.
0: Oh, Arseni, tu que dius que no? Estàs,
4: és
0: que no?
4: La pluja a la primavera que és essencial.
0: Martí, potser, a veure...
5: Crec que el que ha dit...
3: Fa el pagès feliç? O fa el pagès feliç, també, Déu-n'hi-do, eh?
0: Maig humit fa el pagès...
3: Feliç.
0: Feliç,
5: també. Sí, sí, correcte.
0: Molt bé.
5: Va per aquí.
0: Aquí ho deixem. Deixem a la nostra audiència que, doncs, digui la seva en el Facebook o trucant al telèfon de la ràdio 93-764-28-93. Una petita pausa i entrem amb la Pilar Bota, que ens porta aquí un referent del Barça.
4: Bueno, escolta, més que aquests moments...
0: S'ha de parlar del Barça. Vinga,
6: sí,
0: va.
6: Sí.
0: Petita pausa, tornem de seguida. Aquí estem.
7: Ara i aquí.
8: Ràdio Tordera.
7: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
6: Càpsules informatives. Informació per escrita pels serveis informatius de Ràdio Tordera.
9: L'Ajuntament de Tordera ha aprovat inicialment el projecte d'execució d'una nova deixalleria fixa al poble. L'actuació, corresponent a la part d'obra civil, compta amb un pressupost de 900.000 euros. L'acord es va aprovar a la Junta de Govern del 30 d'abril i ara el projecte entra en fase d'informació pública durant 30 dies hàbils. Durant aquest període, la ciutadania podrà consultar la documentació a través de l'e-tauler, al web municipal i a la seu electrònica de l'Ajuntament. També es podran presentar al·legacions i reclamacions al Registre General del Consistori pels canals previstos legalment.
10: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
11: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia. De dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
12: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
13: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.

0: Ràdio Tordera.
1: Ara i aquí.
2: Visca el Barça.
3: I visca Catalunya Lliure.
2: Visca Catalunya Lliure, visca Guardiola, t'ho agraï moltíssim, i els del Manchester també. Bueno, que Tomàs, es haurà presentar per alguna cosa. Vinga, Pilar, posem llenya al foc.
4: Hi ha tant de Barça tots aquests dies que jo se'm va córrer de pensar si el Barça és més que un club, i sembla ser que algú ja va contestar que sí, que el Barça era més que un club. Jo crec que hi ha hagut molts motius perquè el Barça hagi esdevingut més que un club. Som més que un club, diu, eh? Ve de lluny, això, eh? Mirant dades, ve de lluny. Ja el 1925, durant la dictadura d'en Primo de Rivera, el públic en el camp del Barça va siular la marxa real i va aplaudir l'himne britànic. Això era per la dictadura d'en Primo de Rivera. I llavors, a causa d'això, varen clausurar el camp 2 mesos. I en Gamper, que havia estat el fundador del Barça...
5: En Joan Gamper.
4: En Joan Gamper, sí, que encara es juga el seu... El varen obligar a apartar-se del club. Això era abans d'en Franco, eh?
3: Sí, sí.
4: Sí. Sembla ser que aquest episodi va ser precedent d'identificar el Barça amb el catalanisme. Llavors... Durant la dictadura d'en Franco va patir molt més episodis de repressió, prohibició de símbols catalans, castellanitzar el nom del club, no varen deixar el club Barça, però varen castellanitzar, i durant la guerra varen assassinar el president del Barça, en Josep Sunyol, que era diputat republicà i catalanista, o sigui que hi ha un president del Barça que ha sigut màrtir. Els presidents del Barça... si volien ser presidents del Barça, abans els havia de donar el vistiplau al règim franquista, si no, no podien ser presidents. I encara que amb moltes limitacions, l'estadi del Barça es va convertir en un lloc de molta, que la gent expressava la identitat catalana, no, vulgues o no, com la gent s'unia, expressava la seva identitat. Hi ha moltes raons històriques perquè el Barça sigui més que un club. Actualment el Barça té una dimensió social que és admirat per molts de llocs. Té seleccions de handball, bàsquet, hockey, futbol sala i molts altres esports. I la formació que es fa a la Masia és l'admiració de molts altres llocs. Té una imatge de valor i d'iniciatives solidàries. Fa iniciatives solidàries al Barça, inclús portant menjar que els hi sobra en altres llocs. Sí. Hi ha una altra cosa que vull remarcar sobretot ara, el futbol femení del Barça. Ens has fet enorgullir els que no ens agradaven les dones jugant a futbol. No m'agrada el futbol, i el Barça quan juga les dones me'l miro de dalt a baix, perquè és una passada.
3: Sí, sí, sí.
4: El que fan, i la Rosa Mari sap bé que deia les dones no són per jugar a futbol, caram, no són per... Mira que m'equivocava, eh?
5: Sí, són boníssimes. Sí, sí.
4: Són per jugar a futbol i molt més. O sigui que el Barça fa que sigui més un club. Jo no sé tota aquesta eufòria que hi ha quan el Barça guanya, si la gent que va crear el Barça són catalanistes com eren abans, que anava tot unit. No sé si ara va tot unit com anava abans. No sé, és una cosa que poso sobre la taula, a veure què hi dieu vosaltres.
2: Balsami, te toca a tu, directament.
6: Jo, com tot, per contestar això últim que has dit, per contestar això, podria dir-te de que hi ha de tot a la vinya del Senyor. Hi ha els que realment són catalanistes i els qui no. Perquè el Barça ara, abans, et volia dir que gairebé un 90%, segur, abans, però és que el Barça s'ha universalitzat.
4: Sí.
6: Està tot el món. S'ha exportat molt. I a l'exportar-se tant, aquesta idea tan catalanista, aquesta gent, lògicament, tenen les seves idees de possessió del seu país. Però sí que és veritat que tu portes aquest tema per la relació que hi pugui haver-hi. Jo no tinc la memòria d'Antoni, però hi ha frases que se'm queden, i n'hi ha una que se'm va quedar. I va ser un que va dir que el Barça era l'exèrcit de Catalunya.
2: Déu-n'hi-do, no?
6: Això m'enganxa. M'enganxa perquè és, porta aquesta idea, porta moltes altres idees. Vol dir, l'esperit no guerriller, no guerrista, no de guerra de Catalunya, sinó que el seu sí

0: deu ser l'únic club que té un president fusellat per idees polítiques. No crec que hi hagi cap més club, i mira que hi ha clubs que...
1: Cap més.
0: Que ja ha tingut cada passarell. I, en canvi, aquí, el que tu dius. I després també m'ha fet venir la memòria quan tu has dit de que els presidents del Barça tots havien de ser aprovats,
2: sí, aprovats
0: per el règim. M'ha fet venir la memòria, que alguna vegada n'he parlat, però aprofito avui per dir-ho, de que aquí a Tordera teníem una empresa que es deia Fibra Color, i tenia com a director general, no era director general, era conseller delegat. Com a conseller delegat, a Mariano Calviño, que era el que posava, o sabia, i posava i dictava sempre qui havia de ser el proper governador civil, qui havia de ser, i qui havia de ser el president del Barça. Mm-hmm. I aquest era Mariano Calviño, que era, treballava, anava, no treballava, anava al despatx de Fibra Color cada dia amb el seu xofer i el seu Range Rover.
2: Sí, menys no, que la Fibra.
3: El Jeep.
0: No, l'anglès.
3: Cadillac? Aquest ja és una passada, això no m'esperava, eh?
0: No, doncs...
2: Calviño anava amb el Rolls.
0: I quan es va morir el va donar perquè no teníem fills.
3: Uh-huh.
0: Havia adoptat aquell que ell volia casar amb la filla d'en Franco. Sabeu aquella història? Aquell
2: sí,
0: príncep,
2: sí, sí, sí.
0: Que ell volia casar. Era el seu... Ell li era padrí.
3: Ahà. Uh-huh.
0: Ell li era padrí, i per això el volia casar amb la filla d'en Franco, perquè la dinastia continués per aquí. Doncs bé, aquí a Fibra Color teníem l'artífex de que tots els càrrecs importants a Catalunya passaven per la seva...
2: Caram, amb en Calviño, aquesta no la sabia.
1: Jo tampoc.
3: Jo tampoc.
0: Doncs aprofito per explicar-vos.
1: Oh, mira, sí, doncs s'aprenem.
0: Recordo en el despatx que se'm deia... que el primer ciutadà de Barcelona que s'enterava del proper governador civil, el president del Barça, el que fos el director de policia, era el xofer. I el xofer ho feia córrer.
4: Clar,
2: el xofer sabia moltes coses.
4: Clar, d'escoltar ni calladet, doncs mira... Jo tenia entès, ara dieu la vostra, tenia entès que es tenia que tenir els diners... també, el president.
0: Sí, si vols, si vols ho expliquem. Sí.
4: Ah, explica això, un moment.
0: Hi havia una clàusula que va imposar l'associació de clubs, és a dir, a Madrid, l'associació de tots els clubs, degut als despilfarros que hi havia i la ruïna que va trobar aquest, que és un cantavellanes i d'allò, però resulta que ha posat ordre i... Mm. I aquest va imposar que en cas de que hi hagués pèrdues al final del mandat i tal, el responsable era el president. Uh-huh. I que havia d'avalar-ho amb un aval bancari.
4: Uh-huh.
0: El 15% del pressupost del club. I per això en Laporta... Uh-huh. Va tenir tants de problemes en l'altra legislatura. Però en aquesta no n'ha tingut cap, perquè ho va treure durant aquest, el president de l'associació de clubs, ho va treure durant aquest mandat. I per tant, ara la porta no ha hagut de presentar. Però sí el Madrid, perquè tu has
3: Madrid sí que
0: parlar,
3: ho té, els estatuts.
0: Perquè Madrid ho té els seus estatuts.
3: Sí, sí. Uh-huh.
0: I el president del Madrid ha de presentar un aval...
2: De molts de diners, sí.
0: Em sembla que el pressupost és de 1.200
2: sí,
0: milions.
2: Sí, sí, molts de diners. Uh-huh.
0: Són 180 o 100.
3: Sí, el que ara l'Enrique Riquelme, que es presenta en contra de... Bé, ell diu que no es presenta en contra de ningú, clar. Yeah. Ell diu que es presenta a favor del Real Madrid. Ha avalat 194 milions.
2: Déu-n'hi-do,
3: eh? I havia d'avalar el que tu deies, 180 i pico.
2: Però en bancs estrangers, perquè els d'aquí no
3: sí,
2: el deixaven,
3: no, en bancs d'Andorra.
0: Aprofitaré, Toni, perquè aquí hem parlat moltes vegades de l'ascendència, importància i la força que té aquest capital, aquests milionaris, aquests empresaris de Madrid... Ha hagut d'anar a buscar els diners fora d'Espanya.
2: Sí,
3: sí, sí, sí, sí.
0: Perquè els bancs espanyols no volen ofendre'm en Florentino Pérez.
4: Ai, Déu meu!
3: Sí, sí, sí.
0: I com que no volen ofendre'm en Florentino Pérez, ha hagut d'anar a buscar els diners a Andorra i Amèrica.
2: Sí, allà on t'arriben les influències, eh?

0: és...
1: De vegades, és que n'hem parlat tant...
2: Bueno, però em diuen que en el fons hi ha una guerra entre Iberdrola i ACS. Bueno, ACS és l'empresa de construcció de Florentino, i Iberdrola és la d'energia.
1: Hem dit aquí moltes vegades, Toni, que els negocis es feien a la llotja.
2: A la llotja.
1: Sí. Ara fa un temps que no es fan. I volen tornar-hi, sí. Volen tornar a la llotja per fer els grans negocis.
3: Vinga, anem per el que preguntava la Pilar, Cristina.
4: Aviam, jo per mi el Barça és com els grans guerrers. Són aquests guerrers que tenen triomfs i tenen derrotes. I tenen coses bones i tenen coses que no ho són tant. Jo basant-me simplement amb el que conec, que és poc, vull dir, aquí realment a la meva família, perquè el que dèiem, més que un club, sí, nosaltres som una família numerosíssima i tots som del Barça i tots són catalans. Per tant, amb un percentatge baixíssim del 0,000, som més que un club, la meva família. Aleshores, dit això, perquè jo ho sento a la sang, perquè és que des de petit el meu pare era soci del Barça, tota la meva família, tots ho som. Penso això. Penso que el Barça ha fet per Catalunya coses molt bones i coses que també ens hem tingut que anar i donar un pas enrere. No, vull dir, jo sóc, en aquest sentit, sóc una mica prudent. Però és com un fill que fa errades i que fa coses bones. Les reconeixes i les acceptes, però que no te les diguin. Aleshores, què passa? Doncs això és l'estimació per un país, per un club... i per qualsevol cosa que estimis. Llavors, el que he dit abans de guerrer? Sí, i tant. Són guerrers, però sense armament. O sigui, compleixen les expectatives que nosaltres, com a aficionats, demanem d'ells. A vegades jo també em poso com una fiera. Però, realment, és així. És pensar... És que són meus. I per això estimem tant el Barça, perquè jo me'l considero meu. I ja està, jo quan vaig a veure un partit, doncs jo hi disfruto moltíssim, i quan perd ho pateixo moltíssim, igual que un fill o igual que una cosa que és meva. Llavors, esclar, és una miqueta predicar amb aquest exemple, amb la mateixa conducta que tinc per tot. Jo, més o menys, la meva conducta és aquesta.
3: Però la majoria de jugadors, envers anys enrere, Toni, ara és la teva, són estrangers.
5: No,
1: vas bé. El que passa que la política que ha adaptat des de que funciona era així com tu dius. Els bons han tingut en Kubala, han tingut jugadors en...
4: Stoikov.
1: Però una mica la política sempre ha anat que foren jugadors locals i reforçat puntualment per la figura. I això crec que continuarà. Més ara, el dilema que s'ha plantejat ara últimament, que no havia passat mai, és que de la pedrera, de la masia, ha sortit la figura. Això no havia passat mai. La figura l'havien d'anar a comprar sempre. I ara resulta que ha sortit de franc. Ha sortit sense cost.
3: Qui és aquest?
2: Lamine Yamal. Però també va sortir Messi.
1: Però sempre ha volgut ser argentí.
2: Sí, clar, ho discuteix.
1: Ho poso gairebé... Està entremig, però gairebé està en el capítol dels estrangers.
2: Però va venir en 13 anys.
1: Estranger, sempre.
4: Sí, es va acabar de formar.
5: I una cosa, per lo que jo he llegit, no hi entenc gaire, la selecció espanyola tira del Barça, de tot el club del Barça.
2: Hi ha 8 jugadors del Barça.
4: Moltíssim.
2: 8 jugadors del Barça.
5: I cap del Madrid, per lo que.
2: I cap del Madrid. I 9 catalans.
5: O sigui que la selecció espanyola tira... com tot, Espanya tira de Catalunya fins que ens empobreixin totalment.
3: Toni, vinga, va.
1: Perdona, amb un valor afegit. Jo fa molts anys que miro futbol i la selecció espanyola també me la miro, perquè no puc evitar-ho, perquè el futbol. I la selecció espanyola era veure aquell en Camacho, l'entrenador, amb això ben suat. Aquest era la selecció espanyola. Fins que va venir un clarivident que va dir, escolta, perquè en lloc de tirar del Madrid, vaig a provar de tirar del Barça. I va venir en...
2: Luis Aragonés i després Vicente del Bosque.
1: Abans hi havia l'altre.
2: Luis Aragonés.
1: Luis Aragonés. I aquest va fer la revolució. A Madrid li van dir de tot. Oh, si no van matar és perquè Déu no va voler.
5: Sí. Doncs mira, ara que no han agafat cap de Madrid. I com sí, sí,
1: però sí. Ell va quedar campió d'Europa.
2: Sí, de l'Eurocopa. Sí.
1: D'Eurocopa. Ell va quedar campió d'Europa amb jugadors del Barça.
2: Que després van guanyar el Mundial
1: a partir d'aquí,
2: i després una altra Eurocopa.
1: I després va venir del Bosque, sí. I va seguir igual. Va sí, agafar sí. El relleu d'en Lluís i va fer exactament el mateix. I va continuar guanyant campionats. Mm. I s'ha acabat aquests sobacos així ben fort. La fúria espanyola.
2: Sí.
1: S'ha acabat,
2: no aconseguia res, la fúria espanyola.
1: La fúria espanyola s'ha acabat, fa anys, eh?
5: Però ho van reconèixer que tiraven del Barça.
1: No, mai.
4: No, això mai.
2: Bé,
4: però bueno, es veu.
1: Però hi va haver una revolució.
5: Els d'aquí ho veiem, però fora d'aquí no en parlen,
4: no,
5: eh?
4: No, fora d'aquí...
1: T'asseguro jo que el Lluís Aragonès, si no se'l va encarregar, va ser perquè Déu no va voler. Perquè es va haver de sentir de tot.
2: Home, i quan li va posar el nom de la Roja,
3: ah, sí.
2: També se'l va haver de sentir de tot.
3: Perquè... Toni, digues la teva, va, baixada del Pilar.
2: Jo introduiria un aspecte negatiu. I és preguntar com és que un president del Barça s'ha passat 2 anys a la presó sense que hi hagués...
5: I tant.
2: Cap tipus de acusació.
1: No, era innocent.
2: Clar, era innocent.
1: Va ser declarat innocent.
4: Déu-n'hi-do, perquè era del Barça. Sí. Simplement clar, perquè era del Barça.
2: Pues jo crec que va anar a la presó perquè era del Barça.
4: I com
2: som
4: més que un club, tot va lligat. Més que un club, tot va lligat.
5: I Catalunya
2: està... I llavors ha sortit de la presó i la indemnització és de riure.
5: És ridícula.
2: 18.000 euros.
5: Quan li han perjudicat una
2: barça. Dos anys a un home que té negocis, els diners que ha perdut.
3: Però a veure, el Barça més d'un club això ha tingut que espavilar per treure aquest home abans de la presó. Home,
4: sí,
3: veure,
4: però com les lleis, hem parlat abans, com van les lleis i els jutges, doncs sí. Tot és el mateix.
5: Encara ho
4: hagués
5: empitjorat.
3: El Barça...
2: Sí, encara ho hagués empitjorat.
5: Jo
2: sí.
5: Crec que ho hagués empitjorat.
3: Vols dir?
5: Sí, i tant.
2: Bueno, l'advocat d'en Sandro Rossell deia que tot era una venjança de l'FBI perquè en Sandro Rossell havia votat a favor del Mundial a Qatar en contra dels Estats Units.
4: Mare de Déu.
2: Això deia l'advocat.
5: Podria ser.
2: Una cosa sabria.
5: Alguna cosa hi devia
4: haver. No tinguem llibertat d'expressió per poder dir el que pensem.
2: No, perquè hi ha en Pablo Hasél, que jo no estic d'acord amb les seves lletres... perquè està a favor d'ETA, etc.
4: Ja no.
2: Però hi ha en Pablo Hasél que porta 5 anys a la presó per música. Dius, tampoc n'hi ha per tant.
4: No, és clar que no.
5: No entenc jo això. Clar. La veritat, no ho entenc com poden tenir 5 anys a la presó per el que diu. I n'hi ha que...
4: Bueno,
5: no ho entenc.
4: És que ja per lligar-hi. Sí. És que és horrible. Si tens raó, és que tens raó. Sí. Teniu raó, vaja.
2: Sí, tot. Sí.
5: Tots estem d'acord, sembla.
4: Totalment.
5: I l'Arseni és un llibre obert del Barça, per, com, del oi, futbol, sí. no Barça, del futbol, perquè qualsevol dubte que tingui del futbol, t'ho pregunto a tu, Arseni, perquè te les saps.
4: Jo recordo com un conte que m'explicava el meu pare, que deia, nena, tu saps per què els culers ens diuen culers? Dic, no, diu, perquè el camp del Barça estava fet amb un cap de cols i tots ens posàvem a la vall, així, tots així, i traiem el cul en
3: fang.
4: Jo recordo això i jo pensava, el meu pare m'està enredant. Doncs sembla sé que és cert.
2: Sí, és cert.
4: Jo, com el meu pare sempre m'explicava
1: històries.
4: Que sí? Sí, el meu pare m'ho explicava com un conte perquè era com a molt així.
1: Jo he anat al camp de les Corts. Jo he vist inaugurar aquest camp.
5: Fa anys, això, eh?
1: Sí. El meu pare m'aportava el futbol i el camp de les Corts tenia un problema molt greu i era que eren les avalanxes, perquè les graderies eren molt rectes i la gent estava dreta i si t'apartaven te podien aixafar i el meu pare, perquè no em passés se posava, mira com era jo de petit, que se'm posava aquí a les espatlles.
2: Sí, però vas créixer bastant.
5: No és estrany que tinguis aquesta afició si em ve de tanta
2: clar.
1: I vaig veure en Kubala, jo he vist totes aquestes figures, en Kubala que el tinc aquí.
4: El pare també.
1: I evidentment això et marca, no? Després va venir la penya, i la penya ens va facilitar poder ser socis.
2: Sí.
1: Ens van fer socis. Va ser tota una implicació, no? Perquè, però bueno, el soci he de reconèixer que és gràcies a la penya, si no, jo no hauria anat a Barcelona a buscar un carnet o el que sigui. però la penya en aquell moment hi havia una mica de crisi, li van donar uns carnets de la penya i la penya els va distribuir i d'aquí ve que...
5: Ara per fer-se soci del Barça, què s'hauria de fer?
2: Llista d'espera, no?
1: Vas amb una llista d'espera, sí. Que n'hi ha 170 o 180 o no sé, o la llista d'espera, i passa el mateix que deia del Tordera. A mi em passa amb el Barça. Jo vaig començar al Barça que era 100 i pico mil, i ara sóc 40 i pico mil.
3: Sí, esclar.
1: Els van morir els que eren davant meu.
2: Clar.
1: Si tot
2: però jo conec gent que rep el carnet del Barça en herència.
1: Sí. Som, bueno, el meu net.
4: El meu germà té l'herència del meu
1: estàs
4: pare.
1: Estàs parlant d'en Martí.
2: En Martí m'ha dit que no. En Martí m'ha dit que no.
1: En Martí no parlarà.
2: No, en Martí no parlarà, clar. Però en Martí no parla mai.
3: Home, s'està posant vermell, eh? Sí, a veure si entra aquí en un bol de... Bueno, aquí començaran a repartir.
2: A veure si el porten a la presó, en Martí, a mi.
1: El meu carnet pràcticament el té el meu net.
2: Clar.
4: És que és així.
5: No, sí que...
2: Però si s'hereda, no, aquest carnet? Perquè si tu traspasses... el teu net l'heredaria?
1: Bueno, hi va amb el nom meu, ara.
2: Ja ho sé. Oh, no. Ja ho sé.
1: Ara jo tinc clar que un dia d'aquests li diré fes-te soci
2: sí,
1: i et dono el carnet.
2: Clar.
4: El meu pare, quan va deixar d'anar, li va deixar el meu germà i el meu germà és el que el feia anar.
5: Així sí que és un cert...
4: No, però el meu germà es va tindre que fer soci després.
2: Sí, clar, home.
4: Quan el meu pare ja va faltar.
2: Però n'has de fer la cua, no?
1: Perdó?
2: N'has de fer la cua.
4: No ho sé, això no ho sé jo.
3: A l'hora d'entrar vol dir, no?
2: Quan tu dius, vols ser soci del Barça, entres amb una cua.
1: Sí.
2: Però si tu...
1: Van agafant els més antics, fins que et toca.
4: Clar.
2: Sí.
1: Estàs un any i estàs dos o no estàs menys.
2: Però si tu ets fill d'un Barça...
1: Ah, no, aquest passa davant.
2: Clar, és el que jo dic, que s'hereda.
1: No, passa davant no. És que ja és soci.
2: Ja és soci, clar.
1: Ja és soci.
2: Sí.
1: Llavors el carnet meu va amb aquest soci.
2: Clar.
1: Jo estic parlant d'aquests que fan cua per tenir seient.
2: Home, clar, sí, ja. Per tenir seient. Clar, que soci pot ser-ho sense anar.
1: Són socis, però no tenen seient.
2: No tenen seient, clar.
5: Així sí que és hereditari.
4: Una mica sí.
2: Una mica sí.
4: Sí, una mica
5: sí. Si passa al davant dels altres és que... O per influència, perquè avui dia les influències estan...
3: Encara funcionen, eh?
5: Bueno, per el que es veu molt.
1: Veu això, per tot arreu, i és lògic.
2: Sí, té lògica. Té la seva lògica.
4: Jo això no li veig que sigui una...
2: No, si no estic parlant com... El que és fort és que tingui llista d'espera quan té l'estadi més gran d'Europa. Tindrà l'estadi més gran d'Europa.
3: Bé, sonen els senyals horaris. Visca el Barça, Toni.
2: I visca Catalunya Lliure.
3: Bueno.
5: M'afegeixo a les paraules d'en Toni.
3: Apa, molt bé. Vinga, va.
4: Sí, jo també, sí, també totalment. Visca el Barça, visca Catalunya Lliure.
3: Lliure, apa, aquí, vinga. Molt bé, doncs gràcies per estar aquí, Toni, Pilar, Cristina.
4: Gràcies.
5: Bon dia a tothom.
3: Fins a la propera.
2: Bon dia, bona hora.
0: Infopodcast Tordera. Hola, som dimarts 26 de maig. Les tres paraules del dia són enterrament, transport, campió. Enterrament. L'AFA de les Colines Iglesias impulsa per demà una mobilització a Tordera sota el lema l'enterrament de l'educació pública. La concentració arrencarà a les 9 del matí des de cada centre educatiu públic de Tordera i finalitzarà davant l'Ajuntament. I el telèfon 112 rep 3.351 trucades des de Tordera durant el 2025. Els mesos en què es van rebre més trucades van ser juny, agost i setembre. Transport, obert el període d'inscripció per al servei de transport escolar no obligatori del proper curs 26-27. El servei passarà a ser gestionat pel Consell Comarcal del Maresme. I més de 300 persones omplen l'església de Tordera en el concert solidari de gospel d'AEDSEO. La presidenta de l'associació, Zoraida Gómez, qualifica d'èxit total la recaptació de fons pels pacients amb la malaltia. Campió. L'Eterno Juvenil es corona campió de l'Octàgono Futbol 7 després d'una jornada plena d'emocions, gols i ambient festiu. L'Eterno Juvenil aconsegueix el títol de Lliga imposant-se amb autoritat a la gran final per 4-1. I preocupació del teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERO ha augmentat més d'un 36%. L'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Ignasi Iglésies impulsen, juntament amb famílies i professorat, una mobilització demà dimecres 27 de maig en defensa de l'escola pública. La concentració servirà també per denunciar la supressió d'un dels grups d'I3 de l'Escola Ignasi Iglésies de cara al curs vinent. Mireia Rincón és presidenta de l'AFA.
6: Ara estem centrats sobretot en la línia de tancament d'I3, que és una cosa que ens preocupa, perquè nosaltres creiem que així la tassa de natalitat és una oportunitat per fer les coses bé i no per fer aquestes retallades que volen fer.
0: Avui és Santa Mariana de Jesús, també és Sant Felip Neri, és el Dia Mundial de Dràcula. Avui fa anys el cantant Lenny Kravitz, que fa 61 anys, farmàcia de guàrdia a la Vendrell, situada al Camí Ral. Recollida de poda, voluminosos, a Sant Daniel i Terra Brava, trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Avui tindrem un dia assolellat amb màxima de 28 graus, demà també dia de sol i calitja, mínima de 14, màxima de 29. La dita "no és bon maig el que no deixa la bassa plena". Fa un any explicàvem que l'administració de loteria de la plaça venia el primer premi de la Bonoloto, valorat en més d'un milió d'euros. Fa 5 anys el Consell Comarcal del Maresme manifestava el seu rebuig a les agressions que patia el personal d'atenció directa al públic. I fa 10 anys Adif milloraria la catenària de la R1 malmesa per la corrosió marina. La notícia curiosa, avui us parlem de la mort d'un home que el 2006 va ser detingut i després exonerat per l'assassinat del tordarenc Josep Carbonell Martoni, de 38 anys, copropietari del Club Rosa, trobat en un voral del camí de Can Burgada, lligat i agonitzant. El difunt ha aparegut en un carrer de Salt amb el cap fracturat i els Mossos d'Esquadra n'investiguen les causes. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és escoltar com es prepara aquesta edició 2026 del Memorial Barceló. Ho hem explicat dins l'espai La Teranyina.
7: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
8: Ràdio Tordera. Emissora que t'escolta.
9: L'actualitat de Tordera en 4 minuts. Butlletins informatius de Ràdio Tordera a les 9 del matí i a les 6 de la tarda. Tordera a la teva butxaca.
10: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
8: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 7.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i Aquí, a Ràdio Tordera.

0: És el moment de saludar amb el nostre company i col·laborador, el Lluís Josep, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I bé, doncs, d'indrets, de punts d'aquesta gran bola com és la Terra, doncs segurament que ens serà una miqueta complicat poder arribar en aquestes tribus que ell ens va parlant, setmana sí, setmana no, i bé, doncs, la intensitat també que ens expliques, Lluís Josep, d'aquests indrets de Catalunya que no són massa coneguts. Avui ens anem molt lluny, també, eh?
1: Sí, avui ens anem a l'Àfrica i parlarem dels pigmeos.
0: Pigmeos, mira per on.
1: Els pigmeos són una gent que són d'estatura molt baixa. Perquè tingueu una idea, doncs, els homes no arriben a 1,5 metres. Les dones són molt més baixes encara. El gros d'aquesta gent viuen a la República del Congo, i bueno, són una gent, una tribu que són caçadors-recol·lectors, d'aquests que sempre estan voltant. Bueno, els pigmeus, nosaltres aquí normalment tenim la costum de que una persona que sigui molt baixeta li diem que és un pigmeu, o com ens referim amb algun d'això és que et sembla un pigmeu. Ells, en teoria, ells no els agrada gaire que els diguin pigmeus, perquè ells són de, se'n diuen Aka o Tana, depèn de la zona. Vull dir que ells, en realitat, això de pigmeus, això ho devien treure els europeus, no sé qui ho devia treure, i els hi van enxufar. Mm-hmm. Però ells són de l'ètnia dels Aka. Vull dir que són...
0: Aka i Tana.
1: I Tana, exactament. Tana. Bueno, viuen també, no solament a la República del Congo, però viuen dintre de la zona centre de l'Àfrica, com per exemple al voltant del Congo hi ha diferents països que són bastant coneguts, com per exemple Ruanda, Burundi, el Camerun, Botswana, Namíbia, tots aquests són països que ens sonen per alguna cosa o per una altra, però és la zona allà on es consumen a veure, doncs, tots aquests, els Aka o els pigmeus. Bueno, viuen els més coneguts, els que s'han fet més famosos o que han sigut poder més a la televisió, com fan documentals o així, són uns que viuen al llarg del riu Congo, doncs acostumen a viure normalment al costat d'un riu, perquè allà doncs, tenen aigua abundant, tenen peix, tenen la caça doncs, allà. A més, doncs, cada grup d'aquests, com que està molt diversitat, hi ha molta diversitat en llocs diferents, de països diferents, aquí sembla que el centre de l'Àfrica sigui petit, però és com si fos tota Europa, vull dir, per dir-ho manera. Llavors, doncs, cada grup o així té la seva forma de parlar, la seva llengua.
0: Ui, quin lío, no?
1: No tots parlen igual. Normalment, doncs, els que avui ens referirem són aquests que viuen, doncs, a la part del Congo i que parlen un idioma que se'n diu el bantú. Aquest és el seu idioma que normalment parlen tots els pigmeus. La majoria, doncs, com he dit, són nòmades, n'hi ha molts altres que no, però bueno, inclús els que són nòmades fan negocis amb les tribus veïnes, o sigui que amb les tribus veïnes que són, poder estar més culturalment, estan més arraigades amb el món europeu i així, doncs aquests els hi venen o els hi fan intercanvis de productes, de menjar, de coses de caça, i llavors ells pues, els donen a canvi o roba o béns materials que els hi fan falta doncs, per la seva vida normal. Bueno, dius, s'acostuma doncs, això que dèiem, que s'acostuma doncs, a dir que a tothom que s'hi baix, que és pigmeu, però no té res a veure amb les ètnies que també són baixes i viuen, doncs, a l'Àfrica. Quan diem tots pigmeus, però no, vull dir que hi ha altres tribus de negres i així que estan al centre de l'Àfrica o l'entorn, i no tenen res que veure amb l'ètnia pigmea realment. El que sí que els agrada als pigmeus és la música.
0: Opa,
1: la música
0: mira,
1: a ells els encanta. Però normalment fan música com si fos... només amb la boca, o sigui, no fan servir instruments, sinó que amb la boca fan diferents sons i, bueno, fabriquen tota classe de cançons i coses. No és que tampoc hi hagi lletra, perquè ells l'escriptura no existeix, doncs, per tant, la música que ells fabriquen o fan o s'inventen normalment es va transmetent de pares a fills a base d'anar repetint i anar repetint i... però amb això tenen molta facilitat i quan fan una festa el que fan és cantar i fer sons sense instruments, amb la boca.
0: Ai, quina gràcia, no? Exacte. Ha de ser prou complicat per això, eh?
1: Sí, i més a més poder-ho transmetre, això és que deuen repetir-ho molt i molt.
0: Sí, és clar.
1: De pares a fills, perquè mira, quan està escrit doncs vas llegint sí, que les sí. notes i així, però com que allà això no existeix, ells a base d'anar cantant i d'anar fent uns sons, i bueno, i cada un doncs s'inventa, però jo que tenen molta facilitat a fer uns sons macos i a fer unes músiques agradables, eh?
0: Clar, perquè ara, precisament, com has començat a parlar de música, jo ja decido a mi imaginar els tombos aquells...
1: Sí, els timbals, poder sí que fan servir algun petit instrument, però al principi l'instrument principal és la boca,
0: amb
1: la llengua, els llavis, i fins fan els diferents sons.
0: Molt bé, molt bé.
1: Tots aquests, els pigmeus, aquests que estaven ben bé al centre de l'Àfrica, eren caníbals. Antigament, doncs, ells s'alimentaven, doncs, no sé, de, quan hi havia alguna batalla o així, doncs, dels morts devien fer una gran festa. Per això era molts anys enrere.
0: N'hi ha moltes de tribus de les que has parlat, que són caníbals,
1: eh? Sí, d'aquestes de caníbals, antigament això es feia molt. Però ara amb documentals i en pel·lícules s'ha fet molt. Sembla que dius, no pot ser, sí. Però sí, era. O sigui, que ells, dels morts, els esquartissaven i els anaven menjant, els devien salar o no sé què devien fer. Però sí. Bé, la qüestió és que aquesta gent, doncs, a base dels anys, s'han anat civilitzant una miqueta i ara, doncs, no n'hi ha cap.
0: Ara caça ni pesca, no?
1: No, com i que ara només es dediquen a l'agricultura, si fan alguna cosa, llavors a pescar, a menjar, a matar animals, això sí, però això de caníbals ja ha passat a la història. El que sí, aquí en el Congo existeix encara avui dia l'esclavitud. O sigui, que això que sembla que dius, no, és que això només és de l'època dels americans o dels, de la part d'Amèrica, que s'emportaven els negres i els portaven tots cap a Amèrica com a esclaus... Es veu que en aquell Congo encara, doncs, dintre dels pigmeus encara existeix l'esclavitud i a més estan molt maltractats dintre del país.
0: És a dir, entre les tribus agafen els que els fan utilitzar per fer feines?
1: Sí, i ells els fan, bueno, els tenen esclaus.
0: Ai, mare meva,
1: A més, doncs, normalment els pigmeus són una gent, són bona gent, i ells, doncs, fan intercanvis amb els... no els europeus ara, però vull dir que amb els veïns, i els hi donen animals, els hi donen peixos, agricultura, però, en canvi, el que reben només és, per exemple, cigarros, molt de licor, roba que és vella...
0: Bueno, però d'on te'l treuen, el licor?
1: No, bueno, això els hi porten els de fora.
0: Val,
1: no,
0: val,
1: això
0: val.
1: És el que... Ells fan intercanvis amb el món més modern.
0: Ah, val, molt bé.
1: Però és uns intercanvis molt dolents, perquè el que els reben del món modern és cigarros, licor, roba, es veu, bastant vella, que ja l'han triat 50 vegades, i deu ser aquesta roba, doncs, que normalment aquí donem.
0: Sí.
1: Però quan arriba realment en allà... Ja s'ha tret
0: tot. Ja està triada.
1: Ja està tan triada diverses vegades que ja els hi deu quedar les restes.
0: Mira, Josep, ara Martins ha posat una mica de música d'aquesta, de pigmeus. Escoltem-lo una mica, a veure què fan. Tot això que va sonant és el que comentaves tu, que fan la música amb la boca... Vull dir que realment aquí sembla ben bé que...
1: Sí, sí, fan una música molt d'ells.
0: Està molt bé, està molt bé.
1: Bueno, la desforestació, o sigui, la tala d'arbres i així, com a molts puestos ja ha passat, doncs aquí també afecta molt en els pigmeus, perquè cada vegada doncs tenen menys espai per poder-se desplaçar. Aquí al Congo... fins no fa, bueno, no sé quan van aconseguir la independència, però ja se'n deia sempre el Congo belga.
0: Ah, sí que és veritat.
1: El Congo, doncs, pertanyia a Bèlgica, i... però, bueno, els belgues se'n van aprofitar moltíssim. A part d'explotar les mines que podia haver-hi allà, el que sí van fer molts els belgues, o posem, diem els europeus, és que s'emportaven els nens petits d'allà, com que, esclar, eren petits i eren molt macos i així, se'ls emportaven cap aquí a Europa, i aquí, en els parques o puestos d'atraccions, els exposaven allà com si fossin unes curiositats,
0: sí, bueno,
1: no?
0: Sí, una curiositat,
1: un
0: i
1: nen
0: tant.
1: Petit... En...
0: Oh, Déu-n'hi-do, eh?
1: I doncs això, doncs, durant l'època doncs, que havia sigut dels belgues, doncs es va fer molt. Inclús amb una exposició que hi va haver-hi a Amèrica, Estats Units, el 1904, una gran exposició, se'n van enviar molts cap allà per exposar-los amb la gent doncs, americana, perquè veiés el tipus de... aquelles persones tan baixetes i...
0: No s'ha parlat de que els utilitzessin com esclaus, aquí, ni res més...
1: No, aquí no, perquè clar, com a... clar, és que és un tipus de... Fer el treballar massa, tampoc són massa corpulents, són molt poca cosa. Ja hi ha altres negues que són alts i grossos i per fer feines doncs serveixen. Aquests són més aviat en plan de curiositat o d'exposar-los en un circ, però... Bueno, aquí el que es feia també s'emportaven les dones i aquestes sí que els aportaven aquí a Europa o no sé on i els explotaven sexualment. Això a les dones pigmees, però quant al treball i així doncs no, perquè no eren, esclar, no devien tenir massa força perquè si són petits i bueno, clar, no. Aquí el coneixement que en tenim dels pigmeus és algú... Hauràs sentit a parlar del famós negre que en dèiem de Banyoles.
0: Ah, sí, i tant.
1: Aquest era pigmeu, era de la raça pigmeu. Segons el que el va dissecar, ell va dir doncs, que es havia mort en allà i el va dissecar en allà i el va portar allà dissecat. Són d'aquelles coses que, bueno...
0: No sé és... si encara està exposat,
1: no,
0: perquè
1: no,
0: ho havien tret...
1: No, no, se'l van emportant aquí al Congo, al lloc on hi ha els pigmeus, i allà el van enterrar.
0: Ah, està bé.
1: Perquè, esclar, van dir que feia aquí, doncs, exposat. Però, bueno, és que va durar una època que això era normal. Emportar-se, doncs, persones una miqueta especials d'allà i perquè tothom els veiés, ja sigui en un circ, ja sigui... amb una exposició que feien, i en aquí, doncs, bueno, segons aquest senyor de Banyoles, va dir que ell havia mort en allà, i en allà mateix el havia dissecat. Si és veritat o no, doncs no
0: però
1: no
0: al
1: sé.
0: Final va haver-hi la decisió aquesta, que tenia que estar enterrat a la seva
1: sí,
0: terra,
1: sí, perquè
0: no?
1: Aquí va estar doncs, molts i molts anys, vull dir, molta gent havíem anat a veure el famós, allà al Museu d'Arder, hi havia doncs, el negre de Banyoles junt amb lleons, tigres, fetus de criatures,
0: sí.
1: Cervells humans, bueno, és que hi havia una miqueta de tot, junt amb el negre aquest, que ara dic que, degut a que els pigmeus d'allà el van reclamar, van dir que és això de tenir un de la nostra exposat aquí, tot el que van fer va ser doncs, fer la queixa i el van portar doncs, una vegada cap allà i el van enterrar allà, eh? De totes formes, encara de raça pigmeu autèntica, encara en queden uns 500.000
0: oh, Déu-n'hi-do, no?
1: Persones. Encara són bastants. El que passa que, bueno, a mica veuen que degut a, que s'estan disminuint ràpidament, degut a que doncs, hi ha molta pobresa, no reben ajudes, les ajudes que a vegades diuen que es fan des d'aquí cap a persones necessitades d'altres llocs, quan deu arribar allà, tothom se l'ha anat embutxacant i amb els interessats no els hi arriba
0: quasi. Cosa.
1: Que és el que els hi passa amb ells, que d'ajuda molt poca. Llavors, doncs, bueno, degut a les deforestació, a la seva forma de vida, tot es va perdent. Semblant als pigmeus, hi ha altres races que també són així baixets i així que també n'hem sentit a parlar, que són els bosquimanos, que són semblants. però és perquè són baixets, no tenen res que veure amb l'ètnia dels pigmeus, que l'ètnia dels pigmeus és una ètnia més aviat petit i escanyolit, per dir-ho d'una manera. Aquests dels bosquimanos són més sapats, més forçuts.
0: Són de color? Tenen...
1: Sí, no, tots són negres.
0: Ah, negres.
1: Tots negres, allò negre fort. Però vull dir que el pigmeu és un tipus de personatge molt poca cosa, que, bueno, un altre lloc que també hi ha gent molt baixa és Austràlia. Hi ha una tribu que en diuen els Totentotes, que també és una tribu, doncs, molt baixeta, que no arriba al metro i mig, però allò que deia, estan més reforçats, se'ls veu forçuts, i més els australians, que tenen la cara així una miqueta més grossa, que donen la sensació de que són forts. En canvi, els pigmeus, com que ja tenen la cara petit i tot és petit, per això els crida més l'atenció, i per això, doncs, els europeus se'n van aprofitar i en van portar molts i molts cap aquí a Europa per ser exposats, que al final es devien morir de fàstic o així, perquè els portaven, doncs, a parques, amb atraccions, perquè la gent els anés a veure, i, bueno, així es van acabar, doncs, molts els que van venir cap aquí, no crec que sobrevisquessin massa temps.
0: Bé, Josep, doncs, ens has traslladat ben bé al centre de l'Àfrica, i déu-n'hi-do, doncs, la pila de no, persones
1: hi ha, i són persones baixes que criden molt l'atenció, però, bueno, estan molt perseguides. En època, doncs, que els europeus dominaven tota la part de l'Àfrica, ho van estar-ho molt més, perquè amb ells els hi cridava molt més l'atenció aquest tipus de persones, i llavors el que feien era, se'ls emportaven, i, bueno, i aquí, doncs, feien la seva fi.
0: Molt bé. Sí. Josep, molt interessant. Gràcies per explicar-nos-ho. T'esperem la propera setmana.
1: Fins la pròxima, que llavors ara la setmana que ve tocarà, doncs, algun poble de per aquí Espanya o d'aquí Catalunya que sigui una miqueta interessant.
0: Molt bé, gràcies. Fins la propera. Bona
1: fins
0: setmana.
1: Fins la pròxima. Adéu. Apa, adéu.

0: ara i aquí.
1: Ràdio Tordera.
2: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
0: Cada dijous a 2:15 del matí, alumnes de tots els centres educatius del poble passen pel nostre estudi per explicar-nos què fan, què pensen i què aprenen.
2: Les escoles a la ràdio. Un espai per escoltar i compartir la vida a les aules.
0: Només a Ràdio Tordera.
4: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pony Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència, perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pony Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí Ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
1: Ràdio Tordera.

0: Un minutet ben comptat o mal comptat, però més que tot interessant, perquè entrem en aquest espai a fons, un espai que, com hem anunciat, avui tenim doncs, per entrevistar a la Sílvia Matas, que és psicòloga i que bé, realment està jubilada. La tenim aquí al costat. Bon dia, Sílvia.
1: Bon dia.
0: Què tal?
1: Molt bé.
0: Bé, doncs, sí, a veure, sí. La jubilació és per acabar de fer tot el que no has pogut fer, eh?
1: Sí, és molt recent, fa pocs dies que m'he jubilat,
0: molt
1: però
0: bé, molt bé, molt
1: no
0: bé.
1: Tinc ganes de parar, tampoc,
0: molt
1: eh?
0: Bé.
1: És un canvi.
0: Però bé, que continua molt activa, col·laborant més que tot amb l'Associació de Dones de Tordera, ja hi hem anat algunes vegades, i hem fet xerrades, espais de benestar emocional i altres coses. Avui, si te sembla, si el dia parlarem de salut emocional i de benestar d'aquest projecte que bé, està ja a punt de començar, o ja ha començat, tan proper i humà, que és els tocs de psico. Un espai pensat que és per ajudar les persones a entendre una mica millor, a sentir-se més acompanyades. Perquè és allò que diu, potser estàs acompanyat i no notes la companyia. Bé, tu aquí, Silvia, que ens expliques què és exactament això de tocs de psico.
1: La idea ja fa temps que va néixer dins de l'Associació de Dones de Tordera. És la idea de crear un espai on, bueno, es pugui parlar de salut emocional, es pugui parlar del que en diguem psicologia. En el títol ja hem posat psico una mica doncs, per, bueno, per no fer-ho tan formal. Mm-hmm. I aquests tocs de psico són doncs, moments en què ens trobem un cop a la setmana. I dic que ens trobem perquè és en plural, pot venir-hi qui vulgui, i de fet ara ja hem començat i som unes 8 o 9 persones, i en aquest espai es tracta de parlar moltes vegades de coses que semblen molt tècniques o molt llunyanes en el que és la psicologia, però que ens sentim identificats a la que ho compartim, a la que en parlem amb més... Bueno, amb més calma o amb més confort, per dir-ho d'alguna manera.
0: Aquestes coses que parleu, i de què parleu? Parleu segons l'interès de les persones que venen en la trobada, que la feu els dilluns o els diumenges?
1: Dilluns.
0: I de què parleu, per exemple? Tu ja tens un tema pensat per cada dilluns, diguem així?
1: A veure, aquesta era la gran incògnita del començament, a veure com ho faríem. I la veritat és que la primera sessió sí que em va agradar molt parlar amb la gent que va venir bueno, de què era l'espai, per què servia, i una mica preguntar les necessitats també que ells creien que podien convenir no en ells i prou, sinó en general. Però ja des d'aquell primer dia va sortir la demanda d'un tema, que de fet ja havíem parlat amb la presidenta de l'associació, la Marian, i el tema del dol. Coincidències, una sèrie de persones que tenien el tema del dol una mica encallat i ho havien comentat a l'associació, i vam fer la segona sessió, va ser ahir, i ahir vam parlar de dol, però amb la casuística de que començant a parlar de dol vam acabar parlant de moltes altres coses, sobretot d'eines per estar bé. I a demanda del grup, ja el dilluns que ve tenim tema preparat.
0: Ah,
1: o sigui que m'he trobat amb molta més facilitat de la que em podia haver pensat.
0: Clar, cada persona, doncs, a les que assisteixen poden anar aportant què necessita, no? I després tu anar-ho desenvolupant tan bé com ho saps fer, eh? Perquè, esclar, dones una calma, una serenitat, és allò que estàs relaxat i tranquil quan t'anem escoltant.
1: Penso que el valor no és meu, eh? I bueno, ja m'agrada col·laborar i el que sé, ho sé i ho puc compartir. Però quan fas una cosa en grup, el valor és molt del grup. I en aquesta ocasió, de moment, només començar, la vibració, l'energia que s'ha creat amb els tocs de psico, penso que és molt bona. Llavors, entre el que sabem, no només jo, sinó la gent que ha anat vinguent, no cal tenir un problema greu per venir, perquè no és teràpia. No és teràpia de grup, És només compartir eines, parlar de coses que ens poden anar bé. Potser a algú li va més bé una eina que una altra,
0: sí.
1: O li agrada més parlar d'un tema o d'un altre. Vull dir que no cal ser una persona que té ganes de fer teràpia. És un altre tema.
0: Qui pot anar? Els homes, també?
1: Sí. Bueno, ara poder em despediran del projecte, però per mi sí. Va. Jo sempre parlo de persones. De fet, a les xerrades que faig els diumenges, no tots, però un cop al mes o dos, que això ja fa molt de temps que ho vinc fent, hi venen dones, homes, nens, nenes. És una xerrada normalment d'un tema de psicologia que és interessant per tothom. Ja miro de que no sigui amb un nivell tecnical, ni molt menys, que sigui una cosa pràctica del dia a dia. I és obert a tothom, i tant.
0: Molt bé, és el que tu has acabat d'explicar, Sílvia, no és teràpia, és intercanviar eines i mirar de solucionar una cosa propera del dia a dia. Creus que a dia d'avui es parla prou de salut mental? Avui he llegit una notícia que avui precisament és el dia de la salut mental i del benestar.
1: Quina, quina sort que estiguem aquí just donant peu a aquesta entrevista.
0: Tu te sembla, doncs, que se'n parla prou?
1: A veure, prou jo crec que no, claríssimament, però que se'n parla més que abans, sí, molt més que abans. Llavors, bueno, potser aquest prou, no sé quan arribarà, perquè costa segons qui i segons quin tema, però que se'n parla molt més que abans, això sí que t'ho puc assegurar, i que la gent està més oberta i més receptiva. Ara, no és una cosa que diguis tothom està igual. Bueno, hi ha gent que més, gent que menys, entorns en els que és més fàcil, entorns en els que costa més, però cada vegada hi ha més obertura.
0: Molt bé.
1: Però molt, eh?
0: Però també estem en una època que el que és el tema de la salut mental anar proliferant molt. Vull dir, a partir potser, no m'agrada posar dates com d'una malaltia del Covid, doncs trobo que, a veure, la gent, sigui per estar tancat, no sé, tu m'ho comentaràs o què, va començar a desenvolupar molta malaltia mental entre adolescents i més grans, eh?
1: Sí.
0: I també, i també ancians, gent vella.
1: Sí, sí, sí, sí, la solitud, tot el que hi ha al darrere de la malaltia, i en aquest cas mencionaves el Covid, segurament que afecta molt. Però clar, jo no tinc ni estadístiques ni tinc estudis que siguin molt, molt científics. I la idea que tinc jo com a psicòleg, la que he anat rebent, és que segurament ha augmentat la problemàtica de salut mental, però també segurament se'n parla més, el que dèiem abans. Potser hi ha gent que abans no deia res, callava, no sabia quin nom posar-li el que li passava, i ara, cada vegada, la gent que té una dificultat sap on pot anar, sap què pot fer i es demana més ajuda. Llavors, és difícil dir si la quantitat és perquè la gent demana més ajuda o perquè realment n'hi ha més. Una dificultat de salut mental, aquí jo almenys hi tinc un dubte, perquè crec que hi ha gent que ha passat moltes dificultats i no ha dit mai res, i més temps enrere. En canvi, ara és molt més fàcil.
0: I això produeix malaltia, segurament, no? O les persones que realment s'ho queden tot a dintre, és vera, allò que llegeixes ja en vegades, ui, sí, si sí, te calles, sí, això t'afecta el fetge, t'afecta un post o un altre, no?
1: Cada vegada està com més clar que les emocions estancades, tot el que és la dificultat en gestionar sobretot emocions o estats d'ànims, provoquen reaccions a nivell físic. Ja no dic malalties, però sí reaccions. Llavors, evidentment, que si cures el teu estat de salut mental, el teu benestar emocional, estàs repercutint en la teva salut física. Clar. Va tot lligat.
0: Sí que, en aquest cas, jo sóc conscient de que cada vegada, principalment les dones, doncs és allò que es troben per fer un berenar, per fer un sopar, més les dones que els homes. Els homes, no sé si tenen l'esbarjo del futbol i en tenen prou, però les dones sí que es troben, i considereu que potser fan com una teràpia en conjunt, però que, a veure, no és curativa, perquè ningú és especialista en allà.
1: No, però sí que tot el tema de relacions socials és una de les eines per sanar tristeses, angoixes, estats de falta de calma a vegades, el compartir, tant a nivell energètic, sí, com a nivell personal, com a nivell d'estat d'ànim en general. Socialitzar és una de les eines que contem quan parlem de coses que poden ajudar a estar millor. Per tant, jo no sé si tant els homes com les dones, com els nens, és molt important mantenir aquesta sociabilització, aquest estar amb els altres i estar a gust i poder estar còmode.
0: També,
1: això és
0: també
1: molt important.
0: Per què creus que les teves xerrades connecten tant? És a dir, cada persona tenim el nostre concepte de tu, Sílvia.
1: Ai,
0: això veure, ja... Ah, esclar, a veure, però ve tu aquí que connecten molt.
1: Estic contenta, estic molt contenta, perquè jo estava acostumada a fer xerrades a l'entorn més de feina, a l'entorn més professional, i clar, allà és, els que hi ha són els que toca, i, i és com tot molt més estipulat. En canvi, una xerrada així oberta, amb un diumenge, al matí, que aquí pues, hi ha molta vida, amb un diumenge al matí, i mil coses a fer. Llavors estic molt contenta, perquè des de la primera xerrada, que ara ja fa un temps, sempre hi ha hagut gent... Hi ha gent que no ha pogut venir i després m'ho ha dit, gent que m'ha demanat els apunts, i la veritat és que estic molt, molt contenta. I penso que l'èxit, o bueno, aquesta gent que ve a escoltar o que ve a participar, deu ser perquè normalment els temes són molt propers.
0: Ja.
1: Clar, potser sí que pots anar a una xerrada de psicologia i a vegades del llenguatge tècnic o d'algunes coses amb un nivell com molt, molt profund, se't pot escapar informació. Sí. Doncs jo no sóc així. No sóc així perquè el meu tarannà el que vol és acostar les eines que jo sé, que conec i que les he fet servir o que sé que funcionen, a gent, però amb un llenguatge ben quotidià i coses que serveixin.
0: Clar.
1: O sigui, per exemple, la diumenge que ve és sobre la por, es titula Tinc por. Moltíssima gent m'ha preguntat per la por, me n'ha parlat, sabem com ens condiciona, sabem ben bé com funciona a nivell neurològic, i vaig pensar que parlar de por podia estar adient, perquè tots la sentim, som humans, i de fet des del primer moment de publicar l'anunci ja vaig començar a rebre gent que volia apuntar-se a la xerrada. I això per mi és tenir èxit, tenir contacte, perquè no només parlo jo, si algú té alguna cosa a portar, perfectament ho comentem. Oh, i ho compartim.
0: Podríem posar al mateix nivell de la por i la depressió?
1: A veure, nivell és molt difícil, però vincle sí. Totes les persones que tenim por, i m'incloc, i crec que tots els humans en tenim, de pors, segons com les gestionem, aquestes pors estan controlades o no. A veure, sense por no viuríem, també és cert. I clar, si no tinguéssim por...

0: energies lligades, eh?
1: Mm-hmm. Escolta'm, Sílvia, no t'he preguntat mai, i sí que tu ets psicòloga holística. Què vol dir holística? A veure, veus, això no t'ho he preguntat mai, tan interessant que serà que ens ho diguis. A veure, què vol dir holística?
2: Te dono la meva versió, que potser si hi ha algú molt tècnic,
1: no sé,
2: va dir que no està bé, però jo vaig fer la carrera, vaig fer els meus estudis i he anat mantenint els meus estudis al llarg de tota la meva vida professional per estar al dia. Però sempre m'he anat basant en estat de salut de la ment, de la nostra ment com a humans i del nostre cos físic, de les patologies que podem tenir de salut mental. I no havia treballat quasi bé gens amb la part més, ara aquí faré servir diferents paraules, la part més d'esperit, tot el que seria espiritual, tot el que seria energètic, vibracional, ànima, aquesta ànima, que tota aquesta energia jo no l'havia tingut en compte, fins que arrel de persones que vaig conèixer en el seu moment, dificultats meves, dificultats de la gent que jo tenia, notava que em faltava alguna cosa. I aquí vaig anar a caure en la trilogia. Tractar el cos, la ment i l'ànima. Jo li dic l'ànima, però jo dic, podem parlar d'energia o el que siguem. Sí. I en aquí vaig tenir un canvi important. Si més no per mi. I jo crec que es va notar de seguida en el que jo feia i deia. Però em va encantar. M'ha agradat moltíssim poder tenir les tres coses en compte. Uh-huh. I he hagut de preparar-me més a nivell d'aquest espai més energètic que tenim els humans, però és un goig. La veritat és que estic supercontenta.
1: Perquè, a veure, per què tots tenim por, encara que no ho diguem?
2: Jo crec que és una cosa que forma part de ser humans o de ser éssers vius. Els animals també tenen por. Ja dic, sense la por, segurament viuríem molt poc, perquè no sabríem reaccionar quan hi ha un perill. Evidentment, si hi ha un perill, hem de tenir por per poder apartar-nos, vigilar o córrer o el que sigui. I aquesta por l'hem de tenir i l'hem de saber gestionar. L'entrebanc és quan algú no sap gestionar, o sigui, no controla les seves pors. Pors del passat, de coses que li han passat i que li queden arrelades, pors del present que a vegades no són reals, que a vegades són fruit de la nostra ment, del nostre pensament, que les distorsiona, i encara més pors a coses del futur, que com que no ho sabem, clar, què passarà, són pors que ens les podríem estalviar.
1: Clar.
2: Potser no totes, però la majoria sí.
1: La por, ens estàs dient, doncs, que bueno, és necessària, i el problema és quan dirigeix la nostra vida. Vull dir, que sigui, doncs, protagonista contínuament a cada hora de tot el dia.
2: Sembla estrany aquesta frase que dius, però m'atreveixo a dir, molta gent és així. És així, i a vegades la gent es pensa que és una patologia diferent, o li posen un altre nom, però anant a lo més bàsic, aquesta por afecta a molts, molts aspectes de la nostra vida i de la nostra salut. Llavors penso que és una de les emocions més importants, més bàsiques, i s'ha de tenir en compte.
1: Quina és la frase que més repeteixes i ets conscient, doncs, en les teves xerrades?
2: La vaig canviant. La veritat és que vaig canviant, però hi ha una cosa que jo la vaig aprendre i cada vegada la tinc més clara, i és que normalment el benestar emocional, la salut a nivell psicològic, no està tant a fora de mi com a dins. Les persones, totes, siguem com siguem, a dins nostre tenim la gran capacitat de poder fer servir tot el que hem après, tot el que ens arriba. I a vegades busquem a fora, busquem coses molt grans i canvis molt enormes, i ens hem saltat el pas d'aprofitar i d'aprendre què és el que tenim nosaltres ja.
1: Sí.
2: És la gent, veritat, la gent que som gran. Els nens potser és més complicat, però la gent que som gran tenim moltíssimes coses ja apreses o que estan per naturalesa dins nostre, i a vegades les ignorem. A mi m'agrada dir això, que primer nosaltres i després ja vindrà el que està fora.
1: Saber escoltar-nos.
2: Aquí seria, saber escoltar-nos.
1: Això és difícil, eh?
2: Sí.
1: Vull dir, ha de ser ben bé que tenir una guia com tu i saber, doncs, com gestionar-ho, no? O no ve tant així?
2: Jo penso que no. Jo penso que és com moltes altres accions que podem fer les persones. No sé, ara...

0: El cap nedar. O sigui, jo te puc explicar molt bé com es nada, eh? Com nada una persona, com mou els braços... Però fins que tu no et posis a l'aigua i ho provis...
1: Ja, no ho sabrem.
0: Segurament no sabràs nedar. Uh-huh. Llavors, l'ajuda seria, pues, això, com un entrenador, no? Que t'explica primer com es nada, t'explico primer com escoltar-te tu, i després anar fent. I l'ideal és començar per poc, a no ser que sigui molt necessari, perquè hi hagi una dificultat greu, però si no, començar per poc i cada dia fer un ratet d'escolta, que si vols li podem dir meditació. Però la meditació és escoltar la meva respiració, escoltar el meu cos, escoltar la meva ment, és el que deies tu, escoltar a un mateix. Però això no s'aprèn fins que no es prova, eh? Uh-huh. I es practica.
1: Aquesta paraula va amb mi, eh? Aquesta paraula va amb mi, per això tothom, de la meditació, no sé, però ara que la dius ja saps que a mi això de meditar m'ho costa molt.
0: Bueno, pots canviar-li el nom, doncs. A vegades, els títols, tu parlaves d'escoltar-se a un mateix, posa-li aquest nom, meditar és exactament el mateix que escoltar el meu cos, escoltar el meu pensament. No es tracta de parar-lo.
1: Va.
0: Perquè parar és molt difícil, això sí que només ho fan els grans. Però escoltar el meu cos és que és superimportant, molt i molt. Ja dic, en comptes de meditar, digue-li escoltar i ja està.
1: I si no hi trobes solució amb el que medites o amb el que penses o amb tot això, cal trobar-hi una solució o no? Només cal meditar?
0: A veure, canviem, com dèiem, la paraula meditar per escoltar. Jo no estic pas buscant una solució quan escolto. Només estic escoltant. La reacció que fa el meu cos i fa la meva ment és beneficiosa per mi. Con la qual la solució ja és escoltar-me.
1: Va,
0: m'explico? Si hi ha un problema o has de prendre una decisió, no la prendràs meditant. La prendràs quan hagis meditat o que estiguis tranquil·la o hagis serenat tot el teu pensament i llavors pots decidir. Pots decidir amb un bolígraf a la mà, amb un paper, parlant, preguntant. Però decidir, trobar una solució, és després, quan ja tu t'has escoltat.
1: Molt bé. Com acabes les sessions, en aquest cas, doncs, serà doncs, en aquest proper dia que ens acabes d'esmentar, que serà el dilluns 18 de... No, que m'equivoco, diumenge, no?
0: Bons, que són dues coses.
1: Ah, va.
0: El diumenge toca xerrada, que és un cop al mes o més o menys, i és la xerrada sobre la por, es diu Tinc por, i el dilluns, cada dilluns, a l'estar jubilada, ara el meu horari s'ha reconvertit, cada dilluns estic a l'associació de dones de 10:30 a 11:30 i sempre tardem una mica més i estic allà amb un grup de gent, si algú necessités ajuda individual, que a vegades ha passat, després ho podem pactar. Vull dir que la meva ara participació és cada dilluns aquest ratet i els diumenges anirem fent, de tant en tant, xerrada oberta a tothom, a les 11, si no m'equivoco.
1: Què t'agradaria que la gent ens quedéssim com fem i com faràs aquestes xerrades?
0: A mi m'agrada molt la idea de que sapiguem que no estem sols, perquè passa sempre, si en xerrada o si en petit grup, que hi ha gent que ve com una mica de recança a vegades, la primera vegada, per exemple, o amb un tema que no gosen, i compartint se n'adonen de que no estem sols. De que, una, som humans, i que tots més o menys en la vida ens passen coses molt similars, perquè és així, i que quan ho podem compartir, encara que no parlem a vegades, però només estar al costat de gent que entenen, que comprenen el que ens pot passar, que parlen d'aquest tipus de qüestions, jo penso que és molt beneficiós. Ja dic, no cal que et passi res greu, però parlar de tu, del que et passa, escoltant altres eines, no cal que expliquis la teva vida, ni molt menys. Però crec que això és molt beneficiós. Tan beneficiós com que a vegades la vida canvia. Llavors, m'agradaria que aquest tipus de sabidoria es parlés a les escoles, que ja se'n parla, d'educació emocional, jo potser diria que encara em faria falta més, però que siguessin temes de dia a dia, que la gent pogués comentar tranquil·lament com es sent o preguntar com està l'altre, compartir. Bàsicament seria que la gent ens n'adonem tots de que no estem sols.
1: Important, eh?
0: Sí.
1: Important.
0: Sí.
1: Vinga, hem d'anar acabant, Sílvia. Sí que, doncs, tenim amb una dona que la tinc aquí al costat. Gràcies. Jo, que mm-hmm. en aquest cas podem trobar-hi doncs, aquest sentiment de no estar sols, que ens pots ajudar. I tant sigui en grup com sigui doncs, a nivell dels dilluns doncs, personal, mm-hmm. si ens fa falta.
0: Sí.
1: Vinga, que una frase, va, vinga, una frase, va, vinga.
0: Abans de
1: va.
0: Dir la frase, deixa'm comentar una cosa.
1: Vinga.
0: Tu dius que jo puc ajudar, però... ull, perquè la veritat és que el que jo explico està en els llibres que jo he llegit i està en les coses que jo he viscut. Res més que això, no sé. Mm-hmm. És com un mecànic que expliqui mecànica.
1: Sí.
0: Jo ho explico i ho comento i ho comparteixo perquè ho sé
1: perquè
0: com a
1: vols.
0: Feina i ho he viscut com a persona, eh? Mm-hmm. Però no soc... ni, vaja, que no tinc vareta màgica. Frase, jo et diria que quan et passa alguna cosa que et sents malament, intentis com a persona, que tothom intenti, això que dèiem abans, escoltar-se per posar una mica de llum i de claretat al que el, com a l'instint, no? Allò que el cos i la ment et diuen que t'està passant i no deixar-te portar, si no, tocar de peus a terra, llavors pots buscar solució.
1: Si toca plorar,
0: plorar. Sí, mm-hmm. i tant. Després ja tornes a posar el rímel i tal.
1: Sí,
0: no,
1: sí.
0: No, si toca plorar. I si toca riure i ballar i cantar, vaja, de veritat, superimportant, eh? Molt, molt, molt important.
1: Aquest tipus de programa que anem parlant ara, mm-hmm. els homes tenen la mateixa percepció que les dones? Perquè sempre diem que els homes no són... tan sentimentals, o no sé quina paraula, Sílvia, podríem posar-li aquí.
0: Mira, cada vegada estic més sorpresa, bueno, més contenta, perquè els homes es van acostant. Me truquen, pregunten, m'envien un WhatsApp, escolta, que puc venir? Sí, i tant. Venen, estan allà tranquils, i a vegades no he fet només xerrada a l'associació de dones. Ho he fet en altres àmbits que són més oberts i els homes participen. Fixa't una cosa, que molts llibres d'autoajuda els escriuen els homes.
1: Sí, és veritat.
0: Bé, les dones molt sí, i també sí, superbons. Sí. A nivell de psicòlegs hi som tant dones com homes. Vull dir que jo penso que és una mica un mite, això de que els homes són menys sensibles.
1: Mm.
0: Jo crec que som humans, som persones. I funcionem molt similar.
1: Els hem posat un segell que l'han d'anar traient de mica en mica,
0: I
1: no?
0: I tant, eh? I crec que també els hi agrada.
1: Sí. Sílvia, moltíssimes gràcies per estar aquí, una vegada més. Anirem, doncs, trobant-nos.
0: Molt bé.
1: Psicòloga holística, que ara sí que avui he acabat d'aprofundir, doncs, sobre aquest tema. Molt interessant, molt important. I bé, doncs, que vagi molt bé, doncs, tot aquestes xerrades i tot aquestes, doncs, activitats que programeu.
0: Encantada. Vinga. De que així sigui, de venir aquí i explicar-ho i de que s'acosti qualsevol persona. Tothom té el meu telèfon perquè està en els rètols i a disposar.
1: Molt bé, Sílvia. Moltes gràcies. Fins la propera.
0: Molt bé.
1: Vinga, adéu, gràcies.
0: Vinga, gràcies a vosaltres. Merci.
2: Ja està.
1: I fins aquí arribem. Nosaltres que donem les gràcies per estar-hi, per ser-hi, per sentir, per gaudir, doncs, aquestes dues hores de ràdio. És la nostra finalitat, és la nostra fita, i que bé, esperem que dia, darrere, ria, doncs, segueixin i que nosaltres les puguem sentir ben a prop. Participen en el concurs, ja saben que aquest programa té la deferència de la botiga de l'Elisa Mir, de Xutxes Elisa, i que els premis és el divendres amb un obsequi d'aquesta botiga que, bueno, estarà tan dolç i tan bo que ni m'ho puc imaginar. Adéu-siau, fins demà a les 11.

0: Radio Tordera. La emisora que t'escolta.
1: Perquè la poesia pot ser còmplice dels teus sentiments. Temps de paraules. Amb Elvira Romaguera i Joan Madrid a Ràdio Tordera. Dimecres a les 9 de la nit i dijous a la 1 del migdia.
2: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'AFA de les Colines Iglesias impulsa per demà una mobilització a Tordera sota el lema l'enterrament de l'educació pública. La concentració arrencarà des de les 9 del matí des de cada centre educatiu públic i finalitzarà davant de l'Ajuntament. La concentració servirà també per denunciar la supressió d'un dels grups d'I3 de les Colines Iglesias de cara al curs vinent. Mireia Rincón és presidenta de l'AFA de l'escola.
2: Ara estem centrats sobretot en la línia de tancament d'I3, que és una cosa que ens preocupa, perquè nosaltres creiem que baixar la tassa de natalitat és una oportunitat per fer les coses bé i no per fer aquestes retallades que volen fer.
1: El telèfon 112 rep més de 3.300 trucades des de Tordera durant el 2025. Els mesos en què es van rebre més trucades va ser el juny, agost i setembre. Obert el període d'inscripció per al servei de transport escolar no obligatori del proper curs 2026-2027, el servei passarà a ser gestionat pel Consell Comarcal del Maresme. Tot i això, es mantenen les freqüències i parades, incloses les de les urbanitzacions. Marta Passet és consellera comarcal i també regidora de Tordera.
3: Bueno, de fet, les rutes que s'han licitat són exactament les mateixes que s'estan fent ara. Per tant, l'objectiu és que els usuaris i usuàries no detectin cap canvi. Simplement el canvi serà que en comptes d'autocars barrera, doncs serà una altra empresa que farà la gestió.
1: Més de 300 persones omplen l'església de Tordera en el concert solidari de gospel AEDCO. La presidenta de l'associació, Zoraida Gómez, qualifica d'èxit total la recaptació de fons dels pacients amb la malaltia.
4: El concert ha sigut un èxit total. Hem venut moltíssimes més entrades. Crec que al final érem unes 320 persones en l'església. Ha sigut un concert molt màgic.
1: En esports, l'Eterno Juvenil es corona campió de l'Octàgono Futbol 7. Després d'una jornada plena d'emocions, gols i ambient festiu, l'Eterno Juvenil aconsegueix el títol de Lliga imposant-se amb autoritat al gran final per 4-1. Alejandro Ortega, membre de l'organització, es mostrava molt content després de les finals.
5: Era la nostra intenció que tots els participants que han format part de la Lliga tinguessin el seu dia i poguessin disfrutar. I crec que en bona part van disfrutar tots i això és l'alegria més gran que ens queda a nosaltres.
1: Parlem del temps, previsió meteorològica amb els detalls d'en Joaquim Serra.
6: La situació meteorològica ve marcada principalment per l'estabilitat i sobretot per les temperatures estiu, en cas d'unes temperatures que esperem que al llarg dels pròxims dies encara puguin pujar una miqueta més. Tenim ben bé una setmana per davant marcada per la forta calor, amb màximes que podrien fins i tot arribar cap als 33-34 graus a l'interior de la comarca de cara a dijous i divendres. Sembla que aquesta calorada aguantarà fins al proper dimarts, el dimarts de la setmana que ve. Podríem tenir a última hora del dia una línia de tempestes que obriria les portes, almenys ni que sigui momentàniament, a un respir, a unes temperatures clarament més baixes ja de cara a dimecres de la propera setmana. Queden molts dies, ja veurem com evoluciona. De moment, el que dèiem, temps estable i calorada avui, amb temperatures semblants a les d'ahir, vents molt fluixos aquest matí, de component sud-sud-oest, aquesta tarda també, i per tant la situació marítima dominada per la mar arrissada. De cara a demà, la temperatura que puja una miqueta més, especialment cap a l'interior de la comarca, amb alguna màxima superant els 30 graus, de moment els hem fregat, demà es podrien superar, i pel que fa a la jornada de dijous, encara podríem arribar als 32-33, puntualment als 34, cap a l'interior de la comarca. Per tant, calor assegurada, temps estable, sol, i els pròxims dies, de moment, res no ha de canviar.
1: Ho deixem aquí. Actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Els dilluns de 9 a 10 del vespre i la repetició els dimarts d'una a dues del migdia.
7: La tornada a Ràdio Tordera, la teva millor companyia musical.
8: 107.1 FM. Ràdio Tordera. Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Què tal, com esteu? Bona nit, benvingudes i benvinguts a Ràdio Tordera. Això és la tornada, edició dilluns 25 de maig del 2026. Des d'ara i fins a arribar al punt horari de les 10 de la nit, en repetició els dimarts, com sempre, al migdia, us estarem acompanyant aquí a la sintonia de Ràdio Tordera, com sempre, amb una nova edició de la tornada. Això és el torn musical dels dilluns, que ens ajuda, doncs, a arrencar la setmana, ens ajuda, doncs, a deixar o valorar el cap de setmana amb allò que ens hagi marcat, amb allò que haguem gaudit tots plegats, i sobretot, doncs, amb bon ritme i amb molta il·lusió per de cara, doncs, el que pugui venir ja aquesta última setmana del mes de maig, eh? Com sempre, nosaltres ja tenim oberta la porta a la participació a través d'Instagram amb una nova enquesta musical, però també ja tenim a punt una nova llista a través de la playlist de Spotify amb música, amb temes d'actualitat, amb música Remember. Vaja, en definitiva, amb aquella selecció musical que esperem que sigui també del vostre grat i que ens ajudi a avançar durant aquests propers minuts aquí a través de l'emissora que t'escolta. Això és Ràdio Tordera. Bé, doncs, per començar, ja em centro amb resultats de la setmana passada amb l'enquesta. Com ha canviat la cosa, eh? Com s'ha girat la truita? Perquè la setmana passada, si feu memòria, a nivell meteorològic, que ens vam centrar precisament en això, ens vam centrar en l'ambient que vivíem al carrer, fa 7 dies estava plovent, sí, que hi havia pluja, i per aquest motiu us vàrem preguntar això. Us vàrem preguntar que en dies de pluja, com el que vivíem la setmana passada, o el dilluns, quin tipus de música escoltàveu, eh? Què preferíeu? Si una playlist trista, una playlist moguda o una playlist de novetats? Doncs ja tenim el podi. Amb aquestes tres opcions, amb un 11% dels vots, la playlist trista, eh? Per tant, allò de que el carrer faci dies grisos, dies de pluja, doncs si ho sumem amb la música trista, no, a la gent no li convenç. Amb un 33% dels vots, la gent opta per playlist de novetats. Per tant, cançons del 2026 per animar dies de pluja, dies de mal temps. Però la gent prefereix, escolta'm, si al carrer, si el temps no acompanya, què millor que el cotxe, què millor que casa, fent esport, al gimnàs o allà on estigueu, amb una playlist moguda, que la música ens acabi d'animar la jornada. Doncs precisament amb una cançó ben moguda, però que a la vegada és d'estrena, comencem el programa d'avui, quan són ara mateix les 9:07 del vespre. Estrenem aquí a la tornada el més nou de La Pegatina, dins de l'àlbum Fuegos del Barrio. Estrenen això que porta per títol Brinca.
1: La tornada, l'estona musical dels dilluns amb en Joan Martín.
0: Doncs què millor que començar la setmana amb això, amb actualitat musical, i més si va de la mà de La Pegatina.

0: Si no l'havies escoltat mai, doncs és normal, perquè és d'actualitat del 2026. El més nou de la Pegatina.
1: Els dilluns les cantem totes.
0: I ens agrada també compartir-ho tot plegat aquí a la ràdio. Compartir-ho amb vosaltres, compartir-ho amb la gent que esteu a l'altre costat de l'aparell radiofònic, ja sigui amb el cotxe, ja sigui amb una oficina, ja sigui a casa, fent esport, cuinant, recollint la casa o netejant el jardí. Tant se val que ens estigueu escoltant en qualsevol moment del dia, ja sigui en les edicions de la freqüència modulada a través del 107.1, com també a través de la ràdio La Carta, a www.radiotordera.cat. Busques programes i també el nom de la tornada, i no només tindràs el d'aquesta edició d'avui, d'aquest 25 de maig, sinó també de la resta de les edicions. Per tant, un capítol rere l'altre, i bé, cada setmana intentem anar mesclant i anar canviant la música que va sonant durant aquesta estona, per tal de no tampoc ser massa repetitius. Això sí, dins dels gustos de la gent, perquè clar, evidentment, aquí va sonant el que... Vaja, les playlists, les radiofórmules, doncs també ens van oferint, i vosaltres, per què no, és el que més escolteu allà amb els canals de música que tingueu com a favorits. Dit això, anem cap a Instagram, perquè ja hem llançat el fil de participació d'aquesta setmana, un fil de participació que avui sí que ens ajudareu a escollir la cançó que ens obrirà el primer programa del mes de juny, de la setmana que ve, d'aquí 7 dies. Per tant, volem que participeu molt amb nosaltres, Volem que, això, estigueu al nostre costat i que entris ja a través de l'Instagram de Ràdio Tordera, ràdio/Tordera, i en allà tenim una enquesta amb tres cançons. I avui, vaja, això va de Bad Bunny, i no cal ser massa, no anava d'intel·ligents, però tampoc cal donar-hi masses voltes al per què, doncs preguntem per Bad Bunny, perquè clar, és que entres a les xarxes socials i tothom ha anat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, a l'Estadi de Montjuïc, on ha anat a gaudir del concert de Bad Bunny a Barcelona. Amb quina d'aquestes de Bad Bunny et quedes, amb quina de Bad Bunny et quedes? Nueva Yol, la DTMF, és un dels altres temes, o bé Titi me preguntó. Aquesta, vaja, ja ho sabeu, que també és una de les altres del seu inici de la carrera. Tres cançons, una de les opcions, una única opció de votació que és la que pots escollir. Ens ajudaràs a obrir la llauna del programa de la setmana que ve. Bad Bunny és el protagonista avui de la tornada, de l'enquesta. Vinga, entra ja a l'Instagram de Ràdio Tordera. I de Bad Bunny no sabem si és competència directa o no, però Quevedo avui també ens acompanya al programa i serà el proper que sonarà aquí a través de la ràdio, Ni Borratxo.
2: Participa en l'enquesta musical que et proposem a través de la història que trobaràs a l'Instagram de Ràdio Tordera i ajuda'ns a escollir la millor cançó.
0: I no és perquè no vulgui posar la cançó amb Ni Borratxo, no, és que és el títol de la cançó de Quevedo que sona ara.

0: Oye, tenía que siempre hacer mejor, cabrón. Tenemos el Teide.
1: Sí, las otras arrancas, cabrón.
2: Si no es loco, ¿eh?
3: Puto, ¿tú crees que tu primo me deja el DNI, cabrón?
2: Mi perreo, mi perreo.
4: Miedo, chillón.
0: Chacho, hazme caso, puto. Vamos a las carpas que este año viene Tony Tuntún.
3: Mira, me pongo un tuyos.
1: ¿Qué más quiero? Empezar a paterno.
2: Fuerte, garota.
3: Para los indianos.
5: Doncs aquest en Quevedo que ens està presentant el més nou. Això es diu Boni Borratxo. Doncs, vaja, és tema totalment d'estiu, el que sona aquí al 107.9.
3: Ja, ja, te lo dije, cabrón.
1: La viva no te deja salir. Todo mi vida.
5: I de Quevedo anem amb una del 2026, també.
6: Yo tuve Puerto España, no me mudo ni borracho. Me fui de viaje a París.
5: Que és cert que la propera que sona aquí a la ràdio ja va sonar la setmana passada, però cada vegada vas pujant de posicions en posicions a les llistes musicals. I això no s'atura. Porta per títol Fever Dream. És un gran tema de la mà d'Alex Warren quan ja hem superat un quart de deu.
7: Segueix la llista musical oficial de La Tornada que trobaràs a Spotify. I descobreix les cançons que sonen durant l'estona del programa actualitzada cada setmana.

0: És aquesta del Fever Dream d'Àlex Warren. També sonen aquí a través de l'emissora que t'escolta. Que bé, que bé!
1: La tornada. L'estona musical dels dilluns amb en Joan Martín.
0: I déu-n'hi-do els que arriben aquí ara, eh? De la mà de Naina, amb la col·laboració dels Figaflaues, ja ho saps com és el títol d'aquest proper tema que sona aquí. Pecat original.

0: Doncs no s'aturen de treure cançó rere cançó, publicar-les més ben dit, com per exemple aquesta, són el grup de Paul. I ara ens quedem doncs amb el més nou, En unos años, és el que acaba de sonar aquí a la ràdio, pràcticament per tancar aquesta primera part de la tornada d'avui.
1: La tornada sempre és millor si sona bona música.

0: Això es diu swim. No, segurament ja hem començat amb aquestes altes temperatures i aquest sol, d'aprofitar-lo per ja estrenar la platja. I swim una mica, eh? I nedar una mica, clar que sí. Amb BTC arribem pràcticament a 2:15. Nosaltres que fem una aturada per la publicitat. Escoltem els millors consells publicitaris des d'aquesta casa. Tornarem de seguida, com sempre, amb cara amb molta música per sonar, fins plantar-nos en punt. I també, doncs, amb aquesta enquesta de participació, avui preguntant-te per 3 cançons de Bad Bunny. Volem que ens escollis la que més t'agradi i ens ajudarà a arrencar el programa de la setmana que ve. Ara tornem, va!
1: Swim. I just wanna dive, I just wanna dive. Normalment el retorn a la rutina setmanal sempre té una part difícil, però a Ràdio Tordera deixa'ns posar-t'ho fàcil. Els dilluns de 9 a 10 escolta la tornada. La tornada, sí, amb en Joan Martín. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
1: La primavera, el restaurant Les Ferreres altera, perquè et pots seguir gaudint dels seus menús del migdia i esmorzars de forquilla, però ara també a la fresca de la seva terrassa, prenent el sol envoltant de natura. I si plou, els cargols que surtin a la cassola. Restaurant Les Ferreres, per reserves i encàrrecs, truqueu al 93-764-0607.
2: Escolta.
3: Normalment el retorn a la rutina setmanal sempre té una part difícil, però a Ràdio Tordera deixa'ns posar-t'ho fàcil. Els dilluns de 9 a 10 escolta La Tornada. La Tornada, sí. Amb en Joan Martín,

23 de gener, l'Alba Gil ens va obrir el cor amb aquest nou treball anomenat Una part de mi. Doncs amb aquest primer treball d'aquesta cantautora vicentina, nosaltres que obrim aquesta segona part del programa.

0: ajudat ja a encarar-nos amb aquesta segona part, on ja us dic ara que venen noms grans, noms molt grans. La propera cançó també la cantarem, perquè ja sap que aquí, ja sabeu que aquí els dilluns les cantem totes. Som la tornada, el torn musical que t'acompanya en aquesta freqüència, en aquesta franja horària, i que té com a principal repte animar-te, eh? Segur, després d'una gran setmana, d'un gran cap de setmana, ens espera un inici, bé, per què no, positiu. Clar que sí, avui rutina, ja tornem a ser dilluns, els dilluns sempre costen. Molta gent ha fet festa avui, val a dir-ho, molts municipis. Aquí a Tordera no, aquí no era pas festiu, però vaja, la zona de Barcelona i altres municipis del territori avui sí que han fet festa, així que aquesta segona Pasqua els hi ha anat molt bé, la veritat. Però nosaltres també ens ha anat bé, clar que sí, un cap de setmana que segur que hem pogut fer moltíssimes coses, el temps ens està acompanyant moltíssim, les temperatures sembla que l'estiu hagi arribat de cop, i res, nosaltres que des d'aquí a la ràdio seguim endavant amb aquest torn, cançó rere cançó. Recorda, si entres a Spotify, poses la tornada, la playlist, cada 7 dies l'anem actualitzant, així que la pots guardar, te la pots desar, i res, tu no hauràs de fer absolutament res perquè automàticament la llista es renova, la feina ja la fem nosaltres cada dilluns en renovar-la, per tant és una llista totalment automàtica i variant, perquè cada setmana descobriràs cançons que van sonant, doncs també d'aquí en aquesta estona. Què? Avui tenim una altra enquesta musical, és la que ens ha d'ajudar a arrencar la setmana que ve tot el protagonisme per Bad Bunny, que, vaja, déu-n'hi-do com ha omplert l'Estadi Olímpic de Montjuïc, l'Estadi Olímpic de Lluís Companys, amb aquests últims concerts durant la setmana passada. Molts tordarencs i moltes tordarenques que també vareu anar allà a cantar i a donar-ho tot. És per aquest motiu que avui dilluns, doncs, us estem preguntant que, vaja, t'hagis de quedar amb tres cançons que et proposem a través de la història que trobaràs a l'Instagram de Ràdio Tordera. Amb quina de Bad Bunny et quedes? Nueva Llol, DTMS o Titi me preguntó? Vaja, aquests són els tres títols. Te n'has de quedar una, la més votada. Ens obrirà el programa de la setmana que ve, que, per cert, ja estarem a 1 de juny, La setmana que ve estrenarem nou mes aquí a la tornada, perquè ens cau en dilluns, a més, així que tot rodat i ben encarat. Clar que sí. Us he dit que ara vindrien noms grans, A banda del moment de Remember, que el farem just després de la cançó que sonarà ara. Noms grans, i si et dic que és una perla la que sonarà a continuació, em sembla que ja s'ha presentat ben sol el tema que sona ara aquí a través de la ràdio. Som-hi, va!
1: La tornada a Ràdio Tordera, la teva millor companyia musical.
2: Els dilluns de 9 a 10 del vespre i la repetició els dimarts d'1 a 2 del migdia.

0: Segueix la llista musical oficial de La Tornada que trobaràs a Spotify i descobreix les cançons que sonen durant l'estona del programa actualitzada cada setmana.
1: Vinga, va, que ara a continuació ens plantarem a l'any 1986. És el moment d'obrir el calaix dels temes Remember, d'aquells que van marcar una època, com us dèiem, any 86. És d'aquells que cantareu, eh? Aneu a cantar-la, va. Ha costat l'inici de la

0: Doncs amb aquest clàssic hem fet aquest moment Remember, com més habitual aquí a la tornada. Fem un salt al temps, un salt, un viatge musical. I avui, el 1986, sonava això, i déu-n'hi-do, a tot arreu. Duncan Doom, 100 gaviotes.
1: Dilluns les cantem totes.

Doncs aquí des de la tornada fent companyia en aquest dilluns 25 de maig del 2026. Escoltàvem ara en Guillem Bautista, amb el seu tema No està mal. No està mal la cançó, no. Amb aquesta dosi que seguim endavant amb la trajectòria aquí de la tornada amb l'edició d'avui, recordar-te aquesta enquesta musical. Tres temes de Bad Bunny són els que us estem, vaja, proposant en el dia d'avui. Tres cançons, coincidint amb aquesta gira europea que està realitzant i que Barcelona ha estat un dels seus clars escenaris. Doncs són tres cançons que us proposem. Una d'elles, doncs, que està, vaja, en aquest podi, és aquesta, per títol Nueva York. Doncs això, Nueva York és una de les que pots optar a votar, Sí. L'altra és aquesta que porta per títol DTMF. Són així. Ja sabeu que té aquesta peculiaritat, és aquest estil musical.

0: Això mateix, és la DTMF, la cançó. L'altra és una de les que gairebé s'ha donat a conèixer. Aquesta.
1: Titi me pregunto si tengo muchas novias.
0: Titi me pregunto.
1: Muchas novias, hoy tengo una, mañana otra. Pero no hay poda.
0: Doncs aquestes són les tres que us proposem en l'enquesta musical, eh? Doncs vinga, ja ho saps, pots votar una d'aquestes, la que més t'agradi. La setmana que ve ens ajudarà a obrir el programa. Va, vinga, què et sembla? De la mà de Hathaway, arriba ara tot seguit això que porta per nom Lift Your Head Up. Ja sona aquí de fons. Un estil molt vuitanter, eh? També el que recuperem ara. Veus el que sí? Molt vuitanter, això que sona ara a través de l'emissora que t'escolta. Vinga, va, puja el volum de la ràdio, que no s'aturi res aquí, eh? Que seguim amb dilluns aixecant-lo. Sí.

0: Totes les opcions possibles i tots els avisos que ja ens marquen la fi d'aquesta edició d'avui de la tornada d'aquest 25 de maig del 2026. Com sempre, si us ha agradat aquesta selecció musical, que sàpigues que pots recuperar aquesta llista a través de l'Spotify, a la playlist amb el nom La Tornada i la data d'avui, que l'anem actualitzant, com ja sabeu, cada setmana. Per tant, més varietat impossible la que podreu trobar en aquí. A més, com és habitual, la repetició els dimarts d'una a dues del migdia, també a través de la web radiotordera.cat podràs recuperar tots els programes que vulguis de la tornada. Per què no? Doncs fent-te companyia i enviant-te aquesta dosi de positivisme, aquesta dosi d'energia que de vegades ens fa falta i que, mira, per què no, des del mitjà de la ràdio també el podem aportar. Salutacions d'en Joan Martín, qui t'ha acompanyat aquí a la nau amb els comandaments, amb el micròfon, amb els ordinadors i avui amb l'aire condicionat endollat, perquè avui ja podem dir que l'hem estrenat, Vaja, si més no, per part meva, jo ja l'he estrenat en el dia d'avui. Esperem que demà seguim tinguem veu, tal com la tenim. Gràcies, una abraçada ben forta. Ens retrobem la setmana que ve. Que vagi bé. Adéu, bona nit.
1: Normalment, el retorn a la rutina setmanal sempre té una part difícil. Però a Ràdio Tordera, deixa'ns posar-t'ho fàcil. Els dilluns de 9 a 10, escolta La Tornada. La Tornada, sí. Amb en Joan Martín. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM. Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
2: A l'Escola de les Arts del Teatre Claver, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
1: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
2: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
1: Inscripcions obertes. Descobreix-ho a www.teatreclave.cat.
3: Cada dijous a 2:15 del matí, alumnes de tots els centres educatius del poble passen pel nostre estudi per explicar-nos què fan, què pensen i què aprenen.
1: Les escoles a la ràdio. Un espai per escoltar i compartir la vida a les aules.
3: Només a Ràdio Tordera.

Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials. 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: ens diu el confident que està enamorat, que ha pujat amb un globo, que s'ha separat. Ho descobrim amb els Minuts Musicals.
1: Minuts Musicals, cada dilluns de 10 a 11 de la nit i els dimarts de 3 a 4 de la tarda. Un programa escrit i dirigit per Maria Dolors Oliveres. No us el perdeu.
0: Hola, què tal? Una setmana més amb tots vosaltres amb aquests Minuts Musicals. Aquestes vivències, aquests somnis, experiències... Ai, nosaltres hi posem la veu, hi posem la música també, i tenim sempre aquestes confidències. Tenim el confident d'avui que ens ha titulat la seva vivència carregant piles. Ei, confident, això està molt bé, perquè clar, si les piles no funcionen, doncs no s'escolta res, i depèn de la situació, doncs tampoc sentim res. Posarem aquesta primera cançó i esperem doncs que sí, que se senti bé, i descobrirem quina classe de piles són les que has de carregar.

Bé, comencem amb la vivència del nostre confident, que l'ha titulat Carregant les piles. I ens diu així. Diu, mantenia una relació virtual a molta distància. El problema era la diferència d'horaris. Quan jo volia anar a dormir, ella es llevava de bon matí. A mi m'agradava les xerrades que fèiem per escrit. Coneixia el seu tarannà de bon matí.

Diu el confident, diu, pensava que seria màgic que ens poguéssim conèixer, però estava ple de dubtes. No sabia qui era, ni com era. La meva imaginació la deixava volar i pensava que era una jove guapíssima.

0: FM.
1: Bé, ens diu el confident que s'imaginava que era una jove guapíssima. Diu, em sentia atret per ella, però al mateix temps tenia por. Pensava com seria, si estava bé, o tenia alguna dificultat, quina edat. És complicat tot això, però em sentia molt a gust quan estava connectat.

Diu que se sentia molt a gust quan estava connectat. Diu, un dia li vaig insinuar que seria meravellós que ens poguéssim veure. Ella va despistar l'escrit de la meva proposta i seguia igual de dolça. Aquí ja els meus dubtes varen ser més grans.

Com podria conèixer la sense que em descobrís? Podria posar un detectiu? No, no fa falta arribar a aquest extrem. Però sí, ens coneixem i em cau l'ànima als peus. És que no és el mateix escriure en una pantalla, dir-nos coses agradables, deixar córrer la imaginació, fer volar coloms. Però aquests coloms paren. I seria com que la pantalla s'obrís i em sortís una espècie de monstre.

tu he perdut. No es pot pas dir que he estat exemplar i visc com he volgut.

L'amor no ha estat res més que uns bons moments que he pogut viure. Cap d'ells no ha fet després que jo deixés de ser ben lliure. Voltant he vist mig món i encara tinc el cor alegre i faig de rodamont.

tota la gent. Busca lluitant, plena de febre. Jo ho veig, mig somrient.

0: ens diu el confident que està enamorat, que ha pujat amb un globo, que s'ha separat. Ho descobrim amb els Minuts Musicals.
1: Minuts Musicals, cada dilluns de 10 a 11 de la nit i els dimarts de 3 a 4 de la tarda. Un programa escrit i dirigit per Maria Dolors Oliveres. No us el perdeu.
0: Bé, ja estem en aquesta segona part de Minuts Musicals. Si ara algú s'incorporés, doncs llegirem la vivència i, si ens heu escoltat, doncs sempre va bé, perquè a vegades diu, ai, això sembla que no ho he entès bé, doncs ara farem memòria. El confident ha titulat la seva vivència d'avui Carregant les piles, i ens diu així. Diu, mantenia una relació virtual a molta distància. El problema era la diferència d'horaris, que jo volia anar a dormir, ella es llevava de bon matí. Ai, m'agradava les xerrades que feien per escrit. Coneixia el seu tarannà de bon matí. Pensava que seria màgic que ens poguéssim conèixer, però estava ple de dubtes. No sabia qui era, ni com era. La meva imaginació la deixava volar i pensava que era una jove guapíssima. Em sentia atret per ella, però al mateix temps tenia por. Pensar com seria, si estava bé o tenia alguna dificultat, quina edat. És complicat tot això, però em sentia molt a gust quan estava connectat. Un dia li vaig insinuar que seria meravellós que poguéssim veure'ns. Ella va despistar l'escrit de la meva proposta i seguia igual de dolça. Aquí ja els meus dubtes varen ser més grans. Com podria conèixer-la sense que em descobrís? Podria posar un detectiu? No, no fa falta arribar a aquest extrem. Però si ens coneguéssim cara a cara i se'm cau l'ànima als peus? És que no és el mateix escriure a una pantalla, dir-nos coses agradables, deixar córrer la imaginació, fer volar coloms. Però aquests coloms paren i seria com que la pantalla s'obrís i sortís una espècie de monstre. Doncs bé, fins aquí aquesta primera part i nosaltres doncs ara seguim amb la vivència del nostre confident. Diu, no, no puc seguir així. Li diré que prepari un ball i que es faci visible a l'ordinador. Així jo veuré, però què seria millor que canviéssim l'hora? Que fos quan ella és al vespre i jo em llevo de bon matí.

Doncs bé, el nostre confident diu que seria millor canviar l'horari i així es veurien quan ell es lleva de bon matí. Diu, sí, estaria bé. Així me'n vaig a treballar amb les piles ben carregades, després de veure la seva actuació, però... I si no és com jo me la imagino? No vull que em passi com el meu cosí de fa molt de temps.

Diu, no vull que em passi com el meu cosí de fa molt de temps. Tenia una relació per cartes i quan es varen decidir que es coneguessin per casar-se, resulta que ella era una cara de cavall que hasta espantava els propis cavalls quan la veien.

0: 1.7 FM.
1: Doncs bé, el nostre confident diu que una cara de cavall, que els propis cavalls s'espantaven quan la veien. Diu, ai, mira, que és complicat. Més val que la deixi. S'ha acabat la imaginació. Surto al carrer i conec noies de veritat. Parlem, riem, caminem, ens mirem cara a cara i així se m'acabaran els dubtes.

Doncs bé, el nostre confident que és millor, no? Sortir al carrer i trobar de veritat. Diu, parlem, riem, caminem, ens mirem a la cara i així s'acabaran els dubtes. Sí, sí, sí, li diré que s'ha acabat. Crec que és lo millor. I busco altres maneres de carregar piles. Tenir una relació més directa. En resum, buscar un carregador de piles més palpable.

Doncs bé, el nostre confident doncs, ens acaba dient, diu, tenir una relació més directa. En resum, buscar un carregador de piles més palpable, que pugui endollar sempre que em faci falta, i fugir de l'ordinador. Viure la vida a fora, a l'aire lliure, que és més saludable.

0: FM.
1: Ens diu el confident que està enamorat, que ha pujat amb un globo, que s'ha separat. Ho descobrim amb els Minuts Musicals.
2: Minuts Musicals, cada dilluns de 10 a 11 de la nit i els dimarts de 3 a 4 de la tarda. Un programa escrit i dirigit per Maria Dolors Oliveres. No us el perdeu.
1: Doncs bé, aquesta és la final, aquests Minuts Musicals d'avui. Esperem que us ho hagi passat bé a descobrir les vivències del confident. Gràcies, gràcies per deixar-me que us acompanyi aquesta emissora vostra, Ràdio Tordera. Nosaltres, doncs, deixarem i us espero la setmana que ve. A veure quina confidència hi haurà aquesta setmana que ve. Ho descobrirem. Us espero. Adéu-siau.
3: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Arrenca la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotat amb 200 milions d'euros. Està oberta als municipis de més de 20.000 habitants que poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. La portaveu del govern, Sílvia Paniquén, ha destacat avui els objectius de la convocatòria.
3: No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component als projectes que es presentin de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és la de l'adaptació al canvi climàtic.
2: I avui també ha obert al govern la convocatòria de 540 places de secretaris interventors per als ajuntaments, una oferta rècord que servirà per dotar d'estabilitat als municipis més petits que en molts casos no disposen d'aquests càrrecs. I sindicats i educació reuneixen aquesta tarda novament per seguir les negociacions i desencallar el conflicte educatiu. Es fa el dia abans d'una vaga a tot Catalunya, just quan el govern ha aprovat la incorporació de prop de 1.800 professionals al curs vinents. Pels sindicats és una dotació insuficient i també reclamen situar les millores salarials com a eix d'aquesta trobada prevista per aquesta tarda. El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya, un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb continguts sexuals, un text que ja s'havia tractat i que ara s'aprova en segona volta, com us dèiem. Més actualitat avui, el jutge ha ajornat la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero el 17 i 18 de juliol. La defensa de l'expresident espanyol demana ajornar la declaració prevista que, recordem, havia de ser el 2 de juny a l'Audiència Nacional. L'advocat de l'expresident argumenta que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari que s'han aixecat parcialment avui mateix i dels que ja en teníem algun coneixement. A l'actualitat esportiva, l'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic Manolo González. El nou director esportiu del Club Montchi ha confirmat que l'entrenador del projecte seguirà sent Manolo González, que té contracte en vigor fins a 2027 després d'assolir la permanència. Montchi confia, ha dit, plenament en l'actual tècnic blanc i blau.
1: Notícies en xarxa.
4: 3 a les 3 i comença l'Ona Maresma.
5: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
4: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
6: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
4: I comencem repassant els titulars més destacats de la comarca d'aquest dimarts 26 de maig del 2026. El Sindicat d'Habitatge alerta de l'augment d'infrahabitatge al Baix Maresme i assenyala el cas de l'home mort en un incendi a Cabrera. Laia Muñoz.
7: La mort d'un home arran d'un incendi al magatzem on vivia a Cabrera de Mar o l'incendi de fa uns dies en un assentament de barraques a Vilassar de Dalt ha motivat un comunicat ahir dilluns del Sindicat d'Habitatge del Baix Maresme on alerten de la proliferació de l'infrahabitatge en aquesta subcomarca, un fenomen que aquesta entitat vincula directament de la crisi habitacional.
4: I la policia local de Palafolls reforça el control contra l'incivisme dels propietaris de gossos amb vigilàncies de paisà. Melina Morilla.
8: Aquestes vigilàncies s'intensificaran en els punts del poble on s'han detectat més queixes per garantir la convivència i el manteniment de l'espai públic.
4: El cap de Calella reforça l'atenció als pacients nouvinguts amb un projecte pioner, Sergi Ferrer.
9: Es tracta d'un programa pioner que es basa en la creació d'equips de professionals de referència amb sanitaris i personal de l'administració que les ajuden a conèixer el funcionament i els serveis que tenen a l'ambulatori.
4: Malgrat formalitza la creació del Consell Agrari amb autoritats polítiques i representants de la pagesia, Ona Malgrat.
10: Les funcions del Consell Agrari, entre d'altres coses, és la conservació dels camins i vies rurals, la millora de la infraestructura agrària i el seu desenvolupament. Aquest també es coordinarà amb l'Espai Agrari de la Baixa Tordera.
4: La Sala Cabanyes porta al Centre Cívic El Gorg de Sant Vicenç de Montalt una obra sobre la memòria de la Guerra Civil, Martí Capçada.
11: Dirigida per Joan Peran, l'obra ofereix una mirada emotiva sobre les conseqüències socials, polítiques i personals de la Guerra Civil espanyola.
4: I l'Eterno Juvenil es proclama campió de la primera edició del torneig El Octágono a Tordera, Marc Tres Serres.
12: Sí, després d'una final a 4 apassionant, l'equip que ja havia quedat primer a la Lliga Regular va guanyar 4-1 als Bambinos i es converteix en el primer equip en guanyar aquest nou torneig de futbol al municipi.

0: El Sindicat Habitatge alerta de l'augment d'infrahabitatge al Baix Maresme i assenyala el cas de l'home mort en un incendi a Cabrera. Laia Muñoz, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Així és, la mort d'un home arran d'un incendi al magatzem on vivia a Cabrera de Mar, o bé l'incendi de fa uns dies en un assentament de barraques a Vilassar de Dalt, ha motivat un comunicat ahir dilluns del Sindicat d'Habitatge del Baix Maresme, on alerten de la proliferació de l'infrahabitatge en aquesta subcomarca, un fenomen que aquesta entitat vincula directament a la crisi habitacional. Ahir de matinada es va rebre l'avís d'un foc en un immoble a l'Avinguda Maresme de Cabrera de Mar i en l'operació d'extinció els bombers van trobar el cos d'un home sense vida que després s'ha sabut que dormia habitualment al magatzem on van començar les flames, segons informava TV Mataró. Fa una setmana, a Vilassar de Dalt, els bombers van haver d'apagar un incendi en un campament de barraques a les afores del poble on hi vivien una cinquantena de persones. Són exemples, diu el sindicat, de precarietat habitacional greu que s'estan reproduint. També assenyalen un assentament de 60 persones a Ocata, arreu del Baix Maresme, i que pateixen persones que ja han estat del tot expulsades del circuit del lloguer, en molts casos, diuen, després de ser desnonades. Així, assenyala la portaveu de l'entitat Georgina Luna, cada cop es donen més casos de famílies senceres vivint en habitacions, en cotxes o en locals reconvertits en habitatges.
0: I la policia local a Palafolls reforça el control contra l'incivisme dels propietaris de gossos amb vigilàncies de paisà. Melina Morilla, bona tarda.
2: Bona tarda, així és. La policia local ha posat en marxa un dispositiu especial de seguretat destinat a prevenir els actes incívics relacionats amb la tinença de gossos. La principal característica d'aquestes intervencions és que es realitzen mitjançant vigilàncies de paisà, una mesura que busca detectar conductes inapropiades que sovint s'eviten davant la presència d'agents uniformats. Aquestes patrulles específiques es planifiquen en funció de la disponibilitat de personal i s'han començat a aplicar aquestes últimes setmanes. L'objectiu és actuar de manera directa en aquells punts del poble on s'ha detectat un major índex d'incivisme relacionat amb els propietaris de gossos. La mesura forma part d'una estratègia més àmplia per garantir el manteniment de l'espai públic i la convivència ciutadana, posant el focus en aquells espais on les queixes per comportaments incívics són més freqüents.
0: I el cap de Calella reforça l'atenció als pacients nouvinguts amb un projecte pioner. Sergi Ferrer, bona tarda.
3: Bona tarda. La primera visita al CAP acostuma a ser també el primer pas per entendre com funciona el sistema públic de salut, com demanar hora, a quin professional cal adreçar-se o quins són els canals per fer consultes i tràmits. Per facilitar-ho, el CAP de Calella ha definit un programa d'acollida adreçat a pacients nouvinguts. La iniciativa es coordina des de l'àrea de gestió i serveis al ciutadà de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva i participen tant professionals sanitaris com personal administratiu que s'encarreguen d'explicar com funciona el centre, resoldre dubtes i detectar si hi ha alguna necessitat urgent. Ho explica Dolors García, que n'és la responsable.
4: Quan arriba un pacient nou, li assignem aquest equip i, en un termini màxim de 48 hores, l'administratiu referència el contacte. L'objectiu és crear un primer vincle, explicar com funciona el centre, quines vies de contacte es té, ajudar amb eines com la meva salut i revisar si hi ha necessitats immediates, com renovacions de medicació o seguiments pendents. Si cal, també es programa la primera visita amb el metge o la infermera i, sobretot, s'escolta la persona.
3: Aquest model d'acollida encaixa amb el procés de transformació que viu el CAP de Calella des que el Departament de Salut el va incloure la primavera passada dins la prova pilot dels centres de salut integrals de referència. El projecte es va començar a desplegar a partir del 2025 per provar noves maneres de treballar per fer una atenció primària més resolutiva i accessible. Entre els objectius del TESIR hi ha reduir els temps d'espera i oferir una atenció més personalitzada, especialment en aquells casos que necessiten orientació des del primer moment. També s'hi estan incorporant nous perfils professionals, eines tecnològiques i recursos digitals per agilitzar tràmits i millorar l'acompanyament als pacients.
0: Gràcies. I a Palafolls, l'Ajuntament negocia per rebaixar el cost elèctric dels nous pisos de protecció oficial. Merina Morilla.
2: L'alcalde va exposar al ple les condicions imposades per la companyia elèctrica per connectar els nous habitatges de protecció oficial a la xarxa. Segons ha explicat el consistori, la proposta inicial de la companyia per portar l'energia a aquests blocs era de 420.000 euros, una xifra que el govern local considera totalment desproporcionada. Després de la reacció per part de l'Ajuntament, la companyia ha rebaixat aquesta factura fins als 385.000 euros, però el consistori manté que hi ha alternatives molt més econòmiques. Els informes tècnics municipals, de fet, indiquen que existeix una proposta més viable que tindria un cost de 110.000 euros, gairebé quatre vegades menys del que demana l'empresa. En aquest sentit, l'alcalde va estar molt crític amb el paper de les grans distribuïdores d'energia. Segons diu, la companyia vol aprofitar la construcció dels pisos socials per fer una nova central i ampliar la seva pròpia capacitat de subministrament a futur, en lloc d'utilitzar les infraestructures que ja existeixen, carregant tot el cost al projecte dels habitatges.
5: La companyia vetlla pel seu interès, perquè és una companyia privada. I què fa? Diu, a veure, aquí s'està desenvolupant un sector, no? Sí, vale. Doncs aquests 40 habitatges, ara, a mi, jo els podria subministrar amb una CT, una central, sí? Que ja existeix, però quedaria una mica justa. Per tant, el que faig és construir, els faig construir una de nova i faig portar la línia d'on te sigui, d'on te m'acominguin a mi, perquè llavors, a partir de llavors, jo ja tindré la capacitat de, si me'n demanen més... Exacte, no? I dius, ja, però és que estàs castigant, que a més en aquest cas estem parlant de vivendes de protecció oficial, estàs castigant en un... Per què, no?
2: Actualment, l'Ajuntament de Palafolls continua negociant per evitar que el cost de l'energia acabi sent una càrrega inassumible per la promoció d'habitatge públic.
0: Gràcies, i malgrat formalitzar la creació del Consell Agrari amb autoritats polítiques i representants de la pagesia, Ona Malgrat...
6: La vila ja ha formalitzat el Consell Agrari amb el nomenament dels càrrecs de que el formaran part durant el darrer ple municipal. Per part de les autoritats polítiques hi haurà l'alcaldessa Sònia Vinyoles, qui assumirà la presidència, i també l'àrea de seguretat ciutadana. A més, hi haurà la regidoria de pagesia, Carme Ponsa, i el regidor Jofre Serret, que farà ocuparà urbanisme, Jordi Lluís Ferrer, medi ambient, i Carme Cernicharo, promoció econòmica. El Consell Agrari també comptarà amb la presència de Margarita Mora, del PSC, Mireia Castellà, de Junts per Magrat, Joaquim Albert, d'Esquerra Republicana, Josep Aymeric, de Magrat ens mou, Anna Vega, del PP, i Enric Zaldo, de la CUP. Des de l'Ajuntament també hi participaran dos tècnics que tindran veu però no vot, i són Laia Gómez, que ocuparà Medi Ambient, i Toni Riera, pagesia. Des del sector agrari formaran part del Consell en Joan Font, president de la cooperativa Progrés Garbí, i el seu gerent, Xavier Castells. També hi participarà Xavier Fontanet, de l'Institut Ramon Turró, en representació del cicle formatiu de grau mitjà de producció agroecològica. A més, hi hauran els pagesos Gerard Font, Ferron Massaguer, Ramon Font, Joan Nonna i David Riba. Les funcions del Consell Agrari, entre d'altres coses, és la conservació de camins i vies rurals, la millora de la infraestructura agrària i el seu desenvolupament. Aquest també es coordinarà amb l'Espai Agrari de la Baixa Tordera.
0: I èxit de participació a Calella a la Marxa Solidària contra el Càncer, on s'han recaptat 9.400 euros. Sergi Ferrer.
3: Sí, la Marxa Solidària contra el Càncer, celebrada aquest diumenge a Calella, ha aconseguit recaptar aquest total de 9.400 euros gràcies a la participació de 920 persones en una jornada marcada per la solidaritat. L'organització ha volgut agrair públicament la implicació de totes les persones i col·lectius que han fet possible l'esdeveniment. En especial, han destacat la feina dels voluntaris, els alumnes de les escoles Pia i Freta, Calella Marxa i l'Ajuntament de Calella, així com la col·laboració dels comerços de la ciutat. La caminada va tornar a convertir-se en una autèntica festa solidària, en un ambient familiar i participatiu, amb un record especial per a totes les persones que han perdut la vida a causa del càncer durant aquest últim any. Durant la jornada també es van sortejar 162 regals aportats pels establiments comercials de Calella que van voler sumar-se a la iniciativa solidària. Des de l'organització han explicat que a causa de les nombroses inscripcions d'última hora van faltar algunes talles de samarreta. Les persones afectades van rebre provisionalment una samarreta d'edicions anteriors mentre esperen l'arribada de les noves peces que ja han estat encarregades i es lliuraran en els propers dies.
0: Gràcies. Més qüestions. Arriba la cinquena edició de les Jornades Esportives Interescolars de Canet de Mar, Ràdio Canet.
7: Tant avui com el proper 2 de juny, més de 250 alumnes de les escoles públiques i concertades de Canet participen a les jornades esportives interescolars de la nostra vila. L'objectiu és fomentar els valors de l'esport, el treball en equip i la convivència. La jornada d'avui està adreçada a l'alumnat de quart de primària i la del proper dimarts comptarà amb la participació dels alumnes de sisè de primària. Canet acull avui la cinquena edició de les jornades esportives interescolars que compten amb la participació de les escoles FEDAC Canet Iglesias, l'Escola Misericòrdia i el Col·legi Turó del Drac. La iniciativa està impulsada pels propis mestres d'educació física i vol promoure els hàbits saludables, l'activitat física i els vincles entre la comunitat educativa del municipi. La segona jornada serà el 2 de juliol i estarà adreçada, com bé dèiem, a l'alumnat de sisè de primària.
0: I l'Oficina d'Atenció Ciutadana Mòbil arriba avui a Sant Vicenç de Montalt. Martí Capçada, bona tarda.
8: Bona tarda, Gemma. Com tu bé dius, Sant Vicenç de Montalt acull avui una nova parada de l'Oficina d'Atenció Ciutadana Mòbil de la Generalitat, un servei itinerant que vol apropar l'administració pública als municipis amb menys accés a oficines presencials. L'oficina està instal·lada al carrer Pica d'Estats i ofereix atenció presencial, personalitzada i sense cita prèvia entre 11:45 del migdia i fins a 2:45. Els veïns poden fer-hi tràmits administratius, informar-se sobre ajuts i prestacions o rebre orientació directa sense cap necessitat de desplaçar-se fora del municipi. La delegada del govern a Barcelona, Pilar Díaz Romero, ha visitat avui el servei i ha atès els mitjans de comunicació a partir de 12:45 del migdia.
0: Gràcies. I a Canet, la Comissió de Salut del Consell de la Gent Gran organitza avui una xerrada per tractar el fenomen de la soledat no desitjada a la tercera edat. Ràdio Canet.
7: La soledat no desitjada, entendre-la i transformar-la. Aquest és el títol de la xerrada que es farà avui a les 5 de la tarda al CAP de Canet a càrrec de Luis Fernández, referent de benestar emocional del Centre d'Atenció Primària de la nostra vila. Aquesta sessió està impulsada per la Comissió de Salut del Consell de la Gent Gran. La soledat no desitjada en persones grans és un problema social complex que requereix una estratègia integral de prevenció i actuació que inclogui la participació comunitària i la sensibilització. És fonamental involucrar múltiples actors en la seva detecció i tractament, ja que afecta significativament tant la salut mental com la física de les persones grans que la pateixen. Segons Luis Fernández, es calcula que una de cada cinc persones pateixen aquesta soledat no desitjada i afegeix que un dels problemes és que sovint està silenciada. Des del CAP de Canet fan accions per treballar aquest fenomen a través de sessions grupals. La xerrada d'avui és a les 5 de la tarda al CAP de Canet i és una activitat gratuïta.
0: I els socialistes revaliden Sònia Vinyoles per encapçalar la llista del PSC de Malgrat a les municipals del 2027. Ona Malgrat.
6: 21 vots favorables va aconseguir dissabte la candidatura de Sònia Vinyoles per encapçalar la llista dels socialistes a les eleccions municipals del maig de 2027. La de Vinyoles era l'única candidatura que es va presentar i va rebre el suport unànime de la militància que va participar a la votació. En el transcurs de l'assemblea extraordinària, l'actual alcaldessa socialista va reivindicar la política municipal com una eina de servei públic de proximitat i de transformació positiva de la vida de les persones i va assegurar que encara aquest nou repte amb il·lusió, responsabilitat i experiència després d'un mandat que va titllar d'intens i exigent. L'assemblea extraordinària del PSC de dissabte va comptar amb la presència de Soufiane Alaouzi, diputat adjunt de la Diputació de Barcelona. El següent pas serà ara traslladar la proposta a la Federació del Maresme per tal que la ratifiquin els òrgans nacionals del PSC al juny.
0: I encara en clau política, a Premià, Crida continua sense entendre que es permeti plantar parades a la ultradreta. Laia Muñoz.
9: Sí, com ha fet altres vegades, en seu plenària, ahir el grup municipal de Crida Premianenca denunciava públicament a Premià Mèdia que es permeti la presència de parades informatives a Premià de Mar als partits Aliança Catalana i Vox. Segons ens deia ahir el regidor Pere Ramoneda, aquest cap de setmana totes dues formacions van plantar la seva parada i ho estan fent, deia, com a mínim, un cop al mes. Ramoneda creu que no té sentit fer homenatges a la Neus Català o a l'Agustí Centelles i al mateix temps permetre que aquests partits difonguin el seu discurs d'odi.
10: Seguim sense entendre com encara se segueix permetent la presència d'aquests grups que venen al nostre poble, doncs això, a fer aquest discurs d'odi. A més, un cop al mes o cada 15 dies els tenim aquí. No comprenem com es fan accions com ara, per exemple, un mural amb frases i amb declaracions d'intencions de gent com va ser la Neus Català i en Agustí Centelles, lluitadors incansables contra el feixisme, i per altra banda es permet això, que segons quins grups que no tenen cap tipus de representació municipal puguin venir lliurement a fer aquest discurs d'odi.
1: Respecte de l'argument legal que ha esgrimit el govern habitualment en resposta a aquesta denúncia, Ramoneda afirmava que en el passat molts col·lectius i iniciatives no legalitzades han tingut molts problemes per plantar parades com aquestes, i preguntat sobre l'opció que aquests partits puguin concórrer a les eleccions, el regidor de Crida sentenciava que si fos així, i més encara si obtenen representació a l'Ajuntament, deia que tots ens haurem equivocat molt.
0: En cultura, la Sala Cabanyes porta al Centre Cívic, al Gorg de Sant Vicenç de Montalt, una obra sobre la memòria de la Guerra Civil, Martí.
8: Correcte. El Centre Cívic al Gorg acollirà el diumenge 14 de juny a les 6 de la tarda la representació de l'obra Ombres de Memòria, una proposta teatral de la Sala Cabanyes basada en un text del dramaturg mataroní Toni Cabré. Dirigida per Joan Peran, l'obra ofereix una mirada emotiva sobre les conseqüències socials, polítiques i personals de la Guerra Civil Espanyola. La història segueix una arxivera municipal que a partir de testimonis i documents històrics reconstrueix la vida quotidiana d'una ciutat durant els primers mesos del conflicte. La funció també recupera episodis reals de la memòria local, com per exemple l'assassinat del doctor Samsó, rector de Santa Maria de Mataró, executat l'any 1936.
0: I més de 300 persones al concert de gospel solidari a l'església de Tordera, Marc.
11: Sí, l'Associació Espanyola d'Esofagitis Eosinofílica va organitzar diumenge un concert de gospel benèfic amb l'objectiu de recaptar fons pel projecte Nixi Endoscòpia Sense Por, destinat a ajudar a reduir la por dels pacients que pateixen aquesta malaltia crònica i han de sotmetre's a proves periòdiques. L'esdeveniment va gaudir de l'actuació del cor Fil de Gospel, que va encomanar la seva energia a tots els assistents. La presidenta d'AIDSEO, Zoraida Gómez, va fer-ne un balanç immillorable de la convocatòria a l'Església Parroquial de Tordera.
12: El concert ha sigut un èxit total. Hem venut moltíssimes més entrades. Crec que al final érem unes 320 persones en l'Església. Ha sigut un concert molt màgic i la gent molt emocionada, i ha sigut molt especial per mi.
11: Per a Gómez, l'esdeveniment tenia una doble càrrega emocional. La presidenta ha confessat la profunda il·lusió que ha suposat poder impulsar i liderar una campanya d'aquesta magnitud solidària al poble on ella també n'és resident, veient com els seus convilatants responien omplint l'església.
12: Fer concert a casa ha sigut algo especial, que m'ha emocionat molt i que tothom ha gaudit molt, que era el més important, que la gent gaudeix i que puguin disfrutar de la música.
11: Des d'AIDSEO van agrair la col·laboració de la comunitat i de les institucions locals per fer visible la malaltia de l'esofagitis eosinofílica.
0: Gràcies, i tornem cap a Premià perquè l'Amistat acollirà demà dimecres l'estrena de La Flama, el nou curtmetratge de Martí Sala i Castells protagonitzat per Blanca García Lladó. Sergi.
3: La peça explora qüestions com la burocràcia, els problemes de parella i el desgast emocional quotidià, elements que es converteixen en el centre d'una història marcada per la tensió interna i les ferides personals. Martí Sala ens desvetlla alguns dels ingredients del curt.
13: Una noia que bàsicament viu submergida en el laberint i amb el son de la burocràcia que tan bé coneixem els occidentals, per dir-ho d'alguna manera. I bàsicament té un objectiu molt clar, que és estar en el present, estar sentint el que té just davant, i ho té molt difícil perquè té conflictes amb la parella i problemes burocràtics pendents de solucionar.
3: Aquest nou treball arriba després d'anys vinculats a projectes creatius i personals, sempre amb una mirada molt centrada en les emocions i els conflictes humans. En aquest sentit, La Flama manté aquesta línia i també deixa entreveure alguns elements de tot la novel·la en què treballa actualment. Precisament, el projecte literari es troba immers en una campanya de micromecenatge impulsada per Quòrum Llibres, amb l'objectiu de trobar mecenes que ajudin a fer realitat la publicació del llibre. La projecció a l'Amistat començarà a 9:15 del vespre i l'entrada serà gratuïta.
0: I en clau esportiva, l'Eterno Juvenil es proclama campió de la primera edició del torneig El Octágono a Tordera, Martre Serres.
11: Sí, aquest cap de setmana la competició de l'Octágono va arribar al seu punt àlgid amb la disputa de la desitjada Final Four, un esdeveniment on es van jugar les dues semifinals, el partit també pel tercer i quart lloc i la gran final, tot al camp principal del Municipal d'Esports de Tordera. L'Eterno Juvenil va fer bons els pronòstics i va aconseguir el tro després d'una actuació estel·lar. En feia balanç el seu entrenador, Albert Fernández, un cop havent aconseguit el títol.
14: Bueno, nosaltres estem molt contents. Més enllà d'haver aconseguit el títol, el que realment ens importa és que gràcies al torneig ens hem pogut tornar a ajuntar i compartir allò que ens agrada, que és el futbol. Però ja et dic, haver aconseguit el títol és el de menys. El que realment ens importa és juntar-nos, fer una mica d'esport i retrobar-te amb aquells amics que tenies quan eres més petit. Per tant, això és el maco.
11: La pilota va començar a rodar amb els enfrontaments decisius, on cap equip volia quedar-se enrere. La primera semifinal, justament l'Eterno Juvenil contra Clàssics, que va ser una autèntica guerra, i el partit va acabar amb empat a un i es va resoldre a la tanda de penals. La lluita per l'honor del tercer i quart lloc se la van dur Clàssics, després d'imposar-se 7-3. I la gran final, com dèiem, l'Eterno Juvenil va dominar el maig decisiu i va superar a Bambinos amb un sòlid 4-1, proclamant-se campió de la Lliga El Octágono Futbol 7. Recordem que es disputen els partits en camp petit. Alejandro Ortega, membre de l'organització, es mostrava molt content després de les finals.
15: Bueno, la nostra idea era que dissabte fos un dia per disfrutar entre tots els participants de la Lliga. Ja, i sempre ho hem dit, que no és una Lliga de tres organitzadors, sinó que és una Lliga de tots, dels 8 equips que la formen, i crec que al final era la nostra intenció, que tots els participants que han format part de la Lliga tinguessin el seu dia i poguessin disfrutar. I crec que en bona part van disfrutar tots, i això és l'alegria més gran que ens queda a nosaltres.
11: Després de mesos de competició i aquest èxit final i la bona rebuda que ha tingut aquesta Lliga amateur i totalment de partits amistosos, l'organització no descarta seguir treballant de cara a les pròximes edicions.
0: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
16: Tenim per endavant una jornada que tornarà a ser càlida, més o menys amb unes temperatures semblants a les d'ahir. Tampoc han variat les temperatures nocturnes, puntualment han baixat una mica, en alguns casos han arribat a pujar lleugerament, però en qualsevol cas tenim petites oscil·lacions dins d'aquesta situació de monotonia, d'estabilitat i sobretot de temperatures estiuenques. Aquesta setmana serà especialment dura pel que fa a la calor, ja que de cara a demà passat, probablement, sobretot de cara a dijous i divendres, podrem tenir algunes màximes de més de 30 a la mateixa franja costanera. Per tant, atenció, ja veurem si no s'ha d'activar algun protocol de calor, perquè realment les temperatures pujaran molt. I aquesta calor durarà, doncs, aproximadament una setmana. Sembla que dimarts de la setmana vinent, a última hora, arribaria una línia de tempestes que obriria les portes a una baixada de temperatura notable, sobretot que notaríem ja de cara al dimecres. Per tant, esperem-ho que hi hagi, almenys ni que sigui un respir, però mentre això no arriba, tindrem una situació marcada sobretot per la forta calor al llarg dels pròxims dies. Avui amb temperatures semblants a les d'ahir, però com dèiem, de cara a demà pugen una mica més. Hi ha alguns valors màxims cap a l'interior de la comarca que aquestes últimes hores han fregat els 30 graus, doncs podien arribar cap als 31-32 de cara a demà, amb vent que continuarà com avui, molt fluix. En general, aquesta tarda, igual que aquest matí, bufarà vent del sud-sud-oest, pràcticament encalmat aquest matí, molt fluix a la tarda, demà 3 quarts del mateix, i demà passat tampoc esperem vent significatiu. Per tant, la situació marítima també continuarà molt tranquil·la, com dèiem, de cara a dijous, a banda de mantenir-se l'ambient assolellat, destacable les temperatures, que en alguns punts, com dèiem, podran fins i tot fregar els 33 o 34 graus a les hores centrals del dia.
0: Molt bé, doncs això pel que fa a la previsió del temps, molt pendents d'aquest augment de les temperatures que es mantenen altes per aquesta època de l'any. Nosaltres fem una petita pausa de 3 minuts i tornem de seguida a l'Ona Maresme. Fins ara, no marxeu.
17: La xarxa de comunicació local. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
18: socials.
19: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
20: A Pitu i Loli Artesans, les ceràmiques transformen un espai de calma, creativitat i relaxació.
21: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix. Amb tallers per a totes les edats.
20: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
21: Pitu i Loli Artesans. Fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
22: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
23: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música. Desperta emocions i records al nostre costat. Escolta les playlists i podcasts de Ràdio Tordera a Spotify. No esperis, aprem a play. Ràdio Tordera, la teva música, la teva...

0: Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Moment de fixar-nos en el que passa a les xarxes socials. Avui des de Malgrat amb en Javi. Bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma. Com estàs?
3: Doncs mira, amb la veu...
4: Ja.
3: A punt de jubilar-me.
4: Ja t'han dit al grup que una miqueta d'aigua, un caramel, el que sigui, per recuperar-te aviat.
3: Això són els canvis de temperatura, que ara fa molta calor de cop i volta, aires acondicionats... I mira...
4: Justament aquí el tenem a l'estudi també en Cesc, perquè tenim el rac al costat i amb la calor que fot, doncs no hi ha més remei que posar-lo, perquè si no ens morim.
3: Jo bé, feia anys, doncs... que no estava així. Potser més de 5 anys.
4: Ostres, déu-n'hi-do. Bueno, esperem que et recuperi, Gemma. Comencem, si vols, repassant què hi ha al Maresme, a xarxes. Doncs destaquem en primer lloc que els principals agents empresarials del Maresme han valorat el retorn al debat sobre el projecte del tren orbital, una infraestructura que preveu connectar la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona i que tindria un impacte directe en la mobilitat del territori. Segons indica el diari El Capgròs, tant la patronal com Fagem com la Cambra de Comerç coincideixen en la necessitat de millorar les connexions ferroviàries, però situen el focus en la prioritat de la xarxa ferroviària existent. De fet, la Fagem considera que el tren orbital és clau tant per a la competitivitat de les empreses com per a la qualitat de vida dels treballadors. Ara bé, adverteix que qualsevol plantejament s'ha de fer amb rigor tècnic, consens territorial i realisme pressupostari. I reclama evitar que grans infraestructures quedin en debats recurrents sense concreció.
3: Molt bé, això pel que fa a petita escala, a nivell comarcal i en clau internacional.
4: Bé, marxem a Bèlgica perquè us hem de donar una notícia trista. Almenys 4 persones han mort aquest dimarts a causa de l'accident entre un minibús escolar i un tren de passatgers a la localitat belga de Buggenhout, al nord del país, quan el vehicle escolar ha irromput a les vies de tren quan el pas del nivell estava tancat. Segons ha explicat el ministre federal de Mobilitat, Jean-Luc Crook, entre les víctimes mortals hi ha 2 dels 7 menors que viatjaven a l'autobús, el conductor i també l'adult que acompanyava els escolars, val a dir que els alumnes eren d'un centre d'educació especial.
3: Vaja, doncs lamentem aquesta trista notícia que ens expliques avui. I el tema curiós del dia, quin és?
4: Doncs el tema curiós és que el Ministeri de Drets Socials i Consum ha obert un expedient sancionador als portals d'apostes Polymarket i Calci per una possible infracció de la normativa del joc. Concretament, estarien operant a Espanya sense comptar amb l'habilitació administrativa obligatòria que es dona en aquests casos. Segons ha informat l'executiu espanyol, s'ha emès una ordre cautelar per bloquejar a Espanya les pàgines web d'ambdues plataformes, la de Polymarket i Calci.
3: Molt bé. Doncs anem a conèixer la pregunta del dia. Anem. Som-hi, què estem preguntant avui?
4: Doncs preguntem si utilitzeu plataformes digitals d'apostes o jugues en casinos, bingos, etc. Val tot, eh? Tant també si jugueu, aposteu a videojocs online, si jugueu a les tragaperres de les fèries, és igual. Avui volem comprovar la ludopatia, el nivell de ludopatia de la nostra audiència, i llavors tenim aquí 4 opcions, Gemma. La primera és si habitualment jugueu a aquestes plataformes o aposteu a casinos, bingos, etc. També l'altra opció és sí, però bé, d'una manera més puntual, no? Això que potser un cap de setmana, de tant en quant. L'altra opció seria no, però ho provaria, és a dir, aquells que tenen la curiositat de dintrar-se en aquest món, o finalment els més prudents i els que tenen millor seny i que diuen no, mai de la vida ho farien.
3: Tu, d'aquestes 4 opcions, quina és la que marcaries?
4: Jo marcaria la de no, però ho provaria. És a dir, potser provaria anar al bingo. Sempre he tingut curiositat de fer com les iaies, no? Això de jugar i veure la tòmbola i que vagi la boleta, no sé, sempre m'ha fet gràcia. Però em sembla també una cosa petita, anar a petita escala, no és tant com anar a un casino, sinó una cosa més lleugera, portar-me 20 euros només, punto, apostar i a veure què passa. I ja està, només per fer la gràcia.
3: Jo crec que apostar digitalment no ho faria perquè és molt adictiu. addictiu, vaja, és addictiu digitalment i no digital, però crec que amb el telèfon mòbil és pitjor. A mi m'agrada el bingo. No hi vaig cada setmana, obvi, potser hi vaig un cop a l'any, però el bingo m'agrada.
4: O sigui, que seria que sí, però de forma molt puntual, no? Seria
3: de forma extremadament puntual, fa potser... Mira, una vegada em vaig trobar un bitllet de 20 euros pel carrer i allò que me'l vaig guardar, vaig anar al casino a Barcelona, i, sí. Però no expressament, perquè mira, anava a dinar per allà al port i els vaig invertir, els vaig jugar i crec que em vaig guanyar 40 o 50.
4: Déu-n'hi-do, pues mira, al final sí. Vas tenir sort i tot.
3: Sí, sí, però bé. Doncs molt bé, Javi, gràcies. Fins ara.
4: A tu, fins ara.
3: I després de la pregunta del dia i del repàs a les xarxes, anem cap a Palafolls per parlar de les danses tradicionals. Jordi, també detallers que es duran a terme cada setmana al centre del municipi.
5: Sí, Gemma, de fet, és una d'aquelles activitats tradicionals al nostre municipi. Normalment, per aquestes dates, s'assagen aquests balls, entre d'altres, per un sopar popular que es farà més endavant, el mes de juliol, i poder-les també ensenyar a moda de mostra a tota la gent que participi d'aquest sopar. És un taller de danses tradicionals que organitza la Puput, i amb nosaltres avui, asseguda aquí al nostre costat, tenim doncs, la persona que porta aquest taller de danses. És la Dolors Ribot. Dolors, benvinguda a l'Ona Maresma. Bona tarda.
6: Hola. Bona tarda.
5: Gràcies de nou per ser amb nosaltres. Com dèiem, ja ha començat aquest taller de danses tradicionals que ja fa uns quants anys que esteu organitzant amb la Puput, més o menys sempre per aquestes dates.
6: Sí, des del 2017.
5: Des del 2017. Destaca'ns una miqueta, perquè vaja, jo crec que no hi ha gaire dubte, però en què consisteixen aquests tallers que realitzes a l'aire lliure, fins i tot a la plaça de Popi, en cas que no plogui?
6: Doncs... ballem danses tradicionals d'arreu del món, no? D'alguns llocs, de Bulgària, de Romania, del País Basc, catalanes i de Grècia, i de República de Macedònia.
5: Com va començar tot? Perquè entenc que això va ser allò, com sempre surten les millors coses, no? Parlant amb la Puput, entitat a la qual tu pertanys, que vas dir, doncs escolta, ens posem a fer danses tradicionals, ensenyar a la gent, i mica en mica heu anat superant el nombre, perquè cada cop sou més, cada any sou més gent que s'apunta a aquest tipus de tallers.
6: Sí, bueno, aquest any som una vintena, i llavors habitualment som 15 persones cada dia que ballem. I hi ha gent que ve algun dia esporàdic, hi ha gent que retorna, que des dels primers anys que ve sempre, hi ha gent que ho prova, hi ha gent que aquest any no pot venir, tenim diversitat. I va començar perquè molts de components de la Puput, la Margarita, la Marisa, l'Esther i jo, i la Rocío, ballem danses, algunes des de fa molt de temps. Llavors és una cosa que ens interessa molt i varen dir, doncs, per què no ho fem aquí a Palafolls també, que sempre havíem ballat a diferents llocs, a Arenys, i ara actualment ballem cada dilluns amb el grup Ballem de Santa Susana.
5: Hi ha una ocasió ben especial, i per això avui t'hem convidat al programa, que és que aquest dimecres, perquè si no m'equivoco, aquestes sessions les feu el dimecres al vespre, teniu una proposta ben especial. Explica'ns, Dolors, què passarà aquest dimecres?
6: Doncs, des de fa un parell d'anys, dediquem un dia de les danses tradicionals al contrapàs de Sant Genís. I, evidentment, ens ho ensenya en Javier Salicru. I aquest any, a més, tenim el gran privilegi de tenir a la Mar Vilà de
5: Flabiuraire, coneguda, no?, arreu de Catalunya. Sí. Sí que és veritat que ho hem parlat moltes vegades i n'estem orgullosos d'ella, precisament. Flabiuraire, com dèiem, complicada la paraula, però que us acompanyarà, deies, conjuntament amb en Xavier Salicru, que és un expert, ja podríem dir, amb aquest tipus de contrapàs.
6: Sí, sí, ens ensenyarà i passarem doncs, la sessió aprenent el contrapàs. Està convidat qui vulgui.
5: Normalment, quan programes aquest tipus d'activitats, abans ens has parlat de tot tipus, de danses que ensenyes, ja hi comptes amb el contrapàs. És a dir, és una activitat que mai falla, i més estirant una miqueta d'aquesta gent de casa, no? De la Mar, d'en Xavier, per tant, és una de les sessions que més espera, entenc, la gent que participa d'aquest taller. No?
6: És molt especial i és molt important, i tenir música en directe és un privilegi, i a més amb una tan bona participant com la Mar. Sí.
5: Ell, suposo que també quan els hi fas la invitació, diguéssim, a venir a participar, no fallen tampoc, no hi ha un no per resposta.
6: No, en Xavier mai, i la Mar tampoc, i a més li vaig dir que si podia venir el 4 de juliol, que farem la cloenda del curs, i també aprofitant la benentesa, un sopar a la fresca amb la Puput, li vaig proposar aquest dia, i va dir, però quin dia ensegeu? I vaig dir, aquest dimecres. Diu, doncs puc venir. I bueno, és un plaer.
5: Ara en parlarem, precisament d'aquesta cloenda. Ja ens has posat data i més o menys ens has explicat, però normalment aquesta sessió de cursos sempre hi ha una exhibició per tot el públic que participa d'aquest sopar a la fresca, on veieu totes les danses. Però abans d'arribar a aquest punt, Dolors, la gent que vulgui apuntar-se, per exemple, a la sessió d'aquest dimecres, la sessió de demà, com ho pot fer?
6: En venir a la plaça de Popi a 8:45 del vespre.
5: Perquè, de fet, no és un taller que hagi de tenir continuïtat. Home, si la té, entenc que molt millor, perquè així s'aprèn molt més. Però si ens interessa, per exemple, el contrapàs de Sant Genís, podem venir, per exemple, a la sessió de demà.
6: Sí, sense cap problema. I, a més, està bé. Llavors, venir cada dia el que suposa és que una habilitat que tens per... És que una habilitat

0: Que com deies, ja fa molt de temps que organitzes aquest taller de danses tradicionals, hi haurà gent que fins i tot haurà superat a la mestra, no? Que t'acompanya des de l'inici i que els passos també se'ls sap i que fins i tot et pot ajudar a compartir aquesta experiència i seguir organitzant aquestes activitats, no?
1: Sí, això és en grup, i llavors la dansa sense un grup no té sentit. Llavors és un tot i un equip i bueno, tot el suport de la Puput i de la gent que ballem.
0: Sí que és veritat, Dolors, que estem parlant d'un tipus de dansa, tu deies, que es ballen en grup. Crec que totes, o la gran majoria, si més no, no necessitem parella, no necessitem ballar sols, sinó que és una cosa de coordinació entre tot el grup, i tot això acaben sent, doncs, rotllanes, diferents passos que tothom ha de coordinar per seguir d'una figura a l'altra, no?
1: Sí, veiem algunes danses en parella, sí? L'escotix, la polca piqué, algunes danses se ballen en parella, però tot i ballant en parella és el grup, una parella sola no té sentit que balli, és el grup, i llavors...
0: Per tant, hi ha la coordinació entre cadascú, però també la coordinació de grup. Hem d'estar
1: importantíssim.
0: I entenc que és una cosa de pràctica, Dolors. Jo, si em posés ara mateix a ballar una polca, per exemple, no sabria per on començar, però sí que és veritat que amb el pas del temps la
1: tothom
0: gent
1: pot
0: es
1: ballar.
0: Va relaxant.
1: Tothom pot ballar. Llavors, qui té més ritme, pues, ho aprèn més ràpid. Qui té més ritme, pues, triga una mica més. Però tothom pot ballar i tothom pot disfrutar del ball si t'agrada una mica.
0: Una de les dates que marcàvem a l'agenda, precisament, és demà dimecres, que tocaria sessió de balls tradicionals amb la companyia de, com dèiem, d'en Xavier Salicru, historiador local i entès del contrapàs, i també la Mar Vilà Flaviolaire, coneguda de Palafolls. Però una altra de les dates que ja marcaves a l'agenda, Dolors, és el 4 de juny, quan la Puput celebra un sopar a la fresca i vosaltres no hi podeu faltar, Dolors.
1: No. El 4 de juny, no, el 4 de juliol.
0: 4 de juliol, perdó. 4 de juliol, sí. En aquest cas, doncs encara queda un meset més. 4 de juliol, com dèiem, la Puput organitza aquest sopar i, d'alguna manera, com dèiem, vosaltres també hi participeu.
1: Sí, i llavors, no és una exhibició de les danses que fem, és una ballada al carrer, o sigui que tothom pot ballar i tothom està convidat a ballar. No fa falta venir a mirar, sinó pot participar. No farem totes les danses que hem ballat, intentarem que siguin les danses que es puguin ballar, explicar i ballar al mateix moment i que tothom pugui disfrutar.
0: 4 de juliol, més o menys a quina hora i a quin lloc?
1: D'entrada, tot serà a la plaça Palatiolo. Allà començarem a 7:45. A 7:45 serà la ballada al carrer i a 9:00 el sopar. I després vindrà en Jaume Pinxo de Calella fins a Vall.
0: Home, i tant. Que tot sigui una gran festa, que no pugui fallar en Jaume tampoc acompanyant-vos en aquesta ballada el 4 de juliol, on deies, aprofitarem no per aprendre, que per això ja tenim aquests dimecres seguits fins al 4 de juliol, sinó per ensenyar el que hem après.
1: Sí. I participar, que tothom hi pugui participar i tothom pugui conèixer danses tradicionals i els pugui ballar. I també ballarem el contrapàs.
0: Home.
1: I vindrà la Mar i en Xavier.
0: Aproximadament, en aquesta sessió d'aquest 2026, Dolors, quantes persones t'acompanyen cada dimecres a la plaça de Bopi? Entenc que pot anar variant, perquè, com dèiem, no és un taller continuat en el temps.
1: Sí.
0: Però quantes persones poden venir als tallers?
1: Hi ha 20 persones que venen habitualment fins ara, i llavors sempre hi ha algú que s'afegeix més esporàdic, gent que ve a ballar, a ballem alguna vegada ve, de Santa Susana, i bueno, que no, i de Santa Susana és al voltant, hi ha gent de Blanes fins a Mataró, hi ha gent que va ballar a Santa Susana, que és, hi ha molt, és un grup molt numerós. A Palafolls som uns 20 i cada sessió hem sigut 15.
0: Doncs escolta, ja sou prou gent,
1: Sí, sí.
0: Allò, com sempre, depèn de la dansa, va pujant i baixant el número. Dolors, t'agraïm que hagis vingut a la ràdio a explicar-nos també un altre any el fet de les danses tradicionals que s'organitzen a través de la Puput, però que baixa la cara visible ets tu, com dèiem, aprenent-ho de cara a viatge, on has anat tastant aquestes danses i aportant-nos, doncs, el teu coneixement. Gràcies avui per ser amb nosaltres, Dolors.
1: Moltes gràcies, Jordi.
2: Moment del tal dia com avui amb en Marc Tresserres. Marc, bona tarda.
3: Hola, Gemma, què tal? Bona tarda.
2: aquí sobrevivint i
3: sí,
2: tu...
3: Sí, ja t'escolto, ja ho hem parlat abans,
2: però
3: això.
2: Vaig...

0: Vaig millorant, eh? Vaig millorant perquè m'estic menjant molts caramels de llimona.
1: Ah, veus? Exacte, per aquest tant, és el remei casolà.
0: O sigui, crec que em porto com 4 o 5 ja, i quan acabem el programa m'hauré menjat la capsa sencera i crec que ja m'hauré curat.
1: Va, t'hauràs curat, però t'hauràs convertit en llimona, eh?
0: Sí, el monstre dels caramels. Molt bé, a veure, Marc, de qui és l'aniversari avui? A qui hem de celebrar? Que li escriuré per Instagram.
1: Hosti, doncs mira, a un jugador del Barça, no és Robert Lewandowski, però... Marc Bernal, el que passa que li treus uns quants anys. Saps quants en fa?
0: Perdona, quants en fa?
1: 19.
0: Ah, sí, que li trec uns
1: sí,
0: anys.
1: Sí, eh? És, és nascut el 2007.
0: Una dècada. I una mica més.
1: I una mica... Vale, no ho volia dir jo, però dic, vale, no
0: 11 anys. 19 anyets, eh? Criatura.
1: Marc Bernal, que ja porta dues temporades jugant al primer equip, tot i que l'any passat va estar lesionat gran part de la temporada per un trencament als lligaments del genoll. Aquest any, poc a poc, ha anat entrant en convocatòries i a veure si fa una bona carrera al Barça. I no només ell, Gemma, fa anys avui, sinó que també està d'aniversari el cantant nord-americà Lenny Kravitz i l'actriu britànica Helena Bonham Carter.
0: Molt bé, doncs aquests són els aniversaris d'avui, que doncs aquests famosos que celebren anys, i avui és el Dia Mundial o Internacional de...
1: Sorprenent, últimament estem portant d'estranys i avui és el Dia Mundial de Dràcula.
0: Dràcula.
1: Sí, sí, homenatge, ostres. Exacte, homenatge a aquest home immortal amb una saga que ja va néixer fa molt i molt de temps, a finals del segle XIX, amb la creació del novel·lista irlandès Bram Stoker, l'any 1897, que va basar la figura de Dràcula en una figura històrica real. Això ho sabies?
0: No, ho sabia, però jo sí que sé la història de Dràcula i sé per què es va convertir en Dràcula.
1: Ah, doncs mira, jo t'anava a explicar la vessant històrica, però si tu vols fer un breu resum del per què es va convertir en Dràcula, endavant.
0: En Dràcula era un senyor que vivia a Romania, d'acord? Un príncep.
1: Sí, el príncep Vlad.
0: Mm-hmm. Exacte. I ell estava, doncs, tenia de nòvia una princesa i van matar la princesa. Aleshores, en Dràcula, abans de que matessin a la princesa, el Dràcula li va demanar al cura del castell, si us plau, protegeix a la princesa, que no li passi res, perquè ell anava com a la guerra, no? Una batalla.
1: Exacte.
0: Vale? Llavors torna de la batalla i li diuen, doncs mira, s'ha mort la teva xurri i tal. I aleshores es va enfadar molt en Dràcula, o sigui, es va enfadar moltíssim, i li va clavar com una vara de ferro, com si fos un pinxo moruno al cura.
1: Sí, sí, pobret, va quedar enforquillat.
0: I clar, Déu va castigar el senyor Vlad i li va dir, ara, doncs et tornaràs un monstre, un Dràcula.
1: Sí.
0: Però clar, el Dràcula el que vol és trobar com a la seva dona, perquè en teoria, doncs, com que es va reencarnant, fins que la troba.
1: Exacte, per això és immortal i, a més, té prohibit veure la llum del dia.
0: Sí. Sí, i això de la llum per què?
1: No, perquè Dràcula és un ésser nocturn, és com els ratpenats, que els hi costa molt poder sortir de dia. Jo no sé, no hi entenc tant, però jo diria que la majoria de ratpenats no els hi pot tocar la llum del dia i per això apareixen al capvespre o a la nit totalment, per la seva sensibilitat en els ulls, i Déu, com tu dius, va castigar el príncep Vlad així. Així que molt bé, Gemma, exacte. Per qui va la història de Dràcula?
0: Vaig veure la pel·lícula, una pel·lícula que han fet fa poc, que es diu A Love Story o... el títol no recordo bé com era, però vaja, està doncs, la podeu veure a plataformes. Però bé, en qualsevol cas, que m'enrotllo, Marc, i estic una mica dispersa, així que seguim amb l'efemèride.
1: Molt bé, doncs va, avui és el Dia Mundial de Dràcula, com dèiem, i ja tornem al tal dia com avui. La primera és històrica. L'any 2011 es va detenir a Sèrbia l'exgeneral serbobosni Ratko Ladic, un dels homes més buscats per la justícia internacional després de la famosa guerra dels Balcans, als anys 90. Més de 15 anys escapant-se a Ladic i amagant-se, però la seva captura va ser clau per aclarir, finalment, responsabilitats sobre el genocidi Srebrenica el juliol del 95, on van ser assassinats més de 8.000 musulmans bosnis. Aquests crims de guerra i contra la humanitat van permetre que Sèrbia, tancant a Ratko Ladic, també posés punt i final a un dels capítols més foscos de la seva història i més recordats que encara a Sèrbia, per qui ho vulgui anar a visitar i li interessi el tema històric, encara hi ha moltes zones, moltes ciutats en què hi ha esfondrades edificis, marques de bala, canons, vull dir que és bastant, bastant dur de veure, impactant.
0: Mm-hmm. Molt bé, Marc, anem a l'efemèride musical, tenim dos minutets.
1: Doncs som-hi. Tal dia com avui, l'any 2005, la banda espanyola El Canto del Loco va continuar la seva gira de Zapatillas, que és la cançó que escoltarem avui, que va emplenar múltiples espais de concert arreu de l'Estat. El disc Zapatillas havia entrat directament al número 1 de vendes a Espanya i es va mantenir moltíssimes setmanes. De fet, més de 100 a les llistes oficials de ràdios musicals. La cançó Despiértame, inclòs el disc, va néixer arran del viatge de David Otero a Tailàndia després del tsunami del 2004 i part dels beneficis es van destinar a ajuda solidària. Per tant, més cançons emblemàtiques i amb significat d'aquest disc a dia d'avui, però Gemma, Zapatillas es considera encara un dels discos més importants del pop-rock espanyol, amb èxits com Besos, Volverà i l'esmentada Zapatillas. Escoltem, doncs, aquesta cançó que parla sobretot de la necessitat de ser un mateix i rebel·lar-se contra la superficialitat, que critica bàsicament la cançó les aparences, el jutjar la gent i sobretot en un àmbit de discoteca, no? Que és el que als cantants els hi tocava més de prop l'època que van composar la cançó.
0: Mm-hmm. Doncs Marc, moltes gràcies. Escoltem com bé comentes aquesta cançó del Canto del Loco fins arribar al 57. Fins ara.
1: Fins ara.

0: Radio Tordera. La emisora que t'escolta.
1: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.

0: Sentit i sensibilitat. Paraules sàvies i música de selecció fan via junts en un espai únic. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera, amb Arseni García. YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
1: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
0: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera directament.
1: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Sindicats d'Educació es reuneixen novament aquesta tarda per seguir les negociacions i desencallar el conflicte educatiu. Els sindicats esperen resposta de la proposta unitària d'augmentar uns 500 euros al complement específic de la Generalitat en el sou dels docents, després que el govern els presentés a la darrera reunió un pla d'increment dels complements a les tutories que no satisfà les seves recomanacions i que volen que arribi a tot el col·lectiu. És un dels elements claus a la negociació, juntament amb l'increment de plantilles que els sindicats situen amb 6.400 places, lluny de les prop de 1.800 que ha aprovat avui el Consell Executiu. Escoltem la portaveu del govern, Sílvia Paneque, i la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
3: Increment importantíssim de la plantilla, tant per l'educació inclusiva com per l'àmbit de plantilla ordinària de professorat. Crec que tot plegat dona un marc de negociació que hem d'esperar a veure com es desenvolupa a les properes hores, però esperem que ens permeti desencallar el conflicte.
4: No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Necessitem moltes més dotacions i això també doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. I el tema salarial és un altre escull, no? Perquè evidentment nosaltres situem un escenari i el departament doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten.
2: I l'equip d'atenció primària de Salt ha començat a fer proves per detectar de manera precoç l'ambliopia, coneguda popularment com l'ull gandul, en nens i nenes d'entre 15 i 18 mesos. El projecte és una prova pilot pionera a Catalunya i busca millorar la salut visual infantil abans dels 2 anys d'edat. La prova es realitza en infants d'entre 15 i 18 mesos amb un autorrefractòmetre portàtil, un aparell ràpid, objectiu i no invasiu, que permet detectar alteracions visuals, per exemple, com la miopia, les l'astigmatisme, la hipermetropia o diferències de graduació entre els dos ulls. I Jonathan Andy, que ha deixat temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa, ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta on assegura que vol centrar-se en defendre's. Andy és investigat, recordem-ho, per l'homicidi de la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andy, mentre tots dos feien una excursió a Montserrat. I els Mossos han detingut 26 persones i han desmantellat 11 plantacions de marihuana a comarques de Girona, tot plegat en el marc d'un operatiu policial iniciat a primera hora del matí a una dotzena de localitats i en el que també s'han intervingut armes i una gran quantitat de diners en efectiu. Més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Arts Summer School. Serà del 5 al 19 de juliol i posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de la coreògrafa Sol Picó.
5: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
6: Passen 3 minuts a les 4 de la tarda i tot seguit el que fem és remenar entre els arxius de la comarca amb en Jordi Prats Avall. Jordi, bona tarda. Què ens expliques avui?
7: Bona tarda, Gemma. Abans de res, cuida't aquesta veu, que sé que estàs fent aquí un esforç per poder presentar el programa. Deixa'm comentar-te que avui ens centrem en el municipi d'Arenys de Munt, un 26 de maig de l'any 85. Els diaris es feien ressò de les repercussions de la sal que s'utilitzava en les últimes glaçades, ja que semblava que era la causant d'una malaltia que patien els plataners de la riera d'Arenys de Munt, i ja tens la disputa muntada. Els serveis de protecció dels vegetals de la Generalitat especulaven amb la possibilitat que la malaltia que patien els plataners de la riera d'Arenys de Munt doncs hagués estat provocada per la sal que es va utilitzar arran de les glaçades del mes de gener d'aquell any. En principi, les mostres analitzades no havien de determinar l'existència de cap fong perjudicial i això, segons els tècnics, fa pensar que els arbres doncs haguessin rebut la salinització per mitjà de la filtració de la sal amb les aigües de pluja o de rec. Les anomalies trobades en les branques i les fulles dels arbres de la riera d'Arenys de Munt i de la plaça de l'Església no eren degudes, doncs, a un fong, com es creia en un principi. Segons tècnics, doncs, era per culpa de la salinització. Per la seva banda, l'Ajuntament d'Arenys de Munt no creia que la sal que es va utilitzar per evitar els efectes de les glaçades en el terra doncs hagués estat causant de la malaltia que patien els plataners de la riera. En aquest sentit, l'alcalde, Sebastià Colomer, comentava que descartaven la possibilitat de la sal perquè hi havia zones afectades on no es va tirar sal. Fins que no tinguessin, doncs, els informes, no se sabria de què es tractava, però estaven convençuts, segons l'Ajuntament, que era per culpa d'un fong. Dues bandes que van acordar tornar a fer els anàlisis per intentar sortir de dubtes. La riera d'Arenys de Munt tenia un total de 200 plataners que vorejava l'artèria principal del municipi, una de les poques que no estava pavimentada llavors, malgrat la seva extensió. Parlem, com dèiem, de l'any 85, Gemma.
6: Els plataners, Jordi, hem de dir, vaja, els arbres i la vegetació és important, no? Però aquest arbre en concret dona molta al·lèrgia.
7: Sí que és veritat, i a més, sí que és veritat que és molt característic, si no es poden en el seu moment, veure com tot el terra com ple, no? Ara, jo no sóc un expert en botànica i menys en plataners, eh? Ara pot ser que no et parli amb llenguatge científic o tècnic per entendre'ns, però sí que és veritat que és molt característic. Fan les seves funcions, però, òbviament, s'ha de treballar la planta i s'ha de podar quan toca, perquè, si no, doncs poden provocar algun tipus de problemes, tu mateixa ho deies, Gemma, a al·lèrgies, o poden provocar algun altre tipus de malestar, no?
6: Totalment. Doncs, Jordi, moltes gràcies. Fins ara.
7: A tu, fins ara, gràcies.

0: I anem ara cap a Malgrat, perquè l'alumna de l'Institut Ramon Turró i Darder, Èlia Mas, ha estat una de les guanyadores dels Premis Treball de Recerca de Batxillerat. El seu treball sobre entrenament cognitiu a l'aula conclou com l'ús de les calculadores i eines digitals ha fet perdre protagonisme al càlcul mental entre els adolescents. Parlem amb ella des de Malgrat.
1: Bé, parlem ara d'educació i més concretament d'entrenament cognitiu a l'aula, càlcul mental i construcció d'una ment activa. Aquest és el títol d'un dels treballs de recerca de batxillerat premiats aquest any per l'Ajuntament de Malgrat. Parlem amb la seva autora, l'Èlia Mas Jiménez. Bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
1: Bé, en primer lloc, per començar, què en consisteix exactament aquest entrenament cognitiu a l'aula?
2: Bé, el meu treball es centra en el càlcul mental, més que res, perquè bueno, he anat veient que a la vida quotidiana s'ha anat perdent el protagonisme del càlcul mental, ja amb les calculadores i les tecnologies del mòbil, i volia doncs, potenciar el càlcul mental entre els adolescents i a les aules.
1: D'on neix aquesta inquietud teva? És a dir, com és que un dia vas dir mira, haig de fer un treball de recerca sobre això?
2: Bé, jo al principi no sabia quin tema fer, però sempre m'han agradat molt les matemàtiques i també el tema d'educació també m'ha agradat molt. I bé, sempre de petita m'agradaven molt les proves de càlcul mental que fèiem a l'escola, proves cangur i tot això de matemàtiques. I llavors vaig dir, anem a veure quin és el nivell dels adolescents de càlcul mental de Malgrat. I em vaig centrar en segon d'ESO perquè comencen ja a introduir la calculadora o ja l'han introduït a l'aula i era un bon moment per veure si també influenciava o no la calculadora en aquest càlcul mental.
1: Val. Què diferencia una ment activa, com defineixes el treball, d'una que no ho és tant?
2: Bé, tenir la ment activa aporta molts beneficis. En situacions com a l'hora de comprar en un bar i qualsevol cosa, també ajuda a que puguis solucionar problemes quotidians, com això d'un bar, o també en despeses més importants i econòmiques, com l'habitatge d'un pis, el lloguer i tot això, també ajuda. I a part d'això, en situacions quotidianes, ajuda també a, després de, al llarg de la vida adulta i a la vida més de la vellesa, a tenir una ment activa implica ser més àgil i potser pot associar-se a tenir un menys risc de demència i de malalties neurodegeneratives.
1: Val, com et vas plantejar el treball? Perquè entenc que un treball de recerca, jo fa anys que en vaig fer un, però no ho tinc molt fresc, has de plantejar-te un objectiu, no? Unes preguntes, no? I mirar d'aconseguir complir amb aquest objectiu. Llavors, tu dius que ho vas enfocar a alumnes de segon d'ESO d'aquí Malgrat. Vas
2: sí.
1: agafar una mostra, entenc, d'alumnes. Pots desenvolupar una miqueta més això?
2: Sí, sí, bé, com bé has dit, em vaig entrar en segon d'ESO i vaig anar llavors a les escoles de Malgrat de Mar, a les classes de segon d'ESO i a totes les classes vaig passar un qüestionari de càlcul mental, que el vaig fer jo, de 21 preguntes, diferenciat per 3 nivells de dificultat.
1: Vale.
2: I en total me'l van respondre 187 alumnes d'aquestes escoles. I bé, el meu objectiu era veure si hi havia un bon nivell de càlcul mental. I jo principalment vaig assolir...
1: Bueno, que...
2: Vas
1: interpretar.
2: Sí, vaig interpretar que el criteri d'avaluació seria que han d'encertar un mínim d'un 65% del qüestionari. Per què? Doncs perquè dels 3 nivells de dificultat, un era bàsic, l'altre era mitjà i l'altre era més difícil. I llavors, com a mínim, haurien de saber respondre al nivell bàsic i al nivell mitjà.
1: I per posar un exemple, com són aquestes preguntes, aquests exercicis?
2: Vale, del nivell bàsic comencem amb operacions de una xifra i de dos operadors només. Doncs, per exemple, 24 entre 3.
1: Vale.
2: I després ja anem pujant amb operacions amb parèntesis o amb tres números, com per exemple 3 menys 5 per 3. I després ja potser 42 menys 5 més 2. Així anem pujant al nivell.
1: Val. I dels resultats vas extreure que, malgrat, o sigui, ha aprovat, diguéssim, té un nivell de càlcul mental adequat.
2: La mitjana va ser un 60%. Per tant, segons el meu criteri, no està aprovat del tot. Ostres. Llavors caldria reforçar el càlcul mental, però més enllà dels resultats, jo el que em vull centrar és en això, que cal potenciar-lo, perquè és una habilitat molt important a l'escola també, perquè ajuda que els alumnes, quan se centren en problemes més complicats, no s'encallin en operacions senzilles i que podien fer en càlcul mental, i també tinguin més seguretat i autonomia a l'hora de fer operacions i fer càlculs matemàtics.
1: I això creus que s'ha produït també perquè ens hem acostumat molt a utilitzar calculadores o eines, no?, que ens faciliten aquests càlculs i no el fem per nosaltres mateixos, no?
2: Sí, jo crec que sí, perquè bé, ara amb qualsevol operació i qualsevol inseguretat que tingui l'alumne, de, jo què sé, 1x1 ja es calcula per mínima inseguretat de dir, vale, està bé l'operació. I sí, crec que també s'ha de tenir més confiança en tu mateix i també saber com s'ha d'utilitzar la calculadora, perquè és molt important saber com s'ha d'utilitzar. S'ha d'utilitzar en operacions complexes com calcular angles, calcular sinus, cosinus, però per calcular operacions bàsiques que es poden fer mentalment, doncs és millor utilitzar la ment per als beneficis que ja he dit.
1: Mm-hmm. Aquest mètode que tu has aplicat, d'aquests exercicis que has fet, has vist que es facin en altres escoles o el sistema educatiu d'alguna manera hauria, creus tu que hauria de canviar per tornar, no?, a recuperar aquesta ment activa, aquest càlcul mental?
2: Clar, perquè jo després de fer el qüestionari vaig parlar amb els professors d'aquests alumnes. Ostres. I els hi vaig preguntar que si practicaven el càlcul mental a l'aula en algun moment de l'horari i de l'escola, i em van dir que no, perquè s'havia de seguir el temari, i en el temari, doncs, en teoria s'havia assolit a primària aquest càlcul mental. Llavors, a secundària almenys ja no el practicaven habitualment, si hi havia algun problema sí que esperaven, però no podien aturar-se molt i dedicar-li molt de temps perquè no estava dintre del temari i s'havia de seguir per després el temari.
1: O sigui, detecten el problema però no s'aplica una solució?
2: No molt.
1: Ostres, no, perquè sí que és cert que quan un profe detecta que uns alumnes d'una classe tenen un problema en un apartat concret, se li dedica, entenc, que se li dedica més esforços, no?, a millorar aquesta part, però llavors sí. Et diuen que no es pot alterar.
2: Bé,
1: això.
2: Bé, és que en teoria el càlcul mental es practica i se li dona molt de pràctica a primària. Mm-hmm. Llavors, clar, arribat a secundària és una cosa que ja haurien d'haver assolit i ja haurien de saber com es fa. I ara, clar, en tema de calculadora també, doncs qualsevol alumne que tingui un dubte tendeix a utilitzar la calculadora i ja està.
1: Val. Llavors, tu creus que s'hauria de seguir aplicant aquest càlcul mental al llarg de tota l'etapa educativa, és a dir, primària, secundària, batxillerat, o veus tu que potser no és necessari, o extendre-ho fins a l'ESO, fins a acabar l'ESO?
2: Jo crec que almenys fins la secundària estaria bé reforçar-ho, perquè és una habilitat molt important, com ja he dit, i perquè no es perdi, perquè al final si deixes de practicar-la i te'n deixes de només utilitzar tecnologies, es perd aquesta habilitat, i és una habilitat molt important i jo crec que s'hauria d'anar reforçant. De fet, jo quan vaig anar a les escoles, vaig fer, a part del qüestionari per passar-los i avaluar-los, vaig fer 4 qüestionaris més de reforç i de perquè poguessin practicar els alumnes, i els hi vaig passar als professors perquè poguessin practicar a la classe i poguessin anar tenint aquesta habilitat en els moments últims 5 minuts de classe, per exemple, de matemàtiques d'un divendres, doncs que passessin aquest qüestionari i poguessin practicar.
1: I quina va ser la resposta per part dels alumnes d'aquestes proves que els hi vas fer? O va ser positiva? Ho van veure bé? Van dir, mira, no m'atabalis?
2: Veure bé, perquè sempre, doncs, quan no sigui classe, doncs millor qualsevol altra cosa. Però els hi va agradar, i a vegades a mi em sorprèn que en operacions molt senzilles estava passant el vocacionari i em deien, ala, t'has passat, que difícil. Hi ha operacions molt senzilles que un nen de 5è de primària hauria de saber fer. Mm-hmm. Llavors també em van dir, sí, jo vull que tornis, no sé què, vull que seguim fent, i per això vaig fer jo aquests qüestionaris, perquè seguissin fent i seguissin practicant.
1: Abans has mencionat una cosa que m'agradaria tornar a fer incís, que és que no només serveix aquest càlcul mental, no?, aquesta ment activa, a les aules, sinó també fora d'elles. És a dir, també entenc que això es podria aplicar, o sigui, a persones grans o gent de la meva edat, per exemple, els 30 cap amunt. És a dir, creus tu que es podrien aplicar aquests exercicis, o com s'hauria d'aplicar, com haurien de treballar nosaltres, ara, que som ja adults i ja no estem a l'escola, per fomentar aquesta ment activa, aquest càlcul mental?
2: Bé, avui dia hi ha moltes aplicacions que són ja de ment activa i jo crec que tothom les hauria de fer servir en algun moment de la seva vida perquè potencia molt aquesta ment activa i ajuden també als adults a no perdre aquesta habilitat i també, com ja he dit, a tenir menys risc de qualsevol malaltia o qualsevol deterioració del cervell.
1: Sí. Val. Quina, alguna aplicació que has dit? Un exemple que coneguis?
2: O... Hi ha una que es diu Brain.
1: Brain?
2: Sí.
1: Vale.
2: Que és molt bona i hi ha diferents operacions. També hi ha operacions, hi ha càlculs, però també hi ha problemes de memòria, de que tens cares i has de saber reconèixer-les després d'uns minuts, la memòria, i sí, a mi em va molt bé. Jo ho utilitzo i a mi em va molt bé.
1: Val. I ja per acabar... Diguéssim, tu has fet aquest treball enfocat, diguéssim, al càlcul mental, t'agraden les matemàtiques... No sé si vols enfocar la teva carrera professional a l'àmbit pedagògic o estàs més enfocada en la part científica de les matemàtiques.
2: Bé, jo crec que estic enfocada a les dues parts, perquè jo des del principi m'agradava molt les matemàtiques i tenia clar que volia fer alguna cosa relacionada amb les matemàtiques, però m'he anat adonant durant aquest treball i durant la part teòrica, també vaig fer una part teòrica molt interessant, per exemple, que he tingut interès en les parts del cervell i en la part neurocientífica, perquè m'ha agradat molt veure quines parts del cervell estan implicades en el càlcul, quines no, i com això després es reflecteix a... al cervell.
1: Molt bé, doncs Elia Masquimenet, enhorabona per aquest premi de recerca i esperem que et vagi molt bé. Gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: I avui us portem una nova secció de música a l'Ona Maresma amb en Sergi Ferrer i avui ens presenta Trinitat Nova, un projecte musical nascut al Masnou. Sergi, endavant.
3: Doncs avui, en un nou programa de música comarcal, parlem de la banda Trinitat Nova.

Trinitat Nova és un projecte musical nascut al Masnou, format inicialment per Pau Ballbé a la veu i la guitarra, Leo Guateque al baix i Maria Puig als teclats, la formació que més endavant incorpora canvis com l'entrada d'Artur Bugunya a la bateria. Des dels seus inicis, la banda ja mostra una identitat musical difícil d'encasellar, amb un punt de partida que veu del pop dels anys 60, però que ràpidament evoluciona cap a una proposta més personal.

En aquesta primera etapa, el seu so conserva ecos d'un pop 60s dels anys 60, però amb el temps el projecte es va definint cap a un pop folk d'autor amb fortes influències mediterrànies. Tot i això, el grup també reivindica una connexió amb sonoritats tropicals i especialment amb la música jamaicana, que forma part del seu imaginari musical i de les seves referències estilístiques. Més enllà de la part sonora, Trinitat Nova destaca també per una actitud molt marcada que ells mateixos han descrit com a punk existencial. Aquesta idea es tradueix en unes lletres amb càrrega crítica i social on apareixen temes com el món laboral, les mentides polítiques, les dinàmiques socials o les modes imposades, sempre des d'una mirada inconformista i directa.

En aquest sentit, el grup ha arribat a definir la seva proposta com una barreja tan sorprenent com suggeridora. De fet, ells mateixos, i em fa molta gràcia, diuen com si Bob Dylan hagués fitxat pels Sex Pistols. Una frase que resumeix molt bé aquesta fusió entre la cançó d'autor més clàssica i l'actitud rebel d'aquest punk existencial que defineixen. Dues influències que conviuen dins del seu projecte. Amb aquesta combinació de pop folk mediterrani, esperit crític i actitud punk, Trinitat Nova es posiciona com una banda amb una identitat molt pròpia, capaç de combinar melodia i missatge amb una mirada molt personal sobre la realitat que els envolta.

Anem a parlar discografia, i és que la trajectòria discogràfica de Trinitat Nova mostra una evolució clara des dels seus inicis més crus fins a una proposta cada cop més consolidada i definida dins el pop-folk d'autor amb actitud crítica. El projecte comença en final principi del 2014, un EP que ja deixa entreveure les bases del seu univers. Cançó d'autor amb sensibilitat pop i un punt d'inquietud lírica. És un primer pas on el grup encara està definint la seva identitat sonora.

El 2016 publiquen Alienats, el seu primer àlbum, on comencen a agafar més forma com a banda. Aquí el seu so es torna més reconeixible i apareixen amb més força les influències de pop dels 60 combinades amb una mirada més crítica i personal.

L'any 2018 arriba tal qual, un nou àlbum que consolida el projecte i aquí sí que es veu clar aquesta influència punk experimental, com l'han definit ells. Les lletres guanyen molt de pes i la banda comença a definir millor el seu discurs després, ja veureu que ho parlarem, a estil i influències, a quina banda o a quines s'hi semblen més.

Els que tingueu oïda ja us imaginareu a qui diré després. L'any 2019 publiquen Accident, un treball que manté aquesta línia, però amb una energia més directa i un so més treballat com a banda. És un disc que reflecteix ja una maduresa artística clara i una identitat encara més sòlida.

Després d'un període més espaiat el 2020, publiquen el senzill Tot està bé, que manté viva la seva presència i continua desenvolupant el seu univers sonor amb una mirada més continguda, però igualment crítica. I finalment, el 2026, arriben amb l'EP Aquí estem, un treball folk country que veu tant de l'herència de Bob Dylan, com hem comentat abans, com de la bogeria de Pau Riba. És música feta sense artificis, gravada amb calma, mirant més cap endins que cap enfora i reivindicant una manera de fer i de dir que sembla en perill d'extinció.

Vinga, va, anem a la part final de cada episodi. L'estil i les influències. L'estil de Trinitat Nova es mou en un territori difícil d'encasellar, com hem comentat a la introducció, on conviuen el folk d'autor, el pop-rock i una actitud clarament inconformista, és a dir, punk. A nivell sonor, parteixen d'una base de cançó folk amb arrel mediterrània, però sovint introduïda amb un punt irònic i humorístic que els dona una personalitat molt particular dins l'escena.

En aquest sentit, el seu plantejament pot recordar un folk amb tocs teatrals i humorístics. Per la part de folk, òbviament, Bob Dylan, que ja l'hem comentat, i per la part teatral i humorística, una banda que, a més, aquesta última cançó que hem escoltat seva, la que estem escoltant de fons, de fet, que es diu Trinxat de la Cerdanya, s'assembla molt a la banda que us diré ara, perquè és una banda que porta tocs humorístics, tocs teatrals, i van, aquesta banda, a Trinitat Nova, en la línia de propostes com Doctor Hook and the Medicine Show, però adaptat al context català, òbviament, i amb una mirada més local i contemporània. Aquest component desenfadat conviu amb l'arrel de la cançó d'autor, però sempre amb una certa distància irònica i crítica. Per altra banda, també incorporen una energia més crua i directa pròpia del punk i del rock més bàsic, amb influències que poden recordar a bandes com The Clash o Ramones. Aquesta part més punk es tradueix en una actitud escènica més desacomplexada i en una manera de plantejar les cançons amb menys ornament i més urgència. Us posaré dos referents, en aquest cas un humorístic, parlarem de Doctor Hook and the Medicine Show, i després escoltarem a The Clash. I got a freaky old lady named a cocaine kitty who embroidered on my jeans. I got my poor

Qui no ha escoltat mai aquest magnífic riff de guitarra molt reconeixible de The Clash? De fet, el resultat final d'aquesta banda de Trinitat Nova és una combinació bastant singular. Una base de folk amb relat i ironia barrejada amb una energia punk rock que aporta contundència i molt de caràcter. Aquesta dualitat fa que Trinitat Nova es mogui entre el concert de cançó d'autor i l'actitud de banda de garatge, sense acabar de situar-se del tot en cap etiqueta tancada.

0: En conjunt, la seva proposta es podria entendre, com hem comentat, una barreja entre la narrativa del folk, l'humor del rock més teatral i la força directa del punk, creant una identitat pròpia i difícil de comparar exactament amb altres bandes de l'escena catalana. Això és tot. Fins aquí el programa d'avui. Ens tornem a escoltar la propera setmana amb més música del Maresme. Fins una altra.
1: I després d'aquesta fantàstica secció de música, anem a fer el repàs a la pregunta del dia des de Malgrat. Javi, què estàvem preguntant?
2: Doncs avui preguntem si utilitzes plataformes digitals d'apostes o jugues en casinos, bingos, etc. I de fet, la resposta ha sigut una miqueta sorprenent. De fet, tenim un 60% de la població que diu sí, però de forma molt puntual. Després tenim un 20% que ens diu que no, però ho provaria, i després tenim un altre 20% que diu que no, mai de la vida. No hi ha ningú que reconegui que jugui o que aposti habitualment.
1: Molt bé, doncs aquesta és la pregunta del dia que us estem formulant a l'Ona Maresme. Podeu respondre fins a les 5 de la tarda a través de les nostres xarxes socials, @onamaresme a Instagram, i també ens trobareu a X. Javi, moltes gràcies. Fins ara.
2: Gràcies, que vagi bé.
3: La xarxa de comunicació local.

0: 107.1 FM.
1: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instal·lar al carrer Sant Ramon 15 de Tortera i al telèfon 666 50 27 50.
2: La primavera, el restaurant Les Ferreres altera, perquè et pots seguir gaudint dels seus menús del migdia i esmorzars de forquilla, però ara també a la fresca de la seva terrassa, prenent el sol envoltant de natura. I si plou, els cargols que surtin, a la cassola. Restaurant Les Ferreres, per reserves i encàrrecs, truqueu al 93 764 0607.
3: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
4: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
6: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
5: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera directament.
6: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
0: Ràdio Tordera.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Ona Maresma. Des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
9: Seguim a l'Ona Maresma, 4 i 35 de la tarda, i avui dedicarem els tastets de llengua als mals noms que s'utilitzen dins la nostra comarca, i també parlarem dels cursos intensius d'estiu del Centre de Normalització Lingüística del Maresme. Martí, endavant.
10: Doncs sí, Gemma, aquí estem com cada dimarts amb la Gemma Martínez, però d'aquí del Centre de Normalització Lingüística del Maresme. I avui els tastets de llengua vindran dedicats als malnoms dits al Maresme, que ara tot seguit la Gemma ens els dirà. I a l'acabar, si tenim temps, parlarem dels cursos intensius d'estiu, ja que estem pràcticament a les portes. Així que donem la benvinguda. Bona tarda, Gemma.
11: Bona tarda, Martí.
10: A veure, quins són aquests malnoms que ens tens preparats?
11: Sí, avui parlarem de noms, o més ben dit, com dius tu, de malnoms. Repassarem els malnoms que tenen els habitants de diferents pobles del Maresme. Els malnoms sorgeixen de manera negativa, com diu la seva paraula, mal nom, i són una manera d'adreçar-se als del poble del costat de manera pejorativa. Tots coneixem l'eterna rivalitat entre pobles propers, no? Com ara, per exemple, els d'Arenys de Mar i els d'Arenys de Munt, no? O a vegades entre Mataró i Argentona, rivalitats de pobles que estan molt a props, que tampoc són rivalitats fortes, però una mica, doncs, sempre hi ha hagut una miqueta d'estira i arronsa entre els habitants d'un lloc i de l'altre. Arran d'aquestes tibentors, o potser llegendes, o potser històries del passat, que no sabem ben bé si són certes o no, sorgeix un mal nom. Avui dia, alguns potser no són tan utilitzats o estan més oblidats, però n'hi ha d'altres que, com veureu, es fan servir molt, val?
10: Molt bé, doncs res, anem a veure quins coneixem, quins no, i, sí, i a veure quin és el que té el nom més pejoratiu, diguem-ho, sí, d'alguna manera.
11: No els podrem fer tots, Martí, perquè n'hi ha molts, val? Avui en farem uns quants i en deixarem uns quants per un altre tastet.
10: Perfecte.
11: Ho dic perquè, com que ens escolten des de tota la comarca, si no surt avui el del seu poble, paciència.
10: Que estiguin pendents, el que potser el proper dia en parlem dels seus. Molt sí, bé, molt bé. Doncs som-hi.
11: Doncs mira, comencem amb amb la rivalitat entre Arenys de Mar i Arenys de Munt. Mm? Diuen que els d'Arenys de Mar deien als de muntanya patacots, en referència al fet que eren persones senzilles que no vestien tan elegantment com els de la costa. De fet, aquesta paraula, patacot, aquest insult, no surt al diccionari normatiu de l'IEC que en parlàvem la setmana passada, sinó que l'hem d'anar a buscar al diccionari Alcover Moll, que és un diccionari molt útil per trobar paraules d'aquest tipus, localismes, paraules que només es fan servir en zones molt concretes i que no apareixen en el DIEC, d'acord? És un diccionari descriptiu i que, a més, fa molt de temps que ja podem consultar en línia i els que ens dediquem a la llengua, doncs, el fem servir molt. Segons l'Alcover Moll, doncs, aquest diccionari que us deia, patacot és una persona malgirbada, apedaçada, mal vestida, d'un aspecte poc pulcre. També es diu, a més, per això recordo que deien els de mar, els deien els damunt patacots. I també es diu, o es veu, que els d'Arenys de Mar deien els damunt, un altre mal nom, els deien boies, en referència a les ovelles velles i llanudes que els damunt solien menjar per Sant Martí. Mm? O sigui, els d'Arenys de Mar deien els d'Arenys de Munt patacots i boies. I sabeu com en deien o com se'ls diu als habitants d'Arenys de Mar?
10: A veure, perquè els hi han de dir d'alguna manera, els pobres, si no.
11: Doncs tots sabem que els d'Arenys de Mar, per la seva relació amb la pesca, no? Sent un poble de pescadors, amb la indústria pesquera, doncs va ser durant molt de temps el motor de la població, els d'Arenys de Mar són uns sardinetes.
10: Bueno, però
11: ja té relació, sí, ja encaixa, no, la
10: sí, cosa? Encara, crec que han sigut més bons els d'Arenys de Munt, perquè trobo més maco sardineta que patacot.
11: Sí, patacot, és que encara que no sàpigues ben bé el significat, ja no denota...
10: Sona malament, ja.
11: Cap cosa bona, val. Doncs mira, com us deia, potser aquests dos no són massa coneguts, o potser per mi, que sóc de Mataró, val? Però si us dic com s'anomenen els habitants de Mataró, bastanta gent ho sabrà. Els de Mataró ens diuen capgrossos, i d'aquí la llegenda, hi ha diverses variants del perquè d'aquest mal nom. Segons sembla, no és que construïssin un element festiu amb el cap massa gros i que després no passés per la porta, que això a vegades es diu. La gent es pensa que el cap gros, el mal nom, ve d'un gegant o un nan, no?, amb un cap massa gros que després no passava per la porta. I sembla que això no és així, val? Sinó que hi havia al portal, a l'antiga muralla, uns personatges amb el cap ben gros. Concretament eren uns caps de bou. Un cop van enderrocar el portal i amb la bona voluntat de fer el mal nom una miqueta més suau, es va deixar d'anomenar els habitants de Mataró caps de bou i es van passar a dir capgrossos.
10: Ja, doncs ja sabem l'origen d'aquest sí, cap gros.
11: Sí, sí, en aquest cas penso que la llegenda, que no és veritat, s'estès molt més que aquesta.
10: Sí, sí, perquè jo, que no sóc d'aquí, em coneixia la que no era veritat, val, així que mira.
11: I com deia, s'han fet, és un mal nom que és bastant conegut, també arran del nom de la colla castellera de la ciutat, que és Colla Castellera Capgrossos de Mataró. Per tant, això s'ha fet conegut a altres llocs de Catalunya que no és el Maresme.
10: Diguem que no s'ho han agafat del tot malament els habitants de Mataró si li han ficat el propi nom a la colla castellera.
11: Mai.
10: Molt bé.
11: Continuem baixant?
10: Continuem baixant, i tant, a veure què més tenim.
11: A Mataró, i de Mataró ens n'anem a Vilassar, que és el proper poble, tirant cap avall a la costa. I és que els de Vilassar, tant els de mar com els de dalt, són penjaases.
10: Ah?
11: Sí. No només són penjaases els de Vilassar, els dels dos Vilassars, val? Sinó que hi ha altres llocs de Catalunya que també tenen aquest... altres poblacions de Catalunya o habitants que tenen aquest mal nom, val? El motiu és per la llegenda, que també, com dèiem, és compartida amb llocs com Solsona, en què els del poble penjaven un as al campanar perquè mengés l'herba que hi creixia. D'acord? I arran d'aquesta llegenda i d'aquest mal nom, a Vilassar, avui dia, encara doncs, es fa... evidentment no amb un asa de debò, però quan és festa major doncs, es penja un asa del campanar.
10: Però una figura,
11: sí.
10: Molt bé.
11: Sí. I sense anar gaire lluny de Vilassar, tornem una mica a la confrontació entre pobles. Els de Vilassar es veu que van començar a dir peluts els de Cabrils quan finalment Cabrils es va poder independitzar en alçar una església. Després d'unes quantes baralles i bé, una miqueta això, d'estira i arronsa, els de Vilassar van dir peluts els de Cabrils, que estan a tocar,
10: I els de Cabrils es van revenjar d'alguna manera o no? Es van quedar...
11: No sé com continua la història.
10: Ja la seguirem.
11: Si algun oient ens vol dir com va anar exactament, que ens truqui.
10: Exacte, estarem pendents.
11: I finalment, doncs, acabem, també sense marxar gaire lluny de Mataró, amb el mal nom dels habitants d'Argentona, que són repicatruges.
10: Ah, mira, aquest m'agrada,
11: No sabies, Martí?
10: No, repicatruges, ho trobo un bon mal nom.
11: Sí, d'aquí, de repicatruges, del mal nom, és d'on ve també el nom de la festa major d'Argentona, o de la festa major alternativa, no?, que és la Garrina.

0: campanes, que repiqués les campanes. La persona que vigilava així ho va fer i va començar a repicar les campanes, però quan el vehicle es va acostar a Argentona no era de la persona que esperaven, sinó que era d'un camió carregat de truges. I per això els habitants d'Argentona són repicatruges.
1: Bona història, eh? M'ha agradat molt per acabar amb aquesta secció, que ja veurem, com hem dit al principi, si la seguim, eh? Perquè
0: la seguirem, en tinc més de preparats.
1: Perfecte, doncs estiguem tots pendents. I per acabar el tastet d'avui, ja ho hem dit que parlarem dels cursos intensius d'ara a l'estiu, que estem a tocar. Així que, què teniu pensat?
0: Doncs mireu, us volia dir que ara som a finals de maig i a partir de la setmana que ve ja podreu consultar quines poblacions i quins cursos d'estiu intensius oferirem. Són cursos de nivell bàsic, bàsic 1, inicial i bàsic 2, i els oferim durant el mes de juliol. Val? Encara no està tot posat al web, però a partir de la setmana que ve sí que podreu consultar els cursos i les inscripcions seran a finals de juny. Això sí que ja ho podeu consultar, els dies d'inscripcions, a les nostres pàgines web.
1: Perfecte, doncs nosaltres ja amb els tastets us anirem actualitzant aquesta informació, però, com has dit, hi ha la gent que s'ho vagi apuntant a l'agenda.
0: Sí, si coneixen algú que té doncs, aquest mes de juliol lliure i vol aprofitar-lo per fer un dels nostres cursos, doncs que no dubti, vagi a la nostra pàgina web, a les nostres xarxes socials i trobarà tota la informació.
1: Molt bé, doncs dit i fet, moltes gràcies Gemma, com cada dimarts, per venir aquí a l'Ona Maresma, i ens escoltem el proper programa. Merci.
0: Perfecte.
2: Molt bé, ens acostem al final del programa d'avui. Sembla doncs, que mica en mica anem recuperant aquesta veu i ara doncs, el que farem és una petita tertúlia sobre aquesta pregunta del dia que estem formulant des de Malgrat. Quina és aquesta pregunta?
3: Doncs bé, la pregunta, us ho dèiem abans, si utilitzeu plataformes digitals d'apostes o jugues en casinos, bingos, etc., amb diferents respostes que teníem, doncs sí, habitualment, que de moment ha votat el 0% de la nostra audiència, després una altra resposta que era sí, però de forma molt puntual, amb el 60%, tenim el no, però ho provaria, que és el 20% dels vots i la que jo personalment optaria, i finalment gent més prudent que diu que no mai de la vida, que també ha votat amb un 20% dels vots. I de fet també ho comentàvem abans amb els companys de l'Ona Maresma, que bé, dins d'aquesta pregunta doncs també incorporàvem doncs la franja, no, dels videojocs, o sigui, també una opció que avui dia s'està aprofitant molt, no? Jo com a opinió personal crec que s'està aprofitant una mica, no, aquesta afició pels videojocs com per introduir, no, de forma subliminal tot el que és aquestes apostes i les lootbox i tot això, que crec que és un perill.
2: Què és això? Explica'ns, perquè el tema de la gent que no estem habituats a jugar a jocs, no teníem ni idea de que es pot apostar també.
3: Bueno, a veure, les lootbox, o sigui, no és ben bé una aposta com allò que diu, sinó que és gent que gasta diners reals, doncs, bueno, sí, gasta diners reals per optar, no, a obtenir millors beneficis dels jocs. Per exemple, el que seria doncs, una eina per jugar millor, un traje, no, un vestit diferent pel personatge que t'agrada. Doncs clar, tu poses diners reals i llavors doncs, diguéssim que la màquina actua i si et toca el premi, doncs obtens aquesta skin, que li diuen en anglès, o potser et quedes sense ella, no? Llavors és una manera de fomentar la ludopatia. Després Hi ha gent que també en ven, no, d'aquestes caixes i les revèn per internet i, bueno, no sé, és un món que directament jo no m'hi vull ficar perquè no m'agrada, bàsicament. O sigui, jo crec que desvirtua bastant el que és el videojoc en si, no? I jo crec que s'estan aprofitant, però bueno...
2: Més companys de l'Ona Maresma, doncs a vosaltres...

0: que jugueu a jocs d'aquesta mena, aposteu per internet o potser sou usuaris del casino?
1: A mi el tema de les apostes em fa molt de respecte, us haig de dir, eh? I segurament per por no m'hi he posat mai. I segurament allò que penses, tinc tanta mala sort que el dia que m'atreveixi m'hi deixaré tots els calés. M'han passat un parell de cops que he pogut accedir a anar allò per provar l'experiència en un bingo de carn i ossos, és a dir, per anar a l'edifici, i m'hi he deixat tots els diners i no he guanyat absolutament res. Les quines de Nadal em passa el mateix. Per tant, jo m'ho miro amb respecte, que juguin els altres, i en tot cas, ja, si em ve de gust, ja ho faria. Però sí que és veritat que jo penso que encara hi ha d'haver-hi molt més de control, eh, sobre això, perquè és molt fàcil el fet de que a través d'això, d'una pàgina d'aquestes característiques et puguin enganyar i es puguin quedar els calés, directament. S'ha de ser molt intuïtiu i s'ha de saber molt bé el que fas per jugar aquest tipus de pàgines, no?
0: També inclouríem, ara que has comentat, no, el tema de les quines, la loteria, Javi?
2: Sí, la loteria de Nadal. Sí, ho estava pensant justament ara, o sigui, al final podríem tenir aquest debat, no? És com una mena d'aposta, realment. O sigui, estàs apostant per uns números perquè et toqui en un dia concret, no? Doncs sí, jo crec que, mira, et diria que en aquest cas el meu vot seria per sí, però de forma molt puntual, perquè jo jugo a vegades a la loteria de Nadal i m'he arribat a gastar pasta per guanyar, intentar mirar de guanyar, no més que res, sinó quan la gent que hi juga, no, que dius, he comprat un número i tu, perquè no et quedis, no, amb el que han comprat, ha tocat aquell número i tu has pogut comprar-lo i no ho has fet, no, perquè no et quedi aquesta sensació, vas i ho compres, però després no et toca igual. Per tant, doncs et deixes diners i diners i diners en tema de loteria.
1: Però aquí,
2: i,
1: no sé, ja entra molt la tradició, no? Amb la loteria de Nadal ja és un fenomen, ja, com de toca, i el que tu deies, no, Javi, al final, no sé, si aquí a la ràdio, per exemple, comprem un dècim entre tots i jo no el compro, llavors els hi tocarà a ells i a mi no. Hi ha un factor d'aquestes característiques, però clar, el tema d'apostar per internet és posar els teus diners, molts o pocs, és igual, a gent que no veus, que no controles i que tampoc saps si realment podràs aconseguir els que ells et plantegen, no? Al final també hi ha molta gent que es dedica precisament a això i que utilitza fórmules matemàtiques per saber quin percentatge o en quin moment et podrà tocar el gran premi i que segons diuen, molts d'ells ho aconsegueixen, eh? O sigui, hi ha un tipus de fórmula, probabilitats, no sé, jo no sóc matemàtic, però que d'alguna manera t'ajuden. Parlo, per exemple, dels TPX casinos online, en castellà són en català les màquines d'escurabutxaques, que saben en quin moment et sortiran les tres maduixetes, no?, que són les del premi. Doncs aquí existeix el factor sort, però també hi ha gent que ho estudia, eh? Això compta i no deixen de no sortir-se'n, eh?
2: Ja, al final és estadística i és el que dius tu, no? O sigui, al final s'analitza, s'estudia, juguen molt al prova i error i fallen i perden moltes vegades, però van aprenent i al final aconsegueixen, no, captar amb aquesta fórmula per optar, no, a guanyar aquest gran premi, no, que seria, doncs, l'objectiu final. No sé, és un món que de debò jo també li tinc molt de respecte. Sí que jugo a la loteria de Nadal, més que ara també per la il·lusió aquesta, no?, que tenim tots de, ostres, mira, poder optar, no?, a sortir de la misèria i optar i ser milionaris, no? Però, i també per la tradició, no?, aquesta de compartir el dia de la loteria, no?, i parlar amb la família, de dir, m'ha tocat, no m'ha tocat, ha sortit el gordo i tal. Doncs també és una mica això. Però després penses i, ostres, la quantitat de diners que et pots deixar a la loteria i al final no et toca mai, o sigui, no ho sé.
0: És molt difícil.
3: Però ho has de provar.
2: És difícil. Clar, sí, és això que diuen, no? Si no jugues no guanyes, no?
0: Clar.
1: Però sí, també sí. Diuen, ara, jo que us explicava abans el tema de probabilitats, que és molt més fàcil que toqui un altre tipus de joc qualsevol que la grossa de Nadal, eh? Vull dir, al final, si parlem de temes de probabilitats, el fet de que et toqui algun premi important de la grossa de Nadal és gairebé improbable, eh? No sé si vosaltres coneixeu algú que li hagi tocat algun premi així gran a la grossa de Nadal, però diuen que és bastant improbable, eh?
3: A Tordera n'hi va haver un fa 15 anys enrere o 20 anys enrere, una família que jo conec, que els hi va tocar una part de la loteria. Sí, sí. I bastant, eh? Bastants calés.
2: I segueixen visquent a Tordera o han marxat?
3: Segueixen vivint a Tordera i, de fet, hi tenen un parell o tres de negocis.
2: Ostres,
4: mira. Jo, companys, vull fer la meva aportació, ja que crec que normalment s'acostuma a romantitzar el tema aquest de les loteries i tot això, però té una cara bé molt preocupant, i ho deia en Jordi al principi, que crec que el tema dels casinos és un gran problema que cada cop va més de la nostra societat i que pot arribar a arruïnar famílies i gent. Per tant, jo des d'aquí, que en el seu moment, amb els amics, lo típic que sí, que ho hem fet, i tinc amics que és una mica un cercle viciós, que els propis casinos se n'aprofiten i s'acaben arruïnant moltes vides. És a dir, sí, està molt bé si et toca el gran premi, que això és un cop de cada un milió, però els que es queden pel camí, jo crec que és un tema que s'hi ha de ficar molta mà i s'ha de tractar amb molta cura, la veritat, doncs sí, perquè s'ha d'anar amb compte.
0: Totalment, companys, fins aquí nosaltres doncs acabarem el programa d'avui. Gràcies a tots per les vostres aportacions.
3: Molt bé, que vagi bé.
2: Adéu.
1: Adéu, gràcies.
0: I nosaltres, doncs, ja ho dèiem, acabem el programa d'avui dimarts i ho fem amb música. Adéu, fins demà.

0: Dime.
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
2: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia. De dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
3: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
4: Càpsules informatives. Informació per escrita pels serveis informatius de Ràdio Tordera.
5: L'Ajuntament de Tordera ha aprovat inicialment el projecte d'execució d'una nova deixalleria fixa al poble. L'actuació, corresponent a la part d'obra civil, compta amb un pressupost de 900.000 euros. L'acord es va aprovar a la Junta de Govern del 30 d'abril i ara el projecte entra en fase d'informació pública durant 30 dies hàbils. Durant aquest període, la ciutadania podrà consultar la documentació a través de l'e-tauler, al web municipal i a la seu electrònica de l'Ajuntament. També es podran presentar al·legacions i reclamacions al Registre General del Consistori pels canals previstos legalment.
6: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música. Desperta emocions i records al nostre costat. Escolta les playlists i podcasts de Ràdio Tordera a Spotify. No esperis, aprem a Play. Ràdio Tordera, la teva música, la teva.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotada amb 200 milions d'euros. Els municipis de més de 20.000 habitants poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar sol·licituds fins del dia 6 fins al 17 de juliol. El govern també ha aprovat avui, per cert, una convocatòria rècord de places per interventors i secretaris. Escoltem la portaveu, Sílvia Paneque.
3: No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques, ha de tenir també un component als projectes que es presentin de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és la de l'adaptació al canvi climàtic.
2: I el jutge Juan Carlos Peinado ha citat la dona del president Pedro Sánchez Begoña Gómez per al 9 de juny i dona per conclosa la instrucció. L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia o no a judici. En relació a aquest cas, la portaveu del govern, Elma Saiz, demana que es deixi treballar la justícia per llançar també aquesta reflexió.
4: Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
2: Per cert, que l'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta. I gairebé la meitat dels adolescents entre 14 i 18 anys ha provat les cigarretes electròniques alguna vegada, però la venda a menors està prohibida. Per aturar aquesta pràctica, l'Ajuntament de Terrassa ha engegat una campanya per informar-ne els comerços i advertir-los de les sancions. Tècnics municipals visiten els possibles punts de venda. Allà adverteixen els responsables i els proporcionen cartells sobre la prohibició, així com una carta de la regidoria. I l'Ajuntament de Vilafranca gestionarà directament l'estacionament regulat a partir de 2025. És fruit d'un acord que forma part del pacte polític assolit entre el govern municipal del PSC i el grup municipal de la CUP en el marc de les negociacions per donar suport als pressupostos municipals. Actualment el servei regulat funciona amb un model externalitzat que fa la vigilància, el manteniment de les màquines i la gestió d'incidències. I ha mort l'home de 78 anys que va quedar ferit crític en caure ahir d'una zona de roques a Begur. Els fets van passar a quarts de nou del matí a la localitat Baix Empordanenca. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Josep Trueta de Girona.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
2: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció en què descobrim drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
3: Molt bon dia, Ona.
2: A veure, quin dret descobrirem avui?
3: Avui parlarem dels permisos, permisos laborals, això que ens permet no anar a la feina per raons doncs, justificades. Sabem que n'hi ha molts, doncs en quines situacions ho podem fer servir, en quines no, ho veurem.
2: Doncs som-hi, avui capítol de drets laborals.
3: Avui capítol de drets laborals, hem d'anar combinant. Perquè, esclar, a vegades m'hi trobo, no? I segur que també els qui ens escolten o tu mateixa t'hi has trobat, de dir, és dilluns, i estàs a la reunió, a la feina, i resulta que reps una trucada a l'escola del teu fill, el teu fill s'ha doncs, trencat el braç al pati, jugant. O, pitjor, ens posem en un escenari una mica més greu, et truquen de l'hospital perquè han ingressat el pare o la mare per una urgència, no? Per una operació. I en aquell moment, clar, tu comences a donar-li toms i dius, escolta, jo què puc fer? Puc marxar? Em puc absentar? Després això com ho hauré de justificar? I aquestes preguntes doncs troben resposta, no? Troben resposta en la llei i les hem de resoldre perquè hi ha vegades que, clar, tenim la sensació que si demanem a l'empresa que ens permetin doncs faltar unes hores o uns dies, sembla que ens estiguin fent una mena de favor, no? I en aquest cas, doncs, evidentment, no es tracta de cap favor, sinó doncs, que aquests drets doncs, a cuidar d'altres del nostre entorn més proper són drets, efectivament, no són un luxe, no són un caprici de ningú, i per tant, doncs, això, tot això està regulat. I justament perquè ningú hagi de patir per la seva nòmina, doncs avui posarem una mica de llum a la foscor.
2: Clar, això està bé saber, que no hem de retornar aquestes hores, que és un permís que nosaltres tenim.
3: Depèn, hem d'anar a veure i ara ho veurem perquè en tenim de diverses categories. Evidentment no hi ha una estandardització absolutament de tots els permisos, sinó que cadascun té la seva caracterització, no?
2: Doncs som-hi, comencem. Tot això on està regulat?
3: L'Estatut dels Treballadors, norma marc del dret laboral, s'ha de tenir en compte, per qui ens estigui escoltant, si hi ha professors, Mossos d'Esquadra, funcionaris de la Generalitat o d'Ajuntaments, que això evidentment aplica a les persones que regulen, que regeixen per l'Estatut dels Treballadors, generalment treballadors en empreses, i també tot allò que tingui a veure amb els drets de funcionaris públics, de treballadors públics, això està en una altra normativa, que és l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, de la que avui en principi no en parlarem, ens centrarem en els treballadors d'empreses privades. Per tant, com deia, l'Estatut dels Treballadors és la normativa que hem de tenir en compte i que, a més, ha tingut actualitzacions recentment, els darrers anys, i també hem tingut diverses sentències que han parlat sobre alguna tipologia de permisos, com per exemple el permís doncs, per malaltia o hospitalització, que és el primer del qual parlarem. Per tant, comencem amb aquest permís, que deia, per malaltia o hospitalització, que és un permís de 5 dies, diguem que és el permís estrella, i en aquest cas tens dret a 5 dies per accident, per malaltia greu, per hospitalització i intervenció quirúrgica que requereixi doncs, un repòs domiciliari. No? On s'inclou? S'inclou el cònjuge, el marit o la dona, la parella de fet, també s'inclouen els familiars fins a segon grau que són pares, són fills, són avis, són germans, són sogres, fins i tot, i també qualsevol persona que convisqui amb tu. Si tu pots demostrar que convius amb algú que no forma part d'aquesta categoria, però que aquesta persona doncs, està al mateix domicili i té una necessitat de cura, doncs també estaria inclòs en aquest permís. I una pregunta, que segurament és la que ens faria tothom, no? Això és remunerat? Això se'ns paga? Doncs efectivament, això és remunerat, i aquí l'empresa doncs, ha de pagar el sou com si d'una... Bueno, com de qualsevol altra situació es tractés.
2: Per tant, aquests 5 dies, per malaltia o hospitalització d'algú que convisqui amb tu, de la parella de fet o els familiars aquests que dèiem de segon grau.
3: Correcte. I que a més dins d'aquest, això és important, ho veurem després en un exemple que posaré que jo crec que serà útil, però són 5 dies que són laborables. Això ho hem de tenir en compte, no és el mateix dies naturals, que comencen a comptar des de l'endemà del que correspongui, que dies laborables, no? Que van de... depèn de la jornada que tingui cadascú.
2: Però això vol dir que si no treballem en cap de setmana i ens passa amb el cap de setmana pel mig, no compta.
3: Començaria a comptar el dilluns. Començaria a comptar el dilluns. Després en tenim un altre, que és una mica més trist, però és, la realitat ens hi porta, que és el permís per la mort, per la mort d'un familiar proper, no? En aquest cas, si mor el cònjuge, la parella, de fet, o un familiar també fins a segon grau, com dèiem, no? Tenim permís fins a 2 dies. En el supòsit que es trobi fora de la província i s'hagi de fer un desplaçament, tindríem permís de fins a 4 dies, no? N'ampliaríem 2. Recentment, si els nostres oients han estat atents a les notícies, potser els hi sonarà que aquest permís per mort es vol ampliar a 10 dies, de manera generalitzada, no? De moment això no està en vigor, és una proposta que es va fer des del Ministeri de Treball i, per tant, bueno, estem a l'expectativa de veure si és concreta o no és concreta. Són molts dies, 10 dies, Són molts dies.
2: Home, però 2 també són pocs, Perquè depèn de qui s'hagi mort, si has de fer tots els tràmits, porta temps.
3: Sí, jo crec que això és una situació complexa, no? De determinar quina és la necessitat pràctica dels dies. Altra cosa també és, doncs, la sensació, no? El sentiment amb el que cadascú porti el dol. I per això jo també crec que ara mateix es troba en debat i no hi ha una proposta en ferm, doncs, per aplicar-ho, i cal veure com tirarà endavant.
2: Bueno, seguirem pendents de com evoluciona aquesta nova aplicació.
3: Efectivament. Tenim un tercer permís, no, que també volia mencionar, que és aquest permís per una situació d'imprevisió, no, d'una situació de força major o d'urgències familiars, no? Imagina't que, doncs, el fill té febre i no el pots dur a l'escola, no tens ningú amb qui deixar-lo i de manera, doncs, puntual, o se't rebenta una canonada a casa, que això pot passar. En aquest cas tens també un seguit d'hores que acaben equivalent en conjunt a 4 dies l'any per aquesta imprevisió, per aquesta urgència, i que també són hores pagades. Aquests serien els 3 primers que comentàvem, i ara n'hi hauria un quart que també és molt interessant i que en els darrers mesos i anys ha patit canvis perquè s'ha ampliat, que és el permís, doncs, per maternitat i paternitat. Aquest permís aquí s'ha buscat, no, en els darrers temps, l'equiparació fins a 19 setmanes entre homes i dones, no? Fins al moment, o anys enrere, aquest permís no estava equiparat, tenien més hores les dones que els homes, i de fet es podien fins i tot intercanviar. Recordo molts anys enrere que els pares podien, diguem-ne, cedir una part dels que li corresponien a la dona i no tenien per què gaudir-los, no? Com que la voluntat és la de trobar una efectivitat real també, no? En aquesta criança de les criatures comunes, doncs s'ha buscat que són permisos que la seva durada és individual i, per tant, s'ha de gaudir de manera individual. No podem traspassar ni d'un cantó a l'altre, per tant, ni del pare a la mare ni de la mare al pare, aquest permís, no?
2: Per tant, si un progenitor no les gaudeix, es perden.
3: Efectivament es perden. Com deia, tenen una durada de 19 setmanes per cadascun dels progenitors. En el supòsit de la monoparentalitat, per tant, quan només hi ha un dels dos progenitors, s'amplia a 32 setmanes, per tant, no és el doble, però són 32 setmanes per un de sol. I una pregunta molt recurrent que a vegades també he trobat és de dir, escolta'm, doncs primer les fa un i després les fa l'altre. Sí i no.
2: A veure com funciona això.
3: Funciona de la següent manera. Les 6 primeres setmanes són obligatòries. Per tant, les has de gaudir. Per tant, d'aquestes 19, n'hi ha 6 que directament, des del naixement de la criatura, les has de gaudir a jornada completa. A jornada completa. Per què dic a jornada completa? Perquè després sí que és cert que hi ha certa flexibilitat en què pots fer una reducció de jornada i, per tant, és una manera com de fer-ho per hores, per anar-ho gaudint per hores.
2: I llavors ho pots allargar, entenc.
3: Podries allargar una mica més, ho podries allargar una mica més. Ara bé, d'aquesta resta, doncs, de setmanes es poden flexibilitzar sempre fins als 12 mesos, per tant, fins l'any de la criatura, no? Tenim aquest marge, és a dir, no és in eternum, no podem reduir-nos la jornada per aquesta raó, doncs, d'una manera permanent, sinó que hi ha d'haver aquest límit de 12 mesos, val?
2: Tot això és molt teòric. Anem una mica... Com ho apliquem això a la vida pràctica?
3: Com ho apliquem això? Doncs mira, si ens anem a la vida real, posarem un cas inicial, no? Un cas inicial del permís que dèiem per malaltia o hospitalització, no? Uh-huh. En aquest cas, imagina't que no, la vostra mare doncs, s'opera del genoll, té una operació de genoll, està 2 dies a l'hospital i el tercer dia li donen l'alta hospitalària. Important, el matís. L'alta hospitalària, però el metge doncs, certifica que ha estat 3 setmanes al llit fent repòs i que, per tant, doncs, no es pot moure. I aquí l'empresa doncs, et diu, escolti, com que la seva mare ja no és a l'hospital, per tant, no està hospitalitzada, doncs vostè ja pot tornar a la feina. Què els hi diria jo? Això no funciona així. Això no funciona així perquè què ens diu el Tribunal Suprem que deia, no? Sentència recent en un cas d'aquest estil. Doncs ens diu que el permís de 5 dies, que dèiem era de 5 dies, no s'acaba amb l'alta hospitalària si el familiar queda acreditat que necessita un repòs i, per tant, no té l'alta mèdica. Diferència entre alta hospitalària i alta mèdica. Alta hospitalària, surto de l'hospital. Alta mèdica, el metge diu que ja estic com un roure. Bé, en aquest cas, mentre necessiti aquestes cures, si ha estat 2 dies a l'hospital, els 3 que queden jo els puc gastar a casa.
2: I està bé saber-ho, no?, perquè no et vingui l'empresa allò que dèiem i et digui, no, com que ja està a casa, tu ja pots tornar.
3: Correcte.
2: No, sapiguem que podem gaudir de tots els dies.
3: D'aquests 5 dies, sempre i quan no s'hagi donat l'alta mèdica. Si resulta que era una hospitalització ambulatòria perquè era una operació doncs molt senzilla, de qualsevol qüestió, i reps l'alta hospitalària i l'alta mèdica paral·lelament, doncs per tant aquí sí que s'ha acabat, diguem-ne, no? No, perquè no hi ha un repòs posterior que necessiti d'una cura, que és al final la raó per la qual existeix aquest permís. Hem de tenir en compte, dins d'aquest mateix cas, no? Com computem aquests dies? Perquè, clar, si això passa un dissabte, no treballo, com computem aquests dies? En aquest cas, el pare... o la mare, que estàvem parlant amb aquesta operació, ingressa un dissabte i tu el dissabte és un dia que no el treballes. A la teva feina el dissabte no el treballes. Per tant, has de començar aquest permís, aquests 5 dies, el dissabte comença a computar? La resposta és que no. El dissabte no comença a computar. I si el diumenge és el dia festiu, doncs també per excel·lència, però no de tothom, però ho tingui en compte, si també és el dia festiu, fins dilluns no començarà a computar. Per tant, això... diguem, està bé. Per què? Perquè aquest permís és per absentar-te de la feina. És a dir, no és un permís per anar a cuidar el pare. L'empresa no et dona permís per anar a cuidar el pare en un dia de festa, no? Per tant, això s'ha de tenir també molt en compte perquè, clar, és important perquè imagina't, no?, els dies que pot haver-hi de desajust en el cas de que comencés a computar un dia que tu tens festa. Per tant, no, els permisos sempre comencen a comptar des de dia laborable. I, per tant, si l'accident és en un festiu, el teu permís començarà el dilluns, pel que deia, no? Els permisos són per justificar aquesta manca doncs, d'assistència a la feina. Per tant, si no treballes, no has de sol·licitar cap permís. Això és 2+2=4.
2: Perfecte. Algun altre cas pràctic?
3: Bé, sí que abans parlàvem, no?, del tema del permís també de naixement, per cura de naixement. I dins d'aquest, que no seria ben bé el mateix, sí que hi ha una és una anècdota, però sí que s'ha de tenir en compte, que seria la qüestió de la lactància, no? Perquè molta gent, i és un permís, un altre tipus de permís, un altre tipus de permís, que és el permís per lactància. Clar, amb aquest títol, el que ens ve en ment és a dir, escolta, és per la mare, per donar el pit. No, és a dir, la mare, evidentment, el pot sol·licitar per aquesta lògica. Però la lògica general no és només per donar el pit, sinó que és un permís que és per tenir cura del lactant. El lactant és el nen. Per tant, com que volem tenir cura del lactant, és per tots dos progenitors. Pot ser gaudit per tots dos progenitors. Aleshores, aquí, no, pel nom et pot generar aquesta confusió, i tu tens una hora al dia fins que aquest nadó tingui 9 mesos. Per tant, aquesta hora al dia... tu pots triar entre o reduir-te la jornada aquesta hora, no? O agafes l'hora sencera i tu acumules aquella hora sencera doncs, en jornades completes. I aleshores això que et permetria doncs, tenir fins a uns 15 dies més en la finalització del permís per paternitat o maternitat que dèiem abans.
2: Per tant, permet allargar una mica, no?, aquesta baixa de maternitat.
3: I una novetat, no? Una novetat també que prou recent i és el que s'anomena un permís parental per cura de menors de fins a 8 anys. Hi ha un permís de fins a 8 setmanes per cuidar fills, si ho necessitessis, que tinguin fins a 8 anys. Ara bé, aquí hem d'anar en compte, la pregunta que fèiem abans. Què és remunerat? No.
2: Aquest no, eh? Tots els que hem vist fins ara sí que ho són, però aquest no.
3: Correcte. És a dir, aquest el que ens permet és justificar aquesta absència si considerem doncs, que tenim la necessitat de, pel que sigui, tenir cura durant un temps d'aquest fill menor de 8 anys. Ara bé, corre doncs, a càrrec de que hi hauria doncs, una... No, diguem, es posaria en stand-by el cobrament i, per tant, no guardaríem.
2: Doncs, Jan, després d'aquest repàs de tots els casos pràctics que hem fet, anem una mica a tancar.
3: Tres idees per tancar. La primera, que és recurrent en els drets de butxaca, tinguem les coses per escrit i hem justificant. En aquest cas, com ho apliquem? No? Escolta'm, encara que tu et portis molt bé amb el teu cap, que tinguis una relació doncs, de confiança, com a mínim que hi hagi un correu electrònic, com a mínim que hi hagi un WhatsApp, en el qual tu informes del fet, ja sigui per l'hospitalització, ja sigui per la mort, etc. És freqüent que se'n sol·licita que acreditem allò, per tant, en el cas d'una mort pot ser una mica complexa, però certificat de defunció, en el cas d'hospitalització, doncs anem al taulell en finalitzar i sol·licitem doncs, que se'ns digui, escolti, aquesta persona amb DNI i tal ha hagut d'acompanyar el seu pare, la seva mare, el seu fill, per aquesta qüestió i necessitarà un repòs de tantes setmanes, això els hospitals ho haurien de fer, i per tant que tots aquests certificats doncs, que s'acreditin, doncs això. En segon lloc, clar, aquest neguit, aquesta por que podem tenir a vegades, no?, de si podem fer això o no, si podem faltar, no. Escolta'm, el Tribunal Suprem ens ho ha dit. Ens ha dit que aquests dies són per facilitar la vida a les famílies, aquesta cura, evidentment, amb responsabilitat. Sapiguem que això, que no estem fent vacances, que estem fent tenim una necessitat, i per tant, la normativa, el Tribunal Suprem, ens avala.
2: Doncs Jan, moltes gràcies per portar-nos aquests permisos, que a vegades és això que dèiem, no? Que no ens atrevim a demanar-los, però hem de ser conscients que els tenim i que podem gaudir-los per tenir cura dels nostres, no? Que
3: correcte.
2: Al final la feina no ho és tot i també és important, no? poder cuidar les persones que tenim al nostre entorn.
3: Efectivament, i fer-ho amb responsabilitat, això sempre.
2: Doncs Jan, ens retrobem un altre dia a Drets de Butxaca.
3: Moltes gràcies, fins la propera.
0: Tordera.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'AFA de l'Escola Ignasi Iglésies impulsa per demà una mobilització a Tordera sota el lema l'enterrament de l'educació pública. La concentració arrencarà des de les 9 del matí des de cada centre educatiu públic i finalitzarà davant de l'Ajuntament. La concentració servirà també per denunciar la supressió d'un dels grups d'I3 de l'Escola Ignasi Iglésies de cara al curs vinent. Mireia Rincón és presidenta de l'AFA de l'escola.
2: Ara estem centrats sobretot en la línia de tancament d'I3, que és una cosa que ens preocupa, perquè nosaltres creiem que baixar la taxa de natalitat és una oportunitat per fer les coses bé i no per fer aquestes retallades que volen fer.
1: El telèfon 112 rep més de 3.300 trucades des de Tordera durant el 2025. Els mesos en què es van rebre més trucades va ser el juny, agost i setembre. Obert el període d'inscripció per al servei de transport escolar no obligatori del proper curs 2026-2027, el servei passarà a ser gestionat pel Consell Comarcal del Maresme. Tot i això, es mantenen les freqüències i parades, incloses les de les urbanitzacions. Marta Passet és consellera comarcal i també regidora de Tordera.
3: Bueno, de fet, les rutes que s'han licitat són exactament les mateixes que s'estan fent ara. Per tant, l'objectiu és que els usuaris i usuàries no detectin cap canvi. Simplement el canvi serà que en comptes d'autocars Barrera, doncs serà una altra empresa que farà la gestió.
1: Més de 300 persones omplen l'església de Tordera en el concert solidari de gospel AEDCO. La presidenta de l'associació, Zoraida Gómez, qualifica d'èxit total la recaptació de fons dels pacients amb la malaltia.
4: El concert ha sigut un èxit total. Hem venut moltíssimes més entrades. Crec que al final érem unes 320 persones en l'església. Ha sigut un concert molt màgic.
1: En esports, l'Eterno Juvenil es corona campió de l'Octàgono Futbol 7. Després d'una jornada plena d'emocions, gols i ambient festiu, l'Eterno Juvenil aconsegueix el títol de Lliga imposant-se amb autoritat al gran final per 4-1. Alejandro Ortega, membre de l'organització, es mostrava molt content després de les finals.
5: Era la nostra intenció que tots els participants que han format part de la Lliga tinguessin el seu dia i poguessin disfrutar. I crec que en bona part van disfrutar tots i això és l'alegria més gran que ens queda a nosaltres.
1: Parlem del temps, previsió meteorològica amb els detalls d'en Joaquim Serra.
6: La situació meteorològica ve marcada principalment per l'estabilitat i sobretot per les temperatures estiuenques, unes temperatures que esperem que al llarg dels pròxims dies encara puguin pujar una miqueta més. Tenim ben bé una setmana per davant marcada per la forta calor, amb màximes que podrien fins i tot arribar cap als 33-34 graus a l'interior de la comarca de cara a dijous i divendres. Sembla que aquesta calorada aguantarà fins al proper dimarts, el dimarts de la setmana que ve. Podríem tenir a última hora del dia una línia de tempestes que obriria les portes, almenys ni que sigui momentàniament, a un respir, a unes temperatures clarament més baixes ja de cara a dimecres de la propera setmana. Queden molts dies, ja veurem com evoluciona. De moment, el que dèiem, temps estable i calorada avui, amb temperatures semblants a les d'ahir, vents molt fluixos aquest matí, de component sud-sud-oest, aquesta tarda també, i per tant la situació marítima dominada per la mar rissada. De cara demà la temperatura que puja una miqueta més, especialment cap a l'interior de la comarca, amb alguna màxima superant els 30 graus, de moment els hem fregat, demà es podrien superar, i pel que fa a la jornada de dijous, encara podríem arribar als 32-33, puntualment als 34, cap a l'interior de la comarca. Per tant, calor assegurada, temps estable, sol, i els pròxims dies, de moment, res no ha de canviar.
1: Ho deixem aquí. Actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Bona tarda, salutacions. Avui, 26 de maig del 2026, últim programa d'aquest mes de maig. Bé, benvinguts a tots i a totes, i com sempre, salut per tothom. Bé, avui ens dedicarem a donar una mica de propaganda, podem dir-ho així, d'aquests comerços que hi ha a Tordera que se dediquen a la venda de productes alimentaris, més ben dit, aquests grans àrees de superfície com són els supermercats. Bé, d'això en parlarem, d'una molt en concret, i sabreu de seguida de qui ens referim. I avui, doncs, escoltarem també aquesta publicitat que moltes vegades ens passen i que diem, hombre, aquesta l'havia escoltat i fa temps que ja no la passen. Bé, també tenim el programa penjat en el Facebook de Ràdio Tordera perquè sapigueu de què va el tema i fem una pregunta sobre un poble, sobre on ens trobem. Bé, tot això i més fins a les 7 de la tarda. I ara escoltem si teníem publicitat d'aquests súpers.
1: Aldi, las mascotas de supermercados Aldi se han salido un poquito del modelo dirigido a los niños y nos sorprenden por este mensaje. Satisfaction. Gracias y suscríbete a nuestro canal para recibir más noticias del zorrito publicitario.

0: supermercado que marca la diferencia.
1: Hay tantos helados como veranos. Y sea cual sea el tuyo, con la compra de 2 euros en cualquiera de nuestras variedades, podrás ganar un cochazo y muchos premios más. Entra en el sorteo con tu app Lidl Plus y acumula participaciones con cada compra. Cuantas más consigas, más posibilidades tendrás de ganar. Lidl, marca la diferencia.
2: Con los productos Día siempre llegas a disfrutar de la más alta calidad, porque están aprobados por las más estrictas normas. Pero no solo por estas estrictas normas, sino también por las más estrictas semillas obsesivas del sabor.
3: Mirá la cámara lenta que me tiene.
2: Y los más estrictos Marianos y Pedros. Y las más estrictas Jimenas. Dulceras ellas, como yo. Y los Jiménez ni te cuento, que son del Team Salado. Todos para Día y Día para todos. No hay ningún secreto. Todos los que nos prueban, nos aprueban y nos recomiendan. Por eso, nuestros productos siempre van de boca en boca. Con los productos Día llegás a disfrutar de la más alta calidad.
4: Este se pasó un poco el alto. Ya sabes, con Día llegás.
5: ¡Súper cerca! Es hora de comprar en Supermercado Centro. ¿Sabés por qué? Porque hoy tenés hasta un 20% de descuento en vinos, espumantes y cervezas. Y podés pagarlo hasta en 3 cuotas sin interés. ¡Qué grande, Supermercado Centro! ¡Tu súper cerca!
6: Hola, amor, ¿qué vamos a llevar para la casa?
7: En el área de enlatados tenemos la promoción que estabas buscando. Melón chino, 29.80 pesos el kilo. En el departamento de cereales, aprovecha el 3x2.
8: Uy, la publicitat, quanta propaganda, oi que sí? Bé, la irrupció de supermercats i la recuperació del terreny per part d'aquests formats de proximitat davant dels grans hipermercats van començar a accelerar-se de manera significativa a partir dels anys 90 i principis del 2000. Encara que els hipermercats, iniciats als anys 60 i 70, van dominar durant dècades, el canvi de model es va deure a diversos factors. El canvi d'hàbits de consum, els consumidors van començar a prioritzar la comoditat i la proximitat davant de les grans compres mensuals dels hipermercats, buscant, doncs, supermercats més propers a casa o als llocs de treball. Supermercats com Mercadona, Lidl van liderar aquest creixement oferint més agilitat, productes frescos i marques pròpies guanyant terreny en freqüència de compra. Diria que tothom té en ment una llista de súpers, Carrefour, Consum, Aldi, Condis i, com no, el Bon Preu. I que d'aquest ens parlarà la Cristina amb una entrevista amb la Nuri Pujol.
9: Bé, doncs, amics, avui estem en el Bon Preu de Tordera. El Bon Preu, doncs, que és una empresa alimentària catalana i, doncs, la Cristina ens explicarà on va començar aquesta empresa Bon Preu. Cristina, bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
9: Doncs la Cristina de Bon Preu ens dirà on va començar aquesta empresa, que és una macroempresa.
10: El grup Bon Preu és una empresa d'alimentació catalana amb la seva seu a Masies de Voltregà, a la província de Barcelona.
9: Mm-hmm. Quants treballadors té actualment, aproximadament?
10: Vora els 12.000 treballadors.
9: Mm-hmm.
10: I el seu, sí, el grup Bon Preu, té, treballem en dos grups, l'hipermercat, que és l'Esclat, i el supermercat, que és el Bon Preu. Dintre d'això també tenim l'Esclat Oil, Esclat Energia i tots aquests.
9: Doncs hi ha, doncs, diferents poblacions que també estan, no solament a Tordera, sinó que el 74 en varen obrir una.
10: El primer supermercat que vam obrir el grup Bon Preu va ser el 7 de setembre del 74 a Manlleu. Mm. Després, el primer hipermercat que vam obrir a Catalunya va ser l'Esclat, a Vilafranca del Penedès.
9: Molt bé. I doncs Bon Preu sempre s'ha caracteritzat per potenciar l'ús en català. Com ho feu per potenciar aquest ús, doncs, de cara al client o de cara, no sé...
10: La primera paraula que surt és la de... És en català, és hola, bon dia, i tots els treballadors és un...
9: Sí, és un distintiu.
10: Un distintiu que té l'empresa, que aposta per l'ús del català.
9: I les marques catalanes rotulen en català? En el...
10: Totes.
9: Totes?
10: Sí.
9: Totes estan en català. Després, doncs, també podríem parlar d'uns altres esdeveniments per tot Catalunya, que n'hi ha moltíssims, però aquí, durant aquesta... A Malla també hi ha un altre edifici d'aquests, que és a la comarca d'Osona.
10: Sí, és el primer hipermercat, amb més de 1.500 metres quadrats de superfície comercial, i és de la més gran de la comarca d'Osona, i amb més de 5.500 metres quadrats entre magatzems i zona comercial.
9: Sabeu més o menys, Cristina, quants treballadors teniu en total aquí a Catalunya? Perquè ja és una empresa catalana.
10: Vora els 12.000.
9: Vora els 12.000 treballadors que teniu.
10: Sí.
9: Doncs aquests quants anys fa que esteu a Tordera? Perquè ja fa molts anys estàveu al centre del poble.
10: A Tordera fa que estem des de 1989. Vam inaugurar el primer bon preu a Tordera a l'abril del 89 i des d'aleshores estem donant un servei a la localitat.
9: Quin és el valor que porta el bon preu, aquest valor de producte?
10: A bon preu i esclat ens sentim molt arrelats al territori i apostem des dels nostres inicis pels productes de quilòmetre zero. El compromís amb el territori i amb els productes de proximitat és clau en la nostra proposta comercial. Actualment, doncs, treballem amb més de 600 productes locals i treballem per tenir productes arrelats a cada comarca. En alguns casos, treballem amb els artesans petits de petites dimensions que no compten amb una gran estructura i només distribuïm el producte a nivell local. En altres casos, podem oferir els seus productes de proximitat a tot el territori. Aquí, per la zona que tenim, que és Tordera, tenim diversos artesans petits, no? Llavors, com ara tenim Can Xicoi, que és de formatges, matons, que són d'Arenys de Munt. També tenim els gelats Alemany, que són d'aquí de Malgrat. I si ens anem una miqueta més endintre de lo que és la comarca, tenim el Costa Brava Beer, que són les cerveses de Caldes de Malavella. I si ens endentrem una miqueta més, que per Riudarenes tenim, doncs, el Camp Moragues, que són les marmelades.
9: Ah, molt bé. I quin és el model comercial del bon preu? Com són aquests experts, aquests productes frescos?
10: Som experts en producte fresc, tot el que fa la referència a varietats i al tall de carn, peix, xarcuteria, formatgeria i fleca. Oferim una àmplia varietat de productes i una excel·lent atenció al client. Preus molt competitius i un entorn de compra agradable. Disposem d'una gran varietat de marques de fabricant i de marques pròpies de bon preu, com ara, per exemple, productes sense gluten, dietètics, ecològics, etc.
9: Sí.
10: Seccions especials que podem destacar per permetre fer una compra completa i gaudir dels serveis. Doncs tenim aquí a Tordera tenim el forn de cocció de peix, que tu arribes, veus el peix i te'l cuinem. No has de anar cap a compres a casa
9: i fer-lo a casa. Sí.
10: I surt força bé. I tenim altres serveis, no sols a Tordera, sinó arreu de Catalunya, com els serveis bàsics, com la benzinera, l'electricitat, el gasoil a domicili. I ara fa res, una setmaneta, que hem entrat amb el servei de compra online, que tu fas la compra i t'ho porten a casa.
9: Aquesta compra online, o sigui, jo, per exemple, des de casa puc veure tot el que hi ha al bon preu de Tordera online i anar tot fent baixar els productes.
10: Fas la compra,
9: sí.
10: I quan finalitzes t'ho porten a casa.
9: Però hi ha el dibuixet, jo puc triar, hi ha el dibuixet.
10: El dibuix de tot.
9: Teniu tot?
10: tot el que hi ha, producte fresc i producte no fresc.
11: Això és molt important, Cristina, perquè hi ha molta gent que està fumuda o que està sola, que no pot venir, i llavors és un servei pel poble i rodalies, poder també,
10: sí,
11: no?
10: Sí, hem entrat ara a el que és Tordera, Palafolls, Malgrat, Santa Susana, Blanes i Lloret, ara mateix.
11: Està molt bé, està... Això és una de les coses que crec que, bueno, jo com que ja soc, saps, hi ha dies que no puc, que llavors si hi ha un servei d'aquesta
10: classe...
11: Sí,
10: que no pots apropar-te a casa, sí, allà al supermercat, sí, sí. I fas la compra online.
11: I bé, aquest bon preu que aposta per la aquesta sostenibilitat, com és aquesta empresa?
10: La nostra empremta és el compromís que tenim des del grup Bon Preu com a medi ambient. El planeta, vale?
11: Sí, sí, sí.
10: I la nostra comunitat, tant en termes socials com a culturals. Com a empresa referent i responsable, volem enfatitzar la idea que tota acció deixa una marca i que les accions que estem impulsant tenen un impacte real i mesurable. Però no només apostem per la sostenibilitat, sinó també per les persones. El 2025 hem posat en marxa el projecte Una generació amb empremta, amb el que impulsem les beques menjador per garantir l'alimentació dels infants de Catalunya i nodrir el seu potencial. Amb aquestes beques hem proporcionat més de 36.000 àpats saludables i equilibrats a les escoles.
11: Això de la beca menjador, com funciona això? Vosaltres ho subvencioneu? O no entenc això de la beca menjador... és una de les coses que deu ser, doncs, potenciar econòmicament aquestes, sí, beques, i llavors doncs els nens ho reben, però no, vosaltres no feu menjar aquí per
10: no. Funciona quan el client ve a comprar a la caixa,
11: sí,
10: a l'hora de pagament amb targeta,
11: sí,
10: et pregunta: vols arrodonir aquesta compra, sí, en aquests cèntims? Per exemple, si la compra et surt 5,20 € i tu fas un pagament amb targeta, la màquina, o sigui, et pregunta,
11: sí, ho pregunta.
10: De 5 euros 20 a 5,40 aquests 20 cèntims, vols arrodonir-los per aquesta beca. No només són beques menjador, hi ha per fundacions...
11: Saps on te va concretament? Hi ha una fundació sola o va vària?
10: Cada mes tenim un projecte nou. O sigui, cada mes tenim una fundació o beques menjador o qualsevol altra...
11: Sí, sí. A través d'algunes fundacions diferents, sí, vàries. Són vàries. Cada mes ajudeu a...
10: Cada mes va... Sí. Nosaltres no fem res, o sigui, va directament
11: allà. I ells allà distribueixen els diners que vosaltres rebeu a través nostre, no? A través de la gent
10: del
11: que va
10: client,
11: comprar.
10: Exacte.
11: Llavors ells amb aquests diners...
10: Arrodoniment pues, solidari, se li diu...
11: És solidari, sí, sí. Molt bé, doncs penso que és una de les coses que està molt bé. Després, una cosa que jo veig que és molt curiós, que entres i cada secció té... hi ha la secció de neteja... Dreta i esquerra són diferents productes. Més endavant hi ha els iogurts, les neveres, tot això. Com és la distribució d'un supermercat? Perquè, clar, jo veig que ho teniu molt ben posat, molt ben ordenat tot. Com es fa per ordenar tan bé les coses?
10: Sí, tal com està, ve distribuït des de la central. Hi ha un equip de darrere un departament darrere de les implantacions. Mm. Ells marquen com ha d'anar la botiga i a partir d'aquí el dia a dia és... la gent del supermercat.
11: O sigui que vosaltres ja sabeu concretament allà on te va, mitjançant potser doncs, que us ho estan indicant amb...
10: Planogrames i...
11: Planogrames d'aquestes, i dius aquí això, aquí allò. I com canvieu un producte de lloc, ens feu anar molt de cul, també, perquè jo buscava les pizzas en un costat, i un tassó, i estava l'altre... De tant en quant feu alguna remodelació, no?
10: El departament diu, moveu aquesta família perquè donin una volteta més. Va depenent del que diu el departament, no?
11: Ja, ho feu així. En quant a la distribució dels camions que us venen a portar el producte... Uh-huh. Quan us venen a portar el producte fresc, com és verdura, com és peix o com és carn, qui us ho distribueix, això? La mateixa companyia?
10: Sí, tot.
11: Tot ho fa la mateixa companyia?
10: Tot. L'únic són, qui ho porta és empresa, una altra empresa externa, però sí, que pertoca al grup Bonpreu. Mm. El peix el porta Mercabarna.
11: Sí.
10: I el que és la resta de producte fes ve de Masies. Mm. Tots els camions surten de Masies.
11: Ah.
10: Tots els camions surten de Masies.
11: O sigui que els animals són criats a Catalunya, són criats a Catalunya, distribuïts aquí, però és producte català tot. Està bé, està bé. Està molt bé. Això és una de les coses que m'ha... Pensava, ho preguntaràs, perquè és important, no?, potenciar el país. Després, en quant a arrossos i tot això, veig que teniu diferents marques. Llavors ja teniu bastant...
10: Les marques, o sigui, quan tenim les marques arriben, per posar-te un exemple, si les enciams Floret arriba al camió a Masies.
11: Sí.
10: O sigui, l'empresa Floret,
11: sí,
10: arriba a Masies, mm, descarrega, i Masies, l'empresa nostra, distribueix a totes les botigues.
11: Sí, sí, sí, sí. És una gran red de distribució que també, déu-n'hi-do, ja ho ha de portar una persona doncs, entesa amb la matèria, perquè, clar, si una, la verdura es va buscar en un puesto, la carn en un altre, el peix en un altre... vull dir, si n'és de Mercabarna, el peix, per exemple, doncs Bonpreu va a Mercabarna a buscar-lo. No sé si tens curiositat per dir alguna altra cosa. Teniu el forn, el pa i tot això, com ho feu? Perquè hi ha les pastes i el pa... I
10: el... Els proveïdors venen a descarregar aquí. Els proveïdors que tenim directes venen a descarregar aquí. No surten de Bonpreu, o sigui, no surten de Masies. Els proveïdors tenen les seus d'aquí al voltant i ens distribueixen, o sigui, directament a nosaltres.
11: Aquí no feu res del que són les pastes o...
10: Sí, sí que elaborem.
11: Elaboreu?
10: Elaborem.
11: Què elaboreu aquí?
10: Elaborem les coques de pa de pessic,
11: sí,
10: les bandes de fruita de pasta de full, això sí ho elaborem. El que és el pa no, el pa ja ve del proveïdor, però el que són les pastes sí.
11: I a vegades teniu productes que els poseu, com es diu això, que s'estalvia, aquest producte val tant, estan estalvi...
10: Les ofertes.
11: Ah, això, les ofertes, que ara m'han d'això. Com són aquestes ofertes? Però a vegades una oferta, dius, entres, i aquí hi ha una oferta, és maca, no?, i la pots... No sé, a vegades consumir al dia, no? Una oferta, com són les ofertes?
10: Les ofertes canvien cada 15 dies, per norma general, les ofertes de quinzenals de l'establiment, i després tenim ofertes diàries o no diàries, perquè pel malbaratament del producte, per no llençar el producte, li posem el gomet i té pròxim a caducar, que és un o dos dies a caducar per poder consumir, perquè aquest producte no es llenci, no acabi llençant-se, i fem això. Posem un estalvi, un gomet de color taronja per...
11: I llavors també estem engrescats nosaltres ara en fer, com es diu això, els cromos aquests que doneu per enganxar
10: les campanyes
11: aquestes que són vàries, que ja tenim vàries coses, tenim la cassola aquella tan grossa, que tenim més. Les ara volem copes. Fer els coberts, les copes també les vam fer. Com és que feu això? Són unes ofertes de Bonpreu.
10: Una altra promoció, no?
11: Sí, perquè...
10: Per engrescar el client. Són quan acaba una campanya comencem una altra o ja estem pensant en l'altra, no? Ara tenim el dels coberts i és cada... Vens a comprar amb la targeta client. Cada de 10 euros tens un punt.
11: Un punt, sí.
10: I n'hi ha diferents productes, com ara tenim els coberts i tenim dues safates de
11: sí,
10: per l'enciam o per el que tu vulguis,
11: sí,
10: no?
11: Sí,
10: cada 10 euros donem un punt i quan arribes a 20 punts pots escollir el regal. Regal, el compres però per un preu de 2 euros. O sigui, els coberts potser valen 20 euros i amb els 20 punts pues, pagues només 2 euros.
11: Ja bé, perquè és una promoció que a vegades dius, on, i això és tan maco i que... Ho pots fer-ho i a mica no te'n dones compte i ho fas, no?
10: També tenim amb la targeta client, vas acumulant a cada compra un 1%.
11: Ah, sí, això també.
10: Tenim la guardiola, que tu pots descanviar aquesta guardiola, són els diners teus que tu has invertit i pots descanviar-los quan tu vulguis.
11: Sí, sí. Dies enrere, diu la caixera, me diu, vols canviar? Mira, diu, quasi bé, diu... et quedarà 8 o 10 euros per... O sigui, vaig fer la compra gratis.
10: Sí.
11: Vaig fer la compra gratis aquell dia i dic, mira, vaig anar cap a casa més contenta. No?
10: Vas acumulant i quan et dones compte ja tens aquí uns dinerets que, uh-huh. que surt la compra gratis.
11: Llavors també feu una promoció que va molt bé per... Jo perquè tinc gallines i llavors també ho remullo molt poc, però una mica per al gos, el pa que teniu aquestes bosses de pa... perquè deuen caducar del dia o...
10: Nosaltres fem el pa cada dia. Cada dia es fa el pa. I el pa que sobra, aquí com és una població que n'hi ha petits horts o granges sí. Que tenen animals, doncs el pa aquest l'aprofitem, fem unes bosses per no llançar-lo. I llavors les posem a la venda per 50 cèntims i el client pues, les aprofita per les gallines, pels conills, pel bestiar.
11: També, sí.
10: Pel bestiar aquest. I és una manera de no llançar el pa i l'aprofitem d'aquesta manera.
11: Molt bé. Doncs a veure si tu t'assembla, Cristina, que hem fet un bon recull, però si tu t'assembla que... Tu, per exemple, la teva tasca aquí, quina és?
10: Gestionar l'establiment i les persones.
11: Ah, està bé. I cada dia estàs aquí?
10: Cada dia.
11: Cada dia aquí.
10: en diferent hora, o matí o tarda.
11: Sí, fa molt que hi treballes aquí.
10: Aquí a Tordera fa 2 anys i a l'empresa porto uns 15 anys.
11: I ara actualment aquí quants treballadors deuen? Perquè va per turno?
10: O... aquí a Tordera som uns 32 treballadors. I anem a 2 torns, el torn de matí i el torn de tarda.
11: És molt, 32?
10: Sí, sembla que no, però sí, sí.
11: Sí, perquè, bueno, a la vista del supermercat, 15 no hi són pas.
10: No, clar, hem de comptar que n'hi ha festes, perquè com obrim els diumenges, llavors hi ha un torn que té un dia de festa.
11: Ah, val, i així aneu fent la roda.
10: Exacte, aneu... i el cap de setmana... Comptem amb un altre torn que són estudiants que treballen el cap de setmana perquè un dels torns que hi ha durant la setmana tingui festa.
11: Bueno, aquest estudiant també deu tenir una puntualitat, o sigui, també en els estudis això també li val, no? Són unes pràctiques.
10: Sí.
11: Són unes pràctiques que es fa i que... Déu-n'hi-do. En quant a l'aparcament, també Déu-n'hi-do l'aparcament que teniu, que podem venir aquí a aparcar, però vaja, i els dies que hi ha més gent costa moltíssim d'aparcar, però com que hi ha la batxinera, hi ha, bueno, bastant bé, no?
10: Sí, tenim el pàrquing interior, unes 20 places, i a l'exterior que n'hi ha unes 12 o així places.
11: Mm-hmm. No hi ha per vista, Tordera, d'obrir un esclat bon preu?
10: De moment no.
11: De moment no.
10: No.
11: Doncs mira, no sé si vols dir alguna altra cosa. Ara ja estem a la part final d'aquest recull. I...
10: Ja
11: no.
10: Està.
11: Doncs, bueno,
10: sembla que ha quedat tot, més o menys.
11: Sí. Doncs moltes gràcies, Cristina, per el teu recull informatiu del Bon Preu. Ja ho sabeu, amics, podeu venir aquí en el Bon Preu de Tordera, que està doncs, a l'alçada del Camí Ral, i doncs, que, bueno, el Camí Ral i també la Nacional 2,
10: Cantonada estem aquí. Amb Nacional 2.
11: Cantonada amb Nacional 2. I si hem de trucar aquí per fer una comanda o per dir alguna cosa, quin telèfon? Perquè aquí potser, doncs, per cercar-lo per internet, com el cerquem per internet per fer una comanda?
10: Per fer una comanda per fer una comanda online o per trucar a l'establiment?
11: No, per fer una comanda online, ara m'he pensat també.
10: Per fer la comanda online, per això que hem fet ara, que ara nou, entres a la web www.bonpreu.cat i et surt ja compra online. Mm-hmm. Vale? I després, si volen trucar aquí al supermercat, el telèfon és el 93 825 3130.
11: D'acord. Doncs moltes gràcies.
10: Gràcies a vosaltres.
11: Adéu-siau.
12: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM.
1: Notícies en xarxa. Edició matí.
2: Des de cada punt del país, on hi ha notícia.
3: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
4: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
1: Notícies en xarxa. Edició matí. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: Hora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

I la Nancy Sinatra ens convida, doncs, en aquells moments que nosaltres anem de visita. I on anem? Doncs ens passejarem per Roda de Ter. I per què Roda de Ter? Primer perquè és de la comarca d'Osona i així fem l'ulleta, aquests comerços del bon preu. I segons ens serveix, i segon, que ens serveix com a excusa, però també tampoc tant, que és un poble en el qual hi naixeran il·lustres escriptors i poetes. Sí, sí, sí, en plural. Però del poble podem dir que és una vila del municipi de la comarca d'Osona i situada al centre de la regió de l'Alt Ert. Està ubicat en la part baixa de la plana de Vic i és un dels municipis amb menys extensió territorial de tota la comarca. És una vila bàsicament industrial. Antigament la indústria va ser aprofitar el cabal del riu Ter per generar energia a les fàbriques tèxtils. L'emplaçament primitiu d'aquesta població es troba a la península de l'Esquerda, que actualment pertany al municipi de les Masies de Roda. En aquest punt hi hagué un assentament ibèric que arqueològicament pot recular-se fins al segle VIII abans de Crist. Aquest primer assentament va cobrar importància i a la primera meitat del segle IV abans de Crist ja s'hi basteix una potent muralla defensiva. En el segle IX, en aquesta mateixa península, s'hi establiria una fortificació carolina destinada a controlar els avenços de les tropes musulmanes des del sud de la península ibèrica. Aquesta fortificació fou destruïda durant la revolta d'Aissó. Totes aquests, doncs, aquestes desfetes no passarien si existís un amor infinit. Ai, un amor infinit, com el que ens canta la Maria Carey.

0: 107.1 FM. Radio Tordera.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
2: A Pitu i Loli Artesans, les ceràmiques transformen un espai de calma, creativitat i relaxació.
3: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix. Amb tallers per a totes les edats.
2: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
3: Pitu i Loli Artesans. Fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
4: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
0: 107.1 FM. L'emissora que t'escolta.
5: La Maria Carey Luther Vandross, bé, ens ha ofert aquest amor infinit, però el món no canvia i tornen les revoltes, sí, i la revolta d'Aissó fou l'alçament armat que entre els anys 826 i 27 va afrontar la noblesa autòctona de la marca hispànica lliderada per Aissó i la noblesa franca. Arribada amb la conquesta carolíngia liderada per Bernat de Septimania, bé, llavors conde de Barcelona i de Girona. Direm que la participació de les tropes musulmanes en el conflicte va indicar una certa confluència d'interessos entre la població local hispana, romana, gòtica, musulmana i l'emirat de Còrdoba, el qual lògicament era contrari als propòsits expansionistes de l'imperi franc. L'ocupació àrab de Catalunya fou efímera i els musulmans dependents de Còrdoba estaven governats per valís o representants emirals. Els visigots, legitimistes del poder de Toledo, foren expulsats i els proserraïns ocuparen el poder. Però en el segle IX, amb la conquesta carolíngia de Catalunya, els francs dugueren els seus propis comtes i marquesos, que eren els visigots expulsats. I reaparegueren els conflictes entre els profrancs, que volen constituir un poder superior, i els proàrabs i els autòctons, que s'hi negaren. Bé, ja veieu, tot un conflicte. Això ens queda molt lluny, però el que ens queda aquí no para de créixer.

Bé, Osona, comarca de conflictes musulmans, hispano-romànics, gòtics, musulmans, els Emirats, l'imperi franc, els visigots, la conquista carolíngia... Bé, tot un món que no se n'aprèn mai, per més que passin els anys, conflicte darrere conflicte. Bé, però també hem dit que aquí és terra d'escriptors i poetes, com ara Esteve Busquets i Mols, Miquel Martí Pol, Jaume Salés, Emili Teixidor, Miquel Obiols i Prat, un munt de poetes i escriptors. Escoltem un tema que potser després parlarem una mica d'ell.

Ja tornarem als collarets de llum, però una pinzellada de l'Emili Teixidor i Baladecàs. Bé, tots sabeu, un escriptor de novel·la, narratives, pedagog, periodista i escriptor de llengua catalana, amb molts dels premis i reconeixements. I pels que no l'han llegit o que no el llegeixen, o potser, possiblement el poden recordar per aquella pel·lícula Pa Negre. I entre les moltes frases que ens deixa, una ens recordava que abans no existien els nois i noies com a lectors, perquè començaven a treballar als 8 i 9 anys. Doncs el gènere és relativament jove, sobretot en el nostre país. Bé, i aquests collarets de llum, aquests collarets, són d'una lletra, semblava que no ho coneixia, és una lletra que va escriure en Miquel Martí Pol i que la música és d'en Gerard Borrell, amb la col·laboració de la Loli Soler. I ara, doncs, per anar finalitzant, doncs, un tema versionat per en Ramon Muntaner d'un poema de Miquel Martí Pol que molts de vosaltres coneixereu. I és aquesta remor.

Doncs sí, el soroll continua present. Bé, fins aquí el programa d'avui. Ens retrobem la propera setmana, que entrarem ja en el mes de juny. Per tant, adeu-siau, felicitats, que sigueu feliços. Adeu.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'AFA de l'Escola Ignasi Iglésies impulsa per demà una mobilització a Tordera sota el lema l'enterrament de l'educació pública. La concentració arrencarà a les 9 del matí des de cada centre educatiu de Tordera i finalitzarà davant de l'Ajuntament. La concentració servirà també per denunciar la supressió d'un dels grups d'I3 de l'Escola Ignasi Iglésies de cara al curs vinent. Mireia Rincón és presidenta de l'AFA.
2: Ara estem centrats sobretot en la línia del tancament d'I3, que és una cosa que ens preocupa, perquè nosaltres creiem que baixar la taxa de natalitat és una oportunitat per fer les coses bé i no per fer aquestes retallades que volen fer.
1: Dimarts 26 de maig de 2026, el telèfon 112 rep 3.300 trucades des de Tordera durant el 2025. Els mesos en què es va rebre més trucades van ser juny, agost i setembre. Obert el període d'inscripció per al servei de transport escolar no obligatori pel proper curs 26-27, el servei passarà a ser gestionat pel Consell Comarcal del Maresme. Es mantindran les freqüències i parades, ho explicava la consellera comarcal, regidora també a Tordera, Marta Paset.
3: Bueno, de fet, les rutes que s'han licitat són exactament les mateixes que s'estan fent ara. Per tant, l'objectiu és que els usuaris i usuàries no detectin cap canvi. Simplement el canvi serà que en comptes d'autocars Barrera, doncs serà una altra empresa que farà la gestió.
1: Més de 300 persones omplen l'església de Tordera en el concert solidari de gospel d'AEDSEO. La presidenta de l'associació, Zaraida Gómez, qualifica d'èxit total la recaptació de fons pels pacients amb la malaltia.
4: El concert ha sigut un èxit total. Hem venut moltíssimes més entrades. Crec que al final érem unes 320 persones en l'església. Ha sigut un concert molt màgic.
1: L'Eterno Juvenil es corona campió de l'Octàgono Futbol 7 després d'una jornada plena d'emocions, gols i ambient festiu. L'Eterno Juvenil aconsegueix el títol de Lliga, imposant-se amb autoritat a la gran final per 4-1. Alejandro Ortega, membre de l'organització, es mostrava molt content després de les finals.
5: Era la nostra intenció que tots els participants que han format part de la Lliga tinguessin el seu dia i poguessin disfrutar. I crec que en bona part van disfrutar tots i això és l'alegria més gran que ens queda a nosaltres.
1: Previsió del temps per aquest dimarts, per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: La situació meteorològica ve marcada principalment per l'estabilitat i sobretot per les temperatures estiu, en cas d'unes temperatures que esperem que al llarg dels pròxims dies encara puguin pujar una miqueta més. Tenim ben bé una setmana per davant, marcada per la forta calor, amb màximes que podrien fins i tot arribar cap als 33-34 graus a l'interior de la comarca de cara a dijous i divendres. Sembla que aquesta calorada aguantarà fins al proper dimarts, el dimarts de la setmana que ve. Podríem tenir a última hora del dia una línia de tempestes que obriria les portes, almenys ni que sigui momentàniament, a un respir, a unes temperatures clarament més baixes ja de cara a dimecres de la propera setmana. Queden molts dies, ja veurem com evoluciona. De moment, el que dèiem, temps estable i calorada. Avui, amb temperatures semblants a les d'ahir, vents molt fluixos aquest matí, de component sud-sud-oest, aquesta tarda també, i per tant la situació marítima dominada per la mar arrissada. De cara a demà, la temperatura que puja una miqueta més, especialment cap a l'interior de la comarca, amb alguna màxima superant els 30 graus. De moment els hem fregat, demà es podrien superar, i pel que fa a la jornada de dijous, encara podríem arribar als 32-33, puntualment als 34, cap a l'interior de la comarca. Per tant, calor assegurada, temps estable, sol, i els pròxims dies, de moment, res no ha de canviar.
1: Informatiu que completarem, com sempre, amb la plana comarcal, les notícies d'interès de la jornada. Avui, amb el Tordera en directe, coneixerem una tordarenca que juga a futbol als Estats Units. Coneixerem la seva història. Comencem l'informatiu.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: L'AFA, l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Inés Iglésies, impulsen, juntament amb famílies i professorat, una mobilització demà dimecres 27 de maig en defensa de l'educació pública. Sota el lema "L'enterrament de l'educació pública", els organitzadors volen fer visible el seu desacord amb la situació actual del sistema educatiu. La protesta consistirà en una concentració a les 9 del matí a cada centre educatiu de la localitat. Des d'allà els participants es dirigiran plegats cap a l'Ajuntament de Tordera, on està previst que es concentrin per expressar les seves reivindicacions i facin lectura d'un manifest. La concentració servirà també per denunciar la supressió d'un dels grups d'I3 de l'Escola Inés Iglésies de cara al curs vinent. Des de l'AFA es defensa que la davallada de la natalitat al municipi no hauria de servir com a excusa per tancar línies, sinó com un mecanisme per millorar el sistema educatiu actual. Ho explicava la presidenta de l'entitat, Mireia Rincón.
1: Bueno, nosaltres som, més que un AFA, som una comunitat. Nosaltres sempre fem moltes coses. Ara estem centrats sobretot en la línia de tancament d'I3, que és una cosa que ens preocupa, perquè nosaltres creiem que així la tassa de natalitat és una oportunitat per fer les coses bé i no per fer aquestes retallades que volen fer.
0: Des de l'AFA han animat a tota la comunitat educativa a sumar-s'hi i fer força conjuntament per aconseguir una educació pública digna. La mobilització està oberta a totes les persones i col·lectius que vulguin donar suport a la causa. Us expliquem també que el telèfon 112 és una referència per a tota la població quan ens trobem en situació d'emergència. Durant el 2025, el 112 va rebre més de 3.300 trucades des de Tordera. Les trucades més nombroses van fer referència a l'assistència sanitària, més de 1.300 trucades. Més de 800 trucades van ser relacionades amb la seguretat i 550 amb el trànsit. Destaquen també més de 100 trucades per incendi i altres incidències. Els mesos en què es van rebre més trucades des de Tordera van ser els mesos de juny, agost i setembre. Cal recordar que el 112 és el telèfon on trucar quan pateixis o siguis testimoni d'una situació d'emergència que requereixi l'assistència immediata de policia, sistemes d'emergències mèdiques o bombers. Recordar que en cas de dubte sempre és millor trucar aquest número, el 112, que, com dèiem, durant el 2025 va rebre més de 3.300 trucades des d'aquí, des de Tordera.

0: L'Ajuntament de Tordera ha signat un conveni amb el Consell Comarcal del Maresme perquè assumeixi la gestió del servei de transport escolar no obligatori del municipi, ja que és qui té la competència en aquesta matèria. El canvi es farà efectiu a partir de les darreres setmanes d'aquest curs 25-26 i tindrà continuïtat en els cursos vinents. Amb aquest acord, el Consell Comarcal del Maresme passarà a ser l'organisme responsable de tota la gestió administrativa del servei. Entre les funcions que assumirà hi ha la tramitació del servei, l'organització de les rutes i el procés d'inscripció dels usuaris. En aquest sentit, ja s'ha obert el període d'inscripció per al servei de transport escolar no obligatori per al proper curs 26-27. Malgrat el canvi d'empresa i de gestió, les famílies no haurien de notar cap diferència en el dia a dia. Segons Marta Paset, regidora de Tordera, també consellera comarcal, es mantenen totes les freqüències i parades, incloses també les de les urbanitzacions.
1: Bueno, de fet, les rutes que s'han licitat són exactament les mateixes que s'estan fent ara. Per tant, l'objectiu és que els usuaris i usuàries no detectin cap canvi. Simplement el canvi serà que en comptes d'Autocars Barrera, doncs serà una altra empresa que farà la gestió, perquè inclús es subroguen les persones que fan l'acompanyament. Per tant, això és molt important, no? Que ja són persones de confiança, que coneixen tant els nanos que van en el bus, com també les pròpies parades i el servei. De fet, hi ha hagut una tècnica del Consell Comarcal que aquests últims dies ha anat, com aquell qui diu, perseguint els busos per calcular exactament les parades amb el GPS, perquè, com a mínim, el dia que es comenci a fer tot això, doncs, no hi hagi d'haver cap canvi ni cap problema. Sempre, evidentment, hi ha, no, com una mica de marge, però l'altre dia, parlant amb la directora, deia, no, el marge d'error ha de ser un dia. L'endemà, tot ha d'anar perfecte, per tant.
0: L'objectiu és que el nou servei comenci a funcionar abans que acabi aquest curs escolar 25-26. I l'Associació Espanyola d'Esofagitis Eosinofílica, AEDESEO, va organitzar el passat diumenge aquí a Tordera un concert de gospel benèfic amb l'objectiu de recaptar fons per al projecte NICSI, endoscòpia sense por, destinat a reduir la por dels pacients que pateixen aquesta malaltia crònica i han de sotmetre's a proves periòdiques. L'esdeveniment va gaudir de l'actuació del cor Fil de Gospel, que va encomanar la seva energia a tots els assistents. La presidenta d'AEDESEO, Zoraida Gómez, ha fet un balanç immillorable de la convocatòria, confirmant que es van fregar els 320 assistents dins el temple parroquial i destacant la gran emotivitat que es va generar entre el públic assistent.
2: El concert ha sigut un èxit total. Hem venut moltíssimes més entrades. Crec que al final érem unes 320 persones en l'església. Ha sigut un concert molt màgic i la gent molt emocionada, i ha sigut molt especial per mi.
0: Per a Gómez, l'esdeveniment tenia una doble càrrega emocional. La presidenta ha confessat la profunda il·lusió que ha suposat poder impulsar i liderar una campanya d'aquesta magnitud solidària al municipi on és resident, veient com els seus convilatans responien omplint el recinte.
2: Fer concert a casa ha sigut algo especial, que m'ha emocionat molt i que tothom ha gaudit molt, que era el més important, que la gent gaudeix i que puguin disfrutar de la música.
0: Des d'ADCO inclouen l'activitat agraint la col·laboració de la comunitat i de les institucions locals per fer visible aquesta malaltia, l'esofagitis eosinofílica.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: Aquest passat cap de setmana, la competició de l'Octàgono va arribar al seu punt àlgid amb la disputa de la desitjada Final Four, un esdeveniment on es van jugar les dues semifinals, el partit pel tercer i quart lloc i la gran final. L'Eterno Juvenil va fer bons els pronòstics i va aconseguir el tro després d'una actuació estel·lar. La pilota va començar a rodar amb els enfrontaments decisius on cap equip volia quedar-se enrere. La primera semifinal, que enfrontava l'Eterno Juvenil contra Clàssics, va ser una autèntica guerra de titans i el partit va acabar amb un empat a un al temps reglamentari, portant l'emoció al límit. A la dramàtica tanda de penals, l'Eterno Juvenil va aconseguir el bitllet a la final imposant-se per un ajustat 3-2. A l'altra banda del quadre, els Bambinos no van donar marge a la sorpresa i van dominar el partit amb un contundent victòria per 5-1, deixant fora a Benjamí A2, l'equip revelació del torneig. La lluita per l'honor del tercer i quart lloc se la van dur Clàssics després d'imposar-se 7-3. A la gran final, l'Eterno Juvenil va dominar el maig decisiu i va superar a Bambinos amb un sòlid 4-1, proclamant-se campió de la Lliga de l'Octàgono Futbol 7. Alejandro Ortega, membre de l'organització, es mostrava molt content després de les finals.
2: Bueno, la nostra idea era que dissabte fos un dia per disfrutar entre tots els participants de la Lliga. Ja, i sempre ho hem dit que no és una lliga de tres organitzadors, sinó que és una lliga de tots, dels 8 equips que la formen, i crec que al final era la nostra intenció, que tots els participants que han format part de la lliga tinguessin el seu dia i poguessin disfrutar. I crec que en bona part van disfrutar tots, i això és l'alegria més gran que ens queda a nosaltres.
1: Després de l'èxit i la rebuda d'aquesta lliga, l'organització no descarta en seguir treballant i mirant de cara al futur en properes edicions.

0: Preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERO ha augmentat més d'un 36%. Nestlé, Nissan, Ficosa o Glovo són algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadament aquests primers mesos de 2026. Un factor que preocupa d'aquesta tendència és l'augment dels expedients d'extinció, els més durs, ja que comporten tancaments de plantes. Ens informa la següent crònica Marc Pijuan.
1: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4% segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu, uns ajustos que impacten a diferents sectors, com el de l'automoció, el de l'atenció al client, la construcció o per la incorporació de la intel·ligència artificial. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra, com els ajustos a Nissan, Nestlé o Glovo. Segons l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karum, si Catalunya vol evitar perdre més llocs de treball i continuar generant ocupació de qualitat, ha de formar treballadors amb capacitat d'adaptar-se a diferents sectors industrials. Són declaracions de la xarxa.
2: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar.
1: L'escenari d'incertesa preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 47% aquest 2026 i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
0: La taula del tercer sector llança una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per d'aquí un any. La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la roda de normalització en què ha entrat. Ens ho explica en la següent crònica Maite Epodo.
3: Tots els marroquins roben.
4: Ens treuen treballs.
5: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
6: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
7: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
8: Una soledat. La gent gran.
9: Són gent que roben.
10: Barassi, marimatxo.
11: Estic solo.
12: Terroristes.
13: Tot això és odi. Aturem-lo.
14: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El president és Xavier Trabado.
15: Sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i a les persones en situació de pobresa, i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges, quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
14: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front.
0: Parlem del temps, de la previsió meteorològica per les properes hores, els detalls d'en Joaquim Serra.
16: Tenim per endavant una jornada que tornarà a ser càlida, més o menys amb unes temperatures semblants a les d'ahir. Tampoc han variat les temperatures nocturnes, puntualment han baixat una mica, en alguns casos han arribat a pujar lleugerament, però en qualsevol cas tenim petites oscil·lacions dins d'aquesta situació de monotonia, d'estabilitat i sobretot de temperatures estiuenques. Aquesta setmana serà especialment dura pel que fa a la calor, ja que de cara a demà passat, probablement, sobretot de cara a dijous i divendres, podrem tenir algunes màximes de més de 30 a la mateixa franja costanera. Per tant, atenció, ja veurem si no s'ha d'activar algun protocol de calor, perquè realment les temperatures pujaran molt. I aquesta calor durarà, doncs, aproximadament una setmana. Sembla que dimarts de la setmana vinent, a última hora, arribaria una línia de tempestes que obriria les portes a una baixada de temperatura notable, sobretot que notaríem ja de cara al dimecres. Per tant, esperem-ho que hi hagi, almenys ni que sigui un respir, però mentre això no arriba, tindrem una situació marcada sobretot per la forta calor al llarg dels pròxims dies. Avui amb temperatures semblants a les d'ahir, però com dèiem, de cara a demà pugen una mica més. Hi ha alguns valors màxims cap a l'interior de la comarca que aquestes últimes hores han fregat els 30 graus, doncs podien arribar cap als 31-32 de cara a demà, amb vent que continuarà com avui, molt fluix. En general, aquesta tarda, igual que aquest matí, bufarà vent del sud-sud-oest, pràcticament encalmat aquest matí, molt fluix a la tarda, demà 3 quarts del mateix, i demà passat tampoc esperem vent significatiu. Per tant, la situació marítima també continuarà molt tranquil·la, com dèiem, de cara a dijous, a banda de mantenir-se l'ambient assolellat, destacable les temperatures, que en alguns punts, com dèiem, podran fins i tot fregar els 33 o 34 graus a les hores centrals del dia.

pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Tordera en directe. Allà on es produeix la notícia. De dilluns a divendres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda.
1: Comencem nova edició del programa Tordera en directe. Som al camp de futbol de Tordera. Aquest cap de setmana s'haurà jugat la Champions femenina de futbol, però nosaltres abans gravem avui aquesta edició amb una futbolista. No sé si t'agrada, Laia, que et presentem com a futbolista. Com et presentaries?
2: No sé, futbolista, però també estudiant, però no sé, no... Bé, si no tinc gens clar.
1: Quan et penses en el teu futur actualment, el penses amb el futbol o no penses en el teu futur? Com te'l planteges?
2: Bueno, encara no ho sé molt bé, però ja potser el futbol ara és més com a hobby i ara potser em centro més en els estudis i en el que vull treballar i el que faré.
1: Molt bé, parlem amb tu perquè sí que alternes els teus estudis amb el futbol, però ho fas molt lluny d'aquí.
2: Sí.
1: On t'estàs visquent actualment?
2: Ara estic visquent als Estats Units, a Oklahoma, un poble petit que es diu Weatherford, i jugant a futbol i estudiant allà.
1: Molt bé, quina vinculació té el futbol amb els estudis?
2: Bueno, allà el futbol amb els estudis va molt relacionat perquè amb el futbol et poden donar una oportunitat per estudiar, et donen beques, t'ajuden a estudiar, t'incentiven més.
1: Perquè no és el primer any que estàs als Estats Units, sinó que és el segon any, si no ho tinc mal entès.
2: Sí, aquest és el segon ja.
1: I has estat a llocs diferents.
2: Sí, el primer any vaig estar a Idaho i aquest any vaig canviar i vaig anar cap a Oklahoma.
1: Explica'ns per què vas canviar.
2: Això perquè al principi tot anava molt bé i tal, però després l'entrenadora no em va acabar d'agradar i després van fer moltes renovacions a la universitat i tal, i econòmicament no em podien donar després més ajuda pel segon any i vaig haver de canviar.
1: Per tant, vas acabar tu els estudis de batxillerat aquí a Catalunya.
2: Sí.
1: I després vas decidir anar als Estats Units.
2: Sí.
1: Com va ser aquesta decisió? Era una cosa que tu ja tenies pensada de feia temps, va venir de cop i volta, va sorgir una oportunitat?
2: Bueno, això va ser bastant a l'últim moment, perquè jo estava a segon de batxillerat i encara no sabia molt bé què fer, no sabia què volia estudiar després, i vaig decidir anar al Saló de l'Ensenyament i sabia que potser volia fer criminologia o així, però per anar al Saló de l'Ensenyament em va ajudar per orientar-me així, i allà vaig trobar que hi havia beques, agències que donaven beques per anar als Estats Units, i em vaig informar, i vaig anar informant, i al final vaig decidir anar cap als Estats Units a estudiar.
1: Et va costar prendre aquesta decisió?
2: Una mica sí, perquè tampoc havia viatjat massa, mai havia anat amb avió, deixar-ho tot. L'anglès en sabia una mica, però tampoc és que en sapigués massa. Però al final vaig decidir anar-hi i ara estic.
1: Entenc que va ser una decisió teva, per tant, llavors ho vas haver d'explicar al teu entorn. Com van reaccionar quan ho vas començar a verbalitzar, si més no?
2: Bueno, primer els vaig dir, els meus pares ja em van ajudar a prendre la decisió també una mica, i després, quan jo vaig dir als meus avis i així, els va semblar que no tenien massa clar, que deien que tornaria abans i no sé, però al final em vaig quedar i em va agradar molt l'experiència.
1: Molt bé, ara portes 2 anys allà,
2: sí.
1: Dius que t'agrada l'experiència. Explica'ns, segurament l'esport universitari és molt diferent el d'allà del d'aquí, no?
2: Sí, allà és... entrenem cada dia, és tot molt més intens, sempre t'ajuden a combinar-ho amb els estudis, és entrenar cada dia, gimnàs, els partits, és com més professional. I...
1: Explica'ns en més detall, doncs, com és un dia habitual teu actualment d'aquest curs que ja s'ha acabat?
2: Normalment allà al matí hi ha el gimnàs aviat al matí a les 7 o així, tenim que anar al gimnàs i després, un cop acabem, podem anar a esmorzar, tenim totes les classes al matí, després ben dinat tornem a tenir entreno i després ja tenim lliure la resta del dia.
1: Entreno de quanta estona feu?
2: Depèn del dia, perquè tampoc ens volen carregar algun dia o així, però de normal hora i mitja o 2 hores.
1: Això cada dia de la setmana?
2: Sí.
1: De dilluns a divendres?
2: Sí.
1: Caps de setmana partit?
2: Sí, partit o entre setmana el dimecres o el dijous i després un altre el dissabte o diumenge, depèn.
1: Molt bé, a quina lliga, a quina categoria estàs jugant i quins desplaçaments has de fer?
2: La lliga és la NCAA Divisió 2, que és... no sé com explicar-ho molt bé.
1: Bueno, intenta-ho.
2: Sí, sí, podré. O sigui, hi ha primera divisió i segona divisió, però no van relacionades com el que puja, el que queda primer puja. sinó va per zona i per la quantitat d'esports i el gran que sigui la universitat. I ara és això, divisió 2, i de moment anar jugant.
1: És una lliga, entenc, universitària, però.
2: Sí.
1: I llavors, contra qui jugueu els partits?
2: Són o... és per... va per els estats del voltant o que són de la mateixa similitud, que tenen més o menys... són igual de grans i així, i el mateix estat o és algun estat del voltant, però que es va tot arreu amb l'autocar i així.
1: Ens has dit que estàs a Oklahoma.
2: Sí.
1: No tinc massa situat dintre dels Estats Units. Ens pots bueno, donar algunes pistes, més o menys, sí. Que estaria en part... Això seria cap al nord?
2: No, està més al sud.
1: Més aviat.
2: Si Texas és l'últim que està més avall, està a dalt una mica...
1: I els desplaçaments que feu, la imatge dels Estats Units és que quan es fa esport es fan molts de quilòmetres, que es fan amb avió.
2: Sí.
1: Quin és el teu cas?
2: El primer any sí que eren moltes hores i llavors sí que anàvem amb avió i que al principi era com molt professional, però després aquest any, com que és més a prop, bueno, que per ells, per mi no és tan a prop, eren 3 o 4 hores a vegades.
1: Amb autobús?
2: Fèiem tot amb autocar, però bé.
1: I com ha anat la temporada? Perquè entenc que ja has acabat.
2: Sí.
1: Que estiguis a Tordera és evident que segurament els estudis han acabat. No sé si la temporada de futbol també
2: sí.
1: coincideix amb el calendari acadèmic.
2: Allà la temporada de futbol només dura el primer semestre i els segons són tot amistosos. I aquesta temporada crec que ho van fer prou bé. Vam quedar segones a un punt de les primeres, però després els primers quatre es classifiquen a un torneig i ens van eliminar la primera ronda. Però bé,
1: de... Estàs contenta, diguéssim, de com sí. ha anat la temporada. És a dir, de cara a l'any vinent, ja en parlarem més endavant, no et planteges fer un canvi d'universitat com vas fer fa un any?
2: No, de moment intentaré seguir els anys que em queden allà i jo crec que aquest any ho podrem fer més bé i podrem avançar més rondes en el torneig.
1: Uh-huh. La teva relació de futbol, estudis, com la portes? És a dir... Què et motiva més? Entenc que els estudis, pel que ens has explicat fins ara, no? Però segurament deu costar de combinar un esport amb una exigència, pel que em dius, important,
2: sí.
1: no?
2: Bueno, allà els estudis sí que t'ho faciliten tot molt més. Perdona.
1: Digues.
2: Em poso una mica nerviosa.
1: No passa res.
2: Això allà t'ho faciliten molt més perquè... saben que ets esportista i tal, i te posen ja les classes en uns horaris que sàpiguen que no tens entreno ni res, i allà sí que no compten tant els exàmens, potser també et posen deures per ajudar a pujar nota, o te donen activitats per poder pujar nota que no són obligades, i així també t'ajuden.
1: Perquè en la classe hi ha alumnes que practiqueu esport dintre de la universitat i gent o altres alumnes que no fan esport?
2: Sí. Estem tots junts, tant gent que fa esport com gent que no.
1: Molt bé, Laia, veiem que portes la samarreta. Entenc que és el teu equip.
2: Sí, aquest és l'equip d'allà.
1: Com el podem seguir des d'aquí? Com ens recomanaries que poguéssim seguir els vostres resultats?
2: Bueno, hi ha la pàgina web de la mateixa universitat, que hi ha tots els equips de cada esport, o si no també l'Instagram, sempre... cada partit pengen els resultats o aquest ja demà hi ha partit o qualsevol cosa.
1: Uh-huh. A nivell teu, com et anava la temporada?
2: Bé, jo crec que bé. He jugat de mig, tampoc he tingut minuts, però bueno, bé, jo crec que bé.
1: És la teva posició natural o des de fa temps t'han canviat o com ha anat això?
2: No, jo sempre he jugat de mig. Sí que a vegades que t'entro no m'ha intentat posar també més endavant a la delantera o així, però la meva posició natural és el mig.
1: Mig ofensiu, entenc, llavors.
2: Sí.
1: Molt bé, des de quan fa que jugues a futbol?
2: Des de que tenia 4 anys que vaig començar i ara...
1: I com va ser que comencessis? Te'n recordes? Perquè si dius que tenies 4 anys no te'n deus recordar. O què t'han dit, almenys
2: bueno,
1: a casa teva?
2: No sé, suposo que sempre estàvem els meus cosins més grans, que sempre estaven jugant a futbol i sempre estava mirant a veure qui s'apuntava i jo sabia que els més grans s'apuntaven i vaig dir, pues, l'any que ve m'has d'apuntar perquè prendien que era massa petita o així, i ja... Jo vaig insistir i em van apuntar al final.
1: Durant molt de temps ha sigut complicat per les noies que els agradava jugar a futbol, trobar
2: sí.
1: equip. Tu has tingut dificultats?
2: Bueno, sempre he jugat amb nois fins que als 9 anys o així em vaig cansar i vaig decidir anar a jugar amb noies. I sí que quan vaig voler fer el canvi, trobar equips femenins va ser difícil. i al principi anava fins a Girona per jugar el que vaig triar anar a Girona, però perquè al voltant no hi havia massa equips.
1: Sorprèn que passi això i, en canvi, el Barça estigui jugant la Champions, com no sé si consideres tu que és un dels millors equips femenins del món.
2: Sí, per mi és el millor, però veurem aquest cap de setmana la Champions. També sí que és veritat que ara, que quan jo vaig intentar buscar equip femení sí que costava més, però ara ja ha crescut un piló, hi ha equips a cada poble, quasi.
1: I creus que això és pel Barça, perquè hi ha més presència als mitjans de comunicació o per què?
2: Sí, bueno, amb el Barça, que al principi va començar a guanyar, va fer que la gent també s'interessés més i després més campanyes que van fer la federació i així ens han aconseguit que anés cresquent tot.
1: T'emmiralles amb algun equip, amb alguna jugadora o vas a la teva?
2: Bueno, jo sempre soc del Barça, llavors sempre he mirat més del Barça i per la meva jugadora preferida és l'Alexia.
1: Insisteixo, ja ho hem dit al començament, avui estem gravant aquest Tordera en directe, quan les vegi, quan l'escolti l'audiència, serà dimarts de la setmana vinent, s'haurà jugat ja a la Champions. Quin és el teu pronòstic per aquest partit? Què passarà?
2: Jo crec que serà difícil, però potser un 2-1 a favor del Barça, jo crec.
1: Molt bé, ja ho veurem, això, no? Molt bé, entenc que des que estàs als Estats Units passes pràcticament, no sé, molt de temps, no? Suposo, als Estats Units, i llavors vens aquí a Tordera. Més o menys, quina proporció estaríem parlant?
2: Sí, bueno, faig de l'estiu de l'agost al desembre. El desembre vinc aquí per Nadal i així, i després a finals de gener fins ara, a principis de maig, torno a ser aquí. Llavors, crec que estic 3 mesos aquí a Catalunya i després la resta estic allà.
1: Com ho portes, això? Que tens amistats aquí, tens amistats allà i no acabes de tenir amistats al lloc? Com es porta una vida així de tants quilòmetres?
2: Tinc amistats ara tot arreu i això també és bo, perquè sempre puc anar a qualsevol lloc i tinc alguna amistat, però quan estic aquí a vegades trobo a faltar les meves amigues d'allà i quan estic allà trobo a faltar la família i els amics d'aquí, però bueno, sempre ens anem enviant missatges i fem videotrucades i...
1: En principi, això, la carrera són 4 anys, estàs acabat el segon any, penses ja en el després d'acabar la carrera o és una cosa que deixes per més endavant?
2: Bueno, sí que vaig mirant una mica, però encara no tinc molt clar què faré. No?
1: Molt bé, ja per acabar, amb aquestes diferències d'estar en un lloc o l'altre, quan vens a Tordera segurament deus trobar les coses canviades, no?
2: Sí, a vegades sí que... Vaig pel poble i veig que això és diferent o aquí ho han canviat.
1: Però... Alguna cosa que t'hagi cridat l'atenció de les últimes vegades que has vingut? O ara aquests dies, no? L'últim, quan vas venir? Ara, quan has arribat?
2: Vaig arribar al maig, però sí que he vist tots els murals que han fet ara nous. Això que m'ha cridat l'atenció. Dic, ostres, això no ho havia vist abans.
1: Molt bé, doncs Laia, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
3: Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Continua la reunió entre sindicats i educació per desencallar el conflicte. Segons els sindicats, el departament ha plantejat per primera vegada la creació d'un nou complement salarial transversal per a tots els docents i professionals de cara a l'any vinent. Un tema que ha servit, diuen, per acostar posicions. Els sindicats són optimistes, però les mobilitzacions continuen de cara a demà. No està desconvocada, recordem que hi ha prevista una nova aturada general. I Junts registra una esmena a la totalitat als pressupostos de la Generalitat. La presidenta del grup parlamentari, Mònica Sales, diu que els comptes de l'executiu català són la constatació d'un govern en fallida. Sales ha estès l'esmena a les renúncies constants, diu que el seu parer practica Esquerra quan negocia amb el PSC i a l'extremisme dels comuns.
2: Que són uns mals pressupostos, que són la constatació d'un govern en fallida i d'un tripartit instal·lat en el fracàs, en les renúncies i en l'extremisme. No són uns pressupostos pensats per millorar el país, sinó per intentar aguantar un govern que fa aigües. Aquesta esmena a la totalitat dels pressupostos és també, per tant, una esmena a la totalitat al tripartit que governa Catalunya.
1: Qui també ha anunciat avui una esmena a la totalitat dels pressupostos és la diputada de la CUP, Laura Vega. La CUP ha dit que com a grup d'oposició tenien el deure de rebutjar uns comptes que, segons afirma, intenten fer passar per bon funcionament i normalitat el desordre actual. I el Consell de Ministres ha aprovat avui la jubilació flexible per permetre als jubilats que vulguin treballar puguin tornar a treballar com a autònoms i mantenir el cobrament de part de la pensió. Amb aquest canvi, a partir d'ara, el jubilat que vulgui podrà percebre fins al 25% de la pensió mentre desenvolupi l'activitat per compte propi. I Cambil recuperarà la presència del sector agrícola a la 67a Fira Multisectorial que es durà a terme els dies 5, 6 i 7 de juny. L'Ajuntament ha volgut recordar els inicis del certamen que va néixer com a promoció de productes de camp i ramaderia i que avui en dia ha evolucionat en un espai on la tradició conviu amb les noves tecnologies, l'automoció i també la gastronomia. I una notícia que hem sabut fa uns minuts, Alexia Putellas marxa del Barça. La capitana blaugrana diu adéu al club després de 14 temporades i 38 títols. La migcampista de Mollet, que finalment no executa l'any de contracte opcional que li mancava, marxa, això sí, per la porta gran, i és la futbolista més lorejada del Barça. Demà jugarà, per tant, el seu darrer partit.
3: A Ràdio Tordera.
4: A Ràdio Tordera. Tordera.
3: El show dels esports. El programa esportiu de Ràdio Tordera.

Bon vespre, són les 8 i 3 minuts i això és una nova edició del Show dels Esports d'avui dimarts, 26 de maig. Jo sóc en Jordi Duran i estaré aquí al vostre costat en aquesta propera horeta doncs, per destacar una mica els continguts que tindrem en el dia d'avui. Un programa ben complet, amb molta varietat i, sobretot, moltes notícies també d'actualitat local, perquè aquesta setmana sembla que no, que hagin acabat les competicions, però compte que tenim moltes coses ben interessants. Per conèixer-ho, anem a donar pas a l'alineació del dia d'avui. Vinga, va, som-hi!

Vinga, va, doncs, per conèixer els continguts que tindrem en el dia d'avui. I és que, com sabem, i ja ho vam destacar una miqueta ahir en aquesta tertúlia que vam fer amb l'Ot, doncs que aquesta setmana estava ben carregada. Començarem, ens centrem en el programa d'avui, perquè a l'inici tindrem una entrevisteta amb dos dels organitzadors de l'Octagono F7, aquest torneig de futbol 7, exacte, que s'ha estat disputant durant tota aquesta temporada, els dimarts a les 8:45 del vespre, doncs en el Municipal d'Esports de Tordera, una iniciativa d'Ivan Moreno, Eric Pacho i Alejandro Ortega, tres torderencs, doncs que han decidit ficar aquesta iniciativa en el futbol amateur de més de majors de 26 anys, doncs per poder disputar i passar una bona estona plegats, que va ser tot un èxit, perquè les finals es van disputar aquest últim passat cap de setmana, el dissabte 23, amb una Final Four, i ja tenim campió. Després ho desvetllarem, però parlarem amb ells per conèixer com va néixer aquesta iniciativa, com la valoren i si pensen fer una següent edició. Tot això en parlarem. També en la següent part del programa, doncs, que tindrem en Pau Serrano amb la secció de Minut 90 per destacar aquest final de Lliga que ja ha acabat i també per analitzar les convocatòries de les seleccions cap al Mundial.

Vinga, va, passem a l'actualitat general. I és que el Barça s'està movent per João Pedro a l'espera de que Julián Álvarez pressioni. Deco va viatjar ahir a Londres acompanyat de Boxan i Johan Amaral per avançar pel davanter del Chelsea mentre s'espera un moviment de l'aranya que jugui a negociar amb l'Atlètic de Madrid. El Barcelona segueix amb totes les vies obertes per trobar el millor substitut de Robert Lewandowski. I com va avançar Mundo Deportivo, el club blaugrana té una cartera de tres davanters top per substituir el davanter polonès Julián Álvarez, de 26 anys, João Pedro, de 24, i Harry Kane, de 32 anys. Ahir a la nit, Gigantes va avançar que Deco va viatjar a Londres acompanyat del seu adjunt Bojan Krkić i el responsable de l'escolta blaugrana João Amaral per avançar el fitxatge de João Pedro, cosa que va poder confirmar Mundo Deportivo amb unes fonts ben solvents. No és la primera vegada que Deco viatja a Londres per jugar davanter del Chelsea. De fet, el director esportiu blaugrana, davant de les dificultats que el Barça trobava per aconseguir el fitxatge de Julián Álvarez per la pressió que estava exercint el PSG, ja va estar a Londres veient in situ a João Pedro. Va ser a la final de la FA Cup disputada a Wembley contra el Manchester City el 16 de maig passat, en què el Chelsea va caure per 0-1, i on també es va veure a la gent del brasiler. El Barça podria aconseguir el fitxatge del davanter blu per un preu inferior al de Julián Álvarez. De fet, el club blaugrana estimen que el fitxatge de João Pedro podria sortir per poc més de 70 milions d'euros, encara que des del club blu llisquen que el brasiler no està en venda. Caldrà veure si, després de quedar-se fora de la Champions, el Chelsea pot retenir el seu davanter. Pel que fa a Julián, el Barça té un límit fixat de 100 milions pel davanter argentí, tot i que a Madrid comencen a donar-se moviments per l'aranya, ja que el Xolo deixava entreveure la sortida després del partit contra el Villarreal, i el diari Marca informava ahir que el davanter ha rebutjat l'oferta de renovació que li ha ofert el conjunt blanc i vermell. Falta que l'argentí acabi de fer un pas més per pressionar a l'Atlètic. En el cas que se li comuniqui que només preveu jugar al Barça, això forçaria el club matalasser a seure a negociar per ell. En aquest escenari, el club blaugrana intentaria abaratir l'operació, incloent a Ferran Torres, a qui només li resta un any de contracte al Barça. Tot i això, caldrà veure si el tiburó està per feina de sortir o, per en contra, si no renova, prefereix marxar gratis a l'estiu del 27. O si l'Atlètic no s'actés el FOA, el de Foix, en el contracte, caldria veure si la petició estaria dins dels plans del Barça i si el club blaugrana estaria disposat a fer aquest sacrifici. Però, però mentre això no es dona, el Barça vol continuar avançant aquest dimarts per João Pedro a Londres. I és que tot està obert.

0: Comencem ara amb l'actualitat a Localis, que tenim dues notícies per llegir-vos. La primera és que arriba la presentació de la 27a edició del Memorial Josep Barceló a l'Esplai de la Gent Gran. Durà a terme demà dimecres a 9:15 i s'explicarà totes les novetats del torneig. I és que Tordera es prepara per acollir una de les cites més esperades del calendari esportiu de l'any, la 27a edició del Memorial Josep Barceló. El torneig d'enguany es presenta oficialment aquest pròxim dimecres 27 de maig, a 9:15 del vespre, a l'Esplai de la Gent Gran, en un acte on s'explicaran els canvis del format i que seguirà la competició. I, a més, hi haurà una xerrada esportiva amb Xavi Torres, Guillem Ferrer, Edgar Galán i Jordi Guerrero. Tot això, també, entre les grans novetats d'aquesta 27a edició, destaca el canvi en el protocol de cloenda. Enguany, l'organització ha decidit apostar per una cerimònia d'obertura que tindrà lloc dissabte al migdia, una mesura que permetrà deixar els equips més lliures un cop acabada la jornada esportiva. En l'àmbit esportiu, el torneig fa un salt de quantitatiu important i recupera el format de 20 equips participants per categoria, superant els 16 de les darreres edicions. Des de l'organització, asseguren que també hi haurà alguna que altra sorpresa. Ho explica Joel Caparrós, membre de la Junta del Memorial Josep Barceló.
1: Molt xula, que sembla que no s'ha escampat per enlloc, que, o sigui, hem guardat bé el secret i serà el dia del torneig. I després sí que tenim com a novetats una mica que hem passat de fer la cerimònia de cloenda a fer una cerimònia d'obertura, com li vulguis dir, que serà sobre el migdia del dissabte, per tindre ja lliures els equips i el diumenge que estiguin tothom més tranquil i centrats a lo que han d'estar. I aquest any tornem a recuperar, que hi havia, no és una novetat com a tal, perquè ja hi ha hagut edicions que ja les hem tingut, però recuperarem els grups de 20 equips, que fins ara eren de 16, i en la categoria S10 i S11 hem aconseguit tindre 20 equips, llavors serem molts més clubs que l'any anterior.
0: El torneig manté el seu compromís amb la diversitat i l'esport base de formació, reunint enguany categories S10, Benjamí de segon any, S11 a la 20 de primer any i S12 a la 20 de segon any. Un any més es consolidarà la categoria de la B femení i la modalitat de futbol inclusiu amb la participació d'equips com els Invencibles i l'Atlètic Club d'Ordera. Tota aquesta preparació no seria possible sense els col·laboradors que destinen el seu temps i dedicació. Des de l'entitat asseguren que, tot i el treball constant de les 14 persones de la Junta durant tot l'any, la col·laboració dels voluntaris durant tot el cap de setmana en totes les tasques del torneig és el que fa realment viable el Memorial.
1: És que mai es podrem estar prou agraïts per donar-li les gràcies de que dediquin dos dies de la seva vida a donar-ho tot, perquè són dos dies a full, a 24 hores, amb el Memorial, ja sigui a taula, ja sigui en el bar, ja sigui d'assistent, és que és el que sigui, perquè la gent et ve i et diu, en què et puc ajudar? I això, de veritat, que no té preu. Sense ells seria impossible. Vull dir, ja podem treballar els 14 que estem durant tot l'any cada dia, que si aquell dia, si el cap de setmana no tenim tota aquesta gent que ens ajuda, tot això no seria possible.
0: L'organització convida tota la ciutadania a assistir dimecres a la presentació per conèixer de ben a prop un esdeveniment que tornarà a convertir Tordera en el punt de trobada del futbol base català i el show dels esports que estaran allà. Per rebre tot el resum el tindreu el dijous, aquí, en el show dels esports.

0: Passem a l'altra notícia d'esport urderenc, i és que l'Eterno Juvenil es corona campió de l'Octàgono F7. Després d'una jornada plena d'emocions, gols i ambient festiu, l'Eterno Juvenil aconsegueix el títol de Lliga imposant-se amb autoritat a la gran final per un 4-1. Aquest passat cap de setmana, la competició de l'Octàgono va arribar al seu punt àlgid amb la disputa de la desitjada Final Four, un esdeveniment on es van jugar les dues semifinals, el partit pel tercer i quart lloc i la gran final. L'Eterno Juvenil va fer bons els pronòstics i va aconseguir el tro després d'una actuació estel·lar. La pilota va començar a rodar en els enfrontaments decisius on cap equip es volia quedar enrere. La primera semifinal que enfrontava l'Eterno Juvenil contra Clàssics va ser una autèntica guerra de titans, on el partit va acabar amb un empat a 1 al temps reglamentari. Portant l'emoció al límit a la dramàtica tanda de penals, l'Eterno Juvenil va aconseguir el bitllet a la final imposant-se amb un ajustat 3-2. A l'altra banda del quadre, Bambinos no va donar marge a la sorpresa i va dominar el partit amb una contundent victòria per 5-1, deixant fora Benjamí a 2.0, l'equip revelació del torneig. La lluita de l'honor del tercer i quart lloc se la van dur Clàssics, després d'emposar-se 7-3. I a la gran final, l'Eterno Juvenil va dominar el maig decisiu i s'hi va imposar a Bambinos amb un sòlid 4-1 i va proclamar-se campió de la Lliga de l'Octàgono F7. Alejandro Ortega, membre de l'organització, es mostrava molt content després d'aquestes grans finals.
1: Bueno, la nostra idea era que dissabte fos un dia per disfrutar entre tots els participants de la Lliga, i sempre ho hem dit, que no és una Lliga de tres organitzadors, sinó que és una Lliga de tots, dels 8 equips que la formen, i crec que al final era la nostra intenció, que tots els participants que han format part de la Lliga tinguessin el seu dia i poguessin disfrutar, i crec que en bona part van disfrutar tots, i això és l'alegria més gran que ens queda a nosaltres.
0: I després de l'èxit i la rebuda d'aquesta Lliga, l'organització no descarta en seguir treballant i mirar de cara al futur en properes edicions.
2: Cada dia rep la teva dosi esportiva més propera a partir de les 8 del vespre. Amb tots els protagonistes, seccions, informació esportiva general, tertúlia i tot el caliu que necessites per tancar el dia amb el show dels esports. You know, I think it's contagious. El programa esportiu de Ràdio Tordera, perquè la teva passió també és la nostra. I també en remissió de les 2 a les 3 del migdia.

0: Vinga, i és que ara acabem de llegir aquesta notícia de l'Octàgono d'aquest cap de setmana, que ja sap el campió, l'Eterno Juvenil, doncs, que s'ha coronat en aquest Octàgono Futbol 7. I tenim aquí els organitzadors. Doncs, els organitzadors tenim l'Ivan Moreno i l'Alejandro Ortega, doncs, perquè ens facin una mica de balanç a tot el que ha estat aquests mesos de competició. Bona tarda, bon vespre, moltes gràcies per estar aquí, Ivan. Moltes gràcies, Alejandro.
1: Bona tarda, moltes gràcies a tu, Jordi.
2: Molt bona tarda.
0: Primer de tot, com esteu? Com esteu?
1: Jo crec que contents. La veritat, tot va sortir més o menys com esperàvem i crec que els quatre equips que van venir i algun altre capità que també va passar-s'hi per allà, crec que van sortir molt contents i això era la idea principal que teníem.
2: Sí, una mica similar tot en general, no?, el que ha estat la temporada i sobretot aquest últim cap de setmana, però molt contents. Balança general, molt contents, la veritat.
0: A més, és una competició que l'Eric Pacho també forma part d'aquests tres organitzadors que ho heu tirat endavant. Una iniciativa que va sorgir a principi de temporada. Pel 18 de setembre, doncs, coneixíem aquí a Ràdio Tordera aquesta iniciativa. Expliqueu una mica com va néixer, és a dir, quina necessitat vau veure que tenia Tordera per poder tirar endavant aquest projecte?
1: Bueno, crec que, si no m'equivoco, fa ara un any... any i un mes, sí. Any i dos mesos que vam quedar, em van citar en Pacho i l'Ivan i em van dir, ostres, Alejandro, mira, hem pensat fer això, com ho veus? I la veritat és que va ser bastant fàcil per les tres parts i també quan ho vam presentar al poble hi havia moltes persones que volien participar-hi i en cosa d'un estiu vam muntar-ho tot i crec que el resultat ha estat molt millor del que esperàvem. O sigui, va ser una idea que, és el que et dic, va sorgir al maig, a l'abril, i ho vam poder muntar.
2: Sí, al final és, bueno, tres amics que ens junten, que volen jugar, que no saben on anar. Teníem una idea del que volíem, però no teníem on fer-ho. Llavors vam dir, pues, la creem nosaltres i ja està. I, bueno, aprofitant que l'Alejandro, pues, ja es movia una mica amb el tema de fer tornejos i tot això.
0: Això d'organitzar tornejos tu portes bé.
2: Ah, exacte. Sí. M'ha aprofitat una mica, no? I res, ens van juntar i en cosa d'un estiu, és el que diu l'Alejandro, que en tres mesos ho teníem més o menys organitzat. I la implicació que ha tingut la gent també ho ha facilitat molt.
1: Molt.
0: Clar, perquè vau tenir primer un cercle proper, no?, per proposar de dir, ei, farem això, us apuntaríeu, no? Suposo que també teniu una mica de contacte fàcil per veure si realment tenia cabuda.
2: Ah, exacte. Sí, al final jo jugo amb els veterans de Tordera, llavors ja conec gent que juga a futbol, que, ostres, volem fer això, doncs molt bona idea, jo m'apuntaré, tal. Ell també, bueno, Alejandro, coneix tothom del poble de futbol, o sigui que al final és un ambient que coneixem molt i que teníem molta facilitat per saber si hi hauria o no aquesta predisposició a fer-ho.
0: I primer vau proposar tots els equips, perquè clar, el nom d'Octàgono d'aquests 8 equips, no sé si es van poder presentar com més equip, però volíeu mantenir el nom, no sé si primer va ser els equips i després vau anar amb el nom. Expliquem una mica com va ser això.
1: Bueno, la idea principal era l'Octàgono, perquè nosaltres pensàvem fer una lliga petiteta de 8 equips, un any de prova que no volíem flipar-nos tampoc molt, hòstia, anem a tocar això, som 8 equips, anem a provar i aviam què tal. Sí que al final... van haver-hi un parell d'equips, crec que volien entrar al final, però la nostra idea era de 8 per poder-ho controlar tot i també perquè quadrava tema horaris de dos partits jugants a la vegada. I crec que per això va venir el nom. Més la idea principal que no pas els equips que van venir.
0: I ara, més endavant, això pot canviar? Voldreu mantenir el nom, però potser després d'aquesta primera edició hi ha hagut èxit, la gent es vol apuntar més...
1: Jo crec que l'essència i el nostre nom ara mateix és l'Octàgono i crec que això no ho hem de canviar. Però sí que, òbviament, i tant de bo sigui així, obrim la porta a molts equips que vulguin entrar a poder participar a la Lliga. Clar. Ja mirarem com ho farem, si fem dues lligues, si fem una de 24, però tant de bo que sí, que puguin entrar molts més equips.
0: Perquè la idea, Ivan, ja és clara, eh? Tornar a fer una següent edició a l'any vinent.
2: Sí, per la nostra part, claríssima. Vull dir, ja des d'abans d'acabar aquesta, per com ha anat la temporada, ja teníem clar que si es pot, tirarem cap endavant la segona edició. Sí.
0: A l'hora de proposar el projecte, tornem una mica enrere, aquest maig que us trobeu als tres i mireu d'organitzar-ho tot, va haver-hi algun problema logístic o ja sigui de, sobretot una vida a la instal·lació, no?, que potser entre setmana al camp, doncs, a part dels entrenaments no hi ha res, però us vau trobar amb algun problema? És a dir, quina part va ser la més difícil de l'organització?
2: És que no et sabria dir, perquè ha sigut tot com molt fàcil. Vull dir, entre nosaltres ja ha sigut molt fàcil, després hem estat permanentment en contacte amb gent de l'Ajuntament, amb gent del camp. No ha sigut cap problema, sinó de dir, ostres, tenim forats? Sí, aquests. Vale, doncs intentem organitzar-lo, aquests forats. Us va bé? Sí, no. O sigui, ha sigut tot com molt, molt dinàmic, molt orgànic i molt, molt fàcil. O sigui, no sé...
1: Al final també nosaltres anàvem una mica a veure què passa, quin dia ens donen, vale, aquest, doncs fem-ho aquest. Vull dir, no hem posat cap problema tampoc a l'Ajuntament ni al Tordera, i crec que per la seva part tampoc ha hagut cap problema cap a nosaltres, i al final això és el que diu l'Ivan, ha facilitat molt, molt l'organització de tot.
0: I els participants, molta gent, la majoria eren de Tordera o també venien de fora, de pobles del voltant?
1: Jo crec que els que venien de fora eren de Blanes,
2: sí,
1: però tots els altres eren de Tordera.
2: Sí, Tordera-Blanes.
1: Sí. Sí.
0: Per tant, l'hora també, que era més al vespre, anava perfecta, no? Perquè després la gent surt de treballar, pot anar a gaudir del futbol, no? Us va quadrar estupendo, no?
2: Sí.
1: Sí, i a més el dia també de fer un dimarts, perquè teníem la idea de que al final són pues, gent que ja no juga a futbol per diferents motius. Poder perquè volen tenir el cap de setmana lliure o perquè ja no volen competir a nivell de la federació, i crec que sigui un dimarts també va facilitar molt que aquesta gent que no volia tenir el cap de setmana doncs enfeinat en futbol o això, pogués disfrutar el dimarts.
0: Parlem del nivell futbolístic que s'ha viscut a dins de l'octàgono. Esteu satisfets? És a dir, hi ha hagut nivell?
2: Estem sorpresos, perquè la idea principal va ser pues, una lliga amateur i, bueno, pues, per això, no? El que diu ell, gent que ja no competeix a nivell federatiu a futbol, pues, que digui, ostres, tinc un espai per jugar, no? I la idea era aquesta, no? Pues, fer 8 equips de gent del poble per poder jugar i tal, però, ostres, a mesura que han anat passant les jornades, el nivell ha crescut moltíssim. Jo crec que equips que van començar... Bueno, tenim la prova, no? Que un equip que va començar molt a baix a la taula la primera volta ha acabat a semifinals, vull dir, una pujada bestial, i en general el nivell dels equips ha sigut super... Vamos, super alt.
1: Jo crec que això ho ha viscut més l'Ivan en primera persona que ha jugat els partits, però sí que des de fora es veia el que diu, o sigui, a principi de temporada sí que poder hi havia equips que no estaven acostumats a jugar a futbol set o que no estaven acostumats al format, però al final és el que diu, ei, Benjamí va arribar a semis i, bueno, li va tocar Bambinos i no va poder passar, però l'exemple de clàssic també el tenim, crec que va quedar quart o cinquè, i semifinals contra Eterno Juvenil, que anaven primers, que ningú podia guanyar-los, pues a penals, i ho van tenir. Llavors crec que sí que el nivell, conforme anava passant la lliga, ha anat evolucionant també els equips, i crec que és un nivell sorprenent el que ens esperaven a principi de temporada.
0: No sé si al principi també veieu els equips una mica d'anar a passar-ho bé i després, de mica en mica que passava la competició, l'esperit competitiu que sortia. No sé si vosaltres sabeu, bueno, tu, Ivan, suposo que sí, perquè jugaves, si els equips també s'entrenaven, és a dir, tenien un espai per poder-se entrenar o ja era cosa seva?
2: Sí, de fet, nosaltres a la planificació teníem setmanes que no hi havia partit per poder quadrar també horaris i tal, i aquesta setmana es disponíem del camp i ens preguntaven si podien anar, si podien fer entrenos... Bueno, també hem donat la possibilitat de canviar fitxes de jugadors si hi ha un jugador que es lesiona o que no pot venir per lo que sigui, doncs poder ficar un altre jugador, i de buscar gent que diguis, ostres, aquest sí que ha jugat més temps a futbol, no és algo de per provar, saps? O sigui, sí que s'ha notat aquest compromís de la gent per voler millorar. Sí.
0: I l'ambient fora del camp, hi havia en aquests dies de partit, els dimarts, hi havia ambient també?
1: Més del que m'esperava. O sigui, jo hi havia vegades que sortia a l'entreno del primer equip, anava cap allà i deia, hòstia, però si hi ha bastanta gent a la grada aquí un dimarts a les 10 de la nit, què està passant? I òbviament, el dissabte també hi havia molt i molt d'ambient. O sigui, veies al final la gran majoria de persones que juguen allà o són grans, tenen família, són pares, i, joder, feia molt de goig veia allà la família que estava veient el seu pare o el seu tiet o el que sigui allà disfrutant del futbol.
0: Parlem una mica ara del format, ja anem encara una mica a la recta final. En el futbol normalment, doncs, el típic format, qui queda primer en la lliga regular, prou, és campió. Per què va sorgir aquesta idea, doncs, de fer aquesta Final Four, que també suposo que és molt atractiva?
2: Bueno, va ser una mica perquè... Primer, per aquest al·licient que et dona jugar-te coses a un partit, no? O sigui, sí que és veritat que la lliga regular pues, premia això, no? La regularitat durant tota la temporada, però aquest al·licient, jo crec, d'unes semifinals, d'una final, no? D'un partit on guanyes i t'aportes un trofeu, pues, això també. I també és una mica el fet de que la classificació tingui un sentit posterior perquè la gent es jugui coses fins al final. És a dir, no és el mateix cada tercer que cada cinquè, que cada setè. Llavors això fa que si queden dues jornades i vas sisè, doncs potser dius, bueno, com no puc guanyar, doncs ja no hi vaig. Però sí que pots guanyar perquè al final hi ha uns quarts de final que pots jugar, pots arribar a semifinals. O sigui, era aquest al·licient també per dir, ens juguem coses fins al final. Mm-hmm.
0: Pràcticament durant tot el dissabte, el 23, que es van viure aquesta Final Four, hem parlat de l'ambient dels dies de competició. Com va ser, Alejandro, l'ambient en el dia de la Final Four, que des de pràcticament al matí fins a la nit, a més amb servei de bar, que era, ens vas comentar, no, una experiència per viure no només de qui disputava la final, sinó també de la gent que podia adreçar-se a veure el torneig?
1: Crec que el que et vaig comentar, al final era un dia per ells, perquè som tres els que organitzem la Lliga, però al final els que disfruten cada dimarts i cada partit són els 16 jugadors per equip, per 8 equips que juguen, i al final el que volíem era això, que aquell dia, aquell dissabte, fos un dia per ells, que disfrutessin ells, que tinguessin el saber de bar per poder prendre alguna cosa o menjar qualsevol cosa, i crec que això ho vam aconseguir. O sigui, els 4 equips que van venir crec que van disfrutar molt d'aquell dia, i és el que t'he dit, o sigui, veure ja la seva família i com disfrutaven, crec que era la idea principal quan vam parlar fa un any, i crec que això dissabte es va veure i per això estem molt i molt contents.
0: I van sobretot també l'ambient de germanor, perquè jo veia les fotos, no hi vaig poder anar, però jo veia les fotos i, ostres, sigui quin sigui l'equip, amb un somriure a la cara, passant-s'ho molt bé, amb els altres equips també xerrant, passant l'estona, també suposo que molt satisfet, no?, per això.
2: Sí, molt content. Al final són jugadors que coneixem gairebé de sempre, del poble, i el poder compartir amb ells una jornada així, doncs, és molt gratificant també, no? I sí, es va veure el companyerisme, al final donava una mica igual qui guanyara, qui no, l'important era passar bé el dia, jugar, o sigui que ens quedem amb això, i és el que tu dius, he estat veient fotos i vídeos i dius, ostres, ho assimiles després, no?, el fet de dir, què bé ho van passar allà, no?
0: I ara, per acabar, suposo que ho voldreu tancar, també voldreu descansar d'això, però no sé si durant el torneig heu vist algunes petites coses que dieu, mira, això, per la segona edició m'ho apunto i que possiblement li podem donar alguna volteta.
1: Sí, bueno, no només aquell dissabte, sinó durant tot l'any veus coses que dius, hòsties, pues, poder això ho podríem millorar, però crec que això sempre ens passarà, l'any que ve també, el següent si continuem igual, i al final el que hem d'intentar nosaltres és això, doncs, cada cop perfeccionar una mica més per poder oferir el millor per la gent que hi vulgui participar.
0: No sé si teniu alguna molt clara que vulgueu avançar ja de cares a l'any vinent, alguna idea que hagueu dit, ostres, doncs això per l'any que ve pot estar molt guapo i pot agradar molt.
1: Pots dir en quant al format?
0: Sí.
1: Bueno, la idea que ens passa...
0: Mira, quin somriure se li va,
1: No, però la idea que ens passa pel cap és, òbviament, a l'hora d'afegir-hi més equips, doncs poder fer més coses amb més equips, no només una lliga regular. Mm-hmm. Llavors, això dependrà de si la gent vol participar o no, i ja es veurà la sorpresa.
2: Al final, la nostra idea és que el que es va viure a Final Four ho pugui viure al màxim equips possibles. Mm-hmm. Llavors, contra més equips podem fer que un dia es juntin i es juguin coses entre ells, millor.
0: Doncs estarem pendents d'aquests canvis de format, tot el que aneu anunciant, i ens veiem de cares a la temporada vinent, sobretot amb tu, Ivan. Alejandro, malauradament, que hauràs de passar per aquí
1: d'aquí poquet,
0: perquè la setmana que ve ja tindrem notícies de Ràdio Tordera.
1: Sí.
0: Moltíssimes gràcies, Ivan, per venir, com també a Alejandro, i ens veiem a la propera.
2: Moltes gràcies.

0: Vinga, anem encara a aquesta segona part del programa i la darrera part d'avui, dimarts 26 de maig, i és que demà us preparem una sorpresa, i és per això que no hi ha cap jugador dels primers equips. Sabem que els dimarts a vegades hi havia aquests canvis, però avui portem la secció de Minut 90 amb en Pau Serrano. Bon vespre, Pau, com estàs?
1: Bona tarda, Jordi, jo estic molt bé i, com sempre, preparat per presentar-vos l'actualitat del futbol.
0: Què ens portes? Tira'm algun titular del que ens portes en avui.
1: Us porto com a titular la derrota de l'Atlètic de Madrid, la convocatòria d'Espanya i els trofeus que han entregat la Lliga.
0: Doncs compte, tot això i més a la secció del dia d'avui.

0: Vinga, Pau, doncs anem a començar. Anem a entrar per feina. No sé què primer vols comentar. Potser l'última jornada de Lliga, perquè de Lliga ja s'ha acabat. Sí que és veritat que els dos últims partits la part de dalt no jugava res i on es jugava era el descens, que ja coneixem tots els equips.
1: Sí, tràgicament, sí. Però, bueno, sí, és el que deies, anem a comentar la jornada 38, l'última jornada de la Lliga Espanyola de Futbol. Comencem amb el Barça mateix, que perd 3-1 contra el València, que la veritat un partit on es jugaven gairebé res, per no dir res. Bé, un partit en què el València potser va tenir més oportunitats, va jugar una mica més bé. El Barça, que jo no veig que va jugar malament, sí que és veritat que va tenir un parell d'errades i crec que els gols del València van ser més errades nostres que mèrit seu.
0: Bé, i és un partit que sí que és veritat que estava treballant i no el vaig veure, però és que clar, aquests dos últims partits que el Barça ja no jugava res, ja no em cridaven.
1: Ja
0: era
1: no
0: com que ja no perdien interès perquè tampoc veies el jugador realment anant per la victòria.
1: Sí.
0: Bueno, com 100% concentrat. Vull dir, ja no jugaven res, a més a Hansi, que als 100 punts jo crec que ni el preocupaven. Jo crec que, òbviament, li preocupava més aquesta ple de victòries com a local, que és un també fet històric, però en els dos últims partits, deixant a Joan García fora perquè no li marquessin més gols pel trofeu Zamora...
1: Clar.
0: Posant a Chesney, moltes posicions en el mig del camp que bé, també estranyes de jugadors que pràcticament han jugat pocs minuts, ja no jugaven gaire cosa i van anar a sortir a passar una mica a l'estona.
1: Totalment, això és ben bé, gairebé com el partit del Madrid que guanya 4-2 a l'Atlètic Club, on torna a marcar Mbappé i es transforma en el jugador Pichichi de la Liga amb 25 gols, i bé, és el que dèiem, un partit de 4-2 on el Madrid es va veure superior, partit on s'acomiaden David Alaba, Dani Carvajal i Arbelo, l'entrenador, com bé havíem dit, que en uns dies es farà la presentació de José Mourinho com a entrenador. Jordi, tu vas veure aquest partit?
0: Tampoc, no, és que d'aquesta jornada no vaig veure absolutament cap. Sí que d'alguns estava pendent amb el mòbil de resultats com el del Girona, però en aquest partit, que bé, tampoc em deia gaire cosa, un 4-2, cap dels dos equips es jugava ja pràcticament res. Bé, un Madrid que acabava una mica doncs, amb bon peu, sobretot per acomiadar també a Carvajal, que ja ha sigut el seu últim partit, i comentaves allò de Pichichi, i és que, bé, doncs sí, Mbappé ha sigut el Pichichi amb 25 gols, s'ha quedat molt a prop a Muriqui amb 23 gols, un Mallorca que ha acabat baixant de categoria, però ostres, que tot i baixar de la categoria, 23 gols, segon, a només dos gols de Mbappé, molt bona temporada del Pirata.
1: Sí, el segon màxim golejador de la teva lliga i acabar baixant a segona divisió és una pena, la veritat. Però bé, hem de deixar aquestes coses de banda, enfocar-nos en la temporada que ve. I si vols, parlem d'un altre equip que ha baixat a segona divisió tràgicament, que és el Girona, que aconsegueix un molt amarg empat contra l'Elx en un partit on només li valia la victòria. L'Elx, que salva que si hagués perdut ell també hagués baixat. Però bueno,
0: no hagués baixat, eh?
1: No hagués baixat.
0: Baixat perquè hi havia un altre resultat que ara em vull mirar la classificació perquè no recordo quin és. Crec que l'Osasuna estava perdent també i tenia... Bé, que si el Mallorca... El Mallorca estava perdent.
1: Clar.
0: I l'Osasuna perdia, baixava l'Osasuna i l'Elx es salvava.
1: Sí.
0: I aquí Catalunya Ràdio va donar una informació que bé, que no sé si és certa o no, però jo la tiro, i és que en el partit... Mitchell i Arnau Martínez, el capità del Girona, van demanar a Eder Sarabia, l'entrenador de l'Elx, que es deixessin marcar un gol en el final del partit perquè sabien que l'Osasuna estava perdent, que l'Elx es salvaria igualment i així, d'aquesta manera, doncs el Girona es podria salvar. No sé res més, no sé si realment això és veritat o no, tampoc se'm faria gaire estrany, és a dir, t'estàs jugant la vida, i jo fins i tot crec que jo ho podria arribar a dir, de dir, mira, tu ja estàs salvat, tot i perdre, deixa't marcar un gol i ens salvem els dos. O sigui, ens salvem els dos. Però bé, això no va acabar passant. El Girona, que ha baixat, això és una pena. Sí que és veritat que bé, el club d'aquí al costat de casa és el club que més a prop ens queda. Potser el sentiment més de, també de casa. Per tant, sí que em fa llàstima el Girona, que va lluitar, ha aconseguit unes temporades molt bones, va anar a Champions, ha fet història. Veurem, veurem què és ara del club gironí i si realment s'ha acabat un cicle, el cicle de Mitchell, que tot això també es comentava, que podria marxar o no. I bé, haurem d'estar pendents perquè tant acomiadaments per un lloc com per l'altre, com d'aquí com d'allà, jo crec que ara en els propers dies també en veurem. En el Barça, en aquest cas, no sé si d'algun jugador, però de jugadora, a lo millor, Alexia Putellas, que també està aquí. Demà ho repassarem més amb la secció amb l'Eli, doncs, aquest futbol femení. I una altra dada que volíem, que ara estava mirant, i és que el tercer màxim golejador és Budimir, de l'Osasuna, un altre equip que gairebé baixa.
1: Sí, eh? És el que parlàvem abans.
0: Sí, sí, ostres, em sobta, no?, que dins del top 3 de Pichichi, dos, un hagi baixat i l'altre hagi estat
1: a punt de baixar.
0: De fet, està empatat a punts amb el Mallorca.
1: Uah.
0: És a dir, sí, tot ha acabat apretadíssim. El Girona s'ha quedat amb 41, Mallorca amb 42, que baixen els dos, o Osasuna amb 42, Llevant també amb 42.
1: Totalment. Bueno, és una pena, però seguim amb els partits. Seguim amb els equips catalans i l'Espanyol, que empaten un partit contra la Real Societat 1-1. En un partit, la veritat, no el vaig veure, però per aquest sentit, no gaire interessant.
0: Bueno, ja els dos equips tampoc jugaven res.
1: Clar,
0: un està classificat per l'Euroleague.
1: Europa League.
0: L'Europa League, ara em sortia del bàsquet l'Euroleague. per l'Europa League, com és la Real Societat per haver guanyat la Copa del Rei, i l'Espanyol, que es va salvar amb aquelles victòries de les dues consecutives que va fer i al final, quan no havia guanyat mai, es va salvar. Per tant, un altre partit que tampoc es jugava en res. Els dos equips, bueno, l'Espanyol que continuarà a primera, la Real, que tot i que va a desens a mitja taula, pot jugar a Europa League, sí, Europa League. Doncs aquí tampoc hi havia gaire misteri, com tampoc en el Villarreal Atlético, que el Villarreal va arrasar l'Atlético 5-1.
1: Ara en parlem,
0: I el Villarreal, no sé si diries que ha sigut la revelació de la temporada.
1: Home, em sembla que ha quedat tercer, sí. Si no m'equivoco, sí, tercer, i és ara el que anem a comentar, el partit que goleja 5-1 a l'Atlètic de Madrid, o sigui, un Atlètic que la Lliga l'ha deixat passar totalment, com dèiem fa unes seccions, que des de que va guanyar el Barça la Champions, ell ja es va conformar, però que, bueno, anava a dir que et fotis 5 al Villarreal, no, però és jugar sense ganes, bàsicament, tot i que no jugui res, com a molt que no t'humilin, més ben dit.
0: No, és que, a més, l'Atlètic de Madrid s'ha quedat a 25 punts.
1: A 25 punts del Barça?
0: A 25 punts del Barça, sí, entre el primer i el quart hi ha 25 punts.
1: Buah.
0: I sí, el Barça ha acabat amb 94, el Madrid amb 86, el Villarreal amb 72 i l'Atlètic amb 69.
1: Buah.
0: És a dir, hi ha molts punts aquí de diferència i per mi jo crec que el Villarreal és l'equip revelació de la Lliga aquesta temporada.
1: Sí.
0: Ha fet molt bona també campanya. El Celta, que ha quedat sisè a les portes també de Champions, s'ha classificat per l'Europa League també. Ostres, jo crec que entre aquests dos equips han fet molt bona temporada.
1: La veritat és que sí, així com el Betis, que diria que ha quedat cinquè.
0: Sí,
1: que s'ha classificat a Champions gràcies a que el Rayo ha arribat a la final de la Conference League, un partit que no ens podem perdre també perquè l'Eurorayo, així que el diuen, pot fer història. Però bé, seguim, ara anem...
0: Que juguen demà, de fet, eh?
1: Juguen demà?
0: Ah,
1: bueno, clar, un dimecres de Conference, sí.
0: Juguen demà a la Conference League a les 9, un cop acabi el show dels esports. Aquest Crystal Palace Rayo Vallecano és de les últimes finals europees que queden, serà l'última abans d'aquest cap de setmana, que hi ha la final de la Champions.
1: És veritat, ara la comentarem d'aquí unes curiositats que us explicaré ara mateix, com són que Joan García ha guanyat el trofeu Zamora de la Liga com a porter menys golejat en diversos partits.
0: No, és increïble, eh? Aquesta...
1: Totalment.
0: La primera temporada, per dir-ho manera, en l'elit del futbol, i ja és Zamora, és una barbaritat. A més, ha salvat el Barça en moltes d'aquests partits. Per tant, ostres, ha estat increïble.
1: Totalment. Cada parada ha valgut cada cèntim que hem pagat per ell. Seguim amb els trofeus, i bé, ja ho havíem comentat, Mbappé Pichichi amb 25 gols. Poc a dir, la veritat, amb l'últim gol que havia marcat a l'últim partit, aquest contra l'Atlètic Club, ja s'havia assegurat el trofeu, perquè minut 90 i Muriqui encara no n'havia marcat 3. Bé, era molt improbable que marqués 2 més Muriqui. Seguim amb el trofeu Zarra, que és el trofeu pel màxim golejador espanyol de la Lliga, que aquest any se l'han repartit entre no un, sinó dos jugadors.
0: Sí, no?
1: Que són Lamine Yamal i Ferran Torres, els dos del Barça.
0: Sí, amb 16 gols, no? També.
1: 16 golets, exactament.
0: Oyarzabal s'ha quedat amb 15, que era el
1: sí,
0: tercer.
1: Tercer.
0: Sí, sí, sí. Bé, porta 15 gols a Oyarzabal. Per tant, ostres, doncs es queden aquest top 3. I bé, bones notícies també pel Barça, que dos dels seus jugadors estan en aquest top.
1: Està molt bé, està molt bé. Seguim amb els trofeus. I Bruno Fernández ha guanyat el premi a millor jugador de la Premier League. No sé tu què en penses.
0: Mira, doncs aquesta dada no la sabia. El millor jugador de la temporada, dius?
1: Sí, el millor jugador de la temporada.
0: Doncs amb un United doncs, que de mica en mica ha anat pujant els esgraons, que no acaba de tenir aquesta regularitat que potser se li manaria, sí. Però que s'ha classificat de nou per la Champions. Per tant, sí. Això també són bones notícies per els aficionats al Manchester.
1: Sí, uns anys després que s'han tornat a classificar, està molt bé. Bruno Fernández, un migcampista que el vol a tots els equips. Així és com Bernardo Silva, que aquest cap de setmana l'han acomiadat com Guardiola i John Stones també del City. I no sé si ho sabies, però es rumoreja que Bernardo Silva és el que acaba contracte i tal. Podria venir el Barça. No sé tu si t'agradaria pel Barça, si penses que s'obre.
0: Vindria bé.
1: Però com a suplent.
0: El tema no és... O sigui, el tema és que no sé realment si té cabuda com a jugador de pes. És a dir, la fitxa de Bernardo és alta.
1: Sí, això ho sap.
0: Si bé, crec que se l'ha de rebaixar, perquè per mi Bernardo ara mateix no està per davant de cap jugador que tinguem a la plantilla.
1: La
0: té molta qualitat, òbviament. A mi aquests fitxatges, per exemple, quan va venir Gundogan, ostres, sí. A l'època que va venir Gundogan, potser sí que el Barça necessitava un jugador com ell,
1: sí.
0: Amb experiència al mig del camp, que tot i no fer una molt bona temporada va ser un dels millors del Barça.
1: Sí, sí.
0: Però no sé si ara estem a la mateixa circumstància. És a dir, el Barça s'ha reconstruït, té molt de talent en el mig del camp. Estem veient ara Marc Bernal, s'ha recuperat Gavi. Tenim a Fermín a les posicions més ofensives que potser és de les que juga més Bernardo. Pot jugar, sí, també per la banda. Sí, però ja amb una certa edat potser li ha de més jugar pel mig del camp en una posició més d'Olmo i Fermín. No sé jo si acaba tinguent cabuda. Jo, si he de fitxar, ho hem parlat moltes vegades, per mi la decisió de pes és de fitxar un davanter i després algun central o lateral.
1: Totalment, la veritat. A mi no sabria dir si m'agradaria o no, però al final com a jugador suplent que no cobri gaire estaria bé pel Barça.
0: No, si rebaixa la fitxa endavant, és un bon revulsiu. Ara, si ve amb el mateix que cobra fins ara, te'l pots quedar, m'entens?
1: Totalment, totalment. Seguim parlant de premis i és que Di Marco, el lateral esquerre de l'Inter de Milà, ha guanyat el premi a millor jugador de la temporada de la Sèrie A.
0: Doncs mira, estrany,
1: després
0: no?
1: De guanyar...
0: Un lateral?
1: Sí,
0: que guanyi... Sí que és veritat que, òbviament, a l'Inter juga amb tres defenses i el lateral, que
1: clar,
0: és el carriler...
1: És ofensiu.
0: Exacte, és carriler i que pot, bé, tant en defensa com en atac, pot aportar molt més. Però bé, han guanyat la Copa, han guanyat la Lliga... Per tant, havia de sortir de l'Inter.
1: Exactament. De la Lliga encara no el sabem, però bé, es rumoreja que pot ser Lamine Yamal. No sé, tu qui creus que pot ser?
0: Bona pregunta. Jo crec que aquí potser em pesa una mica més els colors, però clar...
1: Mbappé també ho ha fet molt bé aquest any.
0: Ha marcat 25 gols, sí, però què més ha fet?
1: Ja, això és veritat. Tipo, al final...
0: O sigui, què més ha fet? Mbappé. No l'he vist gaire. Per exemple, Lamine, doncs sí que està...
1: Ha
0: guanyat la Lliga, ha guanyat la Supercopa, ha sigut el màxim assistent de la Lliga, el màxim golejador espanyol i en el top 4 de global. Ostres, no ho sé. La veritat que aquesta temporada potser està una mica més empatat tot, no?
1: Sí.
0: De dir, ostres, no sé quin és... Jo crec que, òbviament, hauria de sortir... del Barça, no per colors, sinó ha guanyat la Lliga. Dic que hauria de sortir del Barça a l'MVP, eh?
1: Ah, val.
0: Sí.
1: Havia ratllat, dic, la menya mal sortir del Barça avui.
0: No. El dic a l'MVP, bàsicament, bueno, haver guanyat la Lliga amb diferència. Ostres, l'any passat sí que, per exemple, Rafinha estava molt clar.
1: I el va guanyar.
0: Sí, estava molt clar. Veurem aquesta temporada qui se l'emporta.
1: Veurem. Bé, Lamine Yamal, que diré una curiositat que no té res a veure qui ha fet més bona temporada de la Lliga o qui ha fet més dolenta, però és que Lamine Yamal ja acumula més lligues que Cristiano Ronaldo.
0: Sí, aquesta,
1: en tot el que porta.
0: Sí, aquesta dada és molt de TikTok, eh?
1: Sí,
0: aquesta dada, amb 7 anys, Ronaldo va guanyar dues lligues. Òbviament no és el
1: exacte.
0: Mateix futbol, no són els mateixos
1: totalment,
0: equips.
1: Totalment.
0: Vull dir,
1: no volem insinuar res,
0: sí,
1: però
0: sí, sí.
1: Són dades. Bé, ara m'agradaria comentar la convocatòria d'Espanya pel Mundial, així, jugador, aviam si a tu t'agrada aquell jugador, si penses que hauria d'haver anat convocat, si penses que potser faltava algú. I també repassarem una mica, la que m'ha semblat molt curiosa és la d'Anglaterra, per jugadors, més que res, jugadors que falten, que no pas que hi hagin. Bé, anem a repassar la convocatòria d'Espanya, que portaria David Raya. Què en penses?
0: No, bé, vull dir, millor porter de la Premier aquest any.
1: Sí, sí, totalment. Ha guanyat la Premier. A més, jo tampoc tinc cap dubte de que hauria de venir. Joan Garcia?
0: També, es mereix
1: cap
0: estar.
1: Cap dubte, tampoc. Unai Simón?
0: Bueno, és el davanter de confiança de Luis de la Fuente. Per tant, jo crec que bé, si has de decidir tres porters, són aquests.
1: Sí.
0: Per mi no hi ha debat. El debat sorgeix en qui serà el porter titular. Per mi...
1: Joan Garcia, per mi.
0: O sigui, jo crec que el que serà és Unai Simón.
1: Sí.
0: Per mi serà Unai Simón.

0: García i Unai Simón.
1: Bé, no t'ho descarto, al final és molt bona opció. Mm-hmm. Però bé, és el que dic.
0: No, tenim molta sort a la selecció espanyola,
1: sí,
0: perquè els tres porters
1: no
0: són boníssims. Sí, sí.
1: Bueno, doncs anem a seguir amb la defensa i Marc Pubill, que va ser el que va marcar el gol de l'Atlètic de Madrid l'altre dia, central dretà, 23 anys o 24.
0: Mm-hmm. No, Marc Pubill, a més, un català.
1: Sí,
0: per tant,
1: dels 8 que n'hi ha, crec.
0: No, hi ha 8 del Barça.
1: Ah, 8 del Barça, això.
0: Però crec que catalans, l'he comptat abans així ràpid, m'han semblat veure 10 o 11.
1: 10?
0: Sí, sí.
1: Imagina't.
0: Però Marc Pubill jo crec que també s'ho mereix. Ha fet molt bona temporada amb l'Atlético de Madrid. S'ho mereix, igual que Eric García, també, que és l'altra novetat a la defensa. Per mi també s'ho mereix. Aquesta temporada ha sigut espectacular, tant en defensa com de lateral, com de mig del camp. Per mi és el comodí de Luis de la Fuente. Pot jugar en aquestes tres posicions, falti qui li falti.
1: Sí, sí.
0: Si algú té molèsties, doncs pot comptar amb Eric García. I la baixa de Hausen, per mi és totalment normal. És que molt
1: clar,
0: bé que hagi vingut a convocat a les altres vegades, que sigui un fixe, però aquí la cosa no va de fixes i de no fixes.
1: Sí.
0: Ve de com estàs a la temporada, si has patit lesions o l'entrenador no ha confiat en tu i no has jugat, no pots anar a un Mundial.
1: Ja. Sí, és això que deies. Eric García és molt polivalent. Et pot jugar tant de central com de lateral com de mig, i vet a saber si pot jugar més, però a més que ha fet una molt bona temporada, defensa molt bé, a l'hora ofensiva també ho fa molt bé, o sigui que és un pilar que no pot faltar en aquest equip. Seguim amb un altre lateral com és Grimaldo. No sé què em penses, a mi la veritat ni em va ni em ve, no sé què dir-te per tu.
0: Per mi els dos laterals, Cucurella com Grimaldo, em semblen increïbles. Per mi hi ha un total encert. Valde per mi no està a nivell per anar al Mundial. Per tant, per mi Cucurella em sembla el millor lateral esquerre del món.
1: A mi també.
0: I Grimaldo em sembla un central, un suplent, de totes les garanties.
1: A mi també, però és veritat que Cucurella em sembla millor que Grimaldo, perquè al final juga al Chelsea, ha guanyat el Mundial de Clubs... defensa molt bé, ho fa... En general, el tio fa tot molt bé. Però bueno, seguim altra vegada amb la defensa, i Pau Cubarsí, cap dubte, no podia fallar Pau Cubarsí, un dels millors centrals actualment.
0: No, per mi la defensa no hi ha cap dubte. Per mi Cubarsí, òbviament, s'ho mereix. Potser hauríem de parlar d'Emeric Laporte, no?
1: Que sí, eh? Per experiència, potser...
0: Sí, jo crec que també ho ha fet per això, experiència, però la temporada amb el Bilbao, el Bilbao tampoc és que ha tingut una meravellosa temporada, però també ho podria entendre per tenir aquest punt d'experiència a la defensa, que a vegades també fa falta. Ara, no sé si ha de ser titular o no. És el mateix que Unai Simón. Crec que per Luis de la Fuente sí que ho serà.
1: Clar.
0: Per mi, tinc els meus dubtes, però ja et dic, com a experiència, també, per mi em sembla bé.
1: A més, és un central esquerrà que potser fa falta,
0: sí,
1: i mai ja saps si es necessita.
0: Sí, sí, sí.
1: Seguim ara amb Marcos Llorente, que la veritat, un lateral que a mi em sembla bo, a mi em sembla bé per convocar lateral dret, tot i que tinguis a Eric García, com a Marc Pubill, com a Pedro Porro, que ara en parlarem, està prou bé.
0: O sigui, jo per mi, Eric García i Marc Pubill són centrals, el que sí, Marc Pubill segur,
1: sí,
0: Eric,
1: sí,
0: García, Eric García de Panent sí que et pot jugar de lateral, però per mi Llorente em sembla molt bon lateral, però... Clar, no és la seva posició natural, realment. Ell era migcampista.
1: Sí, sí.
0: Es va adaptar a aquesta posició amb en Xolo Simeone. Òbviament, per mi serà el titular de lateral dret. Pedro Porro m'agrada perquè és un perfil molt diferent a Llorente. Per tant, en aquí pot tenir aquests dos perfils d'importància segons el partit, segons què convingui, si ser més ofensiu, si ser més defensiu. Per tant, a mi em sembla una bona posició. Vull dir, aquí tens aquests dos laterals i pots jugar una mica també amb Eric García.
1: Totalment, totalment. Un lateral molt bo, que també les faltes les llença molt bé i mai sap quan necessites un defensa així. Seguim amb el mig del camp, anem a parlar de Mikel Merino, que tant pot jugar de migcampista com de davanter centre. Jo crec que Luis de la Fuente el ficarà de migcampista perquè al final, si ja tens a Oyarzabal, que ja en parlarem en punta, no necessites un davanter.
0: No, per mi em sembla bé, un molt bon migcampista. Ja es va veure la temporada passada amb l'Arsenal, en aquesta sí que ha passat més temps lesionat.
1: Sí, una llàstima.
0: I es va recuperar en aquest tram final, però bé, també se li dona aquesta confiança. Òbviament, Lamin també està lesionat, es recupera. Nico Williams també ha estat una temporada molt irregular, amb moltes lesions per la pubàlgica, que no ha pogut disputar bé. També hi ha molts jugadors que tocats, i també hi ha jugadors que han passat gran part de la temporada lesionats, però que si saps el seu nivell, saps que es poden arribar bé, els convoques.
1: Totalment, totalment. Així és com Fabián Ruiz, que ha arribat a la final.

0: el Champions, ve de guanyar la Champions també l'any passat.
1: Aquesta temporada sí que ha estat més lesionat,
0: sí.
1: I és el que comentava, m'havia oblidat totalment de Fabián, però em sembla un migcampista de total de qualitat.
0: Ha
1: passat temps lesionat, però les garanties que et dona també Fabián al mig del camp són molt bones.
0: Unes altres garanties que et dona un altre suc al mig del camp és Gavi, que al final...
1: Per mi s'ho mereix.
0: Per mi també s'ho mereix. És un tio que li fot moltes ganes al camp, on ningú fica el peu, fica ell al cap, i bàsicament jo crec que tant defensivament com ofensivament pot aportar a l'equip.
1: Sí, sí, em sembla espectacular.
0: Doncs seguim ara amb Àlex Baena, jugador de l'Atleti, que, bueno
1: com a... per mi ha fet bona temporada.
0: Sí, com a extrem potser...
1: Bueno, és aquest perfil una mica polivalent, no? Que
0: sí.
1: Pot jugar a les dues posicions.
0: Regatejador, sí, ho pot fer bé. Rodrigo, al final no pot faltar pilota d'or el 2024 per organitzar el joc. Tampoc pot fallar en un equip com el de Luis de la Fuente.
1: No, tampoc et pot fallar Pedri, no? Suposo que és del següent.
0: Exactament.
1: Bueno, per mi,
0: Pedri,
1: potser...
0: millor migcampista del món, entre ell i Vitinha.
1: Un dels millors de la selecció.
0: I un altre també de la selecció molt i molt infravalorat és Martín Zubimendi, que també ve de guanyar la Premier League amb l'Arsenal, sí, com Mikel Merino, i tampoc pot fallar.
1: No, em semblen també... Crec que el mig del camp d'Espanya és un dels millors.
0: Sí, per no dir-te el millor, eh?
1: Uh-huh.
0: Bé, seguim ara amb la davantera. Ferran Torres, que al final, bona temporada, Pere Mizarra...
1: No hi ha dubte per mi.
0: Molt bé. Borja Iglesias...
1: Bueno, és potser la sorpresa, fet.
0: Sí.
1: Ja et dic, abans hem repassat la temporada del Celta. Per mi ha fet bona temporada estant a Europa League, és el seu davanter, per tant, mira, l'oportunitat. Crec que no és la primera vegada que va convocat i tinc ganes de veure'n amb algun partit,
0: sí,
1: la veritat.
0: Sí, sí. Sí, com a davanter, amb experiència també. Jeremy Pino, que amb el Villarreal, és el que dèiem, ha fet una molt bona temporada.
1: Revelació.
0: Quedant tercer... Nico Williams, que és el que comentàvem, potser ha tingut irregularitat aquesta temporada, però si saps el que et pot aportar ofensivament,
1: uh-huh.
0: Ja ho tens. Lamine Yamal, no pot faltar, és el millor extrem del món, llàstima que ara està lesionat.
1: En principi arribarà cap al segon partit.
0: Veus?
1: El problema és a veure que si realment no està recuperat, que no forci.
0: Clar.
1: Òbviament forçarà,
0: sí, sí.
1: Tothom ho ha de tenir clar, però bé, és a veure com es va recuperant d'aquesta lesió mica en mica.
0: Després seguim amb Dani Olmo, un jugador també molt i molt tècnic, que també et pot aportar molt a l'equip.
1: Sí, tant al mig del camp com de fals nou, molt bona combinació,
0: sí, sí.
1: Que juga molt bé en espais reduïts del camp.
0: Mikel Oyarzabal, un davanter que no pot faltar.
1: Per mi és un davanter que, t'he de dir, que no m'acaba d'agradar del tot, no?
0: Ostres!
1: Però t'he de dir que la selecció no ho fa malament.
0: A mi és un davanter que m'encanta, però la selecció, eh? Perquè el Reial, de vegades. I Víctor Muñoz, que també ha sigut sorprès, a partir-ho d'una manera.
1: Bueno, és que ha fet molt bona temporada,
0: sí,
1: amb l'Osasuna, que l'Osasuna s'ha aconseguit salvar, però Víctor Muñoz ha sigut una de les revelacions, també, potser de la temporada com a nivell espanyol.
0: Sí. Bé, bueno, si vols, comentem jugadors que no han anat a la convocatòria d'Anglaterra.
1: Tirem-lo ràpid, Pau, perquè ens estem quedant sense temps. Comenta'm, quines sorpreses, com diries, quins noms has trobat a faltar en la convocatòria d'Anglaterra?
0: Bé, et comento el que més s'ha trobat a faltar, que és Cole Palmer, així un jugador que no pot fallar mai, que és molt bo com a mitja punta, i bé, és molt tècnic.
1: Per mi, òbviament, ha estat lesionat gran part de la temporada, no ha fet la temporada com l'any passat. Per tant, Thomas Tuchel, doncs, que bé, ha tingut poder de decisió, ha tingut pebrots i no l'ha convocat. Jo no el puc criticar gaire. Si no ho veus clar perquè un jugador està lesionat i creus que hi ha altres que també estan perfecte,
0: no te la pots jugar, sí,
1: a la mort amb els jugadors que han rendit aquesta temporada, que has estat vigilant, que confies en ells i no pas jugar-te-la amb algú que... per només tingui nom, doncs hagi de venir amb nosaltres, no?
0: Totalment.
1: Mm-hmm. Doncs Pau, amb això posem punt i final perquè el temps ens ha tirat a sobre. Ens veiem la setmana vinent. La setmana vinent tirem una coseta. Què tindrem? Va, així com a sorpresa.
0: Buah, jo crec que ho deixaria en sorpresa per no comentar res. Però bueno, anem a dir alineacions i ja està.
1: Vale, m'agrada, Pau. Doncs això i més en parlarem la setmana vinent. Moltíssimes gràcies, Pau.
0: A tu, Jordi, ens veiem.

Vinga, va, i amb això nosaltres que arribem al punt i final ja del programa d'aquest show diari d'avui dimecres 26... d'avui dimarts, perdoneu, 26 de maig, un dimarts, que ho hem tingut ple, un programa ben ple, una horeta, doncs, que hem tingut aquesta entrevista amb l'Alejandro i l'Ivan de l'Octàgono per valorar una mica aquestes finals que s'han viscut aquest cap de setmana, i també, ara amb en Pau Serrano, doncs amb aquesta secció de Minut 90 destacant aquestes finals de lligues com a premis, i la setmana vinent, doncs, que tindrem aquesta petita sorpresa, destacant una mica els 11 més importants que hem vist durant aquesta temporada. Demà, atents, que ho vam tenir la setmana passada, potser algú ho va trobar a faltar pel YouTube, doncs farem balanç amb altres jugadors del Club Futbol Tordera. D'això i més, en parlem demà. Que vagi molt bé, bona nit!

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Educació i els sindicats convocants a la vaga han apropat posicions avui a la reunió, però encara són lluny d'un acord. Segons els sindicats, el departament ha plantejat per primera vegada la creació d'un nou complement salarial transversal per a tots els docents i professionals cara a l'any vinent. Un tema que ha servit per acostar posicions, però que consideren insuficient i que esperen reprendre demà en una nova reunió a la mesa sectorial a les 3 de la tarda. Tot això no desconvocarà la vaga general prevista per demà i fins i tot amenaçant amb una vaga indefinida si demà no hi ha més avenços. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
3: Avui el departament per fi ens ha portat una contraproposta d'aquesta proposta nostra. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord, i per això demà ens hem emplaçat a una nova mesa sectorial per poder continuar les negociacions tant en matèria salarial com en matèria dotació de recursos, de reforç de plantilles.
2: I la consellera d'Interior, Núria Parlon, s'ha compromès a posar en marxa una comissaria general de prevenció i denúncia de violències masclistes, l'anomenada Comissaria de la Dona, abans que acabi 2027. Ho ha anunciat al Parlament durant la presentació del projecte de pressupostos d'Interior i Seguretat. Ha explicat que aquest és un dels acords del PSC i els comuns per aprovar els comptes i que inclou reforçar les comissaries d'investigació interna, afers disciplinaris i també d'avaluació. Barcelona tancarà l'any amb tres línies més de bus express, dues a la Meridiana i una que connectarà la Marina del Prat Vermell amb la ciutat. A més, a partir del setembre s'allargarà la línia X1 de Glòries fins a la zona universitària, en conjunt tres línies de bus express actuals que acumulen prop de 7 milions de validacions. I un motorista mort en un accident a la sortida de via de la TB-3451 al Deltebre. Per causes que encara s'investiguen, una motocicleta ha patit una sortida de via, el conductor ha caigut a un canal proper a la carretera. Com a conseqüència, malauradament, ha mort. Amb aquesta víctima són 50 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 21 de les quals són motoristes. I Torelló ja està a punt per la 29a edició del Festus, el Festival d'Arts al Carrer. En aquesta ocasió el festival ha buscat un eix central sobre el qual gira la majoria d'espectacles, el concepte de comunitat. S'han programat una trentena de propostes entre teatre, dansa, música i arts visuals pel centre de Torelló entre dijous i dissabte a la nit.
1: Notícies en xarxa.
4: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM.
5: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pony Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència, perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pony Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
0: Perquè la poesia pot ser còmplice dels teus sentiments. Temps de paraules. Amb Elvira Romaguera i Joan Madrid a Ràdio Tordera. Dimecres a les 9 de la nit i dijous a la 1 del migdia.
4: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
6: L'actualitat de Tordera en 4 minuts. Butlletins informatius de Ràdio Tordera a les 9 del matí i a les 6 de la tarda. Tordera a la teva butxaca.
7: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 0278.
8: Dental Company, porque sonreír... salud.
4: Ràdio Tordera.

0: Genfærd på Nu FM. La Particella, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particella i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
1: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: Tordera. La Particella, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particella i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
2: Bona nit, soc Toni López. Ara ens visitarà la cobla La Principal de Llobregat amb una sardana de Jordi León. Es titula La Font del Racó.

Des del llarg regnat de compositors vidrerencs, la Cobla Vibral Jove ens porta aquesta sardana de la qual desconec el mestre o l'autor. Es titula Vella Dansa, vella amb ve alta.

Seguim amb més sardanes. En aquest cas ens arriba la cobla Flama de Farners amb una sardana de Josep Maria Tarrides, La mel als llavis.

Francesc Marrós, un segell de qualitat que sempre funciona. Continuem amb el Cople Sant Jordi, ciutat de Barcelona, amb una sardana del mestre Joan Jordi Beumala, La llei de Murphy.

Des de llarga durada 25 anys junts, el volum 2, un CD2, la Cobla Ciutat de Girona ens interpreta la sardana que porta per títol Amer a plec nocturn.

0: Si t'agraden les sardanes, i només les sardanes, escolta La Particel·la. El programa de sardanes de Ràdio Tordera.
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
2: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78. Dental.

0: Cada dijous a 2:15 del matí, alumnes de tots els centres educatius del poble passen pel nostre estudi per explicar-nos què fan, què pensen i què aprenen.
1: Les escoles a la ràdio. Un espai per escoltar i compartir la vida a les aules.
0: Només a Ràdio Tordera.
2: Ràdio Tordera.
3: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
4: La primavera, el restaurant Les Ferreres altera, perquè et pots seguir gaudint dels seus menús del migdia i esmorzars de forquilla, però ara també a la fresca de la seva terrassa, prenent el sol envoltant de natura. I si plou, els cargols que surtin, a la cassola. Restaurant Les Ferreres, per reserves i encàrrecs, truqueu al 93 764 0607.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
5: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al Camí Ral 182.
6: Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
7: A l'Escola de les Arts del Teatre Claver, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
6: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
7: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
6: Inscripcions obertes. Descobreix-ho a www.teatreclave.cat.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
8: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
9: Aprofitant la vinentesa que comencem la segona part del programa, volem saludar especialment la gent que ens escolta el dimarts, bona nit, i tota la gent que ens escolta en redifusió el dimecres de 1 a 2, bona tarda, i els altres dies, el diumenge de 8 a 9, bon dia. Des d'aquí anem a escoltar ara una sardana que ens arriba des del treball Taradell. La cobla genissenca posa fil a l'agulla per interpretar-nos una sardana de Joaquim Vallespí, Vol d'Àguila.

Des del treball carabinerenca, la Cobla Montgrins ens interpretarà una sardana d'en Cifric Galbany, la Creu de Montcabrer.

marxem amb la il·lusió que aquesta humil reguitzell de sardanes que hem escollit us hagi agradat. El meu nom, Toni López. Toca ara escoltar l'última sardana del dia, aquí a la Particel·la, a reveure una forta encaixada. Fem rutllant en el món de la sardana un tordera que té un potencial sardanístic molt important. Això es demostra a la ràdio amb la Particel·la i el Matí de Sardanes, a fora de la ràdio amb la nostra dansa i també amb l'associació d'Antaviana. I bé, doncs amb aquesta força marxem. Amics de Vilanova, escoltarem.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Educació i els sindicats convocants a la vaga han apropat posicions avui a la reunió, però encara són lluny de l'acord. El departament ha plantejat per primera vegada la creació d'un nou complement salarial transversal per a tots els docents a cara a l'any vinent. Un tema que serveix per acostar posicions, però que els sindicats encara veuen insuficient. Es tornaran a trobar demà en una nova reunió a la mesa sectorial a les 3 de la tarda. Els sindicats no han desconvocat la vaga prevista per demà a tot Catalunya i fins i tot amenaçant amb una vaga indefinida si no hi ha més avenços. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
3: Avui el departament per fi ens ha portat una contraproposta d'aquesta proposta nostra. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord i per això demà ens hem emplaçat a una nova mesa sectorial per poder continuar les negociacions tant en matèria salarial com en matèria dotació de recursos, de reforç de plantilles.
2: El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha explicat que hi ha hagut un acostament de posicions important gràcies que el departament ha proposat un complement de sou lineal per 2026 que rondaria els 35 euros, un complement que es pagaria amb els 78 milions d'euros que havia proposat per a complements específics per a diversos càrrecs.
4: Jo crec que hi ha hagut elements d'acostament importants. Ens hem emplaçat a continuar negociant demà mateix a partir de les 3 de la tarda amb documents. Jo crec que aquest també és un element important a tenir en compte. En aquest cas, la nova proposta que ha fet el departament passa per situar un complement nou, en aquest cas un complement que pugui permetre l'any 2026 de poder dur a terme cert increment retributiu.
2: I el govern ha anunciat la creació d'una oficina de protecció de drets lingüístics. Ho ha fet durant l'acte de balanç del primer aniversari del Pacte Nacional per la Llengua. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que l'executiu català ha aprovat la creació d'aquest òrgan que forma part de les mesures de l'acord. A fons del departament han explicat que l'oficina es crea en un context de creixement de les vulneracions dels drets lingüístics. I el Consell Comarcal del Pallars Jussà demana que l'Agència Catalana de Residus els compensi econòmicament pel fet d'assumir les deixalles de tres comarques més, el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i la Val d'Aran. L'abocador concentra la gestió d'escombraries de tota aquesta àrea i és a Tremp i amb un gran volum assumeix ja que ha arribat al límit i necessita una ampliació. I acabem, és una de les notícies de la tarda. Alexia Putellas deixa el Barça. La capitana ha decidit no renovar el contracte, que acabava el 30 de juny, i provar fortuna a una nova aventura. Putellas diu adeu a aquesta etapa de 14 temporades

El capità d'una fregata li ho diu la rosa de les nits. L'hort i l'escuma d'una mata clamen, sonàmbuls, pel serrat.

El plor dels rics salpa pels aires, solquen els glaços del teulat. Un pastor ho conta en els vinyataires.

El rock dels cims escampa flaires i el port mateix, amb roig roent, pinten pallars allà a l'Ajuntament.

El jutge crema paperassa dels anys revolts a un cap de la plaça, i el mestre d'aixa riu tot sol, i els pescadors faran un vol, tot és silenci, al ras de la raça.

Quan els ho diu l'autoritat, a Cal Fuster hi ha novetat. Els de la vall i els de Colera salten contents a la llur manera, i els de la selva s'han mudat.

amb flors de fenc, calquen a l'era de Pau i Palau Saverdera, porten les mels de la llur cinglera i omplen els dolls de vi moscat.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Els de Banyuls i els de Portvendres entren amb llanes de març tendres. Pels qui entre vents saben comprendre'ns.
2: Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Els dilluns a les 3 de la tarda i els dimarts a les 10 de la nit a Ràdio Tordera.
1: Els traginers de Perpinyà, amb sang barrada en drap de cendres, clamen dels dalts del Pic Nevat. A Cal Fuster hi ha novetat.

Res no s'acaba i tot comença altra vegada. Venen mecànics de remensa amb bolis nous de llibertat.

Una veu canta en recompensa. Que cal fuster i abarovetat. Des d'Alacant a la Provença, qui mor no mort, si el son és clar, quan és la llum en el mateix quintar.

La gent s'agleva en la nit dura. Tots anuncien l'aventura. Les illes porten el saïm i els d'Urgell farina pura.

Qui res no té, clarerós del cim, la fe que bull no té captura, i no es fa el pa sense el llevat. Acá el fuster hi ha novetat.

No puc, en nit de sal, dolent, petjar les cales on, vençudes, les testes dels herois al vent són paperassa antiga.

Rudes, algues i molsa i també ventolera, i inscriuen el seu nom. Missatge de llum, arrecer dels esculls, plouen moltes més cares a les platges.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, som dimarts 26 de maig. Les tres paraules del dia són enterrament, transport, campió. Enterrament. L'AFA de les Colines Iglesias impulsa per demà una mobilització a Tordera sota el lema l'enterrament de l'educació pública. La concentració arrencarà a les 9 del matí des de cada centre educatiu públic de Tordera i finalitzarà davant l'Ajuntament. I el telèfon 112 rep 3.351 trucades des de Tordera durant el 2025. Els mesos en què es van rebre més trucades van ser juny, agost i setembre. Transport. Obert el període d'inscripció per al servei de transport escolar no obligatori del proper curs 26-27. El servei passarà a ser gestionat pel Consell Comarcal del Maresme. I més de 300 persones omplen l'església de Tordera en el concert solidari de gospel d'AEDCO. La presidenta de l'associació, Zoraida Gómez, qualifica d'èxit total la recaptació de fons pels pacients amb la malaltia. Campió. L'Eterno Juvenil es corona campió de l'Octàgono Futbol 7 després d'una jornada plena d'emocions, gols i ambient festiu. L'Eterno Juvenil aconsegueix el títol de Lliga imposant-se amb autoritat a la gran final per 4-1. I preocupació del teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERO ha augmentat més d'un 36%. L'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Ignasi Iglésies impulsen, juntament amb famílies i professorat, una mobilització demà dimecres 27 de maig en defensa de l'escola pública. La concentració servirà també per denunciar la supressió d'un dels grups d'I3 de l'Escola Ignasi Iglésies de cara al curs vinent. Mireia Rincón és presidenta de l'AFA.
2: Ara estem centrats sobretot en la línia de tancament d'I3, que és una cosa que ens preocupa, perquè nosaltres creiem que així la tassa de natalitat és una oportunitat per fer les coses bé i no per fer aquestes retallades que volen fer.
1: Avui és Santa Mariana de Jesús, també és Sant Felip Neri, és el Dia Mundial de Dràcula. Avui fa anys el cantant Lenny Kravitz, que fa 61 anys, farmàcia de guàrdia a la Vendrell, situada al Camí Ral. Recollida de poda, voluminosos, a Sant Daniel i Terra Brava, trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Avui tindrem un dia assolellat amb màxima de 28 graus, demà també dia de sol i calitja, mínima de 14, màxima de 29. La dita no és bon maig el que no deixa la bassa plena. Fa un any explicàvem que l'administració de loteria de la plaça venia el primer premi de la Bonoloto, valorat en més d'un milió d'euros. Fa 5 anys el Consell Comarcal del Maresme manifestava el seu rebuig a les agressions que patia el personal d'atenció directa al públic i fa 10 anys Adif milloraria la catenària de la R1 malmesa per la corrosió marina. La notícia curiosa, avui us parlem de la mort d'un home que el 2006 va ser detingut i després exonerat per l'assassinat del tordarenc Josep Carbonell Martoni, de 38 anys, copropietari del Club Rosa, trobat en un voral del camí de Can Burgada, lligat i agonitzant. El difunt ha aparegut en un carrer de Sal amb el cap fracturat i els Mossos d'Esquadra investiguen les causes. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és escoltar com es prepara aquesta edició 2026 del Memorial Barceló. Ho hem explicat dins l'espai La Teranyina.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Doncs bé, què els sembla si parlem una mica d'en Dràcula? En Martí, si troba una música aquesta de por... per posar de fons. És un home simpàtic, es veu, eh? Avui, doncs, aquest Dia Mundial de Dràcula és una jornada dedicada més que tot al mític personatge, una figura que des de la publicació de la novel·la Dràcula ha esdevingut una icona universal del misteri, la fantasia i el terror. Bon dia, Arseni.
1: Bon dia.
0: Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, Rosa Maria.
0: Bon dia, Pilar.
3: Bon dia, Naya.
0: Bon dia, Toni.
4: Bon dia, bon dia.
0: Us feien por les pel·lícules de l'Arseni? Ai, l'Arseni, Déu meu. Ah. Les pel·lícules de Dràcula. Arseni, jo no em faria pas por.
1: M'agrada molt el cinema, miro molt el cinema, i però sempre miro de que... I si quan és terror no miro mai.
0: Ah, no t'agrada.
1: Ja n'hi ha prou a la vida de cada dia com perquè vagi a patir amb una pel·lícula de terror. No n'he vist mai cap.
0: Què dius, mai?
1: Mai.
0: Però aquesta hora de Dràcula és d'amor,
1: no, no, no, no. És que no n'he vist mai cap.
0: Amor perdido, amor de Dràcula.
2: Mai jo, per exemple, amb Boris Karloff, va ser el primer Dràcula, com a actor extraordinari, però a mi em feien riure les pel·lícules de...
0: D'en Dràcula?
2: Sí, sí, perquè és que era... Vull dir, possiblement jo ja les vaig veure que ja estaven... una mica passades, les d'ara és diferent, no? I aleshores jo li deia al meu pare, que nosaltres érem uns amants del cinema, el meu pare i jo del cinema, del teatre, tot el que són, jo li deia, escolta'm pare, tu alguna vegada, jo li preguntava, t'ha fet por? I el meu pare deia, la veritat és que no, dic, és que a mi no em fan gens de por. A mi les pel·lícules de Dràcula no em fan por, a mi em fan por altres tipus de pel·lícules, les pel·lícules aquestes d'intriga, les pel·lícules aquestes, per exemple, sí que me fan por les pel·lícules d'esperitismes i aquestes coses. Jo, per exemple, a mi em va fer una emoció tremenda, tremenda, i que encara recordo, encara ho recordo, l'Exorcista.
0: Ah, bueno, això...
2: Jo ho recordo perquè va ser una estrena i jo ho vaig veure en 14 anys. Aquella estrena amb 13-14 anys. I a mi em va marcar molt. Vaig estar una setmana dormint amb la llum obert.
0: Bé, Pilar, què?
3: No, jo com l'Arseni. Totes les pel·lícules de por i de fantasia tampoc m'agraden.
1: Jo tampoc.
3: Com miro una pel·lícula, miro si acaba bé. Si acaba bé, la miro.
0: Quasi totes acaben bé, eh?
2: Això no. Són trampes, eh?
3: Sí, perquè m'agrada quedar tranquil·la i si acaba bé que el dolent se la carregui. Jo el gosso...
0: Et pateixes?
3: Doncs jo sóc així, mira.
0: Ai, Toni, que malament avui, Rosa Maria. Vaja,
4: avui
0: per favor, la
4: has canviat el nom. No, a mi les pel·lícules de Dràcula sí em feien por perquè jo les veia en 6 anys.
2: Però llavors,
4: aquest amb Boris Karloff feia una por que no
2: llavors,
4: veies.
2: Clar que sí.
4: I llavors la de Francis Ford Coppola era més gairebé eròtica que no pas...
2: Sí. Dic que
4: va sortir
2: ja...
4: la Mònica Bellucci ensenyant coses i dius, ui... Això, no fa por, gota,
0: això va això, ser el que no, va agradar,
4: això
0: no?
4: Va fer gota de por. A ningú li va fer por, això.
2: No, i tant que no.
0: Doncs bé, hem de dir que... Estava ple de castells envoltats de boira, nits fosques, rampenats i llegendes de vampirs que formen part d'un imaginari que encara avui inspira pel·lícules, sèries i històries d'arreu del món. Així que avui, 26 de maig, a veure, llanceu-vos a mirar una pel·lícula d'en Dràcula i mireu-la ja amb uns altres ulls, que segurament que us agradarà. Doncs bé, és un bon dia per deixar volar la imaginació sense perdre, això sí, el bon humor. També es convida a mirar endins en diversos països, recorda avui la importància de la salut mental i del benestar emocional, un aspecte fonamental en el nostre dia a dia. Cada vegada som més conscients que cuidar la ment és tan important com cuidar el cos. Aprendre a gestionar les emocions, trobar espais de calma, parlar del que sentim i demanar ajuda quan cal. Precisament avui, doncs, aprofitarem i en parlarem des d'això, com hem dit, amb la psicòloga, la Sílvia. Doncs bé, per posar un bon humor, anirem a posar un tema d'una gran cantant que se'n va per ranxeres.

0: Doncs bé, una veu, una persona que recordem també amb aquest tema, grans èxits que va assolir el que és la Rocío Dúrcal, més que tot cap als països de Sud-amèrica, aquestes ranxeres que no tenen desperdici. Ens anem cap a unes quantes notícies d'actualitat i de cap de setmana, són titulars que deixen un cap de setmana intens i variat. Comencem per parlar de la calor, perquè ja tenim temperatures pròpies de l'estiu, avançat en ple mes de maig. Una onada de calor que ha activat avisos per altes temperatures i que ens recorda que l'estiu és cada vegada més a prop. Igual es plou tot l'estiu, però de moment ens donen ànims ja per enfrontar la calor. En l'àmbit polític, el protagonisme és per a la tramitació dels pressupostos de la Generalitat de 2026, que avança el Parlament a mig de debat intens i posicions enfrontades entre grups polítics. També seguim pendents de les reaccions socials del crim de Figueres en concentracions a diferents punts del territori per condemnar els fets i reivindicar el respecte i els drets de les persones trans. I toc festiu de cap de setmana perquè es porta a terme l'aplec del Cargol a Lleida. Jo aquest temps jo me pensava que hi havia cargols. Doncs es veu que, bueno...
1: La primavera és com n'hi ha més de caragols.
2: Sí, per les pluges, no?
3: De granja, suposo.
0: Sí.
1: Ah, bueno. Esclar, esclar, sí, sí. Són de granja. Són
2: però
1: de granja.
2: El que els fa és la pluja i el sol, no? Vull dir, o com va això? És que jo ben bé...
1: Mitat volen sí. Els caragols.
2: Sí. Mitat. Sí.
0: Doncs, bueno, allà en fan unes
2: casimades. A mi m'encanten, eh?
0: Jo també.
2: I els de la llauna, a mi els de la llauna són els meus preferits, però també m'agraden en cassola, eh? Amb conill, també.
0: Oh, que bé. Que
2: cargols amb conill, que bo. Jo ho faig molt bé, els cargols amb conill.
0: Sí? Doncs vinga, un dia ens els expliques.
2: Sí, sí, us ho explico. Sí.
0: Vinga,
4: anem cap a... A les Ferreres fan peus de porc amb cargols.
2: Uf!
1: Oh.
0: Però amb qui s'acabi aquest plat, realment és per posar-li una medalla d'honor, eh? Sí, perquè fan un plat que com se posa del davant, jo ja tremolo, eh? De veritat.
3: Ah, però això són les cacanyoles per portar-te a la
0: sí,
3: casa
0: sí,
3: i sí. A dinar.
2: És veritat,
0: ara
2: eh?
0: Està bé això de les...
2: Home, jo m'emporto fins i tot el vi, eh?
4: Sí,
2: jo
4: sí.
2: Demano una botella de vi al tap. Pum.
0: Clar, a veure, a veure.
1: La primera vegada anava amb la meva filla a Girona.
3: Es pot menjar tot el menú, és impossible.
1: Ja, dona massa quantitat. La primera vegada, parlo d'anys, anava amb la meva filla a un restaurant a Girona i ens van donar molta quantitat i la meva filla demana per emportar. Jo vaig passar vergonya.
0: Sí.
1: Perquè era impensable, van demanar... Parlo de bastants anys, eh?
4: Sí. Ja, ja, però...
1: Però és que ara jo també ho faig.
4: Clar,
1: i sobretot el vi, si queda...
4: No, no, no pot ser.
0: Bueno, però abans, més abans, era allò que et deien... tingues cura de no emportar-te'n res del self-service, eh? Portaven,
1: el
0: eh?
2: No, el self-service no es pot fer.
1: Els self-service han de vigilar els hotelers, perquè...
2: No es pot fer, no es pot fer.
1: Vigilar,
2: et pots emportar una poma per berenar, que jo sempre ho faig, això, i li dic al de la porta, m'emporto la poma per berenar i se'n riuen. Però res
1: no,
2: més.
1: No, però hi ha gent que la
2: vostra... Sí. I tant.
1: Han de vigilar, eh?
2: Això no es pot fer.
0: Titulars de cap de setmana, el Regne Unit s'apunta a l'energia solar als balcons, mentre que els països catalans continuen sense implantar-se. Alemanya és el referent europeu, hi ha 4 milions d'habitatges que en tenen. El nostre país marca una normativa clara que la favoreixi. Doncs bé, la tercera vaga indefinida dels docents del País Valencià i que els sindicats lliuraran avui una nova proposta a la conselleria mentre preparen una altra gran manifestació. Doncs bé, en aquest cas, doncs, hi haurà manifestacions diverses, tant avui com dijous i com divendres. Doncs parlem de qui, no sé si us ho diré, qui Can Massaret, que uneix una estelada en la celebració de la Lliga de Campions. La migcampista portuguesa del Barça ha estat una de les grans animadores de la festa que s'ha fet a l'Avinguda de Maria Cristina de Barcelona.

0: dins de la mini seguim en el futbol. Els aficionats de Manchester City acomiaden a Pep Guardiola amb estelades a la graderia. Quina emoció!
1: Total.
0: Arseni, tu devies estar, bueno...
2: Sí, sí,
1: per plorar.
0: Sí.
1: El meu Barça.
0: Jo que Tom és un exemple de tot plegat, perquè s'ha mantingut reservat en temes familiars, ben just lo de la separació de la seva dona, i mai els seus fills de petits havien sortit a cap tipus de...
1: És un senyor.
0: Molt bé.
3: El seu cap de Manchester futbol, eh?
4: Això sí, és veritat.
3: És com els genis, que només tenen allò perquè, pel que jo tinc entès, la seva dona li va dir o futbol o jo, perquè, esclar, vull dir...
2: És curiós a la vida, si voleu parlem una mica d'això.
4: Sí.
2: És curiós a la vida, ahir estava pensant com... De vegades es produeixen situacions i coses que dius, com és possible això? Aquí va venir en Cruyff i va marcar un camí.
3: Sí.
2: Va ser el que va marcar un camí. Poder, la Masia, el Barça, el com vulgueu anomenar, era receptiu a aquesta idea i la va multiplicar per 100. Però és que en aquest moment és una cosa ben curiosa. La Copa d'Europa, la Copa de no sé què, la Copa de no sé quantos, la Lliga Anglesa, el no sé què, són entrenadors espanyols. I gairebé tots han estat o han sortit de Can Barça.
3: Escola d'en Cruyff.
2: És que és molt gros, eh?
4: Sí, sí, és gros.
3: Escolta'm, que jo el tema d'avui porto per parlar del Barça.
4: Sí, el Barça, sí.
0: Barça-Pilar!
3: Sí, senyor.
0: Molt bé.
2: No, parlant de Guardiola i en Guardiola... Sí. Va ser l'hereu natural d'en Cruyff.
3: Sí.
0: Bé, un altre dels temes de titulars es parla d'en Mas, d'en Turull i d'en Trias, que qüestiona la dissolució de Convergència 10 anys després. Mas, Turull i Trias qüestionen en aquesta dissolució i l'expresident admet que potser s'hauria pogut estalviar. En canvi, Turull i Trias consideren que va ser un error.
2: Ben gros.
0: Sí.
3: Sí?
4: No ho sé, no he sigut mai d'aquesta sensibilitat i no tinc ni idea de si... Jo crec que Junts té ara molt bona reputació. Molt bona reputació dins de la destrossa que hi ha dins del món independentista, perquè estem més desunits que mai i jo faig camí per la unitat. Ens hem d'unir un altre cop.
2: Volem ser tan...
4: Sí, tan... Exacte,
2: volem
4: sí.
2: ser tan nets. Volem ser tan aquí.
4: Que, sí, però que... tan purs i tan nets i després no menjarem ni un cargol, eh?
1: Sí, aquí estem parlant de la diada del cargol.
2: Perquè... Mira si n'ha passat el PP
3: Oi.
2: I aquí està el PP. Mira si n'ha passat el PSOE.
3: Bueno,
2: el PSOE.
3: Seni, però sabem que la justícia de quin peu calça.
4: Sí,
3: descaradament,
4: sí.
3: De persecució. Ara mateix la persecució que han fet a la dona del president Pedro Sánchez, i ara diuen que no hi ha cas. Vull dir, això...
4: Bé, i que en Puigdemont no pugui venir aquí? Això,
3: Puigdemont els hi fa por que vingui.
4: Sí, home, i tant.
3: Però qui és que llavors és la justícia que està polititzada?
4: Sí.
1: A mi em costa molt creure amb els jutges actualment, de la manera que estan, perquè són... Ara diria una cosa que potser no ho diré. Però s'haurien...
3: Sobretot en aquesta...
1: S'haurien d'investigar...
2: Vols que t'ajudi? El que li estan fent amb en Zapatero perquè no li fan les narom amb...
3: Oh, i tant.
1: És que no m'atreveixo perquè m'agrada ser una mica correcte amb aquestes coses i és complicat, no?
2: No, però les narom és el... És el Zapatero multiplicat per 1.000.
3: I tant.
2: Felipe González és el Zapatero multiplicat per 1.000. I l'altre, aquell...
4: Mariano.
2: El Mariano Dichos, aquest.
3: Mariano...
2: Allà posa M...
3: No saben qui és.
2: I aquest amb una seta saben qui és.
1: És ridícul, això. Jo quan ho vaig veure vaig dir, però què està passant? És horrible.
3: Una política a una altura, perquè els jutges normals no són pas així, però aquest, les altres esferes
4: dels magistrats...
3: Exactament, aquests són ben bé de part, totalment.
1: I tant.
0: 10 anys de la dissolució de Convergència, cronologia dels principals esdeveniments posteriors a l'hereu de la Federació Nacionalista, passeja per punts per veure els fets i els seus protagonistes i les dades exactes dels esdeveniments. La Constitució del Partit Demòcrata Català, Associació de Convergència, que en aquest cas es va fer un referèndum per la independència. La llista de Junts per Catalunya és PDeCAT més independents, segona força al Parlament, Constitució de Junts com a partit sense el PDeCAT. ERC i Junts formen govern després de les eleccions del 14 de febrer, on s'imposen els republicans. Trias guanya Barcelona a la marca Trias X Barcelona, però no pot governar. Junts surt del govern. Acords Junts Convergents per les municipals de 2027. Demòcrata s'integra a Junts, Pedro Sánchez és investit president amb els vots dels de Puigdemont. Doncs bé, en aquest cas els de PNB considera també i es posa que és una irresponsabilitat que Sánchez continuï més enllà del 2026 en el govern espanyol.

0: moment de fer repàs a les temperatures amb els nostres companys col·laboradors des del carrer Sant Jordi, en aquest cas el Paquito, el Bertí, en Rosendo i en Pere. Déu-n'hi-do, qui s'equivoqui, anem malament, eh? Perquè de 3 a 0, vull dir que ens ho hem de mirar. Paquito, bon dia.
1: Hola, bon dia. Quina ja, colla que tenim, eh?
0: Escolta'm, ja t'ajuden a mirar la temperatura i tot això?
1: Sí.
0: Sí? Sempre la defenses, tu, eh? Això no val.
1: Sort en tinc d'ells.
0: No val, no val, no val. Vinga, la màxima d'ahir.
1: Doncs mira, 30 graus i 9 dècimes.
0: Molt
1: cada
0: bé.
1: Dia va pujant més.
0: Mare meva, Déu-n'hi-do, eh?
1: I aquest matí, 14 graus en 5 dècimes. Ara actualment estem a 25, un 59% d'humitat.
0: Oh, que bé.
1: I marca un bon sol.
0: Fantàstic. Qui va a la platja de la colla que tens aquí al teu costat?
1: A casa de moment ningú.
0: Ningú? Què dius ara? Doncs en Rosendo em va enredar, eh? Perquè resulta que n'anava amb una maca i
1: de moment no va ningú a la platja encara.
0: Doncs me va dir que s'anava a la platja, però després el vaig veure aquí a la riera.
1: Bueno, la riera passaria una mica d'aigua
0: i
1: si tirem encara.
0: Ja estava amb la maca també per això, eh? Déu-n'hi-do, aquest en Rosendo. Com s'espavila, tu, Déu-n'hi-do. Vinga, Paquita,
1: escolta,
0: gràcies.
1: Una cosa. Digue'm. Mira, estava mirant l'any 23, el mes de maig, el dia 25,
0: sí?
1: Va ploure. Aquí actualment 27 litres.
0: Oh, Déu-n'hi-do.
1: Però a Mas Reixac, 70 litres.
0: Oh!
1: I després a Sant Hilari, el mateix dia, també va ploure 70 litres i més a més que la marçada.
0: Caramba, no? Es plantejava un estiu bastant remogut, no? Així?
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Oi tant, oi tant,
1: sí,
0: oi tant.
1: Sí, aquest, mes, aquest any, el 23, va ploure 111 litres d'aigua.
0: Mare meva, mare meva. Vam quedar perquè florís tot en els camps. Paquita, moltes gràcies.
1: Però aquest
0: gràcies.
1: Any penso que tant, no n'hi haurà pas ni la meitat ni un, molt menys.
0: No sé, no posem la paella al foc perquè potser es cremaríem. Vale, Paquita?
1: Ara tenim molta calor.
0: Vinga, gràcies, bon dia.
1: Bon dia.
0: Ens anem a saludar amb en Joan González, a Mas Reixac, i a veure què ens aporta d'informació sobre les temperatures d'ahir. Joan, bon dia. Què ha passat aquí? Bon dia, Joan.
2: Hola, bon dia.
0: Ah, pensava que havien tapat la boca de cop. Vinga, temperatura màxima d'ahir.
2: De 28 graus, 4 dècimes.
0: Molt bé.
2: Avui estem a 13 graus, 5 dècimes. I ara estem a 27 graus. Humitat en 54%.
0: Oh, que bé.
2: I així, sí, tot ara que vindrà. La temperatura de sensació és de 31 graus, 1 dècimes.
0: Apa, la temperatura de sensació, Déu-n'hi-do, sí que és veritat, eh? Vull dir que la notem, la calor, la notem. Molt bé, Joan, el vent,
2: el,
0: què?
2: Perdó, el vent és de 24,1 km.
0: Oh, Déu-n'hi-do, el vent, també va apretar una mica, eh?
2: Sí, però que encara és mica fresquet a la nit.
0: Molt bé, Joan, moltes gràcies per la informació. Demà ens hi tornem a trobar, bon dia. Tenim temperatures de fibra color màxima d'ahir 28 graus 9 dècimes, mínima de 8, 12 graus 8 dècimes, i ara en aquests moments no podem dir-los res perquè no funciona. Refrany català, maig humit fa el pagès...
3: ric.
0: Oh,
3: estaria bé això.
0: Oh, Arseni, tu que dius que no? Estàs,
3: és que
0: no?
3: La pluja, la primavera, que és essencial.
0: Martí, potser, a veure...
4: Crec que el que ha dit
3: fa... Fa el pagès feliç? O fa el pagès feliç, també, Déu-n'hi-do.
0: Maig humit
3: també
0: fa feliç. El pagès...
3: Feliç.
5: Feliç, també.
4: Sí, sí, correcte.
0: Molt bé, va per aquí ho deixem. Aquí. Deixem a la nostra audiència que doncs digui la seva en el Facebook o trucant al telèfon de la ràdio 93-764-28-93. Una petita pausa i entrem amb la Pilar Bota, que ens porta aquí un referent del Barça.
3: Bueno, escolta, més que aquests moments...
0: S'ha de parlar del Barça, vinga,
5: sí,
0: va.
5: Sí.
0: Petita pausa, tornem de seguida. Aquí estem.
6: Ara i aquí.
7: Ràdio Tordera.
6: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
8: Càpsules informatives. Informació per escrita pels serveis informatius de Ràdio Tordera.
9: L'Ajuntament de Tordera ha aprovat inicialment el projecte d'execució d'una nova deixalleria fixa al poble. L'actuació, corresponent a la part d'obra civil, compta amb un pressupost de 900.000 euros. L'acord es va aprovar a la Junta de Govern del 30 d'abril i ara el projecte entra en fase d'informació pública durant 30 dies hàbils. Durant aquest període, la ciutadania podrà consultar la documentació a través de l'ETAULE, al web municipal i a la seu electrònica de l'Ajuntament. També es podran presentar al·legacions i reclamacions al Registre General del Consistori pels canals previstos legalment.
10: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
11: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia. De dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
12: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria papereria Camiral 50.
13: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.

0: Ignacio Tordera.
1: Ara i aquí.
2: Anem-hi, visca el Barça.
3: I visca Catalunya Lliure.
2: Visca Catalunya Lliure, visca Guardiola, t'ho agraï moltíssim, i els del Manchester també. Bueno, que Tomàs es durà presentar per alguna cosa. Vinga, Pilar, posem llenya al foc.
4: Ja tant de Barça tots aquests dies que jo se'm va córrer de pensar si el Barça és més que un club. I sembla que algú ja va contestar que sí, que el Barça era més que un club. Jo crec que hi ha hagut molts motius perquè el Barça hagi esdevingut més que un club. Som més que un club, diu, eh? Ve de lluny, això, eh? Mirant dades, ve de lluny. Ja el 1925, durant la dictadura d'en Primo de Rivera, el públic en el camp del Barça va xiular la marxa real i va aplaudir l'himne britànic. Això era en la dictadura d'en Primo de Rivera. I llavors, a causa d'això, varen clausurar el camp 2 mesos. I en Gamper, que havia estat el fundador del Barça...
5: En Joan Gamper.
4: En Joan Gamper, sí, que encara es juga el seu... El varen obligar a apartar-se del club. Això era abans d'en Franco, eh?
3: Sí.
4: Sembla ser que aquest episodi va ser precedent d'identificar el Barça amb el catalanisme. Llavors, durant la dictadura d'en Franco, va patir molt més episodis de repressió, prohibició de símbols catalans, castellanitzar el nom del club, no van deixar el club Barça, però el van castellanitzar, i durant la guerra van assassinar el president del Barça, en Josep Sunyol, que era diputat republicà i catalanista. O sigui que hi ha un president del Barça que ha sigut màrtir. Els presidents del Barça, si volien ser presidents del Barça, abans els havia de donar el vistiplau al règim franquista. Si no, no podien ser presidents. I encara que amb moltes limitacions, l'estadi del Barça es va convertir en un lloc de molta... que la gent expressava la identitat catalana. No, vulgues o no, com la gent s'unia, expressava la seva identitat. Hi ha moltes raons històriques perquè el Barça sigui més que un club. Actualment el Barça té una dimensió social que és admirat per molts de llocs. Té seleccions de handball, bàsquet, hockey, futbol sala i molts altres esports. I la formació que es fa a la Masia és l'admiració de molts altres llocs. Té una imatge de valor i d'iniciatives solidàries. Fa iniciatives solidàries al Barça, inclús portant menjar que els hi sobra en altres llocs. Sí. Hi ha una altra cosa que vull remarcar, sobretot ara, el futbol femení del Barça. Ens has fet enorgullir els que no ens agradaven les dones jugant a futbol. No m'agradava el futbol, i el Barça, quan juguen les dones, me'l miro de dalt a baix, perquè és una passada.
3: Sí.
4: El que fan. I la Rosa Mari sap bé que deia les dones no són per jugar a futbol, caram. No són per... Mira que m'equivocava, eh?
5: Són
4: per jugar a futbol i molt més. O sigui que el Barça fa que sigui més un club. Jo no sé tota aquesta eufòria que hi ha quan el Barça guanya. Si la gent que va cridar el Barça són catalanistes com eren abans, que anava tot unit. No sé si ara va tot unit com anava abans. No sé, és una cosa que poso sobre la taula, a veure què hi dieu vosaltres.
2: Balsani, te toca tu,
6: directament. Jo, com tot, per contestar això últim que has dit, per contestar això, podria dir-te de que hi ha de tot a la vinya del Senyor. Hi ha els que realment són catalanistes i els qui no. Perquè el Barça ara, abans, et volia dir que gairebé un 90%, segur, abans, però és que el Barça s'ha universalitzat.
4: Sí.
6: Està tot el món. S'ha exportat molt. I a l'exportar-se tant, aquesta idea tan catalanista, aquesta gent, lògicament, tenen les seves idees de possessió del seu país. Però sí que és veritat que tu portes aquest tema per la relació que hi pugui haver-hi. Jo no tinc la memòria d'Antoni, però hi ha frases que se'm queden, i n'hi ha una que se'm va quedar. I va ser un que va dir que el Barça era l'exèrcit de Catalunya.
2: Déu-n'hi-do, no?
6: Això em va enganxar. Em va enganxar perquè és, porta aquesta idea, porta moltes altres idees. Vol dir, l'esperit no guerriller, no guerrista, no de guerra de Catalunya, sinó que els seus símbols són pacífics, són símbols que no maten ni fan mal ni fan no sé el que vulgueu, i vaig pensar, és molt endevinat per la qüestió que representa, perquè representa que és un ambaixador que no matarà mai a ningú ni farà mai... O l'estimes o no l'estimes, i ja està, però no et farà mai mal. I crec que aquesta és una mica la ideologia. S'ha trobat sempre oprimit, ja ho has explicat, s'ha trobat sempre oprimit, deu ser l'únic club que té un president fusellat per idees polítiques, no crec que hi hagi cap més club, i mira que hi ha clubs que...
0: Cap més.
6: Que ja ha tingut cada passarell, i en canvi aquí el que tu dius. I després també m'ha fet venir la memòria quan tu has dit de que els presidents del Barça tots havien de ser aprovats,
4: sí, aprovats
6: per el règim. M'ha fet venir la memòria, que alguna vegada n'he parlat, però aprofito avui per dir-ho, de que aquí a Tordera teníem una empresa que es deia Fibra Color, i tenia com a director general, no era director general, era conseller delegat. Com a conseller delegat, a Mariano Calviño, que era el que posava, o sabia, i posava i dictava sempre qui havia de ser el proper governador civil, qui havia de ser, i qui havia de ser el president del Barça. Mm-hmm. I aquest era Mariano Calviño, que era, treballava, anava, no treballava, anava al despatx de Fibra Color cada dia amb el seu xofer i el seu Range Rover.
4: Sí, menys no, que la fibra.
3: El Jeep.
6: L'anglès.
3: Cadillac?
6: El Rolls. Ara.
3: Aquest ja és una passada, això no m'esperava, eh?
6: No, doncs...
4: Calviño anava amb el Rolls.
6: I quan es va morir el va donar perquè no teníem fills.
3: Uh-huh.
6: Havia adoptat aquell que ell volia casar amb la filla d'en Franco. Sabeu aquella història? Aquell
4: sí,
6: príncep,
4: sí, sí, sí.
6: Que ell volia casar. Era el seu... Ell li era padrí.
3: Ahà. Uh-huh.
6: Ell li era padrí, i per això el volia casar amb la filla d'en Franco, perquè la dinastia continués per aquí. Doncs bé, aquí a Fibra Color teníem l'artífex de que tots els càrrecs importants a Catalunya passaven per la seva mà.
4: Caram, amb en Calviño aquesta no la sabia.
0: Jo tampoc.
3: Jo tampoc.
6: Doncs aprofito per explicar-ho.
0: Oh, mira, sí,
4: no s'aprèn.
6: Recordo en el despatx que se'm deia... que el primer ciutadà de Barcelona que s'enterava del proper governador civil, el president del Barça, el que fora el director de policia, era el xofer. I el xofer ho feia cosa.
4: Clar, el xofer sabia moltes coses.
2: Clar, escoltant ni calladet, doncs mira... Jo tenia entès, dieu la vostra, tenia entès que es tenia que tenir els diners... també, el president.
6: Sí, si vols, si vols ho expliquem. Sí.
2: Ah, explica això, un moment.
6: Hi havia una clàusula que va imposar l'associació de clubs, és a dir, a Madrid, l'associació de tots els clubs, degut als despilfarros que hi havia i la ruïna que va trobar aquest, que és un cantavellanes i d'allò, però resulta que ha posat ordre i... Mm. I aquest va imposar que en cas de que hi hagués pèrdues al final del mandat i tal, el responsable era el president. Uh-huh. I que havia d'avalar-ho amb un aval bancari.
2: Uh-huh.
6: El 15% del pressupost del club. I per això en Laporta... Uh-huh. Va tenir tants de problemes en l'altra legislatura. Però en aquesta no n'ha tingut cap, perquè ho va treure durant aquest, el president de l'associació de clubs, ho va treure durant aquest mandat. i per tant ara la Porta no ha hagut de presentar, però sí el Madrid, perquè tu has
3: Madrid
6: sentit
3: sí
6: parlar,
3: té,
6: perquè Madrid ho té en els seus estatuts,
3: sí, sí.
6: I el president del Madrid ha de presentar un aval
4: de molts de diners, sí.
6: De, em sembla que el pressupost és de 1.200
4: sí,
6: milions,
4: sí, molts de diners.
6: Són 180 o 180.
3: Sí, el que ara l'Enrique Riquelme, que es presenta en contra de... Bé, ell diu que no es presenta en contra de ningú, clar. Ell diu que es presenta a favor del Real Madrid. Ha avalat 194 milions. I l'avalar el que tu deies, 180 i pico.
4: Però en bancs estrangers, perquè els d'aquí no el deixaven,
3: en bancs d'Andorra.
6: Aprofitaré, Toni, perquè aquí hem parlat moltes vegades de l'ascendència, importància i la força que té aquest capital, aquests milionaris, aquests empresaris de Madrid, ha hagut d'anar a buscar els diners fora d'Espanya.
4: Sí, sí,
3: sí, sí, sí.
6: Perquè els bancs espanyols no volen, no volen ofendre'm en Florentino Pérez.
2: Ai, Déu meu!
3: Sí, sí, sí.
6: I com que no volen ofendre'm en Florentino Pérez, aquest, ha hagut d'anar a buscar els diners a Andorra i a Amèrica.
4: Sí, ja t'arriben sí. Les influències, eh?
0: Per favor, és...
6: Cristina. De vegades, és que n'hem parlat tant...
3: Bueno, però em diuen que en el fons hi ha una guerra entre Iberdrola i ACS. Bueno, ACS és l'empresa de construcció,
6: poder.
3: De construcció de Florentino, i Iberdrola és la
6: d'energia. Moltes vegades, Toni, que els negocis es feien a la llotja.
3: A la llotja.
6: Sí. Ara fa un temps que no es fan. I volen tornar-hi.
3: I volen tornar-hi, sí.
6: Volen tornar a la llotja per fer els grans negocis.
2: Vinga, anem per el que preguntava la Pilar, Cristina.
0: Aviam, jo per mi el Barça és com els grans guerrers. Són aquests guerrers que tenen triomfs i tenen derrotes. I tenen coses bones i tenen coses que no ho són tant. Jo basant-me simplement amb el que conec, que és poc, vull dir, aquí realment a la meva família, perquè el que dèiem, més que un club, sí, nosaltres som una família numerosíssima i tots som del Barça, i tots són catalans. Per tant, amb un percentatge baixíssim del 0,000, som més que un club, la meva família. Aleshores, dit això, perquè jo ho sento a la sang, perquè és que des de petit el meu pare era soci del Barça, el meu, bueno, tota la meva família, tots ho som... Penso això.

0: i compleixen les expectatives que nosaltres, com a aficionats, demanem d'ells. A vegades, que a vegades jo també em poso com una fiera. Però realment és així, és allò, és pensar, és que són meus. I per això estimem tant el Barça, perquè jo me'l considero meu. I ja està, o sigui, jo quan vaig a veure un partit, doncs jo hi disfruto com, bueno, moltíssim, i quan perd ho pateixo moltíssim, igual que un fill o igual que una cosa que és meva. Llavors, esclar, és una miqueta predicar amb aquest exemple, amb la mateixa conducta que tinc per tot. Jo, més o menys, la meva conducta és aquesta.
1: Però la majoria de jugadors, envers anys enrere, Toni, ara dius la teva, són estrangers.
2: No.
1: No. Déu-n'hi-do,
3: no. Vas bé. El que passa que la política que ha adaptat des de que funciona era així com tu dius. Els bons han tingut en Kubala, han tingut jugadors en...
0: Stoikov.
3: Però una mica la política sempre ha anat que foren jugadors locals i reforçat puntualment per la figura. I això crec que continuarà. Més ara, el dilema que s'ha plantejat ara últimament, que no havia passat mai, és que de la pedrera, de la masia, ha sortit la figura. Això no havia passat mai. Mm. La figura l'havien d'anar a comprar sempre. I ara resulta que ha sortit de franc. Ha sortit sense cost.
1: Qui és aquest?
4: Lamine Yamal. Però bueno, també va sortir Messi.
3: Però, va sortir Messi, però...
0: Però ja venia.
4: Ja és una perla.
3: Va deixar de ser estranger.
4: Sí, bueno, però...
3: Sempre ha volgut ser argentí, ell.
4: Sí, clar, home.
3: Sempre ha volgut ser argentí.
4: Sí, ningú li discuteix.
3: El poso gairebé... Està entremig, però gairebé està en el capítol dels estrangers.
4: Però va venir
3: en
4: 13 anys.
3: Perquè ell ha volgut ser sempre estranger, sempre.
0: Sí, es va acabar de formar.
5: I una cosa, per lo que jo he llegit, no hi entenc gaire, la selecció espanyola... tira del Barça, de tot el club del Barça.
4: Hi ha 8 jugadors del Barça.
0: Moltíssim.
4: 8 jugadors del Barça.
5: I cap del Madrid,
3: probablement. I 9 catalans.
4: Del Madrid. I 9 catalans.
5: O sigui que la selecció espanyola tira, com tot, l'Espanya tira de Catalunya, fins que ens empobreixin totalment.
1: Toni, vinga, va.
3: Perdona, amb un valor afegit. Jo fa molts anys que miro futbol. I la selecció espanyola també me la miro, perquè no puc evitar-ho, perquè el futbol. I la selecció espanyola era veure aquell en Camacho, l'entrenador, amb això ben suat. Aquest era la selecció espanyola. Fins que va venir un clarivident que va dir, escolta, perquè en lloc de tirar del Madrid, vaig a provar de tirar del Barça. I va venir a...
4: Luis Aragonés i després a Vicente del Bosque.
3: Abans hi havia l'altre.
4: A Luis Aragonés.
3: I aquest va fer la revolució. A Madrid li van dir de tot. Si no van matar és perquè Déu no va voler.
5: Sí. Doncs mira ara que no han agafat cap del Madrid.
3: Però ell va quedar campió d'Europa.
4: De l'Eurocopa.
3: Ell va quedar campió d'Europa amb jugadors del Barça.
4: Que després van guanyar el Mundial. I després una altra Eurocopa.
3: I després va venir del Bosque i va seguir igual. Va agafar el relleu d'en Lluís i va fer exactament el mateix. I va continuar guanyant campionats. Mm. I s'ha acabat aquests sobacos així ben la fúria espanyola.
4: Sí.
3: S'ha acabat,
4: però no aconseguia res la fúria espanyola.
3: La fúria espanyola s'ha acabat fa anys, eh?
5: Però ho van reconèixer que tiraven del Barça.
3: No, mai.
0: No, això no.
3: Això mai.
0: Però bueno, es veu.
3: Però hi va haver una revolució.
5: Els d'aquí ho veiem, però fora d'aquí no en parlen,
0: No,
5: eh?
0: No, fora d'aquí...
3: T'asseguro jo que Lluís Aragonès, si no se'l va encarregar, va ser perquè Déu no va voler. Perquè es va haver de sentir de tot.
4: Home, i quan li va posar el nom de la Roja, també se va haver de sentir de tot.
1: Perquè... Toni, digues la teva, va, baixada del Pilar.
4: Jo introduiria un aspecte negatiu, i és preguntar com és que un president del Barça s'ha passat 2 anys a la presó sense que hi hagués cap tipus de... acusació...
3: No, era innocent.
4: Clar, era innocent.
3: Va ser declarat innocent.
1: Déu-n'hi-do,
0: perquè era del Barça. Sí, simplement clar, perquè era del Barça.
4: Pues jo crec que era, va anar a la presó perquè era del Barça.
0: I com som més que un club, tot va lligat. Més que un club, tot va lligat.
5: I catalanista.
4: I llavors ha sortit de la presó i la indemnització és de riure.
5: És ridícula.
4: 18.000 euros.

0: euros.
1: Quan li han perjudicat un
0: ordre. Dos anys a un home que té negocis, els diners que ha perdut.
2: Però a veure, el Barça, més d'un club, s'ha tingut que espavilar per treure aquest home abans de la presó. Home,
3: sí, però com les lleis, ja hem parlat abans, com van les lleis i els jutges, doncs tot és el mateix.
0: Encara ho hauria empitjorat.
1: Jo crec que ho hauria empitjorat.
2: Vols dir?
1: Sí, i tant.
0: Bueno, l'advocat d'en Sandro Rosell deia que tot era una venjança de l'FBI perquè en Sandro Rosell havia votat a favor del Mundial a Qatar en comptes dels Estats Units.
3: Mare de Déu.
0: Això deia l'advocat.
1: Podria ser.
0: Una cosa sabria.
1: Alguna cosa
3: no tinguem llibertat d'expressió per poder dir el que pensem.
0: No, perquè hi ha en Pablo Hasél, que jo no estic d'acord amb les seves lletres, perquè està a favor d'ETA, etcètera, etcètera.
3: Ja no.
0: Però hi ha en Pablo Hasél que porta 5 anys a la presó per música. Dius, tampoc n'hi ha per tant.
3: No, esclar
1: que
3: no.
1: No entenc jo això. Clar. La veritat, no ho entenc, com poden tenir 5 anys a la presó per el que diu, i n'hi ha que...
3: Bueno,
1: no ho entenc. No ho entenc.
3: És que ja per lligar-hi.
0: Sí.
3: És que és horrible. Si tens raó, és que tens raó. Teniu raó, vaja.
0: Sí, tot, sí.
1: Tots estem d'acord, sembla.
3: Totalment.
1: I l'Arseni és un llibre obert del Barça, per, com, del futbol, sí. No, Barça, del futbol, perquè qualsevol dubte que tingui del futbol, t'ho pregunto a tu, Arseni, perquè te les saps.
3: Jo recordo com un conte que m'explicava el meu pare, que deia, nena, tu saps per què els culers ens diuen culers? Dic, no, diu, perquè el camp del Barça estava fet amb un cap de cols i tots ens posàvem a la vall, així, tots així, i traiem el cul al
2: fang. Sí,
3: jo recordo això i jo pensava, el meu pare m'està enredant. Doncs sembla ser que és cert.
0: Sí, és cert.
3: Jo, com el meu pare sempre m'explicava històries. Que sí? Sí, el meu pare m'ho explicava com un conte perquè era com a molt així. Vull dir que...
4: Jo he anat al cap de les Corts. Jo he vist inaugurar aquest camp.
1: Fa anys, això, eh?
4: Sí. El meu pare m'aportava el futbol i el camp de les Corts tenia un problema molt greu i era que eren les avalanxes, perquè les graderies eren molt rectes i la gent estava dreta i si t'apartaven te podien aixafar. I el meu pare, perquè no em passés, se posava... Mira com era jo, de petit, que se'm posava aquí a les espatlles.
0: Sí, però vas créixer bastant.
1: No és estrany que tingués aquesta afició, si em ve de tant petit.
0: Clar.
4: I vaig veure Kubala, jo he vist totes aquestes figures, a Kubala que el tinc aquí.
3: El pare també.
4: I evidentment això et marca, no? Després va venir la penya, i la penya ens va facilitar poder ser socis.
0: Sí.
4: Ens van fer socis. Va ser tota una implicació, no? Però bueno, de soci he de reconèixer que és gràcies a la penya, si no, jo no hauria anat a Barcelona a buscar un carnet o el que sigui. Però la penya en aquell moment hi havia una mica de crisi, li van donar uns carnets de la penya i la penya els va distribuir i d'aquí ve que...
1: Ara per fer-se soci del Barça, què s'hauria de fer?
0: Llista d'espera, no?
4: Vas amb una llista d'espera que n'hi ha 170 o 180 o no sé, o la llista d'espera, i passa el mateix que deia del Tordera. A mi passa amb el Barça. I vaig començar al Barça que era 100 i pico mil i ara sóc 40 i pico mil.
2: Sí, esclar.
4: Els van morir els que era davant meu.
0: Clar.
4: Si tot
0: però jo conec gent que rep el carnet del Barça en herència.
4: Sí. Oh, bueno, el meu net.
3: El meu germà té l'herència del meu
4: estàs
3: pare.
4: Estàs parlant d'en Martí.
0: En Martí m'ha dit que no.
4: En Martí no parlarà.
0: No, Martí no parlarà, clar, però Martí no parla mai.
2: Home, s'està posant vermell, eh?
0: Sí,
2: a veure si entra aquí en un bol de... Bueno, aquí començaran a repartir.
0: A veure si el porten a la presó, Martí,
4: a
0: mi.
4: El meu carnet pràcticament el té el meu net.
0: Clar.
3: És que és així.
1: No, sí que...
0: Però si s'hereda, no, aquest carnet? Perquè si tu traspasses... el teu net, l'heredaria...
4: Bueno, hi va amb el nom meu, ara.
0: Ja ho sé.
4: Oh, no.
0: Ja, home.
4: Ara jo tinc clar que un dia d'aquests li diré festa soci
0: i
4: et dono el carnet.
0: Clar.
3: El meu pare, quan va deixar d'anar, li va deixar el meu germà i el meu germà és el que el feia.
0: Sí,
1: així sí que és un cert...
3: No, però el meu germà es va tindre que fer soci després.
0: Clar, home.
3: Quan el meu pare ja va faltar.
0: Però n'has de fer la cua, no?
4: Perdó?
0: N'has de fer la cua.
3: No ho sé.
2: L'hora d'entrar vol dir, no?
0: Quan tu dius, vols ser soci del Barça, entres amb una cua.
4: Sí.
0: Però si tu...
4: Van agafant els més antics, fins que et toca.
3: Clar.
0: Sí, sí,
4: però estàs un any i estàs dos o ni estàs menys.
0: Però si tu ets fill d'un barceloní...
4: Ah, no, aquest passa, aquest
0: passa,
4: passa
0: davant.
4: Davant.
0: Clar, és el que jo dic, que s'hereda...
4: No, no, passa davant, no. És que ja és soci.
0: Ja és soci, clar.
4: Ja és soci. Sí. Llavors el carnet meu va amb vermell. Aquest soci.
0: Clar, clar.
4: Jo estic parlant d'aquests que fan cua per tenir
0: home,
4: seient.
0: Home, clar, sí, ja, ja, ja. Per tenir però, seient. Clar, que soci, són... pot, clar, soci pot ser-ho.
4: Són socis, però sí, no tenen seient.
0: No tenen seient.
1: Clar. Així sí que és hereditari.
3: Una mica sí.
0: Una mica clar. Sí.
3: Sí, una mica
1: si passa al davant dels altres és que una, o per influència, perquè avui dia les influències estan...
2: Encara funcionen, eh?
1: Bueno, però que es veu molt.
4: Veu això per tot arreu i és lògic.
0: Sí, té lògica. Té la seva lògica.
3: Jo això no li veig que sigui una...
0: No, estic parlant com... El que és fort és que tingui llista d'espera quan té l'estadi més gran d'Europa. Tindrà l'estadi més gran d'Europa.
2: Bé, sonen els senyals d'horaris. Visca el Barça, Toni.
0: I visca Catalunya Lliure.
2: Bueno.
1: M'afegeixo a les paraules d'en Toni.
2: Apa, molt bé. Vinga, va.
3: Sí, jo també, sí, també totalment. Visca el Barça i visca Catalunya Lliure.
2: Lliure, apa, aquí, vinga. Molt bé, doncs gràcies per estar aquí. Toni, Pilar, Cristina...
3: Gràcies.
1: Bon dia a tothom.
2: Fins a la propera.
0: Bon dia, bona hora.
5: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i Aquí, a Ràdio Tordera.

0: És un moment de saludar amb el nostre company i col·laborador, el Lluís Josep, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I bé, doncs, d'indrets, de punts d'aquesta gran bola com és la Terra, doncs segurament que ens serà una miqueta complicat poder arribar en aquestes tribus que ella ens va parlant, setmana sí, setmana no, i bé, doncs, la intensitat també que ens expliques, Lluís Josep, d'aquests indrets de Catalunya que no són massa coneguts. Avui ens anem molt lluny, també, eh?
1: Sí, avui ens anem a l'Àfrica i parlarem dels pigmeos.
0: Pigmeos, mira per on.
1: Els pigmeos són una gent que són d'estatura molt baixa. Perquè tingueu una idea, doncs, els homes no arriben a 1,5 metres. Les dones són molt més baixes, encara. El gros d'aquesta gent viuen a la República del Congo, i bueno, són una gent, una tribu, que són caçadors-recol·lectors, d'aquests que sempre estan voltant. Bueno, els pigmeus, nosaltres aquí normalment tenim la costum de que una persona que sigui molt baixeta li diem que és un pigmeu, o com ens referim amb algun d'això, és que et sembla un pigmeu. Ells, en teoria, ells no els agrada gaire que els diguin pigmeus, perquè ells són de, se'n diuen Aka o Tana, depèn de la zona. Vull dir que ells, en realitat, això de pigmeus, això ho devien treure els europeus, no sé qui ho devia treure, i els hi van enxufar. Mm-hmm. Però ells són de l'ètnia dels Aka. Vull dir que són...
0: Aka i Tana.
1: I Tana, exactament. Mm-hmm. Bueno, viuen també, no solament a la República del Congo, però viuen dintre de la zona centre de l'Àfrica, com per exemple al voltant del Congo hi ha diferents països que són bastant coneguts, com per exemple Ruanda, Burundi, el Camerun, Botswana, Namíbia, tots aquests són països que ens sonen per alguna cosa o per una altra, però és la zona allà on es acostumen a veure, doncs, tots aquests, els Aka o els pigmeus. Bueno, viuen els més coneguts, els que s'han fet més famosos o que han sigut poder més a la televisió, com fan documentals o així, són uns que viuen al llarg del riu Congo, doncs acostumen a viure normalment al costat d'un riu, perquè allà doncs, tenen aigua abundant, tenen peix, tenen la caça doncs, allà. A més, doncs, cada grup d'aquests, com que està molt diversitat, hi ha molta diversitat en llocs diferents, de països diferents, aquí sembla que el centre de l'Àfrica sigui petit, però és com si fos tota Europa, vull dir, per dir-ho manera. Llavors, doncs, cada grup o així té la seva forma de parlar, la seva llengua.
0: No
1: tots parlen igual. Normalment, doncs, els que avui ens referirem són aquests que viuen, doncs, a la part del Congo i que parlen un idioma que se'n diu el bantú. Aquest és el seu idioma que normalment parlen tots els pigmeus. La majoria, doncs, com he dit, són nòmades, n'hi ha molts altres que no, però bueno, inclús els que són nòmades fan negocis amb les tribus veïnes, o sigui que amb les tribus veïnes que són, poden estar més culturalment, estan més arraigades amb el món europeu i així, doncs aquests els hi venen o els hi fan intercanvis de productes de menjar, de coses de caça, i llavors ells, pues, els hi donen a canvi o roba o béns materials que els hi fan falta, doncs, pel seu, la seva vida normal, eh? Bueno, dius, s'acostuma, doncs, això que dèiem, que s'acostuma, doncs, a dir que a tothom que s'hi baix, que és pigmeu, però no té res a veure amb les ètnies que també són baixes i viuen, doncs, a l'Àfrica. Quan diem tots pigmeus, però no, vull dir que hi ha altres tribus de negres i així que estan al centre de l'Àfrica o l'entorn i no tenen res que veure amb l'ètnia pigmea realment. El que sí que els agrada als pigmeus és la música.
0: Opa,
1: la música
0: mira.
1: A ells els encanta. Però normalment fan música com si fos només amb la boca, o sigui... no fan servir instruments, sinó que amb la boca fan diferents sons i, bueno, fabriquen tota classe de cançons i coses. No és que tampoc hi hagi lletra, perquè ells l'escriptura no existeix, doncs, per tant, la música que ells fabriquen o fan o s'inventen normalment es va transmetent de pares a fills a base d'anar repetint i anar repetint i... però amb això tenen molta facilitat i quan fan una festa el que fan és cantar i fer sons sense instruments, amb la boca.
0: Aquí la gràcia, no? Exacte. Ha de ser prou complicat per això, eh?
1: Sí, i més a més poder-ho transmetre, això és que deuen repetir-ho molt i molt.
0: Sí, és clar.
1: De pares a fills, perquè mira, quan està escrit doncs vas llegint sí, que les sí. notes i així, però com que allà això no existeix, ells a base d'anar cantant i d'anar fent uns sons, i bueno, i cada un s'inventa, doncs, però jo que tenen molta facilitat a fer uns sons macos i a fer unes músiques agradables, eh?
0: Clar, perquè ara, precisament, com has començat a parlar de música, jo ja decidim amb imaginar els tambors aquells...
1: Sí, els timbals, poder sí que fan servir algun petit instrument, però al principi l'instrument principal és la boca,
0: és la boca
1: amb la llengua, els llavis, i fins fan els diferents sons.
0: Molt bé.
1: Tots aquests, els pigmeus, aquests que estaven ben bé al centre de l'Àfrica, eren caníbals. Antigament, doncs, ells s'alimentaven, doncs, no sé, de, quan hi havia alguna batalla o així, doncs, dels morts devien fer una gran festa. Però això era molts anys enrere.
0: N'hi ha moltes de tribus de les que has parlat, que són caníbals,
1: eh? Sí, d'aquestes de caníbals, antigament això es feia molt. Però ara, amb documentals i en pel·lícules s'ha fet molt... Sembla que dius, no pot ser, sí. Però sí, era. O sigui, que ells, dels morts, els desquartissaven i els anaven menjant, els devien salar o no sé què devien fer. Sí. Però bé, la qüestió és que aquesta gent, doncs, a base dels anys, s'han anat civilitzant una miqueta i ara, doncs, no n'hi ha cap.
0: Ara caça ni pesca, no?
1: No, ara només es dediquen a l'agricultura, si fan alguna cosa, llavors a pescar, a menjar, a matar animals, això sí... però això de caníbals ja ha passat a la història. El que sí aquí en el Congo existeix encara avui dia l'esclavitud. O sigui, que això que sembla que dius, no, és que això només és de l'època dels americans o dels, de la part d'Amèrica que s'emportaven els negres i els portaven tots cap a Amèrica com esclaus... Es veu que en aquell Congo encara, doncs, dintre dels pigmeus encara existeix l'esclavitud i, a més, estan molt maltractats dintre del país.
0: És a dir, entre les tribus agafen els que els fan utilitzar per fer feines?
1: Sí, i ells els fan, bueno, els tenen esclaus.
0: Ai, mare meva,
1: A més, normalment els pigmeus són una gent, són bona gent, i ells, doncs, fan intercanvis amb els... no els europeus ara, però vull dir que amb els veïns, i els hi donen animals, els hi donen peixos, agricultura, però, en canvi, el que reben només és, per exemple, cigarros, molt de licor, roba que és vella...
0: Bueno, però d'on te'l treuen, el licor?
1: No, bueno, això els hi porten els de fora.
0: Val.
1: És el que... Ells fan intercanvis amb el món més modern.
0: Ah, val, molt bé.
1: Però és uns intercanvis molt dolents, perquè el que els reben del món modern és cigarros, licor, roba, es veu, bastant vella, que ja l'han triat 50 vegades, i deu ser aquesta roba, doncs, que normalment aquí donem.
0: Sí.
1: Però quan arriba realment en allà... Ja s'ha tret
0: tot. Ja està triada.
1: Ja està tan triada diverses vegades que ja els hi deu quedar les restes.
0: Mira, Josep, ara Martins ha posat una mica de música d'aquesta, de pigmeus. Escoltem-lo una mica, a veure què fan. Tot això que va sonant és el que comentaves tu, que fan la música amb la boca... Vull dir que realment aquí sembla ben bé que...
1: Sí, fan una música molt d'ells.
0: Està molt bé.
1: Bueno, la desforestació, o sigui, la tala d'arbres i així, com a molts puestos ja ha passat, doncs aquí també afecta molt en els pigmeus, perquè cada vegada doncs, tenen menys espai per poder-se desplaçar. Aquí al Congo... fins no fa, bueno, no sé quan van aconseguir la independència, però ja se'n deia sempre el Congo belga.
0: Ah, sí que és veritat.
1: El Congo, doncs, pertanyia a Bèlgica, i... però, bueno, els belgues se'n van aprofitar moltíssim. A part d'explotar les mines que podia haver-hi allà, el que sí van fer molts els belgues, o posem, diem els europeus, és que s'emportaven els nens petits d'allà, com que, esclar, eren petits i eren molt macos i així, se'ls emportaven cap aquí a Europa, i aquí, en els parques o puestos d'atraccions, els exposaven allà com si fossin unes curiositats,
0: sí, bueno,
1: no?
0: Sí, una curiositat,
1: un
0: i
1: nen
0: tant.
1: Petit... En...
0: Oh, Déu-n'hi-do, eh?
1: I doncs això, doncs, durant l'època doncs, que havia sigut dels belgues, doncs es va fer molt. Inclús amb una exposició que hi va haver-hi a Amèrica, Estats Units, el 1904, una gran exposició, se'n van enviar molts cap allà per exposar-los amb la gent doncs, americana, perquè veiés el tipus de... aquelles persones tan baixetes i...
0: No s'ha parlat de que els utilitzessin com esclaus, aquí, ni res més que
1: no, tot aquí és no, perquè està com a... Clar, és que és un tipus de... Fer el treballar massa, tampoc són massa corpulents, són molt poca cosa. Ja hi ha altres negues que són alts i grossos i per fer feines doncs serveixen. Aquests són més aviat en plan de curiositat o d'exposar-los en un circ, però... Bueno, aquí el que es feia també s'emportaven les dones i aquestes sí que els aportaven aquí a Europa o no sé on i els explotaven sexualment. Això a les dones pigmees. Però quant al treball i així, doncs no, perquè no eren... Esclar, no devien tenir massa força perquè si són petits i... Bueno, clar, no... Aquí el coneixement que en tenim dels pigmeus és algú... Haurà sentit a parlar del famós negre que en dèiem de Banyoles.
0: Sí, i tant.
1: Aquest era pigmeu, era de la raça pigmeu. Segons el que el va dissecar, ell va dir doncs, que es havia mort en allà i el va dissecar en allà i el va portar allà dissecat. Són d'aquelles coses que, bueno...
0: No sé
1: que...
0: si encara està exposat,
1: no,
0: perquè l'havien
1: tret... No, no, se l'han emportant aquí al Congo, al lloc on té ara els pigmeus, i allà el van enterrar.
0: Ah, està bé.
1: Perquè, esclar, van dir que feia aquí, doncs, exposat. Però, bueno, és que va durar una època que això era normal. Emportar-se, doncs, persones una miqueta especials d'allà i perquè tothom els veiés, ja sigui en un circ, ja sigui... amb una exposició que feien, i en aquí, doncs, bueno, segons aquest senyor de Banyoles, va dir que ell es havia mort en allà, i en allà mateix el havia dissecat. Si és veritat o no, doncs no
0: sé. Però al final va haver-hi la decisió aquesta, que tenia que estar enterrat a la seva terra,
1: no? Sí, perquè aquí va estar doncs, molts i molts anys, vull dir, molta gent havíem anat a veure el famós, allà al Museu d'Arder, hi havia pues, el negre de Banyoles junt amb lleons, tigres, fetus de criatures, cervells humans, bueno, que hi havia una miqueta de tot, junt amb el negre aquest, que ara dic que, degut a que els pigmeus d'allà el van reclamar, van dir que és això de tenir un de la nostra exposat aquí, doncs el que van fer va ser doncs, fer la queixa i el van portar doncs, una vegada cap allà i el van enterrar allà, eh? De totes formes, encara de raça pigmeu autèntica, encara en queden uns 500.000
0: Déu-n'hi-do, no?
1: Persones, encara són bastants. El que passa que, bueno, a mica veuen que degut a, que s'estan disminuint ràpidament, degut a que doncs, hi ha molta pobresa, no reben ajudes, les ajudes que a vegades diuen que es fan des d'aquí cap a persones necessitades d'altres llocs, quan deu arribar allà, tothom se l'ha anat embutxacant i quan els interessats no els hi arriba
0: quasi. Cosa.
1: Que és el que els hi passa amb ells, que d'ajuda molt poca. Llavors, doncs, bueno, degut a les deforestació, a la seva forma de vida, tot es va perdent. Semblant als pigmeus, hi ha altres races que també són així baixets i així que també n'hem sentit a parlar, que són els bosquimanos, que són semblants. però és perquè són baixets, no tenen res que veure amb l'ètnia dels pigmeus, que l'ètnia dels pigmeus és una ètnia més aviat petit i escanyolit, per dir-ho d'una manera. Aquests dels bosquimanos són més sapats, més forçuts.
0: Són de color? Tenen...
1: Sí, no, tots són negres. Negres. Tots negres, allò negre fort. Mm. Però vull dir que el pigmeu és un tipus de personatge molt poca cosa, que, bueno, un altre lloc que també hi ha gent molt baixa és Austràlia. Hi ha una tribu que en diuen els Totentotes, que també és una tribu, doncs, molt baixeta, que no arriba al metro i mig, però allò que deia, estan més reforçats, se'ls veu forçuts, i més els australians, que tenen la cara així una miqueta més grossa, que donen la sensació de que són forts. En canvi, els pigmeus, com que ja tenen la cara petit i tot és petit, per això els crida més l'atenció, i per això doncs, els europeus se'n van aprofitar i en van portar molts i molts cap aquí a Europa per ser exposats, que al final es devien morir de fàstic o així, perquè els portaven doncs, a parques, amb atraccions perquè la gent els anés a veure, i bueno, així es van acabar doncs, molts els que van venir cap aquí, no crec que sobrevisquessin massa temps.
0: Bé, Josep, doncs ens has traslladat ben bé al centre de l'Àfrica, i déu-n'hi-do, doncs, la pila de persones
1: Hi són persones baixes que criden molt l'atenció, però bé, bueno, estan molt perseguides. En època doncs, que els europeus dominaven tota la part de l'Àfrica, ho van estar-ho molt més, perquè amb ells els hi cridava molt més l'atenció aquest tipus de persones, i llavors el que feien era se'ls emportaven, i, bueno, i aquí doncs, feien la seva fi.
0: Molt bé. Lluís, és molt interessant. Gràcies per explicar-nos-ho. T'esperem la propera setmana.
1: Fins la pròxima, que llavors ara la setmana que ve tocarà doncs, algun poble de per aquí a Espanya o d'aquí a Catalunya que sigui una miqueta interessant.
0: Molt bé, gràcies. Fins la propera. Bona
1: setmana.
0: Fins la pròxima.
1: Adéu. Apa, adéu.

0: ara i aquí.
1: Ràdio Tordera.
2: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
0: Cada dijous a 9:45 del matí, alumnes de tots els centres educatius del poble passen pel nostre estudi per explicar-nos què fan, què pensen i què aprenen.
2: Les escoles a la ràdio. Un espai per escoltar i compartir la vida a les aules.
0: Només a Ràdio Tordera.
4: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pont i Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pont i Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí Ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
1: Ràdio Tordera.

0: Un minutet ben contat o mal contat, però més que tot interessant, perquè entrem en aquest espai a fons, un espai que, com hem anunciat, avui tenim doncs, per entrevistar a la Sílvia Matas, que és psicòloga i que bé, realment està jubilada. La tenim aquí al costat. Bon dia, Sílvia.
1: Bon dia.
0: Què tal?
1: Molt bé.
0: Bé, doncs sí, a veure, sí. La jubilació és per acabar de fer tot el que no has pogut fer, eh?
1: Sí, és molt recent, fa pocs dies que m'he jubilat, però no tinc ganes de parar tampoc, és un canvi.
0: Però bé, que continua molt activa, col·laborant més que tot amb l'Associació de Dones de Tordera, ja hi hem anat algunes vegades, i hem fet xerrades, espais de benestar emocional i altres coses. Avui, si deixem la Sílvia, parlarem de salut emocional i de benestar d'aquest projecte que, bé, està ja a punt de començar, o ja ha començat, tan proper i humà, que és els tocs de psico. Un espai pensat que és per ajudar les persones a entendre una mica millor, a sentir-se més acompanyades. Perquè és allò que diuen, potser estàs acompanyat i no notes la companyia. Vé tu aquí, Silvia, que ens expliques què és exactament això de tocs de psico.
1: La idea ja fa temps que va néixer dins de l'Associació de Dones de Tordera. És la idea de crear un espai on, bueno, es pugui parlar de salut emocional, es pugui parlar del que en diguem psicologia. En el títol ja hem posat psico una mica doncs, per no fer-ho tan formal. Mm-hmm. I aquests tocs de psico són doncs, moments en què ens trobem un cop a la setmana. I dic que ens trobem perquè és en plural, pot venir-hi qui vulgui, i de fet ara ja hem començat i som unes 8 o 9 persones, i en aquest espai es tracta de parlar moltes vegades de coses que semblen molt tècniques o molt llunyanes en el que és la psicologia, però que ens sentim identificats a la que ho compartim, a la que en parlem amb més... amb més calma o amb més confort, per dir-ho d'alguna manera.
0: Aquestes coses que parleu, i de què parleu? Parleu segons l'interès de les persones que venen en la trobada, que la feu els dilluns. Dimecres?
1: Dilluns.
0: I de què parleu, per exemple? Tu ja tens un tema pensat per cada dilluns, diguem així?
1: A veure, aquesta era la gran incògnita del començament, de veure com ho faríem. I la veritat és que la primera sessió sí que em va agradar molt parlar amb la gent que va venir de què era l'espai, per què servia, i una mica preguntar les necessitats també que ells creien que podien convenir no en ells i prou, sinó en general. Però ja des d'aquell primer dia va sortir la demanda d'un tema, que de fet ja havíem parlat amb la presidenta de l'associació, la Marian, i el tema del dol. Coincidències, una sèrie de persones que tenien el tema del dol una mica encallat i ho havien comentat a l'associació, i vam fer la segona sessió, va ser ahir, i ahir vam parlar de dol, però amb la casuística de que començant a parlar de dol vam acabar parlant de moltes altres coses, sobretot d'eines per estar bé. I a demanda del grup, ja el dilluns que ve tenim tema preparat. Ah, o sigui que m'he trobat amb molta més facilitat de la que em podia haver pensat.
0: Clar, cada persona, doncs, a les que assisteixen poden anar aportant què necessita, no? I després tu anar-ho desenvolupant tan bé com ho saps fer, eh? Perquè, esclar, dones una calma, una serenitat. És allò que estàs relaxat i tranquil quan t'estem escoltant.
1: Penso que el valor no és meu, eh? Bueno, ja m'agrada col·laborar i el que sé, ho sé i ho puc compartir. Però quan fas una cosa en grup, el valor és molt del grup. I en aquesta ocasió, de moment, només començar, la vibració, l'energia que s'ha creat amb els tocs de psico, penso que és molt bona. Llavors, entre el que sabem, no només jo, sinó la gent que ha anat vinguent, no cal tenir un problema greu per venir, perquè no és teràpia. No és teràpia de grup, És només compartir eines, parlar de coses que ens poden anar bé. Potser a algú li va més bé una eina que una altra, sí. O li agrada més parlar d'un tema o d'un altre. Vull dir que no cal ser una persona que té ganes de fer teràpia. És un altre tema.
0: Qui pot anar? Els homes, també?
1: Sí. Bueno, ara poder em despediran del projecte, però per mi sí.
0: Va.
1: Jo sempre parlo de persones. De fet, a les xerrades que faig els diumenges, no tots, però un cop al mes o dos, que això ja fa molt de temps que ho vinc fent, hi venen dones, homes, nens, nenes. És una xerrada normalment d'un tema de psicologia que és interessant per tothom. Ja miro de que no sigui amb un nivell tecnical, ni molt menys, que sigui una cosa pràctica del dia a dia. I és obert a tothom, i tant.
0: Molt bé, és el que tu has acabat d'explicar, Sílvia, no és teràpia, és intercanviar eines i mirar de solucionar una cosa propera del dia a dia. Creus que a dia d'avui es parla prou de salut mental? Avui he llegit una notícia que avui precisament és el dia de la salut mental i del benestar.
1: Quina, quina sort que estiguem aquí just
0: ara
1: donant peu a aquesta entrevista.
0: Tu te sembla doncs, que se'n parla prou?
1: A veure, prou jo crec que no, claríssimament, però que se'n parla més que abans, sí, molt més que abans. Llavors, potser aquest prou, no sé quan arribarà, perquè costa segons qui i segons quin tema, però que se'n parla molt més que abans, això sí que t'ho puc assegurar, i que la gent està més oberta i més receptiva. Ara, no és una cosa que diguis tothom està igual. Bueno, hi ha gent que més, gent que menys, entorns en els que és més fàcil, entorns en els que costa més, però cada vegada hi ha més obertura.
0: Molt bé,
1: però, molt,
0: però també estem en una època que el que és el tema de la salut mental anar proliferant molt. Vull dir, a partir potser no m'agrada posar dates com d'una malaltia del Covid, doncs trobo que, a veure, la gent, sigui per estar tancat, no sé, tu m'ho comentaràs o què, va començar a desenvolupar molta malaltia mental entre adolescents i més grans, eh?
1: Sí.
0: I també, ancians, gent vella.
1: Sí, sí, sí, sí, la solitud, tot el que hi ha al darrere de la malaltia, i en aquest cas mencionaves el Covid, segurament que afecta molt. Però clar, jo no tinc ni estadístiques ni tinc estudis que siguin molt, molt científics. I la idea que tinc jo com a psicòleg, la que he anat rebent, és que segurament ha augmentat la problemàtica de salut mental, però també segurament se'n parla més, el que dèiem abans. Potser hi ha gent que abans no deia res, callava, no sabia quin nom posar-li el que li passava, i ara cada vegada la gent que té una dificultat sap on pot anar, sap què pot fer i es demana més ajuda. Llavors, és difícil dir si la quantitat és perquè la gent demana més ajuda o perquè realment n'hi ha més. Una dificultat de salut mental, aquí jo almenys hi tinc un dubte, perquè crec que hi ha gent que ha passat moltes dificultats i no ha dit mai res, i més temps enrere. En canvi, ara és molt més fàcil.
0: I això produeix malalties, segurament, no? O les persones que realment s'ho queden tot a dintre, és bé, allò que llegeixes ja en vegades, ui, sí, si sí, te calles sí. Això t'afecta el fetge, t'afecta un post o un altre, no?
1: Cada vegada està com més clar que les emocions estancades, tot el que és la dificultat en gestionar sobretot emocions o estats d'ànims, provoquen reaccions a nivell físic. Ja no dic malalties, però sí reaccions. Llavors, evidentment, que si cures el teu estat de salut mental, el teu benestar emocional, estàs repercutint en la teva salut física.
0: Clar.
1: Va tot lligat.
0: Sí que, en aquest cas, jo sóc conscient de que cada vegada, principalment les dones,
1: sí,
0: doncs és allò que es troben per fer un berenar, per fer un sopar. Més les dones que els homes. Els homes, no sé si tenen l'esbarjo del futbol i en tenen prou, però les dones sí que es troben i considereu que potser fan com una teràpia en conjunt, però, que a veure, no és curativa perquè ningú és especialista en allà.
1: No, però sí que tot el tema de relacions socials és una de les eines per sanar tristeses, angoixes, estats de falta de calma, a vegades, el compartir, tant a nivell energètic,
0: sí,
1: com a nivell personal, com a nivell d'estat d'ànim en general. Socialitzar és una de les eines que contem quan parlem de coses que poden ajudar a estar millor. Per tant, jo no sé si tant els homes com les dones, com els nens, és molt important mantenir aquesta sociabilització, aquest estar amb els altres i estar a gust i poder estar còmode. Això és molt important.
0: Per què creus que les teves xerrades connecten tant? És a dir, cada persona tenim el nostre concepte de tu, Sílvia.
1: Ai.
0: Ah, això veure, ja... Ah, esclar, a veure, però ve tu aquí que connecten molt.
1: Estic molt contenta perquè jo estava acostumada a fer xerrades a l'entorn més de feina, a l'entorn més professional, i clar, allà és, els que hi ha són els que toca i, i és com tot molt més estipulat. En canvi, una xerrada així oberta, en un diumenge, al matí, que aquí pues, hi ha molta vida, en un diumenge al matí, i mil coses a fer. Llavors estic molt contenta, perquè des de la primera xerrada, que ara ja fa un temps, sempre hi ha hagut gent, hi ha gent que no ha pogut venir, després m'ho ha dit, gent que m'ha demanat els apunts, i la veritat és que estic molt, molt contenta. I penso que l'èxit, o bueno, aquesta gent que ve a escoltar o que ve a participar, deu ser perquè normalment els temes són molt propers. Clar, potser sí que pots anar a una xerrada de psicologia i a vegades del llenguatge tècnic o d'algunes coses amb un nivell com molt, molt profund se't pot escapar informació. Sí. Doncs jo no sóc així. No sóc així perquè el meu tarannà el que vol és acostar les eines que jo sé, que conec i que les he fet servir o que sé que funcionen a gent, però amb un llenguatge ben quotidià i coses que serveixin.
0: Clar.
1: O sigui, per exemple, la de diumenge que ve és sobre la por, es titula Tinc por. Moltíssima gent m'ha preguntat per la por, me n'ha parlat, sabem com ens condiciona, sabem ben bé com funciona a nivell neurològic, i vaig pensar que parlar de por podia estar adient, perquè tots la sentim, som humans, i de fet des del primer moment de publicar l'anunci i ja vaig començar a rebre gent que volia apuntar-se a la xerrada. I això per mi és tenir èxit, tenir contacte, perquè no només parlo jo, si algú té alguna cosa a portar, perfectament ho comentem. Ui, tant, i ho compartim.
0: Podríem posar al mateix nivell de la por i la depressió?
1: A veure, nivell és molt difícil, però vincle sí. Totes les persones que tenim por, i m'incloc, i crec que tots els humans en tenim de pors, segons com les gestionem, aquestes pors estan controlades o no. A veure, sense por no viuríem, també és cert. I clar, si no tinguéssim por, ens aniríem a la selva, ui, vindria un lleó i ens mossegaria, o creuaríem la carretera i ens trepitjaria un cotxe. Vull dir, la por ens fa reaccionar. Però quan parlem de por a nivell més patològic és perquè no sabem controlar les nostres pors, ens queden arrelades i ens afecten moltíssim en moltes altres coses. Si en aquest cas me preguntes per la depressió, evidentment que afecten a la tristesa, a l'angoixa, molt més, i de l'angoixa en pot venir una depressió, evidentment. Les fòbies, és que a l'entorn de les de la por hi hauria moltes patologies lligades,
0: Escolta'm, Sílvia, no t'he preguntat mai, i sí que tu ets psicòloga holística. Què vol dir holística? A veure, veus, això no t'ho he preguntat mai, tan interessant que serà com ens ho diguis. A veure, què vol dir holística?
1: Te dono la meva versió, que potser si hi ha algú molt tècnic,
0: no sé,
1: va dir que no està bé, però jo vaig fer la carrera, vaig fer els meus estudis i he anat mantenint els meus estudis al llarg de tota la meva vida professional per estar al dia, però sempre m'he anat basant en estat de salut de la ment, de la nostra ment com a humans, i del nostre cos físic, de les patologies que podem tenir de salut mental. I no havia treballat quasi bé gens amb la part més, ara aquí faré servir diferents paraules, la part més d'esperit, tot el que seria espiritual, tot el que seria energètic, vibracional, ànima, aquesta ànima, que tota aquesta energia jo no l'havia tingut en compte, fins que arrel de persones que vaig conèixer en el seu moment, dificultats meves, dificultats de la gent que jo tenia, notava que em faltava alguna cosa. I aquí vaig anar a caure en la trilogia. Tractar el cos, la ment i l'ànima. Jo li dic l'ànima, però sí. Podem parlar d'energia o el que siguem. Sí. I aquí vaig tenir un canvi important. Si més no per mi. I jo crec que es va notar de seguida en el que jo feia i deia. Però em va encantar. M'ha agradat moltíssim poder tenir les tres coses en compte. I he hagut de preparar-me més a nivell d'aquest espai més energètic que tenim els humans, però és un goig. La veritat és que estic supercontenta.
0: Perquè, a veure, per què tots tenim por, encara que no ho diguem?
1: Jo crec que és una cosa que forma part de ser humans o de ser éssers vius. I els animals també tenen por. Ja dic, sense la por, segurament viuríem molt poc, perquè no sabríem reaccionar quan hi ha un perill. Evidentment, si hi ha un perill, hem de tenir por per poder apartar-nos, vigilar o córrer o el que sigui. I aquesta por l'hem de tenir i l'hem de saber gestionar. L'entrebanc és quan algú no sap gestionar, o sigui, no controla les seves pors. Pors del passat, de coses que li han passat i que li queden arrelades. Pors del present, que a vegades no són reals, que a vegades són fruit de la nostra ment, del nostre pensament, que les distorsiona. I encara més, pors a coses del futur, que com que no sabem què passarà, són pors que ens les podríem estalviar.
0: Clar.
1: Potser no totes, però sí, la majoria sí.
0: La por, ens estàs dient, doncs, que bueno, és necessària. I el problema és quan dirigeix la nostra vida. Vull dir, que sigui, doncs, protagonista contínuament a cada hora de tot el dia.
1: Sembla estrany, Sembla estrany aquesta frase que dius, però anava a dir... Bueno, sí, m'atreveixo a dir, molta gent és així. És així, i a vegades la gent es pensa pues, que és una patologia diferent, o li posen un altre nom... Però anant a lo més bàsic, aquesta por afecta a molts, molts aspectes de la nostra vida i de la nostra salut. Llavors, penso que és una de les emocions més importants, més bàsiques, i s'ha de tenir en compte.
0: Quina és la frase que més repeteixes i ets conscient, doncs, de les teves xerrades?
1: La vaig canviant. La veritat és que vaig canviant, però hi ha una cosa que jo la vaig aprendre i cada vegada la tinc més clara, i és que normalment el benestar emocional, la salut a nivell psicològic, no està tant a fora de mi com a dins. Les persones, totes, siguem com siguem, a dins nostre tenim la gran capacitat de poder fer servir tot el que hem après, tot el que ens arriba. I a vegades busquem a fora, busquem coses molt grans i canvis molt enormes, i ens hem saltat el pas d'aprofitar i d'aprendre què és el que tenim nosaltres ja.
0: Sí.
1: Més la gent que som gran. Els nens potser és més complicat, però la gent que som gran tenim moltíssimes coses ja apreses, o que estan per naturalesa dins nostre, i a vegades les ignorem. A mi m'agrada dir això, que primer nosaltres i després ja vindrà el que està fora.
0: Saber escoltar-nos.
1: Aquí seria, saber escoltar-nos.
0: Això és difícil,
1: Sí.
0: Vull dir, ser ben bé que tenir una guia com tu i saber, doncs, com gestionar-ho, no? O no ve tant així?
1: Jo penso que no. Jo penso que... És com moltes altres accions que podem fer les persones. No sé, ara em ve el cap nedar. O sigui, jo te puc explicar molt bé com es nada, com nada una persona, com mou els braços, però fins que tu no et posis a l'aigua i ho provis,
0: ja, no ho sabrem.
1: Segurament no sabràs nedar. Llavors, l'ajuda seria pues, això, com un entrenador, no? Que t'explica primer com es nada, t'explico primer com escoltar-te tu, i després anar fent. I l'ideal és començar per poc, a no ser que sigui molt necessari perquè hi hagi una dificultat greu, però si no, començar per poc i cada dia fer un ratet d'escolta, que si vols li podem dir meditació. Però la meditació és escoltar la meva respiració, escoltar el meu cos, escoltar la meva ment, és el que deies tu, escoltar a un mateix. Però això no s'aprèn fins que no es prova, i es practica.
0: Aquesta paraula va amb mi, Aquesta paraula va amb mi, per això
1: tothom,
0: de la meditació, no ho sé, però ara que la dius ja saps que a mi això de meditar m'acosta molt.
1: Bueno, pots canviar-li el nom, doncs. A vegades, els títols, tu parlaves d'escoltar-se un mateix, posa-li aquest nom. Meditar és exactament el mateix que escoltar el meu cos, escoltar el meu pensament. No es tracta de parar-lo.
0: Va.
1: Perquè parar és molt difícil, això sí que només ho fan els grans. Però escoltar el meu cos és que és superimportant, molt i molt. Ja dic, en comptes de meditar, digue-li escoltar i ja està.
0: I si no hi trobes solució amb el que medites, o amb el que penses, o amb tot això, cal trobar-hi una solució o no? Només cal meditar.
1: A veure, canviem, com dèiem, la paraula meditar per escoltar. jo no estic pas buscant una solució quan escolto, només estic escoltant. La reacció que fa el meu cos i fa la meva ment és beneficiosa per mi, amb la qual la solució ja és escoltar-me. M'explico? Si hi ha un problema o has de prendre una decisió, no la prendràs meditant. La prendràs quan hagis meditat o que estiguis tranquil·la o hagis serenat tot el teu pensament i llavors pots decidir. Pots decidir amb un bolígraf a la mà, amb un paper, parlant, preguntant. Però decidir, trobar una solució, és després, quan ja tu t'has escoltat.
0: Molt bé. Com acabes les sessions, en aquest cas, doncs, serà doncs, en aquest proper dia que ens acabes de d'esmentar, que serà el dilluns 18 de... No, que m'equivoco, diumenge, no?
1: Bons, que són dues coses.
0: Ah, va.
1: El diumenge toca xerrada, que és un cop al mes, o més o menys, i és la xerrada sobre la por, es diu Tinc por, i el dilluns, cada dilluns, a l'estar jubilada, ara el meu horari s'ha reconvertit, cada dilluns estic a l'Associació de Dones, de 10 i mitja a 11 i mitja, i sempre tardem una mica més, i estic allà amb un grup de gent, si algú necessités ajuda individual, que a vegades ha passat, després ho podem pactar. Vull dir que la meva ara participació és cada dilluns, aquest ratet, i els diumenges anirem fent, de tant en tant, xerrada oberta a tothom, a les 11, si no m'equivoco.
0: Les 11. Què t'agradaria que la gent ens quedéssim com fem i com faràs aquestes xerrades?
1: A mi m'agrada molt la idea de que sapiguem que no estem sols, perquè passa sempre, si en xerrada o si en petit grup, que hi ha gent que ve com una mica de recança a vegades, la primera vegada, per exemple, o amb un tema que no gosen, i compartint se n'adonen de que no estem sols. De que, una, som humans i que tots més o menys en la vida ens passen coses molt similars, perquè és així, i que quan ho podem compartir, encara que no parlem a vegades, però només estar al costat de gent que entenen, que comprenen el que ens pot passar, que parlen d'aquest tipus de qüestions, jo penso que és molt beneficiós. Ja dic, no cal que et passi res greu, però parlar de tu, del que et passa, escoltant altres eines, no cal que expliquis la teva vida, ni molt menys. Però crec que això és molt beneficiós. Tan beneficiós com que a vegades la vida canvia. Llavors m'agradaria que aquest tipus de sabidoria es parlés a les escoles, que ja se'n parla, d'educació emocional, jo potser diria que encara em faria falta més, però que siguessin temes de dia a dia, que la gent pogués comentar tranquil·lament com es sent o preguntar com està l'altre, compartir. Bàsicament seria que la gent ens n'adonem tots de que no estem sols.
0: Important, eh?
1: Sí.
0: Important.
1: Sí.
0: Vinga, hem d'anar acabant, Sílvia. Sí que, doncs, tenim amb una dona, que la tinc aquí al costat.
1: Gràcies.
0: Jo, que en aquest cas podem trobar-hi doncs aquest sentiment de no estar sols, que ens pots ajudar, i tant sigui en grup com sigui doncs, a nivell dels dilluns doncs, personal, si ens fa falta.
1: Sí.
0: Vinga, que una frase, va, vinga, una frase. Va, vinga,
1: abans de
0: va.
1: Dir la frase, deixa'm comentar una cosa.
0: Vinga.
1: Tu dius que jo puc ajudar, però ull, perquè la veritat és que el que jo explico està en els llibres que jo he llegit i està en les coses que jo he viscut. Res més que això, no sé. És com un mecànic que expliqui mecànica.
0: Sí.
1: Jo ho explico i ho comento i ho comparteixo perquè ho he sé
0: perquè
1: com a
0: vols.
1: Feina i ho he viscut com a persona. Però no soc ni vaja, que no tinc vareta màgica. Frase. Jo et diria que quan et passa alguna cosa que et sents malament, intentis com a persona que tothom intenti, això que dèiem abans, escoltar-se per posar una mica de llum i de claretat al que... com a l'instint, no? Allò que el cos i la ment et diuen que t'està passant i no deixar-te portar, sinó tocar de peus a terra. Llavors pots

0: estic més sorpresa, bueno, més contenta, perquè els homes es van acostant. Me truquen, pregunten, m'envien un WhatsApp. Escolta, que puc venir? Sí, sí, i tant. Venen, estan allà tranquils. I a vegades no he fet només xerrada a l'associació de dones. Ho he fet en altres àmbits que són més oberts. I els homes participen. Fixa't una cosa, que molts llibres d'autoajuda els escriuen els homes.
1: Sí, és veritat.
0: Bé, les dones molts, sí, i també sí, superbons. Sí. A nivell de psicòlegs, hi som tant dones com homes. Vull dir que jo penso que és una mica un mite, això de que els homes són menys sensibles. Jo crec que som humans, som persones. I funcionem molt similar.
1: Els hem posat un segell que l'han d'anar traient de mica en mica,
0: I
1: no?
0: I tant. Eh? Jo crec que també els hi agrada.
1: Sí, sí. Sílvia, moltíssimes gràcies per estar aquí una vegada més. Anirem doncs trobant-nos.
0: Molt bé.
1: Psicòloga holística, que ara sí que avui he acabat d'aprofundir doncs, sobre aquest tema, molt interessant, molt important, i bé, doncs, que vagi molt bé doncs, totes aquestes xerrades i totes aquestes doncs, activitats que programeu.
0: Encantada de que així sigui, de venir aquí i explicar-ho i de que s'acosti qualsevol persona. Tothom té el meu telèfon perquè està en els rètols i a disposar.
1: Molt bé, Sílvia. Moltes gràcies. Fins la propera.
0: Molt bé.
1: Vinga, adéu, gràcies.
0: Vinga, gràcies a vosaltres. Merci.
2: Posa'l. Ja està funcionant. Ja em va.
1: I fins aquí arribem. Nosaltres que donem les gràcies per estar-hi, per ser-hi, per sentir, per gaudir, doncs aquestes dues hores de ràdio és la nostra finalitat, és la nostra fita, i que bé, esperem que dia, darrere, ria, doncs segueixin i que nosaltres les puguem sentir ben a prop. Participen en el concurs, ja saben que aquest programa té la deferència de la botiga de l'Elisa Mir, de Xutxes Elisa, i que els premi és el divendres amb un obsequi d'aquesta botiga que, bueno, estarà tan dolç i tan bo que ni m'ho puc comissionar. Adéu-siau, fins demà a les 11.

0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Perquè la poesia pot ser còmplice dels teus sentiments. Temps de paraules.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'AFA de les Colines Iglesias impulsa per demà una mobilització a Tordera sota el lema l'enterrament de l'educació pública. La concentració arrencarà a les 9 del matí des de cada centre educatiu de Tordera i finalitzarà davant de l'Ajuntament. La concentració servirà també per denunciar la supressió d'un dels grups d'I3 de l'escola Inés Iglesias de cara al curs vinent. Mireia Rincón és presidenta de l'AFA.
2: Ara estem centrats sobretot en la línia del tancament d'I3, que és una cosa que ens preocupa, perquè nosaltres creiem que així la tassa de natalitat és una oportunitat per fer les coses bé i no per fer aquestes retallades que volen fer.
1: Dimarts 26 de maig de 2026, el telèfon 112 rep 3.300 trucades des de Tordera durant el 2025. Els mesos en què es va rebre més trucades van ser juny, agost i setembre. Obert el període d'inscripció per al servei de transport escolar no obligatori pel proper curs 26-27, el servei passarà a ser gestionat pel Consell Comarcal del Maresme. Es mantindran les freqüències i parades, ho explicava la consellera comarcal, regidora també a Tordera, Marta Peset.
3: Bueno, de fet, les rutes que s'han licitat són exactament les mateixes que s'estan fent ara. Per tant, l'objectiu és que els usuaris i usuàries no detectin cap canvi. Simplement el canvi serà que en comptes d'Autocars Barrera, doncs serà una altra empresa que farà la gestió.
1: Més de 300 persones omplen l'església de Tordera en el concert solidari de gospel d'AEDSEO. La presidenta de l'associació, Zaraida Gómez, qualifica d'èxit total la recaptació de fons pels pacients amb la malaltia.
4: El concert ha sigut un èxit total. Hem venut moltíssimes més entrades. Crec que al final érem unes 320 persones en l'església. Ha sigut un concert molt màgic.
1: L'Eterno Juvenil es corona campió de l'Octàgono Futbol 7. Després d'una jornada plena d'emocions, gols i ambient festiu, l'Eterno Juvenil aconsegueix el títol de Lliga, imposant-se amb autoritat a la gran final per 4-1. Alejandro Ortega, membre de l'organització, es mostrava molt content després de les finals.
5: Era la nostra intenció que tots els participants que han format part de la Lliga tinguessin el seu dia i poguessin disfrutar. I crec que en bona part van disfrutar tots i això és l'alegria més gran que ens queda a nosaltres.
1: Previsió del temps per aquest dimarts, per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: La situació meteorològica ve marcada principalment per l'estabilitat i sobretot per les temperatures estiu, en cas d'unes temperatures que esperem que al llarg dels pròxims dies encara puguin pujar una miqueta més. Tenim ben bé una setmana per davant marcada per la forta calor, amb màximes que podrien fins i tot arribar cap als 33-34 graus a l'interior de la comarca de cara a dijous i divendres. Sembla que aquesta calorada aguantarà fins al proper dimarts, el dimarts de la setmana que ve. Podríem tenir a última hora del dia una línia de tempestes que obriria les portes, almenys ni que sigui momentàniament, a un respir, a unes temperatures clarament més baixes ja de cara a dimecres de la propera setmana. Queden molts dies, ja veurem com evoluciona. De moment, el que dèiem, temps estable i calorada avui, amb temperatures semblants a les d'ahir, vents molt fluixos aquest matí, de component sud-sud-oest, aquesta tarda també, i per tant la situació marítima dominada per la mar arrissada. De cara a demà, la temperatura que puja una miqueta més, especialment cap a l'interior de la comarca, amb alguna màxima superant els 30 graus, de moment els hem fregat, demà es podrien superar, i pel que fa a la jornada de dijous, encara podríem arribar als 32-33, puntualment als 34, cap a l'interior de la comarca. Per tant, calor assegurada, temps estable, sol, i els pròxims dies, de moment, res no ha de canviar.
1: Informatiu que completarem, com sempre, amb la plana comarcal, les notícies d'interès de la jornada. Avui, amb el Tordera en directe, coneixerem una tordarenca que juga a futbol als Estats Units. Coneixerem la seva història. Comencem l'informatiu.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: L'AFA, l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Ignasi Iglésies, impulsen, juntament amb famílies i professorat, una mobilització demà dimecres 27 de maig en defensa de l'educació pública. Sota el lema "L'enterrament de l'educació pública", els organitzadors volen fer visible el seu desacord amb la situació actual del sistema educatiu. La protesta consistirà en una concentració a les 9 del matí a cada centre educatiu de la localitat. Des d'allà els participants es dirigiran plegats cap a l'Ajuntament de Tordera, on està previst que es concentrin per expressar les seves reivindicacions i facin lectura d'un manifest. La concentració servirà també per denunciar la supressió d'un dels grups d'I3 de l'Escola Ignasi Iglésies de cara al curs vinent. Des de l'AFA es defensa que la davallada de la natalitat al municipi no hauria de servir com a excusa per tancar línies, sinó com un mecanisme per millorar el sistema educatiu actual. Ho explicava la presidenta de l'entitat, Mireia Rincón.
1: Bueno, nosaltres som, més que una AFA, som una comunitat. Nosaltres sempre fem moltes coses. Ara estem centrats sobretot en la línia de tancament d'I3, que és una cosa que ens preocupa, perquè nosaltres creiem que baixar la tassa de natalitat és una oportunitat per fer les coses bé i no per fer aquestes retalles que volen fer.
0: Des de l'AFA han animat a tota la comunitat educativa a sumar-s'hi i fer força conjuntament per aconseguir una educació pública digna. La mobilització està oberta a totes les persones i col·lectius que vulguin donar suport a la causa. Us expliquem també que el telèfon 112 és una referència per a tota la població quan ens trobem en situació d'emergència. Durant el 2025, el 112 va rebre més de 3.300 trucades des de Tordera. Les trucades més nombroses van fer referència a l'assistència sanitària, més de 1.300 trucades. Més de 800 trucades van ser relacionades amb la seguretat i 550 amb el trànsit. Destaquen també més de 100 trucades per incendi i altres incidències. Els mesos en què es van rebre més trucades des de Tordera van ser els mesos de juny, agost i setembre. Cal recordar que el 112 és el telèfon on trucar quan pateixis o siguis testimoni d'una situació d'emergència que requereixi l'assistència immediata de policia, sistemes d'emergències mèdiques o bombers. Recordar que en cas de dubte sempre és millor trucar aquest número, el 112, que, com dèiem, durant el 2025 va rebre més de 3.300 trucades des d'aquí, des de Tordera.

0: L'Ajuntament de Tordera ha signat un conveni amb el Consell Comarcal del Maresme perquè assumeixi la gestió del servei de transport escolar no obligatori del municipi, ja que és qui té la competència en aquesta matèria. El canvi es farà efectiu a partir de les darreres setmanes d'aquest curs 25-26 i tindrà continuïtat en els cursos vinents. Amb aquest acord, el Consell Comarcal del Maresme passarà a ser l'organisme responsable de tota la gestió administrativa del servei. Entre les funcions que assumirà hi ha la tramitació del servei, l'organització de les rutes i el procés d'inscripció dels usuaris. En aquest sentit, ja s'ha obert el període d'inscripció per al servei de transport escolar no obligatori per al proper curs 26-27. Malgrat el canvi d'empresa i de gestió, les famílies no haurien de notar cap diferència en el dia a dia. Segons Marta Paset, regidora de Tordera, també consellera comarcal, es mantenen totes les freqüències i parades, incloses també les de les urbanitzacions.
1: Bueno, de fet, les rutes que s'han licitat són exactament les mateixes que s'estan fent ara. Per tant, l'objectiu és que els usuaris i usuàries no detectin cap canvi. Simplement el canvi serà que en comptes d'Autocars Barrera, doncs serà una altra empresa que farà la gestió, perquè inclús es subroguen les persones que fan l'acompanyament. Per tant, això és molt important, no? Que ja són persones de confiança, que coneixen tant els nanos que van en el bus, com també les pròpies parades i el servei. De fet, hi ha hagut una tècnica del Consell Comarcal que aquests últims dies ha anat, com aquell qui diu, perseguint els busos per calcular exactament les parades amb el GPS, perquè, com a mínim, el dia que es comenci a fer tot això, doncs, no hi hagi d'haver cap canvi ni cap problema. Sempre, evidentment, hi ha, no, com una mica de marge, però l'altre dia, parlant amb la directora, deia, no, el marge d'error ha de ser un dia. L'endemà, tot ha d'anar perfecte, per tant.
0: L'objectiu és que el nou servei comenci a funcionar abans que acabi aquest curs escolar 25-26. I l'Associació Espanyola d'Esofagitis Eosinofílica, AEDESEO, va organitzar el passat diumenge aquí a Tordera un concert de gospel benèfic amb l'objectiu de recaptar fons per al projecte NICSI, endoscòpia sense por, destinat a reduir la por dels pacients que pateixen aquesta malaltia crònica i han de sotmetre's a proves periòdiques. L'esdeveniment va gaudir de l'actuació del cor Fil de Gospel, que va encomanar la seva energia a tots els assistents. La presidenta d'AEDESEO, Zoraida Gómez, ha fet un balanç immillorable de la convocatòria, confirmant que es van fregar els 320 assistents dins el temple parroquial i destacant la gran emotivitat que es va generar entre el públic assistent.
2: El concert ha sigut un èxit total. Hem venut moltíssimes més entrades. Crec que al final érem unes 320 persones en l'església. Ha sigut un concert molt màgic i la gent molt emocionada, i ha sigut molt especial per mi.
0: Per a Gómez, l'esdeveniment tenia una doble càrrega emocional. La presidenta ha confessat la profunda il·lusió que ha suposat poder impulsar i liderar una campanya d'aquesta magnitud solidària al municipi on és resident, veient com els seus convilatans responien omplint el recinte.
2: Fer el concert a casa ha sigut algo especial, que m'ha emocionat molt i que tothom ha gaudit molt, que era el més important, que la gent gaudeix i que puguin disfrutar de la música.
0: Des d'ADCO inclouen l'activitat agraint la col·laboració de la comunitat i de les institucions locals per fer visible aquesta malaltia, l'esofagitis eosinofílica.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: Aquest passat cap de setmana, la competició de l'Octàgono va arribar al seu punt àlgid amb la disputa de la desitjada Final Four, un esdeveniment on es van jugar les dues semifinals, el partit pel tercer i quart lloc i la gran final. L'Eterno Juvenil va fer bons els pronòstics i va aconseguir el tro després d'una actuació estel·lar. La pilota va començar a rodar amb els enfrontaments decisius on cap equip volia quedar-se enrere. La primera semifinal, que enfrontava l'Eterno Juvenil contra Clàssics, va ser una autèntica guerra de titans i el partit va acabar amb un empat a un al temps reglamentari, portant l'emoció al límit. A la dramàtica tanda de penals, l'Eterno Juvenil va aconseguir el bitllet a la final imposant-se per un ajustat 3-2. A l'altra banda del quadre, els Bambinos no van donar marge a la sorpresa i van dominar el partit amb un contundent victòria per 5-1, deixant fora a Benjamí A2, l'equip revelació del torneig. La lluita per l'honor del tercer i quart lloc se la van dur Clàssics després d'imposar-se 7-3. A la gran final, l'Eterno Juvenil va dominar el maig decisiu i va superar a Bambinos amb un sòlid 4-1, proclamant-se campió de la Lliga de l'Octàgono Futbol 7. Alejandro Ortega, membre de l'organització, es mostrava molt content després de les finals.
2: Bueno, la nostra idea era que dissabte fos un dia per disfrutar entre tots els participants de la Lliga. Ja, i sempre ho hem dit que no és una lliga de tres organitzadors, sinó que és una lliga de tots, dels 8 equips que la formen, i crec que al final era la nostra intenció, que tots els participants que han format part de la lliga tinguessin el seu dia i poguessin disfrutar. I crec que en bona part van disfrutar tots, i això és l'alegria més gran que ens queda a nosaltres.
1: Després de l'èxit i la rebuda d'aquesta lliga, l'organització no descarta en seguir treballant i mirant de cara al futur en properes edicions.

0: Preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERO ha augmentat més d'un 36%. Nestlé, Nissan, Ficosa o Glovo són algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadament aquests primers mesos de 2026. Un factor que preocupa d'aquesta tendència és l'augment dels expedients d'extinció, els més durs, ja que comporten tancaments de plantes. Ens informa la següent crònica Marc Pijuan.
1: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4% segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu, uns ajustos que impacten a diferents sectors, com el de l'automoció, el de l'atenció al client, la construcció o per la incorporació de la intel·ligència artificial. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra, com els ajustos a Nissan, Nestlé o Glovo. Segons l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karum, si Catalunya vol evitar perdre més llocs de treball i continuar generant ocupació de qualitat, ha de formar treballadors amb capacitat d'adaptar-se a diferents sectors industrials. Són declaracions de la xarxa.
2: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar.
1: L'escenari d'incertesa preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 47% aquest 2026 i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
0: La taula del tercer sector llança una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per d'aquí un any. La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la roda de normalització en què ha entrat. Ens ho explica en la següent crònica Maite Epodo.
3: Tots els marroquís roben.
4: Ens treuen treballs.
5: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
6: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
7: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
8: Una soledat.
9: La gent gran.
10: Són gent que roben.
11: Paràcid. Marimatge.
12: Estic solo.
13: Terroristes.
14: Ve a menjar plàtans.
15: Tot això és odi. Aturem-lo.
16: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El president és Xavier Trabado.
17: Sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i amb les, i a les persones en situació de pobresa, i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges, quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
16: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front.
0: Parlem del temps, de la previsió meteorològica per les properes hores, els detalls d'en Joaquim Serra.
18: Tenim per endavant una jornada que tornarà a ser càlida, més o menys amb unes temperatures semblants a les d'ahir. Tampoc han variat les temperatures nocturnes, puntualment han baixat una mica, en alguns casos han arribat a pujar lleugerament, però en qualsevol cas tenim petites oscil·lacions dins d'aquesta situació de monotonia, d'estabilitat i sobretot de temperatures estiuenques. Aquesta setmana serà especialment dura pel que fa a la calor, ja que de cara a demà passat, probablement, sobretot de cara a dijous i divendres, podrem tenir algunes màximes de més de 30 a la mateixa franja costanera. Per tant, atenció, ja veurem si no s'ha d'activar algun protocol de calor, perquè realment les temperatures pujaran molt. I aquesta calor durarà, doncs, aproximadament una setmana. Sembla que dimarts de la setmana vinent, a última hora, arribaria una línia de tempestes que obriria les portes a una baixada de temperatura notable sobretot que notaríem ja de cara al dimecres. Per tant, esperem-ho que hi hagi, almenys ni que sigui un respir, però mentre això no arriba, tindrem una situació marcada sobretot per la forta calor al llarg dels pròxims dies. Avui amb temperatures semblants a les d'ahir, però com dèiem, de cara a demà pugen una mica més i alguns valors màxims cap a l'interior de la comarca, que aquestes últimes hores han fregat els 30 graus, doncs podien arribar cap als 31-32 de cara a demà, amb vent que continuarà com avui, molt fluix. En general, aquesta tarda, igual que aquest matí, bufarà vent del sud-sud-oest, pràcticament encalmat aquest matí, molt fluix a la tarda, demà 3/4 del mateix, i demà passat tampoc esperem vent significatiu. Per tant, la situació marítima també continuarà molt tranquil·la, com dèiem, de cara a dijous, a banda de mantenir-se l'ambient assolellat, destacable les temperatures, que en alguns punts, com dèiem, podran fins i tot fregar els 33 o 34 graus a les hores centrals del dia.

pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Tordera en directe. Allà on es produeix la notícia. De dilluns a divendres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda.
1: Comencem nova edició del programa Tordera en directe. Som al camp de futbol de Tordera. Aquest cap de setmana s'haurà jugat la Champions femenina de futbol, però nosaltres abans gravem avui aquesta edició amb una futbolista. No sé si t'agrada, Laia, que et presentem com a futbolista. Com et presentaries?
2: No sé, futbolista, però també estudiant, però no sé, no... No tinc gens clar.
1: Quan et penses en el teu futur actualment, el penses amb el futbol o no penses en el teu futur? Com te'l planteges?
2: Bueno, encara no sé molt bé, però ja potser el futbol ara és més com a hobby i ara potser em centro més en els estudis i en el que vull treballar i el que faré.
1: Molt bé, parlem amb tu perquè sí que alternes els teus estudis amb el futbol, però ho fas molt lluny d'aquí.
2: Sí.
1: On t'estàs visquent actualment?
2: Ara estic visquent als Estats Units, a Oklahoma, un poble petit que es diu Weatherford, i jugant a futbol i estudiant allà.
1: Molt bé, quina vinculació té el futbol amb els estudis?
2: Bueno, allà el futbol amb els estudis va molt relacionat perquè amb el futbol et poden donar una oportunitat per estudiar, et donen beques, t'ajuden a estudiar, t'incentiven més.
1: Perquè no és el primer any que estàs als Estats Units, sinó que és el segon any, si no ho tinc mal entès.
2: Sí, aquest és el segon, ja.
1: I has estat a llocs diferents.
2: Sí, el primer any vaig estar a Idaho i aquest any vaig canviar i vaig anar cap a Oklahoma.
1: Explica'ns per què vas canviar.
2: Això perquè al principi tot anava molt bé i tal, però després l'entrenadora no em va acabar d'agradar i després van fer moltes renovacions a la universitat i tal, i econòmicament no em podien donar després més ajuda pel segon any i vaig haver de canviar.
1: Per tant, vas acabar tu els estudis de batxillerat aquí a Catalunya.
2: Sí.
1: I després vas decidir anar als Estats Units.
2: Sí.
1: Com va ser aquesta decisió? Era una cosa que tu ja tenies pensada de feia temps, va venir de cop i volta, va sorgir una oportunitat?
2: Bueno, això va ser bastant a l'últim moment, perquè jo estava a segon de batxillerat i encara no sabia molt bé què fer, no sabia què volia estudiar després, i vaig decidir anar al Saló de l'Ensenyament i sabia que potser volia fer criminologia o així, però per anar al Saló de l'Ensenyament em va ajudar per orientar-me, i així allà vaig trobar que hi havia beques, agències que donaven beques per anar als Estats Units, i em vaig informar, i vaig anar informant, i al final vaig decidir anar cap als Estats Units a estudiar.
1: Et va costar prendre aquesta decisió?
2: Una mica sí, perquè tampoc havia viatjat massa, mai havia anat amb avió, deixar-ho tot. L'anglès en sabia una mica, però tampoc és que en sapigués massa. Però al final vaig decidir anar-hi i ara estic.
1: Entenc que va ser una decisió teva, per tant, llavors ho vas haver d'explicar al teu entorn. Com van reaccionar quan ho vas començar a verbalitzar, si més no?
2: Bueno, primer els vaig dir, els meus pares ja em van ajudar a prendre la decisió també una mica, i després, quan ja ho vaig dir als meus avis i així, els va semblar que no tenien massa clar, que deien que tornaria abans i no sé, però al final em vaig quedar i em va agradar molt l'experiència.
1: Molt bé, ara portes 2 anys en allà, sí. Dius que t'agrada l'experiència. Explica'ns, segurament l'esport universitari és molt diferent al d'allà del d'aquí, no?
2: Sí, allà és... entrenem cada dia, és tot molt més intens, sempre t'ajuden a combinar-ho amb els estudis, és entrenar cada dia, gimnàs, els partits, és com més professional. I
1: explica'ns en més detall, doncs, com és un dia habitual teu actualment d'aquest curs que ja s'ha acabat?
2: Normalment allà al matí hi ha el gimnàs aviat al matí a les 7 o així, tenim que anar al gimnàs i després, un cop acabem, podem anar a esmorzar, tenim totes les classes al matí, després ben dinat tornem a tenir entreno i després ja tenim lliure la resta del dia.
1: Entreno de quanta estona feu?
2: Depèn del dia, perquè tampoc ens volen carregar algun dia o així, però de normal hora i mitja o 2 hores.
1: Això cada dia de la setmana?
2: Sí.
1: De dilluns a divendres?
2: Sí.
1: Caps de setmana, partit?
2: Sí, partit o entre setmana, el dimecres o el dijous, i després un altre el dissabte o diumenge, depèn.
1: Molt bé, a quina lliga, a quina categoria estàs jugant i quins desplaçaments has de fer?
2: La lliga és la NCAA Divisió 2, que és... no sé com explicar-ho molt bé.
1: Bueno, intenta-ho.
2: Sí, podré. O sigui, hi ha primera divisió i segona divisió, però no van relacionades com el que puja, el que queda primer puja. sinó va per zona i per la quantitat d'esports i el gran que sigui la universitat. I ara és això, divisió 2, i de moment anar jugant.
1: És una lliga, entenc, universitària, però.
2: Sí.
1: I llavors, contra qui jugueu els partits?
2: Són o... és per... va per els estats del voltant o que són de la mateixa similitud, que tenen més o menys... són igual de grans i així, i el mateix estat o és algun estat del voltant, però que es va tot arreu amb l'autocar i així.
1: Ens has dit que estàs a Oklahoma.
2: Sí.
1: No tinc massa situat dintre dels Estats Units. Ens pots donar algunes pistes, més o menys, sí, que estaria en part... Això seria cap al nord?
2: No, està més al sud.
1: Més aviat.
2: Si Texas és l'últim que està més avall, està a dalt una mica...
1: I els desplaçaments que feu, la imatge dels Estats Units és que quan es fa esport es fan molts de quilòmetres, que es fan amb avió.
2: Sí.
1: Quin és el teu cas?
2: El primer any sí que eren moltes hores i llavors sí que anàvem amb avió i que al principi era com molt professional, però després aquest any, com que és més a prop, que per ells, per mi no és tan a prop, però eren 3 o 4 hores a vegades.
1: Amb autobús?
2: Fèiem tot amb autocar, però bé.
1: I com ha anat la temporada? Perquè entenc que ja has acabat.
2: Sí.
1: Que estiguis a Tordera és evident que segurament els estudis han acabat. No sé si la temporada de futbol també coincideix amb el calendari acadèmic.
2: Allà, la temporada de futbol només dura el primer semestre i els segons són tot amistosos. I aquesta temporada crec que ho vam fer prou bé. Vam quedar segones a un punt de les primeres, però després els primers quatre es classifiquen a un torneig i ens van eliminar la primera ronda. Però bé,
1: estàs contenta, diguéssim, de com ha anat la temporada. És a dir, de cara a l'any vinent, ja en parlarem més endavant, no et planteges fer un canvi d'universitat com vas fer fa un any?
2: No, de moment intentaré seguir els anys que em queden allà i jo crec que aquest any ho podrem fer més bé i podrem avançar més rondes en el torneig.
1: La teva relació de futbol, estudis, com la portes? És a dir... Què et motiva més? Entenc que els estudis, pel que ens has explicat fins ara, no? Però segurament deu costar de combinar un esport amb una exigència, pel que em dius, important,
2: sí.
1: No?
2: Allà els estudis sí que t'ho faciliten tot molt més. Perdona.
1: Digues.
2: Em poso una mica nerviosa.
1: No passa res.
2: Això allà t'ho faciliten molt més perquè... saben que ets esportista i tal, i te posen ja les classes en uns horaris que sàpiguen que no tens entreno ni res, i allà sí que no compten tant els exàmens, potser també et posen deures per ajudar a pujar nota, o te donen activitats per poder pujar nota que no són obligades, i així també t'ajuden.
1: Perquè en la classe hi ha alumnes que practiqueu esport dintre de la universitat i gent o altres alumnes que no fan esport?
2: Sí. Estem tots junts, tant gent que fa esport com gent que no.
1: Molt bé, Laia, veiem que portes la samarreta. Entenc que és el teu equip.
2: Sí, aquest és l'equip d'allà.
1: Com el podem seguir des d'aquí? Com ens recomanaries que poguéssim seguir els vostres resultats?
2: Hi ha la pàgina web de la mateixa universitat, que hi ha tots els equips de cada esport, o si no també l'Instagram, sempre... cada partit pengen els resultats o aquest ja demà hi ha partit o qualsevol cosa.
1: A nivell teu, com t'ha anat la temporada?
2: Bé, jo crec que bé. He jugat de mig, tampoc he tingut minuts, però bé, jo crec que bé.
1: És la teva posició natural o des de fa temps t'han canviat o com ha anat això?
2: No, jo sempre he jugat de mig. Sí que a vegades que t'entra l'home intenta posar també més endavant a la delantera o així, però la meva posició natural és el mig.
1: Mig ofensiu, entenc, llavors.
2: Sí.
1: Molt bé, des de quan fa que jugues a futbol?
2: Des de que tenia 4 anys que vaig començar i ara...
1: I com va ser que comencessis? Te'n recordes? Perquè si dius que tenies 4 anys no te'n recordar. O què t'han dit, almenys a casa teva?
2: No ho sé, suposo que sempre estava amb els meus cosins més grans, que sempre estaven jugant a futbol i sempre estava mirant a veure qui s'apuntava i jo sabia que els més grans s'apuntaven i vaig dir, l'any que ve m'has d'apuntar perquè prendien que era massa petit o així, i ja... Jo vaig insistir i em van apuntar al final.
1: Durant molt de temps ha sigut complicat per les noies que els agradava jugar a futbol, trobar equip.
2: Sí.
1: Tu has tingut dificultats?
2: Sempre he jugat amb nois fins que als 9 anys o així vaig cansar i vaig decidir anar a jugar amb noies. I sí que quan vaig voler fer el canvi, trobar equips femenins va ser difícil. I al principi anava fins a Girona per jugar el que vaig triar anar a Girona, però perquè al voltant no hi havia massa equips.
1: sorprèn que passi això i, en canvi, el Barça estigui jugant la Champions, com no sé si consideres tu que és un dels millors equips femenins del món.
2: Sí, per mi és el millor, però veurem aquest cap de setmana la Champions. També sí que és veritat que ara, que quan jo vaig intentar buscar equip femení sí que costava més, però ara ja ha crescut un piló, hi ha equips a cada poble, quasi.
1: I creus que això és pel Barça, perquè hi ha més presència als mitjans de comunicació, o per què?
2: Sí, bueno, amb el Barça, que al principi va començar a guanyar, va fer que la gent també s'interessés més, i després més campanyes que van fer la federació, i així ens han aconseguit que anés cresquent tot.
1: T'emmiralles amb algun equip, amb alguna jugadora, o vas a la teva?
2: Bueno, jo sempre soc del Barça, llavors sempre he mirat més del Barça, i per la meva jugadora preferida és l'Alexia. Mhm.
1: Insisteixo en que ja ho hem dit al començament, avui estem gravant aquest torder en directe. Quan les vegi, quan l'escolti l'audiència, serà dimarts de la setmana vinent, s'haurà jugat ja a la Champions. Quin és el teu pronòstic per aquest partit? Què passarà?
2: Jo crec que serà difícil, però potser un 2-1 a favor del Barça, jo crec.
1: Molt bé, ja ho veurem, això, no? Molt bé, entenc que des que estàs als Estats Units passes pràcticament, no sé, molt de temps, no?, suposo, als Estats Units, i llavors vens aquí a Tordera. Més o menys, quina proporció estaríem parlant?
2: Sí, bueno, faig de l'estiu de l'agost al desembre, el desembre vinc aquí per Nadal i així, i després a finals de gener fins ara, a principis de maig, torno a ser aquí. Llavors, crec que estic 3 mesos aquí a Catalunya i després la resta estic allà.
1: Com ho portes, això? Que tens amistats aquí, tens amistats allà, i no acabes de tenir amistats al lloc. Com es porta una vida així de tants quilòmetres?
2: Tinc amistats ara tot arreu, i això també és bo, perquè sempre puc anar a qualsevol lloc i tinc alguna amistat, però quan estic aquí a vegades trobo a faltar les meves amigues d'allà, i quan estic allà trobo a faltar la família i els amics d'aquí, però bueno, sempre ens anem a enviar missatges i fem videotrucades i... Uh-huh.
1: En principi, això, la carrera són 4 anys, estàs acabat el segon any. Penses ja en el després d'acabar la carrera, o és una cosa que deixes per més endavant?
2: Bueno, sí que vaig mirant una mica, però encara no tinc molt clar què faré. Uh-huh.
1: Molt bé, ja per acabar, amb aquestes diferències d'estar en un lloc o l'altre, quan vens a Tordera segurament deus trobar les coses canviades, no?
2: Sí, a vegades sí que... Vaig pel poble i veig que això és diferent, o aquí van canviat...
1: Però... Alguna cosa que t'hagi quedat l'atenció de les últimes vegades que has vingut? O ara aquests dies, no? L'últim, quan vas venir? Ara, quan has arribat?
2: Vaig arribar al maig, però sí que he vist tots els murals que han fet ara nous, això que m'ha creat l'atenció. Dic, ostres, això no ho havia vist abans.
1: Molt bé, doncs Laia, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
3: Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.